0: Dura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ràdio 4. Vida verda. Monogràfics d'actualitat climàtica.
2: Aquesta és una edició sonora per fer-vos preguntes, però sobretot per trobar respostes per les situacions que ara ens interpel·len i qüestionen el model de vida actual. I què hi ha millor que la terra, que l'agricultura? Per saber-ho, aquest és un monogràfic destinat a l'agricultura regenerativa. Diuen els experts que l'any 1979 ja sabíem tot el que calia sobre canvi climàtic per aconseguir detenir-lo. Durant els anys 80, un grup de científics, polítics, estrategues, van arriscar les seves carreres per alertar al món del que s'esdevenia, però no ho van aconseguir. La pèrdua de la fertilitat de la Terra va ser un dels punts capdals per entendre el que passava. I passava, i passa, per una agricultura intensiva que, amb l'excusa d'alimentar tota la població mundial, ha provocat més pobresa que mai, més gana que mai i també menys seguretat per la pagesia. Retornar la vida a la Terra ara du un nom, no extent de contradiccions. En diuen agricultura regenerativa. Avui hem preparat aquest espai sonor amb Gustavo Duc per entendre-la molt millor. Hola, Gustavo, benvingut.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Gustavo, hem de definir com definim aquesta agricultura regenerativa.
3: D'això tracta el programa i potser la resposta la tindrem al final. Jo, abans de definir la paraula regenerativa, crec que hem de definir-la, recuperar l'origen etimològic de la paraula agricultura, perquè agri és terra i cultura és tenir cura, cuidada a la terra. Això és, en definitiva, el que ha fet sempre l'agricultura, tenir cura i cuidada a la terra. Però cert que després d'uns anys o unes dècades on hem capgirat l'agricultura i ara el que fem és sentir-nos propietaris de la terra, trepitjar la terra, parlar de la terra exclusivament com a sol, no com a la mare d'allà on neix i mor i es repeteix el cicle de la vida, necessitem donar-li la volta a aquest model d'agricultura intensiva i industrial, i paraules com ecològica, regenerativa, etc., ens ajuden a recuperar el que havia estat les pràctiques tradicionals i posar-li, si volem, i aquí tenim avui una convidada que ens ajudarà molt, la Georgina, a donar-li també algunes dades científiques que corroboren allò que a la pràctica, i també tenim a l'Ernest que ens ho explicarà des de Cambrils, veurem refrendat aquest concepte d'una agricultura que captura carboni, una agricultura que recupera fertilitat, una agricultura resilient, una agricultura que pot anar millorant, i de fet és al final la nostra contribució simbiòtica en el marc de la natura, tenint això, no?, unes pràctiques que avui coneixerem molt millor.
2: Doncs anem a presentar els altres convidats que avui ens acompanyen per fer aquesta taula, aquesta xerrada sobre agricultura regenerativa tan necessari per entendre el terme i la fórmula en què s'està realitzant ara i que s'està recuperant. L'Ernest Mas, que és pagès de Verdcamp, una empresa familiar, produïu fruita, però també moltes altres hortalisses de manera el més natural possible, dieu. Oi, Ernest?
4: Hola, molt bones. Sí, ens agrada una mica assenyalar, no?, que intentem fer-ho de la manera més natural, perquè també és una manera d'entendre, no?, tot aquest procés, que encara estem en aquest procés, d'intentar doncs, passar d'una agricultura intensiva d'on veníem a una agricultura, pues, ecològica, ara és regenerativa, però que està en un procés constant, no?, cap a una agricultura el més natural possible. I què significa el més natural possible? Pues intentar interactuar amb la natura, no?, i que la natura vingui de la mà o t'ajudi a produir, i intentar, doncs, que totes aquelles coses que necessites per produir, que nosaltres li diem insums, pues rebaixar-los als màxims, els que venen de fora, vale? Per intentar-te autoproduir les solucions davant de les adversitats a l'hora de cultivar.
2: També amb nosaltres està la Georgina Lins. La Georgina és enginyera agrònoma, és investigadora de l'IRICTA, és des de Lleida. Hola, Georgina.
5: Exacte, hola, bona, soc de Lleida, des de Lleida, des de la terra ferma.
2: Gràcies per ser-hi. Dèiem amb el Gustavo que aportaràs la part més científica del terme. És important també que els científics, les científiques, us introduïu en aquest món que inicialment, doncs, estava molt relegat únicament i exclusivament a la pagesia, però que podeu ajudar també en aquest concepte de recuperació tan necessari, no?
5: Oh, i tant que sí. De fet, la pagesia i la ciència és important que treballin plegades, que es donin la mà, que s'ajudin, que es retroalimentin, i des de la ciència, doncs, poder ajudar a fer que aquesta agricultura que practiquem, doncs, sigui sostenible i ens permeti alimentar els ciutadans d'avui, però també els ciutadans de demà.
3: Sobretot quan a les nostres carreres professionals actualment encara és molt difícil, Pilar, i no sé què penses, Georgina, trobar vessants formatives encarades cap a aquests models d'agricultura, carreres com la carrera de veterinària que jo conec, o la carrera d'enginyer agrícola que tu coneixes, Georgina, i les que tu has practicat, Ernest, ens han encaminat sempre, o fins i tot ara, cap a aquest model d'agricultura intensiva, de modernització, ara li anomenen agricultura de precisió, agricultura digitalitzada, ho lligarem tot. De fet, ja s'està lligant també amb temes d'intel·ligència artificial, però ha costat trobar en els formats acadèmics corrents que estiguin defensant altres models com mica en mica van sorgint ara.
2: I van sortint? A part de, tu ets un exemple clar, no, Georgina Lins, però ho estàs veient amb els teus companys o encara et sents una mica sola?
5: Bueno, ha canviat moltíssim, la veritat. Jo fa temps que em dedico a temes de producció ecològica, recentment amb regenerativa, i quan vaig començar fa més de 20 anys, almenys diré que era una bitxa rara, però sí que era poc freqüent, però ha canviat moltíssim. Mireu, fa molt poquet vaig donar una classe al màster de producció integrada de cultius a la Universitat de Lleida, i parlava precisament de com incrementar la biodiversitat en entorns agraris. I amb la professora que dirigeix el màster dèiem, mira, quan nosaltres estudiàvem no es parlava tant d'aquests conceptes, i ara, doncs, estàvem contentes de veure com hi ha, doncs, aquestes idees d'aquesta sostenibilitat actual i futura van entrant a les carreres. L'alumnat està molt interessat en aquests aspectes, i és un goig veure com les coses, amb l'esforç de tot, van canviant i canviant cap a millor.
2: Ernest, tu et sents també com una illa, tu i el teu Verkamp, enmig de les altres produccions que estan al voltant, al costat de pagesos i pageses, el que els has d'explicar contínuament per què fas això i d'aquesta manera?
4: Sí, de fet, bueno, potser a la primeria sí que érem una illa, però sí que vas anant veient, doncs, que cada vegada, doncs, hi ha més interès per aquest tipus d'agricultura, i, doncs, tant a nivell d'escola, jo a vegades faig formacions a nivell del màster d'agricultura ecològica, també amb algun màster de regenerativa, alguna universitat, i vas anant veient, no?, que una mica a nivell d'educació, no?, veus que cada vegada s'interessen més. I també a nivell de professió veus que cada vegada, doncs, hi ha pagesos i pageses relativament més joves que grans, no?, que busquen, doncs, una mica aquest model, recuperant, doncs, aquesta biodiversitat, intentar, doncs, que els seus camps, doncs, cada dia, doncs, siguin més fèrtils. No?
3: Ernest, ajuda'ns a entendre la idea central de l'agricultura regenerativa, o com heu canviat aquest paradigma d'una mirada que estava exclusivament centrada en la pròpia planta, en els vegetals, i com al final el que d'alguna manera ho capgira tot és mirar a la terra, preocupar-se de la terra.
2: Sí, sí, el tema és bo el que diu el Gustavo, eh? L'agricultura intensiva, la planta, vinga, aquests fungicides, herbicides i també abonaments químics, perquè la planta en concret produeixi, i produeixi molt més, molt, i en canvi aquesta altra agricultura que vosaltres comenceu un altre cop a recuperar va molt més enllà de la planta en si, no?
4: Sí, em costarà sintetitzar, perquè hi ha molts matisos i venim de lluny, no? Però, per exemple, i jo crec que lo principal és poder comparar, no? Venim d'una agricultura intensiva on bàsicament era extractiva i l'únic objectiu era produir, vale? L'únic objectiu era produir. I per produir al màxim, vale? Es necessitaven doncs una sèrie d'eines, que quasi totes doncs que no eren naturals, vale, que eren químiques de síntesi per poder produir. Com aquell que diu, no, estàvem dopant a la nostra producció per produir al màxim en cada moment, vale? Això té uns efectes col·laterals on la simplificació i on la utilització d'aquestes eines fa que es vagi anant degenerant tant el teu entorn com també el teu sòl, vale? Després ja entrem dintre del que és l'agricultura ecològica, on hi ha tots aquests insums químics de síntesi s'eliminen, vale, per intentar buscar solucions que siguin naturals o que provinguin que provinguin de la naturalesa, no? I després entrem ja dintre d'una dinàmica de lo que és l'agricultura regenerativa, que el que busca és trobar la naturalesa, no, aquestes solucions, no? Intentar doncs que millorar aquesta biodiversitat que havíem perdut, perquè aquesta biodiversitat crea equilibris a nivell de plagues, vale? A nivell de plagues, i també millorar aquest sòl, no? Aquest terra que nosaltres tenim, intentar doncs deixar de llaurar, intentar mirar que aquest sòl ja comenci a agafar una bona estructura, capturi carboni, millori de matèria orgànica i, sobretot, no es converteixi en un sòl ric en microorganismes, perquè d'una manera natural doncs pugui millorar la fertilitat, vale? I que d'aquesta manera, mica en mica, puguem recuperar totes aquestes eines que històricament teníem, vale? D'una manera molt més professional, per poder doncs fer aquest tipus, o poder produir, no, d'una manera molt més sostenible, d'una manera molt sense tanta dependència, no, i també d'una manera molt més, a mi m'agrada dir, no, molt més bonica, on la figura del pagès, no, doncs és intentar doncs trobar totes aquestes eines, no, per intentar cultivar doncs de la manera més natural possible. Però deixem, amb això és important, nosaltres ara ens consideren, no, doncs referents i tal, però aquest tipus d'agricultura no és una agricultura que es pugui expandir o que hi hagi una solució per tot el món, vale? Per què? Perquè la natura no és igual aquí que allà, vale? Per tant, sí que hi té d'haver un canvi mental, on venim d'una agricultura que una solució serveix per tot el planeta, un químic serveix per matar un insecte per tot el planeta, però aquí les flors que tenim i la biodiversitat que tenim a l'entorn són totalment diferents. Per tant, és molt bonic, perquè comences a conèixer què tens al teu entorn, què pots fer tu per intentar doncs millorar la teva producció.
3: I Georgina, gràcies, Ernest. I Georgina, quins lligams veuries aquesta agricultura regenerativa amb l'agricultura preindustrial?
5: Si parlem de l'agricultura preindustrial com l'agricultura ecològica, jo penso que tenen molts lligams. De fet, fa un temps vaig estar fent una mica de recerca bibliogràfica sobre agricultura ecològica, i al principi del tot se'n deia l'agricultura de l'humus, perquè és un component molt important que dona qualitat al sòl. I mica en mica se li va canviar el nom i es va anomenar sobretot amb les terres doncs, de parla anglosaxona i germànica l'agricultura orgànica. De fet, l'agricultura ecològica també és una agricultura que té el nom d'orgànica. Per què? Doncs perquè en els seus inicis, a l'inici de l'era, diguéssim, preindustrial, l'agricultura aquesta orgànica, aquesta agricultura de l'humus mirava al sol. És una agricultura que em dic que és humil perquè ens fa baixar el cap i mirar a protegir aquest sol. Per tant, per mi l'agricultura regenerativa és com si féssim una revisió o una actualització del que és el que era abans l'agricultura, doncs, abans de l'entrada doncs, forta d'aquests químics. Per tant, és aquesta revisió, aquesta actualització d'una agricultura que sobretot això ens mira la terra i, com deies abans, la terra és la mare, la mare que acull amorosament a les plantes, que les permet créixer, si és que la mare està sana, permet créixer doncs, a aquestes plantes, a plantes amb molta salut, amb molta energia per donar aliment a la població, que de fet jo crec que l'agricultura és d'una de les activitats més nobles i que més omplen, perquè ens permet la supervivència de la nostra espècie.
6: Clar, el tema de protegir el sol, que és molt important, no? Significa protegir l'agricultura.
5: Exacte.
6: Protegir la humanitat i protegir el planeta. Fem aquesta tríada?
5: Fem aquesta tríada, i tant.
3: Quines són les capacitats que li veieu, Ernest i Georgina, davant de la crisi de la climàtica que tenim i fer una mica d'èmfasi en la seva capacitat de refredar el planeta, perquè estem parlant d'una agricultura que no genera gasos, no genera carboni cap a l'atmosfera, sinó tot al contrari, té la capacitat...
6: Els captura, no?
3: De capturar-los, de situar-los allà on els necessitem, que és en el fons de la Terra.
5: De fet, l'agricultura... Jo diria que és una de les poques o potser l'única activitat humana que és capaç de segrestar carboni, perquè fixeu-vos, altres activitats com el turisme, doncs aquest desplaçament generen una emissió de gasos d'efecte hivernacle espectacular. En canvi, l'agricultura també genera aquesta emissió de diòxid de carboni perquè les plantes, a part de fer la fotosíntesi i fixar carboni, també respiren i, per tant, també fem aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle, però també en capturem, també en segrestem i des de l'agricultura, des d'una agricultura molt ben feta, amb molta humilitat i mirant cap a la terra, tenim aquesta oportunitat d'incrementar la capacitat dels sòls agrícoles per segrestar carboni i per contribuir a aquest refredament del planeta.
3: Això ho detectes directament en les teves pràctiques, Ernest? Crec que calculeu com sí. Està augmentant el carboni any a any a les vostres terres?
4: Sí, nosaltres portem un control de les nostres finques, no? I quan van començar a entendre que a part del carboni doncs necessitava matèria orgànica, microorganismes i tal, no? Una mica a la idea aquesta del sòl viu, és quan realment s'han disparat, no? Les millores a nivell de sòl, no? I una mica enllaçant amb el que deia la Georgina, o sigui, a veure, l'agricultura, vulguis o no, nosaltres al final és producció, i sí que hi ha una part d'emissions, és claríssim, o sigui, al final doncs, jo vaig amb un cotxe que encara no és elèctric, o tal, o, bueno, hi ha diferents tipus d'emissions, el que passa té molt més poder de captació de carboni i molt més poder de millora de biodiversitat del que en principi té l'impacte. ¿Vale? Per tant, és una molt bona oportunitat, no?, també de donar-li valor a l'agricultura en si, no?, que fins ara, no?, la societat pues, portem, jo ja diria que unes dècades, no?, on l'agricultura anant perdent pes de valor a la societat, on l'alimentació, pues, bueno, pues, les estanteries sempre estan plenes, no és una preocupació ni molt menys ni la primera ni la segona, no? I però sí que és una oportunitat, no? Perquè doncs veiem doncs canvi climàtic, veiem pues pèrdua de biodiversitat, veiem doncs que cada vegada doncs aquests aliments també ens estan costant més. Vale? I veiem que el tipus d'agricultura que veníem fent tampoc no soluciona tot això, sinó que empitjora, no, una mica tot això. O sigui, l'agricultura convencional no... Jo crec que també és una reflexió, no? És que quines millores ens aporta? O sigui, no? I aquí deixo la pregunta, no? Perquè, clar, pagesos cada vegada en quedem menys, els aliments cada vegada costen més al consumidor i costa més de realitzar el pagès, no? I cada vegada doncs, tenim aquests inputs, no?

0: que fins ara potser no s'havia visibilitzat, però amb les darreres crisis i el context geopolític encara ho està demostrant més, aquesta dependència. Georgina, sí, comença sí. Tu, vinga.
1: Exacte, l'agricultura convencional té una dependència molt forta vers a combustibles fòssils, i va bé seguir doncs, per fer anar la maquinària, però sobretot, aquesta dependència és deguda a l'ús dels fertilitzants. Penseu que els fertilitzants químics se n'apliquen en quantitats molt grans per superfície cultivada, i a més, i no només això, sinó que per produir aquests fertilitzants químics necessitem grans volums de quantitats d'energia, la majoria dels casos doncs energia que ve de combustibles fòssils. Per tant, tots aquells sistemes agrícoles que utilitzen fertilitzants produïts de manera natural i sobretot de manera propera a la zona en la qual són utilitzables, ens farà perdre aquesta dependència tan fràgil que tenim vers insums, vers aquelles coses que necessitem i que estan produïdes molt lluny i amb moltes necessitats d'energia de la nostra zona de producció.
0: Val, doncs, la veritat és que la situació és difícil, complicada, sobretot si això hi afegim el comerç mundial, que això significa. Tu, Ernest, en concret, exportes també molts dels vostres productes. Com ho veus amb la situació,
2: sí, però
0: dependència, petroli, carburants, en el que hi esteu implicats?
2: Primer de tot, dir que no només l'agricultura, sinó que vivim en un món depenent del petroli. Vale, o sigui, no només l'agricultura, no. Segon, que hem de canviar moltes coses a part de l'agricultura, no? Inclús el mateix consum. Nosaltres, històricament, perquè es feu una idea, no? De tota la producció que fèiem, vale? Quan veníem d'un model intensificat i tal, no? Exportàvem el 70% dels nostres productes. Actualment, el 70% se queda aquí a prop.
0: És a dir, heu fet un canvi, heu girat la truita, no? Podríem dir.
2: Hem girat la truita i per una decisió pròpia, però també aprofitant, no, tota aquesta tendència a proximitat. Vale? Això també ens genera diferents dificultats, no? Perquè la proximitat que tenim aquí, no? Això que el consumidor percep que la proximitat és bona, el model d'agricultura ja no li importa tant. Vale? Per tant, hi ha molts dels nostres productes que produïm d'una manera ecològica i regenerativa que al final acaben, no, consumint-se sense saber que són ecològics i regeneratius, vale? Però són d'aquí. Llavors, això també una mica ens fa, doncs, estar una mica en risc, perquè hi ha diferents coses que tenen més costos, però és un model que hem decidit. O sigui, nosaltres decidim i apostem per una alimentació de proximitat. Això no és fàcil amb el nostre volum, i hi ha coses que encara hi ha un 30% que exportem, però sí que aquest efecte de proximitat ens ha ajudat a girar la truita, no? I ara el que esperaríem, no, és que, a part d'aquesta proximitat, aquesta percepció del consumidor de voler alguna cosa que tingui menys impacte, no, faria que acabés de traccionar perquè pues pogués ser el 100%, no, i que realment, doncs, aquest tipus d'agricultura tingués un valor al 100%. I hi ha un tret important, i és que perquè hi hagi un canvi real al sector, ho ha de demanar el consumidor. Ho ha de demanar les polítiques, no? Però, bueno, les polítiques ho deixo aquí, però realment hi té d'haver una percepció de que el consumidor pues demani aquest tipus de producte, i llavors ja se n'encarregarà tot el sector, no? Tot el sector d'intentar produir de la manera que vol o que s'hauria de... o que vol el consumidor, no?
0: Vaja, i que aquest volem menjar, menjar que alimenti, important.
2: Sí, bueno, aquí a més hi ha uns temes nutricionals que són complexes, però bueno, que s'està demostrant, doncs, que els aliments, doncs, amb alguna proporció també són més rics a nivell nutricional.
3: Obrim una altra escletxa de dos temes que jo penso que ens preocupen al voltant de l'agricultura regenerativa. El primer, Ernest, Georgina, no té etiquetes, no té regulació.

0: no hi ha un organisme darrere que indiqui què és o no, què és o què no és regenerativa, i com sempre succeeix, ara podem escoltar de diferents produccions que d'alguna manera fan referència a aquesta pràctica regenerativa, però que, per exemple, i això és molt habitual, continuen fent a l'ús d'aquests fertilitzants químics que feies referència, Georgina, que continuen fent servir pesticides. És a dir, d'alguna manera s'ha assimilat regenerativa a ecològic, però no tothom que fa regenerativa fa agricultura ecològica. Com us preocupa aquest tema?
1: Bueno, i no tothom que fa agricultura ecològica fa necessàriament regenerativa. Vull dir, són vasos una mica comunicants, no? I de fet, és ara, no hi ha una definició d'agricultura regenerativa, hi ha moltes visions de definició d'agricultura regenerativa, i crec que és un repte, no? Perquè si per una banda hi fem una definició, haurà de ser una definició que sigui realment molt, molt coherent i que sigui aplicable en diferents contextos, i això és tot un repte, no? Perquè l'agricultura regenerativa, com comentava abans l'Ernest, és una agricultura feta molt a mida, solucions molt personalitzades, molt localitzades, i el que ens funcione en algun cultiu cultivat en una zona concreta del planeta potser no és la millor solució en una altra zona, no? Però per altra banda, si no hi ha un marc que ho regule, el perill del que en diem ara el greenwashing, doncs és molt elevat, no? I aleshores cal trobar entre tots plegats una solució per tant de que si algú diu que fa regenerativa, doncs produeix d'una manera respectuosa amb el medi ambient, respectuosa amb el sol i respectuosa amb la biodiversitat.
2: Doncs aviam si aquesta solució que tu dius, de buscar aquesta solució, Georgina, la trobem en el futur. Per què no? Perquè hem rebut una carta des del futur, un missatge des del futur. De vegades, mirant més enllà, ens fixem en el nostre present, i aquesta necessitat, quan parlàvem, quan jo verbalitzava, volem menjar que alimenti, no? Perquè fins i tot amb aquest canvi global que ha estat obligada la pagesia per produir, doncs hem oblidat que aquelles plantes, aquelles fruites, aquelles hortalisses i verdures finalment no alimenten, no? Degut precisament a tota la situació d'abocament de fertilitzants químics que hi posem. Doncs aquesta és la nostra carta des del futur, avisant-nos que abans no menjàvem aliments.
3: Avui em toca cuinar. És un dels dies de la setmana que més m'agraden. De vegades ho faig acompanyada, som unes quantes, d'altres cuino sola, i així també deixo que el cap s'alliberi una mica. Els aliments els porten a primera hora del matí el grup de voluntàries que treballen a l'hort, i tenim una llista molt pensada del menú que toca. Així que res de sorpreses. A l'hora de dinar, qui vulgui del barri té un plat a taula. Com ja hi ha una de sembra, molta gent és ara a l'horta. Hi ha feina. Hem pogut recuperar la terra que havia quedat molt contaminada i molt explotada per una agricultura intensa utilitzada en un passat. Sort que ens vam adonar a temps. M'expliquen que abans menjàvem coses que semblàvem aliments, però no ho eren. Tenien l'aspecte només de menjar preparat, però precisament per això d'aliment no hi havia. Els compraves en grans extensions de supermercats, que tant els feia vendre un pack de mitjons com un pack de miso. Obrien el paquet i posaven aigua i ho escalfaven en un microones. Un desastre. A poc vam aprendre que la soja no podia ser transgènica, que els pesticides i herbicides que utilitzaven per fer-la créixer feia emmalaltir la terra, que desapareixien els pol·linitzadors i la resta de vida, i que, si la terra quedava erma, ja no hi havia com fer aliments. Així que es van posar a regenerar tot el que van poder. Ara la cosa ha fet un canvi gran. Passar pels horts és gaudir d'ocells, abelles, abellerols i tota mena de pol·linitzadors que ajuden les plantes a fer créixer els seus fruits. I tampoc és gens complicat viure de treballar la terra, tan difícil com explica que era poder vendre els enciams o les tomates cultivades. Per això m'agrada cuinar un cop a la setmana pel barri. Mira, mira, ara l'aigua ja bull. Hi poso tota la verdura i comença a fer una boníssima olor. Us arriba?
2: El missatge des del futur, què us ha semblat? Aviam, Ernest, comencem per tu. Digue'ns si et sents implicat en aquest missatge, amb les verdures... Home, cuidades i cuites ara ben a la vora.
4: Mentre l'escoltava, no? Ja m'ho estava imaginant i és un futur desitjat i per això ja estem treballant al present. Vale? I crec que es parla molt, no?, de tecnologia, però una mica, com deia el Gustavo al començament, hauríem de, també de parlar d'agronomia, no?, d'aquesta saviesa a l'hora d'intentar doncs, produir aliments sense tenir molt d'impacte mediambiental. Llavors, la tecnologia ens ajudarà per ser molt més eficients, però el que no ens solucionarà, no, és la manera de cultivar d'aquesta manera més connectada amb la naturalesa. I, a més, també hi haurà un tema de relleu generacional. No? Parlen de relleu generacional destinat a tecnologia, però el que no parlen és que la tecnologia val molts més calés a l'hora d'adquirir-la que la tecnologia que estem fent fins ara. Vale? Per tant, serà també un problema d'accés amb aquesta gent si es basem tot en la tecnologia. O sigui, un tractor que vagi sol costarà molts més calés que un tractor que no vagi sol.
2: Gustavo, de fet, què t'ha semblat el que hem escoltat?
0: A mi m'ha agradat quan el relat parlava de que donava capacitat per viure a la pròpia pagesia, perquè en aquestes equacions el que hem de tenir molt present és si aquesta agricultura és emancipatòria, si aquesta agricultura recupera sobirania per la pagesia, si amb aquesta agricultura podem garantir no només que nosaltres ens alimentem de veritat, sinó que les persones que ens alimenten puguin viure de donar-nos de menjar.
2: Georgina, i tu?
1: Jo quan sentia aquest relat del futur m'ha connectat molt quan deien que estaven a l'or que havien de sembrar, perquè m'ha connectat amb els cicles naturals de la terra. Jo ara el fet de poder trobar síndries gairebé tot l'any m'escandalitza, no? Perquè ostres, m'agrada molt esperar-me cap a l'estiu a gaudir d'aquests aliments, de tindre aquesta connexió amb això, amb els cicles naturals. I de fet, sembla que està demostrat que quan nosaltres mengem els aliments de temporada, producte de temporada, estem més sans, i estem més sans per mi tant físicament com espiritualment, perquè connectem amb la Terra, connectem amb el planeta, i això fa que ens sentim tots units amb aquest planeta, amb aquesta casa nostra.
2: Ernest, abans de marxar, ara et diem adéu a tu. Si tinguessis que escriure una carta al futur, fer-li un retorn, no? De necessitats de la pagesia ara, perquè finalment aquest futur sigui el que hem escoltat, quina seria el primer punt de la llista? Que diries, la pagesia necessitem, ens cal?
4: Necessitem una pagesia que on es retorni el valor dins de la societat perquè pugui produir uns aliments propers, sans i saludables.
2: Molt bé, doncs t'agraïm realment que hagis estat aquí en el programa aportant la teva expertesa pràctica com a pagès des de Verkamp. Gràcies, Ernest, per ser-hi.
4: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Vinga, fins aviat.
5: Raons per escoltar Vida Verda.
0: D'una manera d'entendre la vida i d'una manera d'habitar el món que estem perdent de vista.
5: Amb fórmules ambientals.
6: Els combustibles fòssils tenen el seu origen en la matèria orgànica.
5: I socials.
7: Cal diferenciar entre persones que viuen en uns territoris que s'han històricament, no, enriquit.
5: Que et canviaran la mirada.
8: Per què considerem que hi ha plantes que són bones, dolentes, o plantes que són d'aquí, plantes que són d'allí?
5: Vida Verda. Qui menja et cuida, de qui pensa... Monogràfics d'actualitat climàtica. Aigua subterrània.
2: Fem aquests monogràfics per posar al centre aquelles situacions que ens preocupen, elements dels que ens hem de preguntar per trobar respostes, i l'agricultura regenerativa n'era un d'ells. Per això hem convidat a aquesta taula de xerrada a persones expertes que l'analitzen i que la practiquen des de diferents punts de vista. L'Ernest Mas, que ara ja ha marxat i que és a Verkamp des de Cambrils, el Gustavo Duc, amb el qui hem preparat precisament aquest monogràfic, i també la Georgina Alins, que és enginyera agrònoma. Georgina, havia quedat un tema que deies tu, Gustavo, al principi, que havia quedat una miqueta penjat, que era aquest concepte de que no tota l'agricultura regenerativa és ecològica, no? Com ho viu la Georgina?
1: Bé, aquí hi ha un gran debat, i al final és un debat quasi us diria d'etiquetes, Al cap i a la fi, jo el que penso és que hem de practicar una agricultura que respecti el sòl, que el millori, que respecti la biodiversitat i que la millori, i la resta són etiquetes que nosaltres hi podem posar. Aleshores, des de l'IRTA estem apostant per una agricultura que sigui, el que us comentava, sostenible ara i demà i d'aquí 3, 4 i tots els segles que convinguin, i per tant les etiquetes són.
0: No estic del tot tan en sintonia amb el que diu Georgina, perquè precisament les etiquetes també ens poden comportar problemes, i ho deia l'Ernest quan deia que ell voldria que a la pagesia li donessin valor per la seva capacitat de produir aliments sans. Però darrere de l'agricultura regenerativa també se'ns ha girat un problema, i és que com té capacitat, com has explicat, de segrestar carboni, hi ha moltes empreses, moltes multinacionals, que ja estan parlant de que ells fan agricultura regenerativa en tant els hi funciona en els mercats de carboni. Perquè en aquest món capitalista és que fins i tot amb els segrests de carboni es fan negocis. I darrere d'aquestes etiquetes d'agricultura regenerativa, que com ha explicat molt bé la Georgina, no representen necessàriament res, hi ha un greenwashing d'empreses importantíssimes, Danone, PepsiCo, Cargill, o sigui, les grans multinacionals que enfoquem quan ens preocupem de l'agroindústria, que s'estan apropant d'una manera molt perillosa i s'estan fent seva un concepte que no és d'ells, que és aquest concepte que han posat en marxa pues, molta gent a petita escala, se l'estan fent seva, un, per poder dir que recuperen carboni, compren conreus d'altres gens que fan agricultura regenerativa per deduir-se les emissions que aquesta gent ha recuperat de les seves pròpies emissions.
2: I posen alhora l'etiqueta dels seus productes fet amb agricultura regenerativa.
0: Sí, i a més llueixen, com ha explicat la Georgina, d'un greenwashing, perquè al final aquestes empreses el que els hi mou és el negoci. I com ha passat tantes vegades, una meravellosa proposta de pràctiques agràries com deia el relat, volem regenerar la terra ara que tenim tants hàbitats realment desnaturalitzats, volem regenerar, que darrere d'això també hi ha un perill des del propi capitalisme de cooptar, de fer negoci, i de que totes aquestes oportunitats que han parlat la Georgina i l'Ernest acabin sent oportunitats perdudes.
2: Georgina, però amb l'actual situació de la pagesia, que el Gustavo ja acaba de situar bé, tu creus que tota la pagesia, pels contactes que tu tens amb ells, estan disposats a fer aquest canvi, a tirar endavant, a tenir en compte el sòl, a retornar els pol·linitzadors on han de ser?
1: Els canvis sempre costen. La veritat és que quan a una persona li dius que ha de canviar la seva manera de fer, moltes vegades la primera resposta és no. Però a poc a poc, i amb paciència, i que us diria que amb molt d'amor i generant confiança, ajudes al sector agrari a fer passos. Jo soc partidària de fer, començar amb petits passos, amb passos que l'agricultor doncs se senti còmode, i mica en mica fer aquest acompanyament cap a una agricultura completament sostenible. Si volem canviar tot des del principi, és pel bé que tinguem fracassos i aleshores el fracàs sí que tirarà a l'agricultor endarrere. Per tant, jo crec que és molt important aquest acompanyament. I si em permeteu explicar una anècdota,
2: vinga,
1: que treballo amb temes de biodiversitat i de sols. Vam començar un assaig treballant amb cobertes vegetals en fruiters per incrementar aquesta biodiversitat tant de flora com d'insectes pol·linitzadors i insectes que en regulen les plagues, i la vam començar amb diversos pagesos. I un agricultor l'altre dia em deia: mira, vaig començar aquest assaig amb vosaltres quasi una mica per compromís, perquè, bueno, volia quedar bé amb tu, però escolta, m'he animat i ara hi ha altres parts de la finca on no tenim aquest assaig, que he posat en pràctica aquestes pràctiques regeneratives com les cobertes vegetals. Ostres, això és, per mi és una fita que m'omple de molt d'orgull, de veure que l'agricultor, quan veu que una pràctica funciona, que no és perillosa sinó tot el contrari, la veu, n'és conscient, l'estén i es va fent aquesta taca d'oli, de manera que cada vegada siguin més i més els agricultors que ja per iniciativa pròpia s'atreveixin a provar pràctiques, poquet a poquet vegin que són segures, que fins i tot estalvien diners, a part de millorar el sòl i regenerar la biodiversitat. I jo penso que és un camí amable per conduir el sector agroalimentari cap a una manera de produir més sostenible.
2: Mireu, el passat 17 d'abril, ho sap bé l'Gustavo, ho saps també tu, Georgina, era el dia de la lluita pagesa. I aleshores hi havia molts missatges i un d'ells, que ara us llegiré, realment em va fer pensar que era un resum, i ara encara ho entenc més de tot el que hem parlat avui aquí en aquesta emissió sonora. Diu: l'agricultura tradicional, perquè al final podem dir i explicar que agricultura regenerativa és agricultura tradicional. Ho podem unir, Gustavo?
0: Hauríem de dir que és agricultura, sense posar-li cognoms.
2: L'agricultura no és omplir el camp de monocultius. L'agricultura s'honora la terra, es respecta el pagès i es cultiva per tenir una població sana. Agricultura que uneix persones, que utilitza recursos naturals, que composta. Comparteix coneixements ancestrals, respectant cicles naturals, guardant i intercanviant les llavors per als cultius més saludables. Què us sembla aquest resum?
1: Fantàstic, fantàstic, fantàstic. Aquesta connexió de l'agricultor, de l'agricultura amb el planeta, amb la ciutadania, aquest agermanament és una meravella.
2: Que bé que aviat puguem dir-li agricultura sense posar-li un altre adjectiu al darrere, oi, Gustavo?
0: Recuperant el seu origen etimològic de la paraula. Tenir cura de la terra.
2: Tenir cura de la terra. Aquesta és l'agricultura que hem de continuar desenvolupant a casa nostra, deixant de banda allò que ja està comprovat que no funciona, perquè el temps ens ho ha dit. Així que, Georgina Lins, gràcies per explicar-nos-ho aquí avui. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: I gràcies també a Gustavo Duc.
0: Moltes gràcies.
2: Crec que hem aconseguit l'objectiu d'aquest monogràfic.
0: Sí, perquè és un tema, com heu vist, molt esperançador, alhora molt complex, amb alguns perills, i val la pena tenir aquesta mirada crítica perquè, a més, està accelerant-se molt en les dues vessants, en la gent que, com ha explicat la Georgina, està fent els canvis, però també amb els voltors que volen treure profit d'aquestes noves intencions.
2: Així que atenció i molt atentes al que s'esdevingui ara. La música també té components que ens uneix amb tot això, i per això hem decidit acabar amb un tema que la banda Sobre Mi Gata, que per cert estan molt implicats dins del món de l'ecologia i d'aquests canvis en la nostra vida, van crear ara ja fa un temps. Elles, perquè sempre ens mirem al melic, la gent humana, l'espècie humana, elaboren un tema pensant què passa quan no hi siguin els humans sobre la Terra. Un món sense humans. Amb ell us deixem.

0: Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Volem començar avui el programa amb un record. Alejandra Pizarnik, el llenguatge com a abisme i la pulsió de desaparèixer eren part dels seus temes. Llegir-la és entrar en un territori fràgil. La seva poesia es trenca. A vegades xiuxiueja, altres crida, però sempre està carregada d'intensitat. Busca la bellesa en l'emoció crua de la pèrdua, del buit, del que no es va poder anomenar. Per ella, escriure era un acte de resistència, una manera de posar paraules al dolor. Deia que la literatura és temps. Va deixar aquest món convençuda que la poesia no era una carrera, sinó un destí, ignorant que tot allò pel que va lluitar des de l'escriptura es convertiria en paradigma de rebel·lia i també d'acció contestatària. Alejandra Pizarnik era filla de jueus polacs que varen arribar a l'Argentina fugint del nazisme. La nena Alejandra, bastant tímida i esquerpa, va créixer en el barri d'Avellaneda. L'amor per la literatura va començar des de ben aviat, quan la seva mare li va donar uns centaus i la va enviar a comprar llibres. Va estudiar periodisme, filosofia i lletres a la Universitat de Buenos Aires, però no va acabar. Enamorada de la pintura, va arribar a exposar alguns dibuixos a una galeria argentina, però també se'n va cansar. Res la retenia. I d'ella podríem dir moltes coses, però només apuntarem que va estimar simbolistes francesos, els surrealistes, va estudiar literatura francesa a la Sorbona, va ser amiga de Julio Cortázar, també de Rosa Chacel i d'Octavio Paz. I una notícia que ens ha sorprès en positiu. Els joves lideren el consum cultural a Espanya, les millors dades des de fa més de dues dècades. Qui ho diu? Doncs l'enquesta d'hàbits i pràctiques culturals que realitza el Ministeri de Cultura. Aquesta anàlisi demostra un increment de visites a museus i espectacles i els millors resultats des de que es va publicar la primera enquesta l'any 2002. Les dades demostren que el cinema, la lectura i la música segueixen despertant un dels majors graus d'interès. El ministre Ernest Urtasun ha explicat que les dades de lectura han experimentat un creixement de 7 punts. El 61% dels espanyols llegeixen en paper i el 59% ho fa en el seu temps lliure amb preferència per la novel·la contemporània. I una altra notícia és que el 83% compra en establiments físics. L'enquesta d'hàbits culturals també posa el focus en els joves que no només van més al cinema, visiten més museus i monuments, sinó que assisteixen més a espectacles d'arts escèniques o musicals, utilitzen les biblioteques i presenten també millors taxes de lectura. I si parlem de lectura, ja sabem qui s'ha endut el Premi Nobel de Literatura. I malgrat les apostes, parlaven de molts noms, s'ho han dut al final. Laszlo Krasznahorkai, l'escriptor hongarès visionari i apocalíptic, guanya el guardó literari més prestigiós. L'Acadèmia Sueca l'ha distingit i ell, preguntat en la prèvia, va dir: "Guanyar el Nobel de Literatura no és una cosa en el que pensi, habitualment, tot i que me'l donin si ho creu en convenient." Un premi que està dotat, atenció, en quasi 1 milió d'euros. I potser molts no el coneixeu, l'escriptor hongarès Laszlo Krasznahorkai, doncs va guanyar el Premi Formentor de les Lletres l'any passat, el 2024. També té el Premi Kossuth, el Man Booker i el Premi Austríac de Literatura Europea. L'Acadèmia Sueca ha dit que la seva obra convincent i visionària, enmig del terror apocalíptic, reafirma l'autèntic poder de l'art. Tot i ser un dels autors favorits a les quinieles, perquè hi era també ell, n'hi havia d'altres, com per exemple el japonès Haruki Murakami, que sempre es queda a les portes, l'australià Gerald Murnan, la xinesa Kan Xue o també l'espanyol Enrique Vilamates. Krasznahorkai es converteix en l'autor hongarès en guanyar el Premi Nobel de Literatura després de Imre Kernetz el 2002. Hongria és precisament una de les principals protagonistes de les seves novel·les, des de Tango Satánico el 1985, un llibre sobre manipulació i el poder de les paraules, fins al més recent El Barón Benheim vuelve a casa de 2024, en la que un home decideix tornar a la seva Hongria natal després d'anys vivint a Buenos Aires per retrobar-se amb el seu amor d'adolescència. I si no coneixeu la seva obra, en breu passarà per Barcelona. Serà un dels convidats i participants pel Festival Literari Cosmòpolis, que celebra el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, sí, el CCCB. Serà aquest festival entre el 22 i el 26 d'octubre i conversarà ell el dia 24 d'octubre, un divendres, amb l'escriptor Miquel de Palol, i el títol de la xerrada serà Narrar l'Apocalipsis. I ja ho veieu, tenim teca intensa en aquesta reflexió. Només un apunt més, Remedios Zafra, Premi Nacional d'Assaig 2025, ho ha fet amb un al·legat dels oficis creatius. El jurat ha distingit la seva obra El Informe Trabajo Intelectual y Tristeza Burocrática per ser un homenatge a la llibertat i la passió creativa i, a la vegada, una forta crítica de les condicions del rendiment del treball intel·lectual. Remedios Zafra és escriptora i també professora universitària. El premi està dotat amb 30.000 euros. Una reflexió sobre els objectes de modernitat tardana, un homenatge a la llibertat i a la passió creativa i, a la vegada, també una forta crítica a les condicions de rendiment de treball intel·lectual en el present. Diuen que hi ha violència burocràtica, tristesa administrativa i també deshumanització tecnològica. I és que ens agrada una cosa d'aquest Premi Nacional d'Assaig 2025, la Remedios Zafra, i és que proposa una obra que és com una revolta radical, la de la reapropiació del temps i de la cultura com a reactivadors del gaudi, del plaer i del delit intel·lectual. I és que no és la primera vegada que Remedios Zafra posa el dit a la nafra. Amb una obra anterior, El entusiasmo, va guanyar el Premi Anagrama d'Assaig el 2017, una obra de gran impacte que retrata com els treballadors culturals i intel·lectuals, és a dir, escriptors, artistes, dissenyadors, periodistes, acaben acceptant algunes formes de treball gratuït, forçats per l'entusiasme relacionat amb la constant exposició a les xarxes socials, la cultura de l'esforç, la il·lusió de tenir vides trepidants o la promesa eterna d'un futur d'èxit, com a mínim retribuït amb prestigi. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: I avui toca prescripció cultural amb vena, com ens agrada dir, amb la nostra guia cultural en potes, que és la Maria Dolors Sàrries. Parlarem, per exemple, de qui va ser i què va aconseguir Jane Goodall sense estralls. Ho va fer en un món, automàticament ara, ple de neguits, de guerres i de sorolls. També ens preguntem una altra cosa. Sabeu què són les fonts Wallace? Doncs n'hi ha a Barcelona, però també n'hi ha disperses arreu del món, també a París. N'hi ha que són d'imitació, n'hi ha que són autèntiques. Però sabeu realment la història d'aquestes fonts Wallace? Doncs l'explicarem. Ens encanta també estirar del fil, i ho sabeu, de dones silenciades o poc conegudes. Vosaltres us sona el nom de Liz Meitner? Doncs segurament no. És una científica física austríaca d'origen jueu que va estudiar la radioactivitat i la física nuclear i va tenir també un paper clau en el descobriment de la fissió nuclear. I hem parlat en alguna ocasió de la Sarah Bernhardt, però pels que no sapigueu gaire cosa d'ella, teniu ara mateix als cinemes un biopic sobre la seva trajectòria, el mite de la primera estrella. La pel·lícula en qüestió es diu La divina Sarah Bernhardt. Ah, i un clàssic que ens encanta, El petit príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry, que tindrà una segona part, però clar, no serà escrita pel seu autor, per l'original. Això, què podem considerar dur? Homenatge o sacrilegi? Ho veurem, molta teca, però ens en sortirem. En parlem de tot plegat amb l'editora, prescriptora cultural Maria Dolors Sàrries, la nostra viatgera per l'univers cultural. Benvinguda a Llibres, Píxels i Valors, Maria Dolors.
1: Moltes gràcies. Veig que tenim molta teca. Que raro, no?
0: Molta planxa. Molta planxa tenim, moltes coses per fer. I,
1: ho som-hi.
0: I arribarem fins a...
1: allà on puguem. Puguem. Exacte.
0: Exacte. No cal córrer. I comencem, dèiem, per el que podem considerar la pèrdua per la humanitat d'una divulgadora que va ser excepcional, la primatòloga Jane Goodall, per tot el que va fer, pels aprenentatges, i sobretot també perquè ho va fer amb calidesa i amb una simpatia envejable en temps, els d'avui, de postureig absolut.
1: I tant. Aquesta senyora que la van perdre a l'edat de 90 anys aquest passat 1 d'octubre està reconeguda mundialment per la seva feina, sobretot amb els ximpanzés a Tanzània. I jo penso, si m'ho permets, que això reobre també la memòria, que penso que es mereixen totes tres, d'un trio de dones que van marcar un abans i un després a l'estudi d'aquests grans simis. Les conegudes, curiosament, com els àngels de Leakey, no sé si es pronuncia exactament així, era un antropòleg que va voler que una senyora que es diu Fossey, que potser és la que més coneixeu, Goodall i Galdikas, les va enviar arreu del món a estudiar diferents tipus de grans simis, no? Els ximpanzés, els goril·les i els orangutans. La Diane Fossey, que era americana, segurament la coneixeu perquè d'ella s'ha fet una pel·lícula.
0: Sí.
1: I ella es va endinsar a les muntanyes de Ruanda i la seva vida va quedar... Això parlem de l'any cap als anys 80 o així, perquè ella va ser assassinada l'any 85. I ella es va dedicar a estudiar els goril·les. I la seva obra, Goril·les a la boira, que sabeu que la va protagonitzar la meva estimadíssima Sigourney Weaver, doncs ens va ensenyar qui era aquesta dona, abans de la Goodall, que es va dedicar a preservar la desaparició dels goril·les en un moment que una Ruanda pràcticament vivia d'aquest tipus de caça furtiva.
0: De caça furtiva i de comerç, no?
1: I de comerç, negre. Però Rosa, potenciat pels blancs.
0: I tant, i precisament aquesta pel·lícula, tu ara deia Sigourney Weaver, en el paper de Diane Fossey, explica la verdadera història de la tasca d'aquesta naturalista, Diane Fossey a Ruanda amb els goril·les de muntanya, i tenim la banda sonora.

0: De fet, Diane Fossey, i Jane Goodall i Birute Galdikas, aquests tres noms que deies, Maria Dolors, són tres dones pioneres que varen revolucionar la ciència i varen mirar els primats, diguem-ne, de tu a tu. La seva història té punts en comú i està marcada sobretot per la valentia i l'observació que van tenir. Són icones.
1: Sí, sí, com dius tu, observació, paciència i molta passió. I a més, es van endinsar en una disciplina que fins aleshores només estava dominada pels homes. I justament aquest antropòleg les va enviar amb elles 100 dones perquè va dir que les dones eren potser unes observadores més meticuloses i que podrien obtenir molts més resultats que si hagués enviat homes, cosa curiosa en aquell moment. Només ens queda de les tres la Birute Galdikas, que ella és alemanya, potser és la menys coneguda de les tres, i ella s'ha dedicat molts anys als orangutans a Borneo. Va anar amb el seu marit. Totes tres, curiosament, a part de ser enviades per aquest antropòleg, també van ser gràcies al patrocini de la National Geographic Society, que són els que han pogut pagar totes aquestes investigacions. I la Galdikas i el seu marit doncs van arribar a la reserva natural de Tanjung, a les selves de Borneo, on van desenvolupar investigacions al camp dels orangutans. Ella encara és viva, no tenim cap pel·lícula d'ella per poder-nos emmirallar, però també penso que l'hem de recordar a dintre quan parlem d'aquestes tres, i sobretot en aquest cas de la Goodall.
0: Jane Goodall, primatòloga conservacionista britànica, ens va ajudar a través del seu treball i estudi a comprendre millor els animals i també nosaltres mateixos. Tu deies, ens ha deixat als 91 anys per causes naturals, mentre, atenció, perquè ella a aquesta edat es trobava a Califòrnia fent una gira de conferències pels Estats Units. Diuen els de National Geographic i també des de la seva fundació que encara en aquesta etapa final de la seva vida seguia viatjant per tot el món. I ho feia amb aquella energia i aquella passió, petiteta que ella era, no? amb aquesta capacitat, no? Amb aquesta força, amb la incansable defensa del planeta, de tots els seus habitants, inspirant a milions de persones amb el seu missatge d'esperança. Perquè ella el que volia, en el fons, tot i haver treballat i estudiat els animals, és construir un món més just, sostenible i solidari, cosa difícil, tal
1: sí,
0: com està el pati.
1: Sí, i aquest missatge d'optimisme, no?, que podem veure fins i tot amb tots els documentals que s'han fet d'ella. Ella, com a curiositat també, va definir, redefinir el concepte d'humà. O sigui, estava entrat el concepte d'humà i ella el va fer redefinir perquè ella va investigar i descobrir que els ximpanzés tenien la capacitat de fabricar eines, i això ho va descobrir observant com uns determinats animals es dedicaven amb tiges a pescar tèrmits, i llavors això es va fotografiar, es va documentar el 2005 per National Geographic, i es va veure que aquests animals tenen capacitats que fins a llavors se'ls hi qüestionaven.
0: Clar, tu has dit, no? Ella va vetar el seu ús en experiments, va destronar a l'home com a única espècie que creia utilitzar eines, i jo crec que potser el més important, perquè ho hem pogut veure en els documentals que se li han fet i amb tot el que va arribar a gravar ella i el seu equip, és que els ximpanzés tenen emocions i sensacions, no? Ella de fet, recordava un moment molt, molt, molt especial que ella havia viscut, que era quan un dels ximpanzés que ella havia salvat de la caça furtiva, que havia matat una bala a la seva mare, i ella havia salvat quan era petit aquest ximpanzé, doncs ja de gran, quan el va deixar anar una altra vegada cap al bosc, se la va mirar i se li va abraçar. Jo no sé si heu vist, segurament tots
1: aquest
0: heu vist
1: aquest vídeo. Aquest vídeo és molt emotiu. Vull dir, quan veus que ell marxa, em sembla que era una femella, potser, marxa i es gira un moment i se'n va cap amb ella i l'abraça. Ella va dir que potser havia sigut el moment més emotiu de la seva vida, aquest instant, perquè et demostra, vull dir, que entre ells i nosaltres tampoc hi ha tanta diferència.
0: No, a més, Jane Goodall va desafiar les normes científiques tradicionals fins al moment, perquè ella entra dins del món dels ximpanzés i els posa, i els hi comença a posar noms.
1: Exacte.
0: En lloc d'identificar-los per números, que és com es feia fins aquell moment. Abans
1: sí, sí.
0: Només eren un número, doncs ella decideix en certa manera humanitzar-los.
1: Millor li diu David.
0: Exacte.
1: Sí.
0: O Diane, o,
1: sí.
0: o Mary, o els noms
1: sí.
0: que fossin.
1: Sí, sí. I gràcies a ella també, ara se sap que els ximpanzés poden contraure algunes malalties humanes, i això a les investigadores, la gent que està en el lloc on estava la Goodall, a Gombe, han de mantenir sempre una distància d'almenys de 7 metres i mig amb un ximpanzé per prevenir precisament que nosaltres els humans els hi encomanem qualsevol malaltia.
0: De fet, ara tu parlaves d'aquest parc nacional Gombe, estima Tanzània, doncs ella quan hi va arribar a Gingudal només tenia 26 anys.
1: Molt jove.
0: I cap formació científica. No obstant, va aconseguir al final guanyar-se la confiança dels primats, el que va donar lloc als importants descobriments que han arribat fins ara.
1: Exacte. I tenim, a veure, jo avui no tenim temps amb aquest programa per dir la quantitat de premis que ha obtingut aquesta senyora, perquè necessitaríem tot un altre programa per poder-ho fer. Però aquesta senyora ha tingut els premis més importants que us pugueu imaginar. Va ser nomenada, doctora honoris causa per més de 45 universitats del món. Va tenir el Premi Príncep d'Astúries el 2003, el Premi precisament Internacional Catalunya el 2015, té la Legió d'Honor de França, el títol de Dama de l'Imperi Britànic, etc, etc, etc. És que no pararíem de dir coses bones. I us podem recomanar documentals, com havies esmentat abans, perquè National Geographic n'ha fet sobre ella. N'hi ha un estrenat el 2018, que es diu Jane, que resulta que National Geographic eren imatges inèdites que les havien perdut als seus arxius i es pot veure ara. I el 2020 es va estrenar la seqüela que es diu Jane Goodall, la gran esperança. I últimament, això que tu havies dit al començament sobre aquesta visió que tenia ella d'anar pel món predicant, sent positiva, optimista, doncs hi ha un treball del 2023 que es va publicar, que es diu Jane Goodall, Raons per l'esperança, que és un documental precisament que parla, que va més enllà de la tasca científica, que es dedica a ressaltar bones notícies en aquests camps que a vegades sempre només sentim extinció, que ja no, o sigui, notícies caòtiques, no. Ella dona moltes esperances a que tot es pot recuperar.
0: Doncs aquesta Jane Goodall, no?, aquesta primatòloga que va aconseguir doncs, que coneguessin moltes més coses d'aquests ximpancers salvatges, comprenent que eren intel·ligents i que s'apropaven més als humans del que ens pensem, perquè
1: Exacte.
0: Tenien una estructura social, un sistema de comunicació, les activitats de caça, la tendresa de les mares cap als seus fills, l'altruisme i també, evidentment, els conflictes o les guerres que es podien desencadenar en els diferents grups de ximpanzés. Però ella ens ho va acostar, tot això, i ara queda per la història, i també queda per la història aquella manera de fer i que tenia ella, no? Amb aquella
1: sí.
0: facilitat i aquella cara sempre somrient, no?
1: Sí,
0: mai amb tensió.
1: No, i diu que tot això se li va despertar quan de petitet el seu pare li va regalar un ximpanzé petit.
0: Sempre el portava, aquell nino.
1: Exacte. I allò diu que va ser l'inici de tot plegat, curiós. Curiós, no?
0: Que bonic. I dèiem un altre dels temes que avui tenim per parlar en aquesta activitat. Abans, però, Leonardo DiCaprio, és veritat, m'ho deies a micròfon tancat, li va dedicar unes paraules a Jane Goodall.
1: Sí, sí.
0: Que pot recollir, sí.
1: Sí, potser m'agrada perquè penso que és com una manera de tancar el tema i un homenatge amb ella. Està signat per Leonardo DiCaprio l'any 2019 i diu així: admirava Jane Goodall molt abans que ens coneguéssim. Coneixia el seu extraordinari treball amb els ximpancers a Gombe. Havia llegit sobre ella, havia llegit els seus llibres, però només quan vaig poder passar un temps amb la Jane, ara fa uns anys, vaig sentir realment que estava en presència d'un dels líders més impactants i més importants del planeta. Ella va decidir anar a Tanzània als 26 anys per estudiar els ximpancers i la investigació que hi va dur a terme a la selva de la riba oriental del llac Tanganyika va acabar canviant l'etologia i les ciències del comportament per sempre més. Des de llavors, ha dedicat, parlé en present perquè encara no sabia mort, ha dedicat la seva vida a la protecció del medi ambient. Fins i tot ara, a l'edat de 85 anys, Jane Goodall destina gairebé cada dia a difondre optimisme i a conscienciar tothom arreu del món. El seu és un missatge poderós per protegir els drets inherents de totes les criatures vives, per donar esperança a les generacions futures i per fer una crida urgent contra l'amenaça ambiental més gran de totes, que és el canvi climàtic. Qualsevol que l'hagi sentit parlar o hagi sentit la seva història, aquest

0: veure amb un senyor, Sir Richard Wallace, que era un filàntrop britànic, que va fer l'esbós d'aquestes fonts i en va fer donació a ciutats de París, on residia, a Lisburn, on era diputat, i també sembla que van arribar a Barcelona. No?
1: Exacte.
0: Unes fonts que s'incorporen després de les transformacions a l'abastament d'aigua de la ciutat, per exemple, de Barcelona, on van començar a proliferar a l'espai públic aquestes fonts per veure. On les trobem i què són les fonts Wallace? Perquè crec que tu ets una apassionada del tema.
1: Sí, allà on vaig, em veig una, la fotografia, i vaig pensar, però quantes n'hi ha? O sigui, em vaig començar a interessar per aquestes fonts. Realment n'hi ha algunes que són falses, veuen de seguida. Vull dir, segur que vosaltres les heu vistes. Mireu, són
0: situem unes fonts
1: d'estil renaixentista. Us ho dic perquè quan les vegueu, us atureu i mireu això. Les figures femenines tenen elles de quatre cariàtides, que representen la bondat, la senzillesa, la caritat i la sobrietat. I sostenen, perquè són cariàtides, una cúpula semiesfèrica amb quatre dofins al cim, entre les quals hi cau un rajolí d'aigua. Inicialment s'hi va afegir un got metàl·lic lligat amb una cadena per poder accedir a l'aigua, però posteriorment es van retirar perquè, evidentment,
0: home,
1: com comprendreu...
0: No era higiènic,
1: eh? Doncs aquestes fonts van ser, com deies tu molt bé, dissenyades i pensades per un filàntrop, el senyor Richard Wallace, que va veure que la capital francesa tenia molts problemes per garantir la distribució d'aigua, i els llocs on arribava es feia pagar amb un preu inassumible per a molta gent de la població. Llavors diuen, pot ser una anècdota o no, que el Wallace, un dia passejant per París, tenia molta set, va pensar en els desafortunats que no podien satisfer beure aigua, com ell sí que podia fer, i va començar a dissenyar aquestes fonts per poder-les repartir perquè el poble, tothom, en pogués gaudir i pogués tenir aquestes fonts. Les premisses havien de ser la mida, doncs prou grans perquè les veguessis de lluny, però tampoc que no trenquessin l'harmonia del passatge urbà.
0: Clar.
1: La forma havia de ser, doncs, útil per un cantó, però bonica també per un altre, no? Una estètica. El preu no podia ser molt car, perquè si n'havien de fer moltes, doncs havia de ser assumible. I el material havia de ser fàcil de treballar, i es van fer de ferro i...
0: De ferro colat, no?
1: Exacte, i no de bronze, com fins a llavors es feien les fonts. I París, en concret, es va triar el color verd fosc. Com dius tu, n'hi ha per tot el món. O sigui, París, l'any 1893, en tenia 63 exemplars. Però, fixa't tu, 63. El 2022 en tenia 106. I fins a l'any 1960 es van anar instal·lant. Però només n'hi ha 10 que són originals.
0: Ah, com diguem, autèntiques.
1: Les primeres.
0: Les primeres que es van instal·lar.
1: Exacte, perquè les altres es van substituint a raó d'una per any, es van substituint i es van canviant perquè s'han tornat, s'han envellit, s'han deteriorat, i les van canviant.
0: I les van...
1: Seguint el mateix model, la mateixa estructura, eh?
0: O sigui, seguint aquestes de ferro colat, aquesta
1: igual
0: forma de les cariàtides, amb tots aquests símbols de la bondat, la senzillesa,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que siguin belles. I exactament a Barcelona n'hi ha una a la Rambla, davant del Museu de... Bé, clar, ara hi ha obres.
1: Ara hi ha obres,
0: ara
1: però
0: ha obres.
1: El que era abans la gent al Cinecomèdia, i que ara serà, doncs, el Museu Thyssen, està allà a la cantonada en Passeig de Gràcia, allà n'hi ha una. Però jo la que recordo és una que ja no hi deu ser, que és a la Rambla. O sigui, jo la primera que em va cridar l'atenció va ser la que hi havia a la Rambla de les Flors. Allà n'hi havia una i la gent hi bevia, perquè això és aigua potable, eh? Havia sigut aigua potable. Curiosament, a Barcelona, a diferència de la resta del món, a Barcelona porten un escut amb un cantó i, o sigui, els dos laterals, hi ha un text que diu... Ara potser ens sembla banal, això.
0: A l'empresa que subministrava, no? L'aigua?
1: No, deia aigua, en castellà, tomada directamente del contador. Encara si les veieu, ho podreu llegir, això, només a Barcelona. Perquè a Barcelona va arrossegar al llarg del segle diversos episodis de malalties infeccioses, i algunes de les quals s'atribuïen a la contaminació de l'aigua de dipòsit. Per tant, perquè la gent estés tranquil·la i pogués beure d'aquestes fonts, es va posar justament aquesta inscripció.
0: Que era una manera de dir, tranquils, que aquí podeu beure sense que us passi res.
1: No és problemàtica aquesta aigua, o sigui, molt curiós. I si aneu, a Barcelona hi n'hi ha una allà, per exemple, Gran Via, amb carrer Marina, que es veu de sobres, que és falsa. el color.

0: És a dir, no és aquest pullover fosc.
1: Exacte,
0: saps?
1: Que són rèpliques. També diu, n'hi ha una diagonal entre València i Roger de Flor, i deien aquesta tercera, que no sé si és la que recordaves tu, les Rambles davant de l'Hotel Orient i en el Passeig Picasso, també.
0: Bueno, de fet, originals a Barcelona n'hi ha dos, només. Aquesta que hem dit, del Comèdia, l'altra no sé on és, i després hi ha tres còpies. I hi havia un tercer original davant mateix de la Societat General d'Aigües, que és molt a prop de casa meva, a Diputació, amb Passeig de Sant Joan, que la van treure i l'han traslladada de Cornellà de Llobregat. I aquesta també és una de les tres originals que ha vingut a Barcelona. I la segona, no sé si és la de la Rambla. Jo no sé si l'han tret la de la Rambla, mira,
1: A veure, estan amb obres. Llavors,
0: exacte,
1: no
0: tampoc,
1: sé si són d'aquelles coses...
0: Que la treuen i la posen.
1: Ah, o que la treuen
0: i ja no la posen.
1: I ja no la posen més. Bé, ara que dius això, perquè precisament recordo que també ara s'ha recuperat del metro del Liceu,
0: sí.
1: Diguem-ne, la part d'entrada a l'entrada del metro, l'antiga,
0: sí.
1: Que era de ferro i que sí. Era original i que durant anys se l'havien ventilat.
0: Clar.
1: O sigui, ja. Van fer obres, la van ventilar, ho van modernitzar...
0: Sí, és que les obres posar... per recuperar o per perdre-ho per sempre més. O sigui, no sé, això investigarem.
1: Investigarem, doncs mira, ja sabeu que són les Fonts Gual·les, si us les trobeu, que tenien, doncs, quin era el seu origen, qui les va crear, que eren de ferro colat, que tenien, a més, una estètica i una bellesa, i, a més, sí. Una sensibilitat especial, i que n'hi ha de reals, o sigui, d'originals, i n'hi ha que són còpies barates, no?
0: Podríem
1: dir. Parlàvem d'aquelles dones que normalment són silenciades i que sovint aquí ens agrada estirar del fil i intentar entendre què ha passat, no? Jo us dic un nom, Lise Meitner. Ella és una dona menuda, per exemple, que va aconseguir escapar dels nazis. És la física responsable de la fissió nuclear, perquè ara explicarem coses. La mare jueva de la bomba atòmica i al mateix temps l'única científica que no va voler col·laborar en el projecte Manhattan. Va ser una celebritat després de la Segona Guerra Mundial i una heroïna a l'alçada d'Eleanor Roosevelt. I per què no la coneixeu avui? Per què no n'heu sentit a parlar? Perquè, clar, nominada 29 vegades al Premi Nobel de Física.
0: Exacte.
1: Premi Nobel, de física.
0: Sí.
1: 17 vegades nominada al Premi Nobel de Química. Va descobrir un element químic de la taula periòdica. La primera, com dèiem, en interpretar la fissió nuclear. I ningú recorda el seu nom? Ningú sap aquesta dona què va fer al llarg de la seva vida?
0: Són aquelles coses que un no pot entendre. És que ni tan sol, Rosa, jo que he estudiat ciències, vull dir que sóc del ram de ciències, me l'havien esmentat mai.
1: És mai a dir, a la vida,
0: No, ni a estudiar, ni a física, ni a química. O sigui, he al·lucinat. Quantes dones hauran viscut situacions semblants a la història de la Lise Meitner? Vull dir, desenes de dones que aquí al programa... han esmentat i que al llarg de la història han hagut de lluitar contra les circumstàncies de la seva època per fer-se un lloc a la seva professió. A vegades aquí hem parlat d'escriptores, de pintores, d'artistes, i ella és una científica nascuda a Viena el 7 de novembre de l'any 1878. La seva família, tu has dit que era jueva, i cal dir que era una família que tenia possibles, una família que estava ben situada. Però, ai senyors, què ens passa? Que en aquella època, això ho hem dit tantes vegades, qui podia accedir a la cultura, qui podia accedir a les escoles? Doncs els senyors, els homes. I ella no podia estudiar al mateix lloc que els homes. Va haver de fer, doncs, cursar els primers estudis en una escola municipal, que era de menor rang, evidentment, que la que estudiaven els homes, i després preparar-se per si mai podia tirar endavant uns estudis superiors.
1: Clar. No, ella no va tenir,
0: no va tenir fàcil.
1: Hem de pensar que a finals del segle XIX, clar, l'educació a l'escola pública acabava als 14 anys.
0: Exacte.
1: I les dones a Àustria estaven excloses legalment de les universitats. És a dir, no podien anar-hi, no podien estudiar a les universitats. Però va passar una cosa, que és que la necessitat de dispensar atenció mèdica a les dones musulmanes de les zones ocupades de Bòsnia i Herzegovina va propiciar que el govern austríac consentís, bé, us deixem, perquè us necessitem que les dones cursessin la llicenciatura de Ciències i de Lletres. I només 4 varen aprovar, parlem del 1901, el Matura, que seria l'examen de l'època,
0: sí.
1: I entre elles hi havia la nostra amiga Lise Meitner.
0: Exacte, s'hi van presentar 14 i només van aprovar 4. Aquesta científica va començar, doncs, una carrera matriculant-se en Matemàtiques i Física a la Universitat de Viena. De fet, el 1906, Meitner es va convertir en la segona dona que obtenia el títol de doctora en física a la Universitat de Viena, amb una tesi sobre la conducció de la calor en cossos no homogenis. Després de doctorar-se, el 1907, va presentar, fixa't tu, pobra, una sol·licitud per treballar amb Marie Curie a París, però se li va negar. I llavors va dir, mira, m'he de guanyar la vida, per tant, dedico les tardes a treballar, donava classes, no li agradava això de donar classes. Normalment feia classes professora de francès a escoles de noies. Ell el que volia és dedicar-se plenament a la investigació i a la química.
1: A la investigació.
0: No? Exacte. Llavors es va cansar de l'ensenyament, va demanar diners a casa seva per demanar si podia anar a Berlín i assistir a classes del Max Planck, que tenia el Premi Nobel de Física.
1: Ara t'anava a dir, aquest segur que els hi sona, a tots els que estem parlant, al Max Planck.
0: Perquè és un home.
1: No, i perquè se n'ha parlat, perquè li han donat medalles, li han donat premis.
0: El Premi Nobel, per exemple.
1: Saps? Vull dir, reconeixements, que de fet ella a Alemanya demana permís a Max Planck per assistir a les seves classes, tot i que el senyor pensava que per norma general, atenció, les dones no havien d'accedir a la universitat.
0: Exacte.
1: Va considerar oportú deixar aquelles que tenien com un talent extraordinari i llavors admet a l'Alice Meitner.
0: Exacte.
1: I també li permet treballar en un laboratori on allà va conèixer Otto Hahn.
0: Vaya pinta l'Otto Hahn. Rosa,
1: sí.
0: Perdona que et digui.
1: Home, 30 anys d'amistat i aquest senyor el que li va fer?
0: 30 anys treballant junts, amics, col·legues de professió. Tots dos van treballar a l'Institut Kaiser Wilhelm de Química. I ell, quan van entrar, però no t'ho perdis, ell va continuar treballant per un sou de 5.000 marcs anuals.
1: Una mica rata, aquest senyor, ara ho veureu.
0: Però ell és res.
1: No,
0: ella zero.
1: Ella gratis.
0: I llavors el Max Planck va dir, alguna cosa hem de fer, la va contractar com a assistent al laboratori i la primera dona assistent a Prússia, tot i ser el càrrec més baix amb la jerarquia científica. Però, com moltes científiques de l'època, la Primera Guerra Mundial, tot això ho va alterar. Ella es va unir a l'armada austríaca com a tècnic infermera de raigs X al Departament de Radiologia d'un hospital. I quan va acabar la guerra, la Primera Guerra Mundial, va tornar amb aquesta societat, juntament amb el Hahn, i van ser els dels primers a aïllar l'isòtop, que es deia protactini.
1: Sí, varen publicar diversos treballs junts, però sí que és veritat que el senyor Hahn, en un moment donat, el condecoren amb una medalla i el tribunal li diu a ella, a tu et donarem com una còpia de la medalla, no et podem donar una còpia de la medalla, sinó un reconeixement per haver contribuït. El treball era dels dos, eh? I ella no va dir res.
0: No.
1: I senzillament no va anar a la cerimònia aquesta de les medalles. Va dir, passo de la còpia de la medalla, perquè si no em reconeixeu que jo amb aquest senyor hem investigat i els dos hem aconseguit
0: aquest
1: treball. I es
0: veu
1: doncs,
0: que ella, a més, era una persona que més aviat desencallava les investigacions quan aquest Hans no sabia com sortir-se'n i amb ella no se li va reconèixer cap mèrit. Al final ella va dir, se'n va anar a Estocolm, allà hi tenia un nebot, i va treballar amb el personal que feia recerca atòmica en un institut que es deia Mannes-Siegmann. Llavors van dissenyar bastant més tard el primer mecanisme de detonació d'una bomba nuclear. Ella va produir, com deies, el primer model de fissió nuclear de la història. Model que hauria resultat fallit si no hagués estat ella la interpretació que va fer. O sigui, no el que va presentar el Hans, sinó ella no hagués dit això. Ell, quan va publicar, va dir que no et posava el nom de Meitner, va dir que el règim nazi no l'hauria deixat incloure una autora jueva. Aviam.
1: No.
0: Vull dir, no.
1: Llavors, excuses.
0: Exacte. A l'any 44, aquest senyor va rebre el Premi Nobel de Química, que aquí ja és, dius, bueno, vam-nos, pleguem i vam-nos, no?
1: Sí, tots van rebent Premis Nobel. I ella, que és la que havia desencallat a totes les investigacions i que n'havia format part i que era un dels cervells pensants, doncs res,
0: no,
1: ella no.
0: No. I llavors dius, ell treu el Premi Nobel de Química, però resulta que la reacció en cadena atòmica, la qual posava les bases per després desenvolupar la bomba nuclear, si no hagués sigut per les per als estudis de la Meitner, aquest senyor Hahn no ho hagués pogut tirar endavant. O sigui que, per això, i també deies, va ser de les poques dones convidades al projecte Manhattan, ella no hi va anar, perquè ella suposava el desenvolupament i l'utilització d'armes nuclears. Al final es va fer ciutadana sueca, l'any 1949. També va anar a viure al final al Regne Unit amb la seva família, tenia família allí. Jo crec que hem de dir que aquesta senyora va canviar el rumb de la història, de la ciència, però no va rebre mai un digne reconeixement. Fixa't tu, Rosa, fins 2 anys abans de la seva mort, quan el 1966 va ser reconeguda amb el premi, un premi molt important, l'Enrico Fermi, i llavors, a honor seu, es va anomenar Meitneri, amb un element químic de la taula periòdica d'elements, que no hi ha cap altre element químic de la taula periòdica, que t'he de confessar, entre parèntesi, que és una de les meves passions.
1: Ah, sí, la taula periòdica?
0: Sí, tinc, vull dir, m'he fet imprimir samarretes, me la sé de memòria, és una cosa... O sigui, tota la vida la taula periòdica ha sigut la meva passió. Doncs no hi ha cap més element químic que porti un nom de dona. I llavors un diu, no, però hi ha un que porta el nom Curie. No, no, porta el nom Curie perquè Curie era ell. O sigui, està fet en nom dels dos, no d'ella. L'única que porta és ella.
1: El Meitneri, l'element químic 109 de la taula periòdica. De fet, va ser dona de l'any als Estats Units. El 46 va viatjar a veure la seva família, va ser rebuda en tots els honors i nomenada dona de l'any, un premi que li va entregar el president Truman, no? Però, clar, li va arribar també una proposta de Hollywood per fer una pel·lícula que no va acceptar per no tenir sentit res del que s'explicava en aquella pel·lícula. Per tant, una dona...
0: Íntegra, a més,
1: íntegra de cap a peus.
0: I a la seva tomba la làpida, el seu nebot, aquest nebot suec que tenia, i feu gravar la equació de la fissió nuclear i una inscripció que diu una física que mai no va perdre la seva humanitat. I com deies tu al començament, nominada amb suma total 49 vegades als Premis Nobel entre física i química i no el va obtenir mai.
1: No el va obtenir i és l'única que té l'element químic de la taula periòdica.
0: Una dona.
1: Una dona, la Lise Meitner. Per tant, ara ja no podeu...
0: En recordem-nos
1: que va existir i tot el que va fer la Lise Meitner. I ara us volíem parlar del biopic sobre Sarah Bernhardt als cinemes. La divina Sarah Bernhardt, es diu, que narra la història d'una dona que va viure múltiples vides on l'amor i el teatre importaven més que res. De fet, no sé si haureu sentit, en alguna ocasió n'hem parlat aquí en el programa, de la Sarah Bernhardt, el seu geni artístic, els seus amors, els esdeveniments que van marcar la seva
0: vida. I també les seves excentricitats.
1: Sí, perquè...
0: Recordes? Que dormia amb un, com se diu ara, amb un d'això de morts, amb una caixa de morts.
1: Exacte, sí, dormia amb un taüt.
0: Amb un taüt.
1: Sí, perquè era especialeta, la Sarah Bernhardt. No només va ser actriu immensament tràgica, amb un magnetisme poc comú, sinó també una dona molt avançada al seu temps. Lliure i decidida, va expressar audàcia en els seus punts de vista polítics i també feministes, sovint en contra de la majoria. Doncs punts positius, per exemple, d'aquest biopic que trobeu als cinemes, que es diu La divina Sarah Bernhardt. És una peça cinematogràfica allunyada, diguem-ne, del més obvi, perquè es mostra la coneguda actriu de teatre francesa, lliure, audaç, recordada per la càmera, en un retrat inspirat a la seva vida i miracles. És impossible no encarinyar-se amb la protagonista d'aquesta pel·lícula, una dona avançada al seu temps, és la Sandrine Kiberlain, que també ha participat en pel·lícules com Conoce a los Bárbaros, Florida, En buenas manos, que fa d'aquesta divina. Aquesta divina protagonista s'arrisca a defensar un treball excepcional que dona encara més valor i qualitat a la proposta. La darrera aposta d'aquest cineasta francès, el director és el Guillaume Niclou, sempre s'arrisca i transcorre entre finals del segle XIX i principis del segle passat. Un biopic, podríem dir, que surt dels cànons establerts apostant per obrir altres vies d'expressió i apuntant també més aviat a un retrat inspirat en fets històrics. Va ser una actriu francesa famosa arreu del món. Només una dada, el seu funeral, que això jo crec que en alguna ocasió, Sarrias, n'hem parlat aquí.
0: Sí, que en vam parlar aquí.
1: Hi va anar més de 500.000 de persones.
0: Inclús hi ha fotografies del...
1: Hi ha de 1923, eh? Mm. Clar, era una xifra totalment estratosfèrica per l'època.
0: Es va aturar a tot París, eh?
1: Doncs la pel·lícula aconsegueix aquest biopic explicar aquesta etapa essencial en l'existència agitada d'una reina dels escenaris i Kimberley porta el pes del film davant la càmera amb una màgia que ja ha demostrat en altres pel·lícules. Perquè ho fa, diguem-ne, allò que diuen els francesos, un tour de force, no?, interpretatiu, perquè defensa molt bé aquest paper o aquest rol d'actriu rebel, capriciosa, no?, una mica rara, també, estranya, no? I també fa part de la interpretació de la dama de les Camèlies a l'escenari del Teatre de la Renaissance.
0: Una gran dona. Una gran dona, vull dir, curiosa. Jo me'n recordo que em vam estar parlant aquí i vam explicar moltíssimes de les seves excentricitats, però també la seva valentia en condicions físiques que havia tingut adverses i que ella sempre va intentar dissimular i que va superar problemes físics importants. O sigui, que jo crec que val la pena anar-lo a veure, no?
1: Home, ella dirigia un teatre, s'ocupava dels vestuaris, dels decorats, reescrivia aquelles obres que no l'acabaven de convèncer, gestionava el seu patrimoni, trencava amb el protocol de les bones maneres, es contradeia, ho assumia, sempre li va encantar el joc teatral, per molts va ser una mica anarquista punk, no? Perquè es va interessar per aquella gent que era rebel com ella, que anava contracorrent, no? Alimentades una mica pel lema ni Déu ni amo. De fet, ella deia, amb el tema de la interpretació i de l'art que tal li agradava, hi ha una frase que li deien: el teu cor ha de sagnar perquè el públic senti alguna cosa. Yeah. I així ho feia, no? Com per exemple a la dama de les Camèlies. I només per acabar, dient que era una dona excessiva, massa violenta, massa amorosa, massa injusta, massa enamorada de la justícia, massa rebel, totes aquestes facetes les trobeu en aquest biopic. I també demostrar que ella era una d'aquelles persones vampíriques, diuen, capaces d'absorbir aquella persona que tenia davant només amb la seva presència, amb les seves contradiccions, exigències i també generositat. Vull dir que era com una dona...
0: Una dona molt excessiva amb tot.
1: Exacte, com molt potent, molt contundent.
0: Jo recordo que em sembla que també ella es va posar a favor del Zola quan es va fer el manifest del Jacques. Ella, molta gent no volia prendre partit i ella sí que va prendre partit a favor del que havia dit el Zola.
1: Sí, sí, ella era contundent, eh? Si volia dir una cosa,
0: la deia.
1: Doncs sí, teniu aquest biòpic al cinema, la divina Sarah Bernhardt, doncs que explica una mica la seva història, trajectòria, part biogràfica, part històrica, no? I també alguna de les seves interpretacions, com la dama de les Camèlies a París. I ara hem de parlar d'un clàssic.
0: Sí, bueno, jo...
1: D'un clàssic universal,
0: sí,
1: que ens agrada molt aquest llibre.
0: Això sí, l'original.
1: L'original, d'Antoine de Saint-Exupéry, que tindrà una segona part. Segona part, a veure. Però clar, evidentment no escrita pel seu autor perquè és mort. Segones parts escrites així, com es fa? Estem d'acord o en contra? Només direm, i ara escoltarem una cançó, Eloy Moreno ha entomat el gran repte de donar, explicarem tot això d'aquí una estona, el gran repte de donar continuïtat a aquest clàssic universal del Petit Príncep, amb noves reflexions, però diuen respectant l'essència del que és una obra de culte. Per nosaltres el repte és ingent i tenim moltes coses a dir, però tu te'n recordes, no?, del musical del Petit Príncep.
0: I tant, em sembla que a més l'han reposat i ha tingut moltíssim d'èxit.
1: Doncs pels amants del clàssic només us direm que hi tornen a aparèixer personatges com la Rosa, que acabarem amb una cançó relacionada amb el tema, i els Baobabs, aquí la cançó dels Baobabs.

0: Aquesta és una de les cançons d'aquest clàssic, d'aquest musical, que s'ha interpretat en multitud d'ocasions i amb gran èxit de públic al Petit Príncep de Barcelona. És la cançó dels Baobabs. Els Baobabs hi seran, la Rosa també, però a veure, Sàrries. A veure, un moment. Aquest és un clàssic, la gent potser no ho sap, que és el llibre més venut, el Petit Príncep, després de la Bíblia.
1: Exacte.
0: El llibre més venut després de la Bíblia, que s'ha traduït a més de 600 idiomes i dialectes.
1: Exacte.
0: El Petit Príncep.
1: Exacte.
0: D'Antoine de Saint-Exupéry, que explica moltíssimes coses. És un conte poètic, filosòfic, que va molt més enllà del que s'hi explica, que tant va dirigit a nens com a adults, i que té aquella frase cèlebre de "només si veu bé amb el cor, l'essencial és invisible als ulls".
1: De fet, cada any diu que es venen més de 5 milions d'exemplars a tot el món.
0: O sigui, 5 milions, a l'any.
1: Vull dir, un 5 i 6 zeros, Aquest autor, aquest senyor Eloi Moreno, després entraré en què opino jo concretament d'això, però aquest senyor diu, justificant per què es mereixia una segona part, que, a veure, és un altre llibre, evidentment, però diu que està fet amb molt afecte, i que té el suport de la Fundació Saint-Exupéry, i que això és una garantia, diu, perquè si no haguessin estat d'acord els de la Fundació, diu que no haurien pas aprovat de poder de fer el llibre, no? Aquesta segona part. Diu que, de fet, és una continuïtat, ells han volgut fer una continuïtat, és com allargar el diàleg obert que es va fer ara fa més de 80 anys, i d'una manera una mica diferent.
0: Sí, perquè es dirà el nou viatge del Petit Príncep.
1: Exacte. Però diu que semblava lògic que si algú llegia l'original i després llegia el seu, doncs que no té una continuïtat, que no volia un trencament. És com si fos un capítol a continuació del que va fer el Saint-Exupéry, no?
0: Clar, que recordem que el Petit Príncep de l'original, de Saint-Exupéry, amb només 100 pàgines, va entrar ràpidament a enamorar a milers i milions de lectors i lectores, perquè, com ha dit la Maria Dolors Sàrries, que a més és una gran coneixedora d'aquest llibre, se'n venen 5 milions d'exemplars a l'any.
1: A l'any. Ell diu que hi ha una evolució de l'original, hi ha elements que apareixen, com ara tu deies tu, la rosa, el xai, la guineu, transformats, i comença que l'aviador es retroba amb el Petit Príncep i junts recorden el primer viatge. Recordeu que Saint-Exupéry era aviador, que va morir precisament, mai es van trobar les seves restes, va morir amb el seu avió, i que al Panteó de París hi ha un recordatori que per recordar que va morir, però com que el no recupera el cos, doncs hi ha una làpida, senzillament, no? Doncs que apareixen ara temàtiques més actuals, és a dir...
0: Sí, perquè visitaran nous planetes on es trobarà un governant autoritari, un altre només hi ha flors, el planeta de la saviesa, i també diuen que vol servir per parlar de valors com a l'original, és a dir, l'empatia, la màgia del que és quotidià, però també reflexions sobre immigració i noves tecnologies.
1: Exacte.
0: Ja et dic jo que sortirà ChatGPT i la IA per allà al mig, la intel·ligència artificial.
1: Perquè les xarxes socials ja hi són incloses. I després diu que ell denuncia, en aquest llibre, la tendència contemporània, això sí que és veritat, que la gent presumeix de la seva ignorància. O sigui, la gent opina de tot sense saber res. I llavors això diu que ha volgut plasmar en aquest llibre. Que el Petit Príncep ha crescut, no és tan petit, perquè ell considera que el Petit Príncep, a més, és un llibre més per adults que per nens, no? I és una mica més gran, gairebé adolescent, i diu que entre les imatges i el text, doncs, entendrem el que he fet. Però jo, Rosa... Deixa'm dir-te.
0: No. Aquí, micròfons oberts i endavant les atxes, Sàrries. És que s'ha de dir, a veure...
1: És que això no m'agrada... Bueno, aquest senyor tampoc ha inventat la sopa d'all. Vull dir, hi ha molts altres que els recordarem que han escrit segones i terceres i quartes parts d'un original. Però mira, deixa'm dir-te, una senyora que es diu Meredith Borders, que és escriptora, editora i crítica nord-americana, és que firmo amb sang el que diu.
0: Digues.
1: Diu... Això és una tendència literària a la qual mai no he pogut donar suport. És a dir, això de les seqüeles de les novel·les clàssiques escrites per autors diferents. Fins i tot, quan els hereus de l'autor aproven aquestes seqüeles, no les consideraré mai dins del cànon. N'he llegit algunes per pura curiositat i per una inclinació al masoquisme, i no puc recomanar-ne cap. Senzillament, no puc sentir cap entusiasme per aquesta tendència. Jo tot això ho subscric, Crec que escriure una seqüela dels personatges d'un altre autor és de mal gust. Indubtablement, els autors originals tenien plans per a aquests personatges, plans secrets, amagats, en el fons dels seus cors, que ara s'han manifestat d'alguna altra manera, i les seves creacions han tingut un futur inventat per un altre. I el que més em molesta d'aquestes seqüeles és que, inevitablement, narren uns finals que els autors originals havien deixat a la nostra lliure imaginació o que encara havien d'imaginar. I com que els autors d'aquestes seqüeles estan convençuts que nosaltres no ens conformarem amb una cosa ambigua, fan que els finals siguin concrets, tangibles i sovint feliços, fins i tot quan l'autor original no ho pretenia. Per tant, és que no puc dir res més que el que ha dit ella.
0: Clar, ho dèiem al principi, no?, quan estàvem proposant el tema. Això es pot considerar un homenatge, es pot considerar un sacrilegi, perquè, clar, el que ha dit l'Eloi Moreno, autor de llibres com Invisible o Contes per entendre el món, és que quan li van oferir el projecte li tremolaven les cames, que no sabia com afrontar una cosa així. Però jo crec que és una mica, com dirien els castellans, venir-se arriba. Perquè, clar,
1: Rosa,
0: amb una obra...
1: Saps per què s'ha venit d'arribar? Pel xec que li han donat.
0: Home, pels diners.
1: Aviam,
0: que cobrarà.
1: Que una coneix una mica el món editorial.
0: Sí, i més tu, exacte, que has sigut editora.
1: Dir, a veure, no pensem que tot això és altruista i que tot això anirà per a la Fundació Sant Exupéry, per l'amor de Déu.
0: No, és a dir, anem a fer quartos, d'això. Anem a fer una mica de diners. Ah. L'Eloi Moreno diu que el convenç que la continuació s'enfronta als reptes del temps actual, respecte a temes que ja preocupaven l'escriptor francès, com l'ecologia, el lloc de l'home a la naturalesa, la tolerància, la pau mundial, no? Evidentment, en temps de guerra, també es vol parlar del símbol d'entesa entre pobles, cultures, la pau dins la humanitat... Clar, no sé, jo una història universal com El petit príncep de Saint-Exupéry, que té aquests milions de lectors, que és el segon llibre més venut després de la Bíblia, amb aquest contingut que està ple de simbolismes, de filosofia, no? Amb un to melancòlic,
1: de pensament,
0: no?
1: Sí.
0: De pensament, que arrossega una mica el lector, no? Tant per les il·lustracions com pel text, perquè, clar, quines il·lustracions faran?
1: Bueno, es veu que ja les han fet, eh? Vull dir, il·lustracions adequades ara, a les d'ara. O sigui, un petit príncep adolescent, una mica més crescut, adequat als nostres temps. Però, a veure, Rosa, que el Saint-Exupéry, tota aquesta, com dius tu, que és una obra filosòfica també i que s'ha de llegir a vegades frases dos i tres vegades perquè porten un missatge, això no els pensaments d'una persona molt concreta, en un moment històric molt concret. I ara, això... tu dius, clar, es venen tants milions l'any, imagina, fem una segona part, aquí ens fem d'or. Però és que si tu vols fer un llibre amb tots aquests valors sumats, escolta, escriu-ne un altre, fes-ne un altre, utilitza, si vols...
0: Tingues valentia, no?
1: I esmenta el petit príncep i dic, però no vulguis dir que estàs fent la continuació. A veure, no, mira, seqüela, Rosa, et quedaràs parada. Jo avui he portat fins i tot de l'Astèrix. Vull dir que ja no estan ni el Goscinny ni l'Uderzo. Ja ho firmen uns altres, però tu mires el llibre...
0: I sembla que sigui d'ells.
1: Home, i tant. Però, a diferència, el senyor Uderzo va autoritzar que es fessin... O sigui, i va seguir... I sempre els originals que es van fer sense ell, quan ja un es va morir i l'altre es va jubilar, abans de sortir al mercat, ell els va revisar fil per randa. Això és una altra història.
0: Clar.
1: Tu el revises, l'autor ho revisa i diu, pues sí, endavant, perquè sí. Però mira, Rosa, jo vaig llegir en el meu temps la seqüela de Lo que el viento se llevó, perquè jo el llibre em havia agradat tant, la pel·lícula tant, vaig dir, va, una tal Alexandra Ripley va escriure Scarlett, jo pensant... Ja te lo contaré mañana, Escarlata,
0: saps? Clar, l'Escarlata O'Hara, sí.
1: A veure què passarà mañana, aquesta m'ho dirà. No vaig poder aguantar el llibre, el vaig deixar a la meitat.
0: Insuportable.
1: Però és que s'han fet seqüeles d'Orgull i Prejudici, de Dràcula del Bram Stoker, de l'Illa del Tresor del Robert Stevenson, del Sherlock Holmes, de la Guerra dels Mons de H.G. Wells, del Robinson Crusoe, de l'Alícia, dels Miserables del Víctor Hugo, de Mort a Venècia del Thomas Mann, del Harry Potter i el que tenim més recent, la sèrie Millennium, de l'Steve Larson.
0: Que es va morir, sí.
1: Home, seqüeles no autoritzades de dos autors diferents. A veure, i cap d'aquestes ha triomfat?
0: No.
1: Cap seqüela d'aquestes?
0: Cap ni una.
1: Ningú recorda Orgull i Prejudici que no sigui de Jane Austen, m'entens?
0: No, ningú de 150 anys, per cert, de Jane Austen, que s'ha de revisitar. Doncs crec que ho hem fet tot.
1: Jo crec que ho hem fet tot, sí. També hem tret una mica de malestar de dintre, perquè jo aquest tema, de veritat t'ho dic, el portava... Ho havies de treure.
0: Pel camí de l'amargura. Ja sabeu el que pensem nosaltres, si sacrilegi o homenatge sobre aquesta segona part del Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry. Maria Dolors Sàrries, com sempre, un plaer conversar
1: I
0: xerrar amb tu. Nosaltres som la gent de Llibres, Píxels i Valors. Avui el control tècnic Oriol Ortiz, qui us ha parlat Rosa de Diego. Maria Dolors Sàrries, moltíssimes gràcies. I si et sembla, escoltem una altra cançó del musical del Petit Príncep, doncs en aquest cas dedicat a un dels personatges també del Petit Príncep, que és la Rosa. Et sembla?
1: I pot ser tu.
0: I tant. Gràcies. Escoltem la música.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
2: Ràdio 4.
3: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'hora clàssica de la temporada. Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes. Això és l'Hora Clàssica, ja ho sabeu quan sentiu aquesta sintonia. I avui fem parada en una institució que en només un quart de segle ha canviat el mapa musical del país i ha format centenars de músics. Parlem de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, que aquest curs celebra els seus 25 anys. Ho fa amb un programa d'activitats que reflecteix molt bé què és l'escola, un espai on conviuen la música antiga i la contemporània, el jazz, el flamenco i la música de el tradicional, on es crea, s'investiga, es col·labora amb institucions del país i amb centres internacionals, i on la música no és només una disciplina artística, sinó una manera de connectar amb la societat. I qui millor per explicar-ho que la seva directora general, la Núria Sampere, que és la nostra convidada d'avui. Una convidada que, com sempre, juntament amb tota la informació i tota la música, ens porta el nostre company Pep Gorgori. Com estàs, Pep?
4: Doncs amb moltes ganes d'aquest programa,
3: sí, no?
4: Perquè, a més, és una convidada com que hem de parlar de tantes coses diferents.
3: Clar.
4: De l'Escola Superior de Música de Catalunya, que no és només música clàssica.
3: No,
4: ja saps
3: es toquen moltes tecles aquí.
4: Que els que ens agrada la música, al final ens agrada la música.
3: Clar,
4: clàssica,
3: sense cognoms, no?
4: No, clàssica. El que passa és que el programa el tenim de música clàssica, sí. I llavors tirem cap on tirem.
3: Clar, es diu l'hora clàssica, que hi farem?
4: Però bé, molt de gust, de tant en tant, rebre algú que escoltarem músiques molt diferents.
3: Perfecte.
4: En el programa d'avui, òbviament, tindrem doncs, els nostres Handels, una mica de Gershwin, tindrem moltes coses clàssiques, però també tindrem Rosalía, Sílvia Pérez Cruz, Rodrigo Cuevas, Oques Grasses...
3: Què dius ara?
4: Sí,
3: està molt bé, això.
4: Que
3: en la
4: comú,
3: varietat tots, està el gust.
4: Què
3: no?
4: Tenen en comú? Pues que tots han passat
3: per l'ESMUC
4: un moment o altre aquests 25 anys.
3: Déu-n'hi-do. Doncs tot això ho sentirem gràcies a l'Alba Campos, que està a l'altra banda del vidre, i aquí ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
3: Doncs és moment de saludar la nostra convidada, Núria Sampere. Què tal, com estàs?
5: Hola, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
3: Doncs encantada que ens visitis i que ens portis aquesta varietat de música que ens deia el Pep, perquè és ben variada, no?, l'alumnat que teniu a l'escola.
5: Sí,
3: no?
5: Sí. Bueno, és una escola que ho té tot. Ara ho dèieu fa un moment. És una escola que té tots els estils i tots els gèneres i totes les professions al voltant de la interpretació, la composició i la direcció, que són les que...
4: Clar, després estan tots aquells que no sonen.
5: Clar. La pedagogia, la musicologia, la sonologia, la producció i gestió... Espero no deixar-me res. Però és, tot l'entorn musical es forma conjuntament a l'Escola Superior de Música de Catalunya.
3: Doncs imagina't si tenim temes per tractar. Són 25 anys de l'escola. Felicitats, per cert, per l'aniversari.
5: Moltes gràcies.
3: I bé, doncs, com sempre, el Pep ens acosta una mica més, no?, a la nostra convidada i a l'ESMUC.
4: Doncs sí, tot això passa al mateix edifici on hi ha l'Auditori de Barcelona, que també comparteixen amb el Museu de la Música de Barcelona.
3: Doncs més artístics no poden
4: ser. En aquell edifici ho tenim tot allà ficat. Els primers anys no estaven allà. L'ESMUC estava aprofitant les les instal·lacions d'un antic institut per allà del barri del Sant Martí o el Clot, crec que...
5: Sant Andreu. Sí, sí, el carrer Berenguer de Palau.
4: Exacte.
5: Berenguer de Palau.
4: Però després ja es va traslladar al que és casa seva. La Núria Sampera, la nostra convidada d'avui a l'Hora Clàssica, és directora general de l'ESMUC des de l'any 2019. Ella té una formació que combina la música, gestió, polítiques culturals, és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, màster en Direcció Pública, en fi, abans d'arribar a l'ESMUC, allò de formar-se bé a la cantera, va estar dirigint durant més d'una dècada l'Escola Municipal de Música de l'Hospitalet de Llobregat, uh-huh. Un altre centre que, si no fos perquè ja, ella ja no és directora, donaria per parlar, perquè també podríem parlar
5: podem
4: del que
5: parlar, podem parlar, segur, clar.
4: Però avui ens centrem als 25 anys de l'ESMUC amb una salutació a l'Escola de l'Hospitalet, que també fa molt bona feina. I doncs això, des del 2019, està donant aquest impuls a l'ESMUC que l'ha portat fins al 25è aniversari. I per aquelles aules és que ja farem el repàs després, eh? Farem repàs sonor fins i tot, però és que ha passat... Sí.
3: De tot i del més bo,
4: tot,
3: no?
4: Tot Cristo, em sortia tot Cristo, diguem tot Cristo, que al final és l'expressió correcta.
3: Una forma de dir-ho. Per cert, la Núria també ha estudiat música, no? També.
5: Sí, també. Soc filla del Bruc, és a dir, soc filla del conservatori de l'altre
3: conservatori del Bruc. Sí, sí. I tu estudiaves guitarra.
5: Guitarra, sí. Mm-hmm. Sí. Sí, jo vaig estudiar guitarra al conservatori, tal com deies, Història de l'Art a la universitat, mm-hmm. i el doctorat l'he fet a la Universitat Rovira i Virgili. O sigui que és així. Mm-hmm. I, tal com deies també, un màster en Direcció Pública que vaig fer a ESADE, que és el que em va donar com la connexió entre els dos mons.
3: Entre una cosa i altra.
5: Exacte.
3: O sigui que per estudis no serà, no?
5: No.
3: Déu-n'hi-do. I començant per la música. La música des de petita t'ha cridat l'atenció? O vens d'un ambient familiar musical? O com va això?
5: Sí, sóc un cas molt típic, de sí? qui comença a tocar la guitarra com a amateur, de petita, uh-huh. és a dir, amb els 6 anys o 7, i que després entra al conservatori. Amb un creixement d'aquests de... que la pel·lícula del 47 me'l va recordar molt, jo soc de Nou Barris,
3: sí?
5: i hi ha una escena a la pel·lícula que la protagonista o la filla dels protagonistes
3: que canta
5: amb un cor i se sent que no és del món d'aquell cor.
3: Ja.
5: I em va recordar molt el meu trajecte amb el 47, jo agafava el 47 per anar al conservatori, sí. i també canviaves d'un món a un altre, no? Uh-huh. D'un món on la pràctica artística acadèmica, diguem-ne, no tenia rellevància en el context sociocultural de Nou Barris, i en canvi anaves a un altre món on la majoria de persones amb les que compartia les classes de... igual, solfeig, harmonia, el que fos, sí que venien d'entorns on la música tenia presència a les seves famílies. I, per tant, entenc perfectament la sensació i alhora em fa estar molt orgullosa també de dir, amb l'acompanyament necessari, vinguis d'on vinguis, pots fer de la música no només
3: la teva passió,
5: sinó també la teva professió.
3: La teva professió, no? I tu has aconseguit i de quina manera, no? Per tant, és un bon exemple.
4: Com va ser que vas entrar a la música llavors en aquest ambient?
3: Clar, perquè els pares o la família no.
5: No eren musicals. Sí que haig de confessar que tenia una parenta que la majoria de les persones que han estudiat al conservatori coneixeran, mm-hmm. la meva tia, la Teresa Comas, que era la catedràtica de solfeig.
3: Aquí ja tenim una connexió important.
5: Els meus pares, escolteu, aquesta nena que toca la guitarra, que vagi al conservatori.
3: Sí. I vau fer cas, no?
5: Sí. Mm-hmm.
3: I se't va donar bé?
5: No era especialment bona intèrpret, no. Mm-hmm. La veritat és que no hagués fet mai carrera d'intèrpret. És a dir, que en aquell moment on realment l'horitzó que es preveia era o intèrpret o la composició o la direcció...
3: Clar, no hi havia gaires mestres.
5: Jo no tenia ni el perfil personal, ni les capacitats, ni segurament l'orientació a fer-ho. Però, engrandint l'espectre i veient cal saber música per ser un bon docent de música, em vaig dedicar a l'educació molt de temps, o per gestionar institucions musicals, que a part d'altres coneixements necessites també el coneixement expert, doncs aquí sí que vaig trobar una passió, realment, perquè m'agrada molt acombullar persones molt expertes, molt sàvies, artísticament, que admiro profundament, que es posen al servei de fer, ara, en aquest moment, uns estudis superiors de música amb el màxim rigor adreçats al màxim nombre de persones, no? És a dir, que això realment és molt bonic.
3: Per tant, aquella nena de Nou Barri se sent realitzada. Professionalment. Sí. Perfecte.
4: Escolta, quan vas arribar a l'ESMUC amb tot aquest bagatge, amb aquests estudis musicals, l'experiència d'haver estat a l'escola de l'Hospitalet, tota aquesta formació en administració pública també, quins són els primers canvis, quins són els primers reptes que afrontes al capdavant de l'escola?
5: Mira, l'escola la coneixia de molt temps, perquè ja era professora de l'escola, de fet, i havia treballat a la primera època. L'escola, com sabeu, té aquest gran nombre de professionals, però era una escola que la seva condició de servei públic d'educació superior, és una escola de la Generalitat de Catalunya, mm-hmm. és l'escola pública,
3: sí, és pública
5: del país, no estava per... allò, completament integrat, no com a condició, evidentment tothom ho sap, però com els valors de què és formar part d'un equip de treballadors i treballadors del sector públic, no? I per tant, com hem de ser transparents a la presa de decisions, com hem d'organitzar-nos de tal manera que respectem tots els drets, quins han de ser els valors més enllà de l'excel·lència artística que hagi de contenir tant el personal docent com el personal de l'administració i serveis. És a dir, tots aquests components d'organització del sector públic de la Generalitat de Catalunya sí que han estat el motor per anar ajudant, més que fent, ajudant a que tot el talent, si voleu, o totes les capacitats que té tothom en l'ESMUC es posin al servei d'una missió comuna, no? És una mica això, i que no està acabat ni molt menys.
4: T'anava a preguntar si 6 anys després ja ho donem per...
5: No estem, però estem en molt bon camí, eh? Perquè hi hem afegit en aquesta mirada de servei públic que hem anat construint, canviant l'estructura organitzativa, canviant les maneres de fer, el rendiment de comptes, les avaluacions compartides, etc. Li hem afegit un parell o tres de dimensions molt rellevants, no? Una, la dimensió internacional, és a dir, l'ESMUC és internacional des del començament perquè les persones que hi treballen tenen aquest perfil internacional, però institucionalment no havíem insuflat deliberadament aquesta vocació internacional i ara és deliberat, és a dir, formem part de la primera aliança universitària europea d'institucions superiors de música, és a dir, som 8 institucions, 6 universitats de la música i 2 conservatoris superiors, el de París i Barcelona, que no som universitats, però que estem, òbviament, al mateix nivell. I, per tant, aquesta dimensió internacional l'hem anat construint en aquests darrers anys, com a qüestió deliberada, insisteixo, perquè internacional ja ho era, però era accidentalment internacional. Tota la dimensió de qualitat, és a dir, això que la universitat en parla tant, no?, del sistema intern de garantia de qualitat que ha de fer que tothom hagi de conèixer perfectament com es fan les coses a la institució, és una cosa que hem anat construint també molt decididament en els últims anys, i tota la dimensió social, no? Amb qui ens comprometem, a qui volem, com volem ser mirall de la nostra societat i, per tant, com hem de construir aliances amb tots els entorns socials per tal que no només l'alumnat creixi amb aquests valors de servei a la comunitat, sinó que també la comunitat, que finalment és qui financia l'escola, es pugui sentir orgullosa de tenir una escola com aquesta, no? Aquestes són com les dimensions que es van construint i que vas fent camí, però que, òbviament, no s'acaba mai.
3: Al final són 25 anys els que esteu celebrant ara mateix, i dèiem a l'inici que només aquest quart de segle, doncs, aquesta escola havia variat el mapa musical del país. O sigui, sou conscients del que significa abans i després de l'ESMUC?
5: Sí, sí, sí. Realment és un fet, perquè l'any 2001 hi va haver una gosadia que jo crec que totes les persones que hi treballem actualment reconeixem, de qui va iniciar una institució radicalment diferent a totes les institucions d'educació musical superior fins a aquell moment. Mai no hi havia hagut al nostre país una institució 360 graus. És a dir, el conservatori en el que jo vaig créixer era un conservatori només de música clàssica, orientat a formar, com us deia, intèrprets, compositors i compositores, més compositors que compositores, i més directors que directores d'orquestra.
4: Ara he fet un repàs ràpid de noms i en surten
5: Sí, és així. Sí. És un viatge... bueno, ara torno al que em preguntava, però és un viatge que tenim present encara, eh? És a dir, que no hem superat ni molt més. És una de les nostres obsessions...
3: Sí, que a l'escola ara mateix d'alumnes teniu molts més nois que noies, encara.
5: Tenim més nois que noies, sí. Hi ha algunes especialitats... Que és molt equilibrat, és a dir, la corda de música clàssica és molt equilibrada, el vent fusta de la música clàssica és molt equilibrat, no ho és el metall, no ho és la percussió, no?
4: O sigui, trompetes...
5: Continua sent en ambients molt masculinitzats, n'hi ha, però encara és molt masculinitzat. El món del jazz i la música moderna és molt masculinitzat, i a més amb l'estereotip, no? Les cantants solen ser noies, i els músics... instrumentistes solen ser nois, és així.
3: És així.
5: El món de la música antiga és molt equilibrat, també. El món del pop també és desequilibrat i a més amb estereotip, és a dir, també hi ha més noies cantants i nois instrumentistes. I llavors hi ha especialitats que tenen molt pocs estudiants i que pot haver-hi viatge, però pot ser un viatge accidental, és a dir, flamenco. Clar, hi ha 3 estudiants per any. Clar. A la mínima...
3: Dos i un.
4: Es desequilibra
5: molt fàcilment i també no voldria dir això. Però és veritat que l'estereotip és més cantants noies i més guitarristes nois. I en el món de la cobla també hi ha un cert viatge cap
3: Elles
5: a...
3: Elles canten més. No?
5: Bueno, el món de la cobla... No, la cobla instrument de... la cobla instrument orquestra d'onze, diguem-ne, sí. També és un món que encara és molt masculinitzat. Llavors, altres especialitats també tenen biaix. La pedagogia...
4: Noies?
5: Més noies que nois, tot i que en els darrers anys s'ha equilibrat força. La musicologia està equilibrada, que un podria pensar hi ha més noies que nois, no està equilibrat. La sonologia és molt masculinitzada, la composició encara ho és, l'hem anat equilibrant molt amb els darrers anys, però encara ho és, i la direcció també, és a dir, també hi ha noies, però encara hi ha un viatge. És a dir, aquí hi ha molta feina per fer, que no és d'un dia per un altre. És
4: a
5: dir,
4: que no depèn només de vosaltres, al final és una cosa de la societat i de l'educació que rebem.
5: Sí, passa que sí que hi ha estratègia. N'estem posant en pràctica algunes, no? És a dir, anar a escoles i conservatoris amb estudiants noies perquè d'aquestes especialitats més masculinitzades perquè vegin que es pot ser una baixista elèctrica, noia, i que es pot estudiar. És a dir, que hi hagi models... que trenquin amb l'estereotip que un espera i empenya a les noies que estan estudiant a les escoles de música o als conservatoris a presentar-se a les proves d'accés, no? Però realment és una feina d'ensenyar molt, fer molts models, posar en valor totes les graduades que sorgeixen d'aquestes especialitats i, per tant, acompanyar que canviï...
3: Que hi hagi referents. No?
5: Exacte, que hi hagi referents. Però, si voleu, tornem al que...
3: Tornem a l'inici de la pregunta.
5: M'he enredat. Clar, el 2001 va ser realment molt diferent al
3: que hi havia.
5: El que hi havia, no només a Barcelona o a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat. És a dir, és la primera vegada que es posen de costat totes les músiques. Això no havia passat mai fins ara. És a dir, sempre hi havia aquesta jerarquia implícita entre la música clàssica i la resta de músiques que no s'havien academitzat fins aquell moment. I per tant aquesta és la primera, però també posar de costat totes les especialitats al voltant de la música i no només les estrictament artístiques, no? Però la segona qüestió que jo tinc la impressió que és la que més determina el perfil de les graduades i dels graduats és construir un currículum molt complet. És a dir, si nosaltres mirem els orígens de les universitats o dels conservatoris, veurem no només que en el temps estan molt separats, és a dir, si pensem, Universitat de Bolonya, no? La primera universitat europea, es funda el 1088. I el lema és Alma Mater Studiorum, no? És a dir, és el lloc on sorgeixen els estudis. No és fins al 1795 que apareix la primera institució pública europea que articula l'educació musical superior, i és el Conservatori de París. I el Conservatori de París sorgeix de la nova República Francesa, de la necessitat de formar els músics i els cantants que fessin la provisió dels artistes que animessin les festes de la República. Llavors, si us hi fixeu, són no només 700 anys de diferència, que no és poc,
6: són anys.
5: Que són anys, sinó també amb una raó de ser molt diferent, no? Als ulls d'avui en dia, diríem, això és una formació professional i això és una formació universitària, oi? Perquè les missions són diferents. Avui, el 2025, els dos camins es miren d'apropar, eh? És a dir, la universitat està pensant molt i molt en l'ocupabilitat del seu alumnat i l'aplicació pràctica d'aquests studiorum que deien a la Universitat de Bolonya, però també aquests conservatoris superiors estan cada vegada més, i les MOOC n'és un exemple molt evident, estan fent una aproximació als estudis de la música i, per tant, no deixant que el violinista, la viola, el cel·lista i el contrabassista es limitin a tocar el seu instrument, sinó que han de rebre una formació molt completa en la que, a part d'haver-hi aquesta part netament interpretativa, individual o en grup, hi hagi tota una formació en pensament, en tècniques de la música, en teoria de la música, en gestió de la música, en pedagogia, en totes aquestes altres àrees de coneixement, si ho volem dir així, que conviuen a les MOOC, però que també conviuen en el currículum dels i les estudiants de l'escola. I per mi aquesta és la qüestió que transforma el perfil de l'alumnat i sobretot dels graduats i les graduades de l'escola, que realment són persones que sempre, si us hi fixeu, van més enllà del que s'espera de la seva especialitat. I probablement és perquè han crescut en aquest entorn tan transversal, però també perquè la seva formació ha sigut molt transversal i no s'ha limitat només a la seva especialitat.
4: Doncs un cas d'estudiant que ha passat per les MOOC i que, bé, que déu-n'hi-do lo transversal que arriba a ser el contratenor Xavier Sabata. Si de cas comencem amb ell, aquest recorregut per gent que ha passat per les MOOC, serà necessàriament incomplet, ja
3: clar,
4: ho avisem
3: no
4: des d'ara.
3: Lògicament.
4: No ens entren tots
3: més,
4: i, a més, no tenim enregistraments disponibles
3: clar,
4: de la
3: no
4: gent
3: tots.
4: Que fa producció, gestió, musicologia,
3: no,
4: etc.
3: No,
4: però sí que, diguem que escollim-ne uns quants gairebé a l'atzar i comencem amb aquest Ariodante de Händel, interpretat per Xavier Sabata, que és una absoluta meravella.

0: Així hem començat musicalment l'hora clàssica, perquè ja fa estona que parlem amb la nostra convidada, la Núria Sempere, la directora general de l'ESMUC, l'Escola Musical de Música Superior de Música de Catalunya. I ara ho deia el Pep, no? Anirem sentint, de moment, el primer, el Xavier Sabata, doncs, com a exemple de gent que ha passat per l'ESMUC.
1: Sí, bueno, i no Xavier per Sabata, no només per l'ESMUC, perquè ell va estudiar a l'Institut del Teatre, vull dir que realment té un perfil...
0: Té aquesta doble vessant, sí, sí. No? Però què sents tu quan escoltes gent com ell? Que clar que ha sortit de vosaltres, no?
1: Bueno, el Xavi Sabata, és que ara ja... O sigui, jo diria clar, que ja no ja mires ni com a...
0: Ja ni te'n recordes d'això.
1: No, ni com a exalumne, no? És una figura clar, és una internacional. Figura. Mira, el Xavi Sabata crec que va ser el primer estudiant que va fer Erasmus a l'ESMUC. O sigui, sí? Jo me'n recordo d'aquella època, sí. No en sabíem com fer això dels Erasmus i crec que ell va ser el primer.
0: O sigui, va obrir camí, en aquest sentit, no? Sí, perquè després s'han fet molts d'Erasmus.
1: Sí, clar. Sí, clar. Sí.
2: Que abans esmentaves el 47, per cert, que aquell cor que esmentaves que surten la pel·lícula, la persona que dirigeix el cor és la Júlia Sassé, que també
1: és veritat,
2: va sortir de l'ESMUC de direcció coral.
1: Sí.
2: Mira, anem a fer un exercici que no fem habitualment aquí a l'Hora Clàssica, que és posar trossets de cançons, però és que
0: variades.
2: Ara anem a fer una bateria de músiques que no són de l'àmbit de la música clàssica, i de la mà de la Núria Sempere avui és l'oportunitat perquè aquells oients que estiguin acostumats a escoltar només música clàssica
0: que
2: descobreixin altres
0: límits.
2: I t'haig de dir que jo em poso el primer a la llista perquè a mi aquestes coses em van molt bé, m'agraden molt, i llavors descobreixes tot de gent de la que portes anys sentint a parlar, però que en realitat no has escoltat mai perquè sempre estàs amb el teu
0: sempre,
2: Beethoven i les teves coses.
0: Sempre, perquè tu estàs en el teu món, no? Jo ja escolto més, però ella està amb el seu món tancat.
2: Llavors, una d'elles, aquesta sí que l'escolto, eh? La veritat és que m'agrada molt aquesta cançó.

0: vestida de nit, Sílvia Pérez Cruz, amb aquesta introducció
1: preciosa,
0: tan clàssica.
1: Bonica, sí, sí.
0: És
1: preciosa la cançó i la veu de la Sílvia.
2: Clar, també és d'aquests noms que dius no pots treure pit. Però justament la Sílvia també és molt un exemple de l'ecosistema, no? D'haver estudiat a l'Escola de Música de Palafrugell, d'haver fet les proves... És a dir, que són d'aquestes persones que han passat per tot l'ecosistema de l'educació artística del país i que avui són una referència, clar.
0: Una altra referència. Ara anem a escoltar el treball de fi de grau d'una exalumna il·lustre de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Aquesta també l'escolto bastant, eh? I ja l'hem escoltat alguna vegada aquí en el programa. Treball final de grau, eh? A tu et ve un alumne i et presenta un disc com a
1: treball pràctica, per acabar l'educació, no?
0: Que sona així.

0: Una mica coneguda és aquesta.
1: Una mica coneguda. Malamente de la Rosalía.
0: Què podem dir de la Rosalía que no s'hagi dit?
1: Com a pràctica de final de grau no està malament.
2: No està gens malament, no?
0: No, i la gràcia és que el dia del concert de fi de grau hi havia una cua envoltant la sala 4 que tothom deia, però què passa avui amb aquest concert? Perquè ella ja començava a ser coneguda.
2: Ja era coneguda, clar.
0: I sí, aquell dia hi havia molta cua. No, realment aquí la gràcia, jo diria dues coses, no? Una, que és un treball de fi de grau que va a favor del concert de fi de grau, és a dir, els estudiants fan dues coses, una, el propi concert, i una altra, un treball de recerca, com una tesina de final de grau. Ella va fer compatible a les dues coses i va estudiar aquest anònim de la flamenca, del qual va extreure les lletres i adaptar i tot plegat, i per tant és a dir, no és només un treball de recerca artística, sinó també de recerca científica, diguem-ne, que va fer el coixí del disc, no? I jo crec que ara, amb el lux que tothom en parla tant...
2: Que fa quatre dies, o sigui, que està d'actualitat
0: sí,
2: total,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí. Clar, jo també crec que això que dèiem fa una estona, no?, d'aquest context musicalment tan divers i tan ric, segur que està exposada en aquest context també, li ha facilitat aquesta... Ho deia ahir, no recordo qui li deia, em va sortir aquesta paraula i no la sé dir bé en català, o sigui, aquest descaro de dir no tinc cap mania en posar-me en tots els entorns musicals que em vull posar. Per què? Subtext, perquè tots els conec i em sento còmoda expressant-me amb qualsevol d'ells, no?
2: Per tant, seria la màxima exponent del que ens deies al principi, de no quedar-se només amb un instrument o amb un... Sí. I sinó que obrir molt més, no?
1: Quina nota li vau posar?
0: Saps que no ho sé.
2: Que anava a dir,
0: sospito que un excel·lent.
2: Devia treure bona nota, no?
0: No ho sé.
1: Seria divertit, eh?
2: Seria, si dir aquí, mira, va suspendre... No, que va.
1: Canviem d'estil, ens anem a Lucía Fumero.

0: Del amor, Lucía Fumbero, un estil completament diferent. Una de les claus de la pedagogia és precisament, no? Deixar que cada alumne faci el seu camí,
1: sí,
0: donar-li les eines.
1: Clar, faci la seva síntesi, no?, de tot el que han viscut. Aquesta és la gràcia. És a dir, tu poses tots aquests elements sobre la taula i cada estudiant fa la síntesi que s'ajusta més a la seva voluntat expressiva, quasi bé, no? I a més la Lucía, clar, la sentim cantar, però ella va estudiar piano a l'escola. És a dir, que la seva especialitat
2: sí, sí. A l'escola de jazz. Piano.
1: Sí, sí, piano sí. Ella va estudiar a l'ESMUC, va estudiar a Amsterdam també, és a dir, que va fer una... Crec que va fer al revés, ella. Primer a Amsterdam, no recordo, però sé que és una internacional des del primer dia, la Lucía, sí.
0: Doncs passem de la Lucía Fumero a uns altres il·lustres ex-ESMUCs, que són un grup del qual sentim a parlar moltíssim. És d'aquests que jo confesso que no... En fi, estic aprofitant per descobrir,
3: per descobrir
0: avui
3: coses,
0: noves
3: sí.
0: músiques. Oques Grasses, aquesta
3: cançó. A mi m'encanta Oques Grasses, sí? M'agrada molt. Sí.
0: Doncs,
1: ja tens entrades?
2: No tinc entrades, difícilíssim d'aconseguir. Mira, no vaig estar al cas, però m'agrada molt, sí.

0: Marc Galló, que ara mateix a l'estudi donant-ho tot.
1: No canto perquè ho faig fatal i seria terrible.
0: Marc Grasses, tu sí que els coneixes.
1: Jo conec Marc Grasses, m'agraden molt, però no sabia que havien passat, no sé si tots els components o alguns d'ells per l'Smuc.
2: No, però la majoria sí.
1: Veus, això no ho sabia. Aquí estem descobrint, tu descobreixes noves músiques, jo també.
0: Us he dit que el programa d'avui
1: i descobrint que han passat per l'Smuc, doncs gent variada que no sabíem.
2: Molt variada. A més, en el cas de la... això que en diem música moderna, o del pop-rock, moltes vegades ens quedem amb la persona que està al davant, no? Amb qui canta, i ens sembla... Però, si us hi fixeu, la majoria de grups, alguns amb els frontline també, però la majoria dels grups tenen molts estudiants que han passat per les mocs.
1: Bé, és una bona sortida per ells.
2: Que donen aquesta solvència musical, no? Que donen aquesta...
1: Tenen una formació important.
0: I amb premis internacionals, com per exemple els que acaben de guanyar per segona vegada, si no vaig errat, Les Migues, aquest grup flamenc fantàstic, que sona així de bé.

0: aquí sortirem ballant. Sortirem ballant tot. Ara amb el ritme de les migues. Les migues, smug?
1: Sí, també. A més, és un grup que ha anat canviant de components. Algunes d'elles queden, la guitarrista queda, i també van acabar la carrera i ja van sortir com a quartet, sí.
0: Diguéssim que no doneu a l'abast per anar a veure concerts d'exalumnes, no? Se us acumula la feina, no?
2: Pues hi podríeu passar la vida.
1: Si volguéssim,
0: sí. Segur que sí.
2: Amb 25 anys només. I l'últim, que a mi aquest m'entusiasma també, que va passar per l'Smug. La placa de tal va ser aquí, hauria de ser una... No sé si teniu prou edifici, eh? Anem a escoltar Rodrigo Cuevas.

0: És impressionant, el Rodrigo Rubens, m'agrada molt. Ell no va acabar els estudis, és a dir, aquest no ens podem posar cap medalla. De fet, no va estudiar música tradicional, ara no recordo si feia piano o sonologia, però feia una altra especialitat i va deixar els estudis. Però va ser molt bonic el dia que va venir a un concert al Palau, que va començar a parlar en català i va dir ell mateix, us preguntareu com és que un asturiano com jo vingui a parlar en català, dius, vaig estudiar a l'ESMUC, i per tant, una cosa que passa és que tothom que passa per l'ESMUC, vingui d'on vingui, acaba els 4 anys parlant català.
1: Això t'anava a dir, que a part de ser una escola de música, sí, sou una escola de català.
0: Sí, sí, perquè és molt, la llengua vehicular és el català, i els estudiants fan, qui ve de fora, fa uns cursos de formació previs per no trobar-se el primer dia sense entendre res, però en molt poc temps
1: aprenen
0: català. Sí, sí.
1: Jo veig que surten grans figures de l'ESMUC. És molt difícil entrar, vull dir, clar, perquè has de passar una prova que suposo que no està a l'abast.
0: No, és molt difícil entrar. O sigui, això, com va dir la Rosalía, va venir a fer una masterclass, que ho va demanar ella, Vull fer una masterclass de creativitat. Em deixes? Ja, dic, home, i
2: no. Portes obertes.
0: I quan s'adreçava als estudiants va dir, escolteu, sou estudiants de l'ESMUC. Respect. O sigui, jo recordo aquesta, respect. Perquè realment, clar, es presenten unes 500 persones i n'entren 150, i per tant, per força, el perfil dels nois o les noies que entren és ja...
1: Ja tenen un nivell important. No?
0: Molt important, sí, sí, sí. Aquest és, de fet, aquest moment de la selecció, que molta gent es queixa, és que demaneu moltes coses de teoria de la música, demaneu, no només deixeu que toquin molt bé, bueno, és aquest perfil que demanes, no? És a dir, que si només vols una part, pots anar a estudiar a molts llocs, no? És a dir, per poder gaudir d'aquest aprenentatge tan complet, necessites que la prova d'accés demostrin que estan en condicions.
2: Doncs saps qui la va passar i van
1: qui
2: entrar?
1: La va passar?
2: Els membres del quartet de saxos Caviart.
1: Que
2: són la nostra sintonia.
1: La nostra sintonia, que han estat aquí al programa.
2: Van estudiar l'ESMUC, i com que amb aquesta cosa que els escoltem cada programa...
1: Però doncs, sempre amb el mateix.
2: Sempre amb el mateix. Han fet altres coses.
1: Sí, no només la nostra sintonia, que és el millor que han fet.
2: Avui,
1: no,
2: ja que fem un programa tan especial, convidem-los també i que ens toquin el Summertime de George Gershwin, que així ens quedem amb un peu en la música, diguéssim, més popular i la clàssica. Doncs,
1: sí, anem fent el pont, no?
2: Fem el pont cap a després. Anem a escoltar aquests Caviart, amb aquesta versió fantàstica de George Gershwin.

0: Doncs escoltàvem els Keviart, els autors de la nostra sintonia, amb aquest Summertime de Gershwin. Què et sembla, Núria?
1: Bueno, és que, a més, els Keviart han continuat vinculats a l'escola.
0: Mm-hmm. Sí.
1: O sigui, ells eren, jo els recordo molt quan estudiaven, ells eren modèlics, perquè aquesta mirada que tenen 360 graus sobre la seva carrera ja la tenien d'estudiants. Jo els recordo, tres estaven a quart i un estava a tercer, i ja es plantejaven: jo m'ocuparé de les xarxes socials, jo m'ocuparé de la planificació dels concerts, jo m'ocuparé... És a dir, des del primer dia van tenir una mirada molt professional sobre la seva vida futura. Clar. I continuen vinculats a l'SMUC, i cada any venen a fer un Keviart meets SMUC, en el qual treballen una setmana amb l'alumnat de saxo de l'escola, encarreguen una obra amb un o una dels estudiants de composició, la treballen durant la setmana i acaben amb un concert. És a dir, que això ja forma part d'una de les activitats del 25è aniversari, perquè ells també hi participen, sí.
2: Parlant de les activitats
0: del
2: 25è,
0: no?
2: Va, què feu? Com ens hi afegim?
0: Com ho celebreu?
1: Tan difícil dir això, perquè ho celebrem fent el que fem normalment, però corregit i ampliat.
0: Això t'anava a dir, eh?
1: Aquesta és la cosa. Llavors,
2: que el que feu normalment
1: ja és
2: moltíssims concerts que són públics, que la gent pot anar-hi, que l'accés és lliure...
0: Potser que ho expliquis una mica perquè la gent que no ho sàpiga, no?, que té aquesta possibilitat.
1: Sí, se'm fa, us ho dic, se'm fa com impossible.
2: Com que els oients no poden veure, ara ha tret un patracol de papers
0: aquí. Que no s'acaben mai, no?
2: Que pot estar-nos fent la programació de Ràdio 4 fins demà passat.
1: Sí, la veritat és que sí. És a dir, és un any que mantenim de manera enriquida les activitats que fem normalment. És a dir, cada dimarts a 6:45 i el dimarts toca SMUC. Aquesta vegada, la programació dels dimarts toca SMUC, cadascun dels concerts té alguna cosa a veure amb el 25è aniversari. Mm-hmm. Mantenim la jam dels dimecres a la Llanterna. Mantenim la Camerata Casals, si no us he explicat mai, és una de les coses més precioses que passen a l'SMUC, que és que el Quartet Casals treballa durant una setmana o dues setmanes amb una orquestra. Ells són el cap de cada secció de corda, i sense director ni directora l'orquestra presenta he sentit moltíssimes coses, l'Heroica de Beethoven, o ara aquesta vegada no recordo què fan, fem el concert al Tinell el dia 4 de desembre. És a dir, que aquesta és una de les activitats, però és una activitat habitual que aquesta vegada, com que el 25è aniversari el fem durar fins al desembre 26...
0: O sigui que es queda tot un any encara.
1: Sí,
0: tot un any.
1: Doncs reproduïm un dels concerts Marlboro en homenatge a Pau Casals. Mm-hmm. Però continuem fent les dues orquestres simfòniques, més del segle XX i l'altra més antiga, amb la segona de Mahler i l'Amor Brujo. És que és com impossible.
0: No acabaríem mai, però ens queda un any encara de 25è aniversari.
2: Jo crec que la tornarem a convidar.
0: Sí, que ens vagi explicant més coses. I ara, doncs, l'hem d'acomiadar i acabar amb música, com sempre, no?
2: Acabem amb una compositora. Aquesta no va estudiar a l'SMUC, Caiga Sariajo.
0: No, aquesta no.
2: Meravellosa.
1: Però ens va fer la lliçó inaugural online l'any 20.
2: Doncs anem a escoltar, per acomiadar-nos, aquesta peça fantàstica de Caiga Sariajo, Solar. Amb ella ens acomiadem i acomiadem la nostra convidada d'avui, Núria
0: Sant Pere. La Núria Sant Pere, la directora general de l'SMUC. Felicitats i moltes gràcies per haver-nos apropat a aquest món tan meravellós que teniu. Que vagi molt bé.

Ei, família, què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui, amb un programa dedicat a un grup força típic. Un grup que, juntament amb bandes com els Kings, els Zombies, els Rolling Stones, els Hollies, els Who o els Small Faces, va formar part de la British Invasion, la invasió britànica, que és tal com es va anomenar la gran quantitat de grups britànics que van triomfar a Estats Units just després que els Beatles posessin potes en l'aire al mercat d'aquest país amb un èxit sense precedents. En el cas dels protagonistes del programa d'avui, durant gran part de la seva carrera, fins i tot van tenir més èxit a Estats Units que al seu propi país, el Regne Unit. Però el més curiós de tot és que el seu líder, compositor i productor era el bateria. Però és que fixeu-vos si era líder, que també exercia de mànager del grup i que la banda fins i tot porta el seu nom. Ell és Dave Clark i la banda The Dave Clark Five, i els seus inicis no van ser fàcils, ja que no van tenir èxit fins que l'any 1963 van publicar el seu cinquè single, una versió de la cançó que The Contours havien portat al número 1 als Estats Units l'any anterior i que The Dave Clark Five van portar al número 8 a Canadà, a l'11 als Estats Units i al 30 al Regne Unit. Aquesta, Do You Love Me?

Do You Love Me? Aquesta cançó escrita per Berry Gordy, el fundador del segell Motown, i aquí interpretada pels Dave Clark Five, va ser el primer single del grup britànic que va entrar a les llistes. Per fi, aquest grup format l'any 1958 a Tottenham, al nord de Londres, tenia el seu primer èxit, 5 anys més tard de la seva formació. En aquest cas, era una versió, però el següent single que van treure va ser una cançó escrita pel mateix Dave Clark i el cantant i teclista de la banda Mike Smith. I va ser un èxit. I quin èxit! Número 1 al Regne Unit, Irlanda i Nova Zelanda, 2 a Suècia i Canadà, 3 a Austràlia, 4 a Països Baixos, 6 a Estats Units i top 10 a diversos països. És aquesta enorme cançó titulada Glad All Over.

Aquesta Glad All Over va tenir un èxit espaterrant al Regne Unit. No només va destronar I Wanna Hold Your Hand dels Beatles del número 1 de les llistes, sinó que, tot i publicar-se el 15 de novembre de 1963, va ser el segon single més venut de tot l'any 1964, just per sota de Can't Buy Me Love dels mateixos Beatles, publicat al març de 1964. De fet, si sumem els singles venuts entre finals de 1963 i tot el 1964, aquesta Glad All Over arriba al voltant d'un milió d'unitats venudes al Regne Unit. Aquest èxit va engegar el tret de sortida d'una pretesa rivalitat dels Dave Clark Five amb els Beatles, una lluita que no va durar gaire, ja que els Beatles van esdevenir ben aviat el grup més important de la història, però els Dave Clark Five van donar guerra durant un temps, per exemple, amb el següent single que van treure, aquesta Bits and Pieces.

Bits and Pieces dels Dave Clark Five va arribar al número 1 a Canadà i Irlanda, el 2 al Regne Unit i el 4 a Estats Units, Austràlia i Països Baixos, i era un altre exemple del que es va anomenar Tottenham Sound, en contraposició amb el Mercy Beat Sound de Liverpool, encapçalat pels Beatles. Però què voleu que us digui? Tot i que de Dave Clark Five sonaven més plens i potents, veig força semblances entre les dues bandes. De fet, la veu de Mike Smith en aquestes cançons sempre m'ha recordat la del Paul McCartney més rocker. No sé si us ha passat a vosaltres també. El cas és que durant un temps, per molt que ara sembli inversemblant, els Dave Clark Five van seguir l'estela dels Beatles de ben a prop. De fet, el mateix mes que va sortir aquesta Bits and Pieces que acabem d'escoltar, els Beatles desembarcaven per primer cop a Estats Units i revolucionaven el país amb la seva música i amb les seves actuacions al programa de televisió The Ed Sullivan Show. No exagero amb això de revolucionar el país. Ni més ni menys que 73 milions de persones van seguir el programa per televisió. Els Beatles van actuar 3 vegades al programa durant el febrer, i el març va ser el torn dels Dave Clark Five, que van actuar-hi 2 vegades, i van esdevenir tan populars que en el termini de poc més d'un any van col·locar ni més ni menys que 10 singles al top 20 de les llistes d'Estats Units, com per exemple aquesta Can't You See That She's Mine?

Can't You See the She's Mine, escrita per Dave Clark i Mike Smith, va ser número 3 a Canadà, 4 a Estats Units o 10 al Regne Unit. En aquest últim país va tenir com a cara B una cançó que Dave Clark volia que sortís com a single, però que el seu segell, Epic Records, no veia clar que tingués potencial a les llistes, ja que amb el seu tempo més lent i la seva melodia suau s'allunyava massa de la fórmula que els havia funcionat fins llavors als Dave Clark 5. Però finalment, Dave Clark va convèncer el segell de publicar-la com a cara als Estats Units i va funcionar de ple, ja que va arribar al número 3 a aquest país, la mateixa posició que també va assolir a Canadà i a Nova Zelanda. És aquesta Because.

Because, aquesta cançó que tant va insistir Dave Clark que sortís com a single, i li hauríem de donar la raó, ja que no només va vendre més d'un milió de còpies, sinó que a més, a dia d'avui, és la cançó dels Dave Clark 5 que té més escoltes a Spotify. Una altra cançó que sona molt Beatle i que l'any 1986, precisament, un fill d'un Beatle, Julian Lennon, va versionar per al musical Time.

però tornem al 1965 per escoltar un altre single dels Dave Clark Five que va triomfar de ple, ja que va ser número 4 als Estats Units i 5 a Canadà, Regne Unit i Sud-àfrica. Aquesta, Catch Us If You Can.

Catch Us If You Can. Aquest èxit dels Dave Clark 5 al llarg dels anys ha sonat a diverses pel·lícules, sèries, programes de televisió i anuncis. I, de fet, és la cançó principal de la pel·lícula protagonitzada per la pròpia banda. Sí, els Dave Clark 5 també van seguir l'estela dels Beatles en aquest sentit. La pel·lícula, publicada l'any 1965, es va titular Catch Us If You Can, com aquesta cançó, al Regne Unit. En canvi, als Estats Units la van titular Having a Wild Weekend, agafant el títol d'aquesta altra cançó que també formava part de la pel·lícula. 1, 2, 3.

Aquesta Having a Wild Weekend només va sortir com a single a Canadà, on va passar força desapercebuda, però la que sí que va triomfar va ser el single que els Dave Clark Five van publicar el novembre de 1965. En aquest cas no es tractava d'un tema propi, sinó de la versió d'una cançó de Bobby Day de 1958 que els Dave Clark Five van portar, ni més ni menys, que el número 1 a Canadà i a Estats Units. El seu únic número 1 a Estats Units. També va ser 3 a Suècia i Nova Zelanda, però, curiosament, al seu propi país, el Regne Unit, aquesta Over and Over no va passar del lloc 45.

El següent single dels Dave Clark Five també va arribar al número 1 a Canadà, on, com podeu veure, la banda tenia molt de seguiment. Però a la resta de països on es va publicar com a single, aquesta At The Scene va quedar del 18 cap avall.

El següent èxit de The Dave Clark Five a Estats Units va ser una versió d'una cançó espectacular que havia publicat amb molt d'èxit l'any 1959 el cantant de Rhythm and Blues Marv Johnson, que la va portar al número 5 al Regne Unit i al 10 als Estats Units. La versió dels Dave Clark Five, 8 anys més tard, va arribar al número 7 als Estats Units i a Canadà, i al 8 al Regne Unit. És aquesta, You Got What It Takes.

Aquesta You Got What It Takes va ser l'últim èxit dels Dave Clark Five Estats Units. Els següents singles del grup no van passar del lloc 35 i ben aviat van desaparèixer de les llistes. En canvi, el Regne Unit van aguantar millor el tipus, sobretot gràcies a l'èxit d'una balada cantada pel guitarrista de la banda, Lenny Davidson, una cançó bastant ensucrada, però que, mira, va arribar al número 2 a aquest país. Aquesta, Everybody Knows You Said Goodbye.

Aquesta Everybody Knows You Said Goodbye no és l'únic single dels Dave Clark Five que no va cantar Mike Smith. El següent èxit del grup al Regne Unit el canta, atenció, el mateix Dave Clark. I és que es veu que aquesta cançó, publicada originalment l'abril del 1968 com a single de debut de Raymond Froggatt, amb el títol de Callow La Vita, no va tenir gens d'èxit al Regne Unit, però va cridar l'atenció de Dave Clark, que després de sentir-la un dia a la ràdio, va demanar als editors si la podia versionar, canviant algunes parts de la lletra i fins i tot el títol. Li van dir que sí, endavant, i el novembre d'aquell mateix any, The Dave Clark Five publicaven aquest The Red Balloon.

Aquest The Red Balloon va ser una de les poques aproximacions dels Dave Clark Five al pop psicodèlic i va ser top 10 a un munt de països. Potser per això, el següent single de la banda també tenia aquest aire de pop psicodèlic. Desgraciadament, només va arribar al número 39 al Regne Unit, tot i ser una bona cançó amb molt de ganxo i moltes picades d'ullet als Beatles, amb un aire molt semblant a Penny Lane i referències a All You Need Is Love i a la cançó que acabem d'escoltar dels mateixos Dave Clark Five, The Red Balloon. A veure si les detecteu. És aquesta, Live in the Sky.

Live in the Sky, aquesta cançó tan enganxosa que sorprèn que no triomfés més, només va entrar a les llistes del Regne Unit. Però és que els tres següents singles dels Dave Clark Five no van entrar a cap llista. No va ser fins al novembre de 1969, un any després de Live in the Sky, que van tornar a treure el nas a diversos països, quan van versionar un dels èxits més importants de Jackie DeShannon, aquesta Put a Little Love in Your Heart.

Put a Little Love in Your Heart, versionada pels Dave Clark Five, només 5 mesos després que la versió original de Jackie de Shannon triomfés a Estats Units, Sud-àfrica i Canadà. La versió dels de Tottenham no va tenir tant d'èxit, però els va tornar a portar a les llistes, que ja era molt. Un número 31 al Regne Unit era tot un èxit per ells, veient que la popularitat de la banda havia anat caient des de 1967, ja que la psicodèlia els va agafar una mica desprevinguts. Però van aconseguir remuntar una mica i van pujar fins al número 7 al seu país amb el seu següent single, en què es posaven nostàlgics i feien un homenatge a la música dels anys 50 amb un medley, vaja, el que aquí es coneix com a popurri, amb trossos de diferents èxits de rock and roll, un rere l'altre. A veure quantes cançons reconeixeu d'aquest medley titulat Good Old Rock and Roll.

Good Old Rock and Roll, el medley que donava títol a l'EP de 1969 en què els Dave Clark Five simplement versionaven clàssics del rock and roll. De fet, hem escoltat la versió del medley que surt a l'EP, ja que la del single dura el doble i, a més, té uns sons d'aplaudiments impostats que no acaben de quedar del tot bé. Què voleu que us digui? Aquí ja veig els Dave Clark Five de capa caiguda, havent de recórrer versions per tenir una mica de repercussió a les llistes. De fet, el seu següent èxit va ser una cançó que havia triomfat només uns mesos abans, tot i que ja feia 5 anys que existia. Publicada pel Kingston Trio amb el títol Let's Get Together el juny de 1964 i versionada al llarg dels anys 60 per diversos artistes com Jefferson Airplane o We Five, els Youngbloods la van treure com a single l'any 1967 simplement com a Get Together sense gaire èxit. Però quan 2 anys més tard la seva versió va aparèixer en un missatge d'interès públic de germanor de la Conferència Nacional de Cristians i Jueus, déu-n'hi-do, la versió va arribar al número 5 Estats Units. Va ser llavors quan els Dave Clark Five la van versionar i la van dur al número 8 al Regne Unit a principis de 1970, titulant-la ells, en canvi, Everybody Get Together.

després uns quants singles més sense gaire èxit, inclòs un altre medley de rock and roll titulat simplement More Good Old Rock and Roll, aquell 1970, tres dels cinc components dels Dave Clark Five van deixar la banda i el grup amb dues noves incorporacions i ara, sota el nom de Dave Clark and Friends, va durar fins 1972 i no va tenir gens d'èxit. Els seus singles van fer llufa completament. Acabarem el programa amb un d'ells, molt apropiat per acomiadar aquest episodi, més que rep el títol de la cançó. Una cançó publicada originalment l'any 1969 per la banda Steam i que en la seva versió va encapçalar les llistes de singles més venuts als Estats Units durant dues setmanes, al contrari que la versió publicada l'any 1973 pels Dave Clark Five, aquesta Sha-na-na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye, amb la qual ens acomiadem per avui. Ens veiem la setmana que ve amb un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: tanquem el juliol, l'últim dia d'un mes que molts acomiaden tancant ja l'ordinador, fent la maleta o començant unes vacances esperades durant tot l'any. A les carreteres es preveu una de les grans operacions de l'estiu. Els aeroports també continuen registrant xifres molt elevades de passatgers i per milions de persones avui és sinònim de desconnexió. Però mentre molts compten les hores per arribar a la platja, a la muntanya o per descansar, a només uns quilòmetres de la península, el Mediterrani torna a recordar la seva cara més dura. Ceuta viu la crisi migratòria més important des del 2021. En només dues setmanes han arribat més de 2.000 persones, moltes jugant-se la vida nedant des del Marroc. Els centres d'acollida estan desbordats, especialment els de menors, i la situació obliga el govern espanyol a reforçar la presència de l'exèrcit i les forces de seguretat. La crisi també ha tensat les relacions diplomàtiques entre Espanya i el Marroc i ha obert un nou debat a Europa sobre migració i fronteres. Ho analitzarem d'aquí uns minuts amb els experts. Tot i això, tot això passa, volíem dir, enmig d'una nova jornada de calor intensa. Bona part de la península superarà els 35 graus amb màximes que fregaran o superaran aquest cap de setmana en alguns punts. Aquestes temperatures tan altes i el risc d'incendi continua sent molt elevat. És divendres 31 de juliol, últim dia d'aquest mes de juliol, i amb tot això i molt més arrenquem el matí de Ràdio 4, edició estiu. Abans, però, coneguem quin temps farà avui. Des de l'EMET, Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui divendres continuem amb calor i altes temperatures en plena onada de calor, una situació que continuarà fins diumenge. Les temperatures avui sí que baixen lleugerament a la Vall d'Aran, però pugen a la resta. 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel clar amb calitja durant aquest matí. Molta tensió a la tarda. Es formaran núvols d'evolució i al Pirineu i al Ter Sud no es descarten ruixats i possibles tempestes. Bufa vent fluix a moderat amb més intensitat durant la tarda i amb possibles ventades fortes. És una informació d'EMET.
0: Ara sí, ens informem.

0: Ens informem i sabem també el que passa avui aquí, perquè d'aquí uns minuts parlarem amb el Norbert Bilbeny d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Ell és catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona i autor del llibre Els de fora i els d'aquí. Què volem dir quan parlem d'immigració i d'integració? El Norbert Bilbeny ens ho explicarà d'aquí uns minuts. La Lorena Amo, com cada dia, ens portarà també un racó misteriós de Catalunya. I quan siguin les 9, el nostre company, el Vicent San Clemente, ens parlarà de Nicaragua. Avui tindrem la sort de poder comptar amb una persona que ha format part del govern de Nicaragua durant molts anys. És en Juan Sebastián Chamorro. Parlarem amb ell i li preguntarem per l'actualitat del país. I també parlarem de l'amistat, perquè avui comencen les vacances per moltes persones, però amb el Francesc Núñez Mosteo, que és sociòleg i professor d'Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, li preguntarem si l'amistat també fa vacances, com mantenir les amistats durant aquest període de vacances. I ens acompanyarà també la Diana Mur. Ella és cantant, és una cantant catalana, que si no la coneixes, jo crec que has d'escoltar la seva música, perquè segurament t'agradarà i la vulguis escoltar durant aquest estiu. La Maria Forga, la nostra professora de cinema, hi serà aquí amb nosaltres, com tots els divendres. Estem recuperant clàssics. La setmana passada ho vam fer amb Taxi Driver i aquesta setmana ho farem amb una pel·lícula també clàssica, Una giornata particolare, aquesta pel·lícula de ja fa uns quants anys i que ens parla d'un moment molt important de la història amb la Sofia Loren. Per acabar el programa, agafarem la màquina del temps. Avui tirarem 10 anys enrere, anirem cap al 2016, i estaran aquí amb nosaltres les tietes. Amb elles parlarem de l'estiu, de les vacances i també del paper dels avis durant aquestes vacances, que per moltes persones són molt i molt importants. Ara sí, la informació. I és que el govern espanyol ha mobilitzat d'urgència l'exèrcit de terra a Ceuta i el president Pedro Sánchez viatja avui mateix a la ciutat autònoma per fer front a la crisi migratòria més greu des del 2021, després que milers de persones hagin creuat la frontera des del Marroc i sigui nadant o a peu. Jordi Vila, bon dia.
1: Bon dia. Només en les últimes setmanes més de 2.000 immigrants han arribat a Ceuta per mar. Per fer front a aquesta nova crisi migratòria, l'executiu ha enviat unitats antiavalots, helicòpters, drons i el vaixell Duque de Ahumada de la Guàrdia Civil i s'ha tancat completament el pas fronterer de Melilla. Les autoritats marroquines també han utilitzat gasos lacrimògens, canons d'aigua i material antidisturbis per dispersar els milers de persones que intenten creuar la frontera cap a Ceuta. El govern de Ceuta descriu la situació de caos absolut. De fet, els centres de menors estan desbordats des de fa setmanes i s'ha confirmat la mort d'almenys 18 persones d'origen marroquí, molts d'ells infants, que s'han llançat a l'aigua intentant vorejar l'espigó de Tarajal. El govern espanyol vincula aquest nou allau d'immigrants marroquins que volen passar a Ceuta a la instrumentalització per part de les màfies d'una sentència recent del Tribunal Suprem, la qual prohibeix les devolucions en calent de qui arribi nedant. El Partit Popular ha sol·licitat formalment al govern d'Espanya la declaració de l'emergència nacional a Ceuta i Juan Jesús Vives, el president de Ceuta, ha demanat un comandament únic de l'Estat per afrontar la crisi de manera contundent.
0: I la tensió diplomàtica entre Espanya i Itàlia ha augmentat arran d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha convocat a l'ambaixador italià després que el seu homòleg, Antonio Tajani, proposés revisar la participació d'Espanya a l'espai Schengen i vinculés l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma amb la regularització extraordinària d'immigrants aprovada pel govern espanyol.
1: Álvarez ha qualificat aquestes declaracions d'impròpies d'un país soci i ha assegurat que els fets de Ceuta no tenen relació amb aquesta regularització, sinó amb una recent sentència del Tribunal Suprem sobre les devolucions en calent. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, també s'ha sumat a les crítiques i ha advertit que el seu govern està disposat a adoptar mesures extraordinàries per reforçar les fronteres, inclosa una possible suspensió de Schengen amb Espanya. Madrid insisteix que la regularització no concedeix la nacionalitat espanyola als migrants, sinó un permís temporal de residència i treball treball i reclama solidaritat europea davant aquesta nova crisi migratòria.
0: I avui és l'últim dia de juliol i per a moltes persones el tret de sortida a les vacances. I això es notarà en la mobilitat. Avui es preveu que sigui el dia amb més afluència de viatgers a l'aeroport del Prat.
1: L'aeroport de Barcelona preveu només durant el dia d'avui 1.142 vols, 61 més que l'any passat. En total, en aquesta operació sortida, des d'avui fins diumenge 2 d'agost, l'aeroport preveu operar 3.332 vols, un 4,7% més que l'any passat. Durant els dies d'aquest cap de setmana hi ha programats com a mínim un miler de vols diaris. Aquest increment de les operacions, segons Aena, té lloc enmig del conflicte al voltant de l'estret d'Hormuz, unes circumstàncies que han provocat un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat com a destí turístic segur. D'altra banda, les afectacions al transport ferroviari també estan desviant puntualment, segons l'operadora, els passatgers cap al trànsit aeri.
0: I l'activitat a l'aeroport del Prat podria veure's afectada a partir de la setmana vinent per la vaga dels treballadors de l'empresa Ground Force, que ofereix els serveis de personal de terra, facturació i embarcament, entre d'altres, per una vintena d'aerolínies, la majoria internacionals.
1: El sindicat CGT ha convocat una vaga indefinida a partir de dimarts 4 d'agost per protestar per la càrrega de feina i el deteriorament de la salut laboral dels treballadors. D'altra banda, aquest divendres hi ha una nova jornada de vaga a Renfe, convocada pel sindicat ferroviari intersindical, per protestar contra les avaries en la climatització. A Rodalies, durant les hores punta, des de les 6 d'aquest matí fins a 9:15 d'aquest matí també, i entre les 5 i 9:15 de la nit hi ha aquests serveis mínims. Circularan 2 de cada 3 trens i la resta del dia 1 de cada 3.
0: I pel que fa al tipus de vacances que fan els catalans, aquest estiu es prioritzen les reserves d'última hora i les destinacions de proximitat. Climent Sabater.
2: El motiu és esquivar possibles afectacions pel conflicte de l'Orient Mitjà. Per això molts viatgers han optat per l'última hora amb destinacions domèstiques com la costa mediterrània o les Illes Balears o europees i amb un interès creixent per latituds allunyades del conflicte, com països de Llatinoamèrica, malgrat que ha caigut l'atractiu per la llarga distància, segons explica el vicepresident de la patronal d'agències de viatges, ACABE, Jordi Vinyoles.
3: Si bé no hi ha cap problema de seguretat i tothom que ha contratat els viatges està viatjant tranquil·líssimament, són viatges que requereixen més planificació i amb l'última hora no estem recuperant el volum de gran viatge de llarga distància si parlem d'aquest estiu.
2: Les cada cop més freqüents onades de calor també condicionen la tria de molts viatgers que prefereixen destinacions de muntanya o evitar a l'agost les capitals europees. El que no es perd són les ganes de viatjar, malgrat l'encariment dels vols i de les destinacions de més proximitat per l'augment de la demanda.
0: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona avui per tancat oficialment el curs polític.
1: El cap de l'executiu compareixerà a partir de 9:45 al Palau de la Generalitat després d'aterrar del seu viatge al Vietnam i Singapur per fer balanç del curs polític. Lorena Enns, bon dia.
4: Bon dia. El president de la Generalitat traurà pit d'un curs polític en el qual ha agafat el valor d'oxigen més important d'un govern per poder esgotar la legislatura. L'aprovació dels pressupostos permetrà al govern posar la directa en el retorn de les vacances per desplegar el seu propi segell polític. No li estalviarà, però, lluitar les batalles que li queden pendents. Salvador Illa marxa de vacances sense tancar la polèmica de l'informe PISA, amb els docents amenaçant amb vagues de cara a l'inici del curs i amb el malestar latent dels metges. No són els únics deures pendents a l'horitzó, la reforma del finançament i l'aplicació total de l'amnistia. No obstant això, el cap de l'executiu tractarà d'eclipsar aquests fronts oberts, celebrant l'aprovació d'uns comptes que li han de permetre impulsar les polítiques d'habitatge, infraestructures i serveis públics a la segona part del seu mandat. Ho farà amb una cara renovada al seu equip, la del conseller de Drets Socials i amb el retorn de la consellera de Salut a les files de l'executiu. Amb el passatge assegurat fins al 2028, Illa entoma el repte de remuntar mesos de desgast, de blindar-se davant un clima preelectoral que es veu agitat i d'una tardor judicial que podria sacsejar el taulell polític.
0: I la Cambra de Contractistes de Catalunya avisa que el govern valent amb el projecte de construir 50.000 habitatges assequibles en els propers 4 anys. Cristina Martín.
5: Els constructors avisen que de moment cap d'aquests pisos està acabat i només s'han licitat 3.000, una xifra molt allunyada dels 30.000 habitatges que el govern va dir que estaven en marxa a finals de l'any passat. Luis Moreno, president de la Cambra de Contractistes.
6: El que passa que heu de pensar que els polítics tenen tendència a donar una cosa per feta, que al final, quan parles de PIB, i parles de termes econòmics, no reflecteix amb això.
5: Amb aquest ritme, els constructors estimen que els 50.000 pisos no es podran tenir fins al 2040, 10 anys més tard del previst. No ajuda la paràlisi que ha afectat aquest sector des de la crisi immobiliària del 2008, com tampoc ho fan les pujades de costos que s'estan registrant des de la guerra a Ucraïna, agreujades ara amb el conflicte a l'Orient Mitjà. Per tot això, els contractistes demanen ajustar les licitacions perquè els hi surtin a compte.
0: I d'altra banda, els catalans gasten 2.130 euros a l'any en aliments i begudes. És la segona xifra més alta de l'Estat, segons l'informe del Ministeri d'Agricultura.
1: I gairebé el doble de la mitjana espanyola, que es situa en els 1.874 euros anuals. Catalunya, Navarra, el País Basc i les Illes Balears superen aquesta quantitat. Barcelona és una de les poques zones d'Espanya on creix el consum de menjar fora de casa, que cau al conjunt de l'Estat.
0: I aquest divendres és previst que passi a disposició judicial el detingut per presumptament haver matat la seva parella, una dona de 34 anys, al barri de Sant Martí de Barcelona, davant dels seus dos fills d'ella, menors d'edat.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets. Clara Untanyon.
7: La investigació ha determinat que el crim es va produir en un context domèstic complex, perquè la víctima tenia antecedents de maltractament envers els seus fills. En un comunicat, la Fiscalia ha remarcat que va sol·licitar mesures de protecció pels menors, però un jutge les va desestimar. Aquest dijous s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume en repulsa els fets. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha dit que cal posicionar-se en contra de la violència masclista. I Maria Eugènia Gay, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, ha insistit en la necessitat que les institucions estiguin coordinades.
8: Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans i que ens interpel·la a totes les institucions i que també interpel·la al conjunt de la ciutadania.
9: Faig una crida a totes les dones que siguin conscients, les que estan vivint aquesta situació, la importància de la denúncia.
7: És la quarta víctima de violència masclista en el que portem d'any a Catalunya.
0: Presó sense fiança per un detingut per agredir sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la Selva.
1: Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte. El detingut és un amic de la família de la víctima que vivia al mateix domicili que el seu oncle, que segons el jutjat el va atacar mentre dormia. L'arrestat ha negat els fets en seu judicial.
0: I els Mossos investiguen un presumpte atracament que s'ha produït en una joieria al centre comercial de Mataró Park aquest dijous.
1: Cap a un quart de set s'ha rebut l'avís d'un incident a l'establiment del complex i s'han activat efectius del per atendre la situació. A les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades, però els Mossos no confirmen la vinculació amb el fet que investiguen.
0: I un home mort ofegat en una piscina privada de la Sénia, al Montsià.
1: Ha passat aquest dimarts a la tarda. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola de 82 anys i veí de la Sénia. És la novena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes, la majoria infants.
0: I encara de la informació dels successos, la jutgessa ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança, l'home de 58 anys detingut com a presumpte autor dels 3 incendis a Carme, a l'Anoia.
1: L'últim dels focs va obligar a confinar fins a 7 municipis. Núria Alcalà.
10: Bon dia. Sí, a la seva interlocutòria la jutgessa presenta indicis contundents contra ell i un patró de conducta serial. La investigació ha recollit testimonis i informes tècnics que situen el detingut i el seu cotxe en el punt exacte d'inici de l'incendi. Diversos veïns també l'havien observat llançant objectes encesos, com cartrons o llaunes, en ocasions anteriors i en zones on s'havien produït focs similars i amb idèntic modus operandi. De fet, la investigació també ha permès relacionar l'home amb un incendi el 29 de juny i un altre el juliol de 2024. Amb tot, la jutgessa conclou que l'home té un patró de conducta estable i justifica el seu empresonament preventiu, sobretot pel risc de reiteració delictiva i la gravetat dels fets. L'últim foc atribuït al detingut va cremar el 6 de juliol 450 hectàrees de massa forestal amb risc pels nuclis de població i amb rellevants danys materials, tot i que no va provocar víctimes. Aquest incendi va obligar a confinar, recordem, la població de 7 municipis propers, entre ells Capellades i Vilanova del Camí.
0: I parlant d'incendis, l'incendi també de la Vall d'Uixó a Castelló continua actiu, però ja es troba en fase d'estabilització gràcies a l'evolució positiva dels treballs d'extinció.
1: Tot i estar estabilitzat, el foc continua actiu i les tasques de control progressen de forma molt positiva. El foc ha calcinat una àrea d'entre 7.000 i més de 9.600 hectàrees des que es va iniciar ser dissabte passat. Més de 400 professionals en la lluita contra el foc i uns 30 mitjans aeris continuen treballant intensament a la zona afectada de la plana baixa de la Vall d'Uixó. Encara es mantenen al voltant de 5.200 persones evacuades dels seus municipis i urbanitzacions.
11: I els incendis d'Àvila i la Comunitat de Madrid, els més importants de la història recent d'Espanya, es troben ja estabilitzats.
1: I això ha permès rebaixar el nivell d'alerta i desactivar l'emergència nacional. Les flames han arrasat una superfície aproximada de 77.000 hectàrees.
11: Mirant al món, Donald Trump ha anunciat que la Junta de Pau impulsada pels Estats Units ha arribat a un acord amb Hamas per al desarmament complet de la milícia i de la resta de grups armats de la franja.
1: Segons el president nord-americà, el procés es farà de manera gradual i ha de permetre la retirada de les tropes israelianes, el desplegament d'una força internacional de seguretat i la creació d'un nou govern palestí. Hamas ha confirmat l'acord i assegura que ha fet concessions per protegir la població de Gaza, però reclama garanties que Israel també compleixi els compromisos i abandoni el territori. Per ara, el govern israelià encara no s'ha pronunciat sobre aquest anunci.
11: I el govern neochavista de Delcy Rodríguez i l'oposició de Veneçuela reanuden aquest dissabte el diàleg per establir una fulla de ruta que marqui el camí d'una transició cap a la democràcia del país.
1: Ho faran sense la participació de la líder opositora i Nobel de la Pau, María Corina Machado, en un procés dirigit per primera vegada pels Estats Units i alhora que genera moltes dubtes i incerteses. El pla de transició previst pel secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, per poder consolidar el canvi a Venezuela es basa en els tres principis d'estabilització, recuperació i transició.
11: La plana esportiva parlant de futbol, Jordi.
1: El Barça s'enfronta aquest vespre al Birmingham City en un partit amistós. Jaume Riello.
12: Bon dia. El segon partit de la pretemporada, l'equip blaugrana se les haurà contra un rival de la segona divisió anglesa, el Birmingham City. Serà l'únic duel que farà el Barça a l'estada de Terres Britàniques i el partit arriba l'endemà que s'hagi incorporat Rafinha. Únicament els mundialistes que van arribar com a mínim a semifinals continuen de vacances. Estem parlant de l'anglès Anthony Gordon, el francès Jules Koundé i els 8 internacionals espanyols que van guanyar el Mundial. A més de Rafinha, Alejandro Valde va fer part de la feina amb el grup. Avui, com dèiem, un pas més en la preparació cap a la nova temporada amb el partit amistós contra el Birmingham City, que començarà a 8:45 hora nostra.
1: D'altra banda, Marcus Rashford s'acomiada del Barça. El club no va executar l'opció de compra quan va acabar la cessió per part del Manchester United i l'extrem anglès ha confirmat la seva sortida.
11: I hem d'informar que hem sabut fa molt pocs minuts que ha mort Franco Baresi, llegenda eterna del Milan i del futbol italià. Franco Baresi, que ha mort als 66 anys, l'històric capità del Milan i de la selecció italiana, ha mort aquest divendres, 31 de juliol, deixant enrere una trajectòria que el va convertir en un referent etern per diverses generacions de futbolistes. Va ser un defensa, líder d'una generació que va convertir el conjunt rossonero del Milan en una potència del futbol europeu i molts encara el recorden com un dels millors defenses de la història. I en bàsquet, Ricky Rubio es queda a la penya. El base del Masnou ha renovat amb el Joventut de Badalona, almenys per una temporada més.
1: I un punt més, perquè 7 catalans formen part de l'equip de natació artística espanyol que des d'avui fins al 16 d'agost competeix a l'Europeu d'Esports Aquàtics, dirigit per la vallenca Andrea Fuentes, una competició marcada pel retorn de la selecció russa després que s'hagin relaxat les sancions.
11: I el Festival Gret tanca avui la seva 50a edició, la segona amb Letizia Martín al capdavant, que la vam entrevistar fa uns dies.
1: I que ha comptat amb 96 espectacles aquest últim grec que han vist. Atenció, 144.000 espectadors. Montse Soto.
13: L'alt nivell d'ocupació, el 96% en el cas dels espectacles de l'amfiteatre i un 71% en la resta de l'activitat de la ciutat, destaquen entre aquests bons resultats d'aquest grec 2026, 50 anys. La fidelització del públic, l'arribada a nous espectadors, que aquest any han estat 7.000, la trobada amb els clàssics i els artistes locals i la diversitat de llenguatges han marcat també aquesta edició d'aniversari per la que han desfilat grans noms com Calixta Vieito, Anteres de Kersmaker, Angelica Lidl, Christian Hatahi, Malpelo o Àlex Rigola. Letizia Martín, directora del Grec 2026.
14: Tenir la sensació de tenir la confiança del públic, perquè hi havia molts artistes que no havien vingut mai
15: S'han venut molt bé les entrades, molt ràpid en algunes ocasions, gràcies per ser grec.
13: El canvi climàtic i les altes temperatures del que diuen potser serà l'estiu més fred dels que viurem en els propers anys. I com afecta això a la preparació prèvia per part dels artistes dels espectacles és una de les grans preocupacions que han llançat els organitzadors del festival de cara a l'any vinent. I potser una millor prestació d'algunes instal·lacions, segons han comentat, com és el cas de les cadires de l'amfiteatre de Montjuïc, no molt confortables, especialment quan es tracta d'espectacles de més de dues hores.
11: I el cinema espanyol està de dol per la mort de Manolo Solo, l'actor guanyador del Premi Goya, el millor actor de repartiment per Tarde para la ira, va morir ahir als 62 anys a causa d'un càncer, segons va confirmar l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Amb més de 3 dècades de trajectòria, Manolo Solo es va convertir en un dels secundaris més estimats i respectats de l'audiovisual espanyol. Li hem preguntat al Dani Agudo, el professor de cinema, que ens parli una mica més de Manolo Solo. Dani Agudo, bon dia.
16: Bon dia, Maria García Coll. La mort ahir de l'actor andalús Manolo Solo, als 62 anys, ha deixat tothom trasbalsat, i més quan encara recordem com l'estiu passat també ens va deixar la jove actriu Verónica Echegui. I més quan era evident, tant pels professionals com pels espectadors, que l'actor Manolo Solo gaudia d'una dolça projecció professional que no semblava tenir límit, guanyada a més a base de treball dur, talent i una fisonomia ideal per incorporar personatges tranquils, però on s'intuïa un rerefons tormentós. Va destacar a la televisió a sèries tan conegudes com 30 monedes, La peste, Art de Madrid, o molt especialment a la recent Anatomia d'un instante, on interpretava el vicepresident del govern, Manuel Gutiérrez de Mellado, que va plantar cara a Antonio Tejero durant l'intent de cop d'estat del 23F. El cinema va fer carrera i es va fer conegut el seu rostre als espectadors formant part de grans repartiments d'actors, en pel·lícules també tan conegudes i tan populars com La Isla Mínima, El Buen Patrón o Zelda 211. Els darrers anys, a més, va assumir rols protagònics a pel·lícules com Cerrar los ojos o Una quinta portuguesa, que el van portar a les portes dels premis importants d'interpretació a nivell nacional. Però per damunt de tot, Maria, l'explosió de talent per la qual el recordarem i per la que va fer història al cinema espanyol són els menys de 10 minuts en pantalla, repeteixo, menys de 10 minuts en pantalla, a la pel·lícula Tarde para la ira, dirigida per l'actor Raúl Arévalo, on incorporava a El Triana, un personatge entre llefiscós i addictiu, un treball breu de composició, una creació de personatge fascinant que li va proporcionar el seu únic Goya. Si algú vol retre tribut i homenatge

0: Recordem, amb Dani Agudo, la figura d'aquest actor, que sense buscar el protagonisme, sí que va construir, com deia també el professor Agudo, una carrera brillant i va dignificar l'ofici d'interpretar. Aquest espai que li hem volgut dedicar avui a aquest gran actor del cinema espanyol, Manolo Solo. I acabem aquest repàs de l'actualitat, Jordi, amb la música de Blaumut, perquè juntament amb els Amics de les Arts i Ramon Miravet aquesta nit actuen al Festival Sons del Món, a Roses.
1: Sí, una cançó de Blaumut que està d'actualitat perquè es diu Eclipsi.
0: Doncs vinga, l'escoltem.
1: M'encanta Blaumut, especialment la de bicicletes, també, però ara escoltem aquesta que es diu Eclipsi.
0: O si vols bicicletes,
1: Sí?
0: Potser sí?
1: Sí?
0: Vinga,
1: a veure, som-hi.

0: N'hem parlat. A l'inici, la crisi migratòria que viu Ceuta torna a posar a prova Europa. Milers de persones han intentat travessar la frontera des del Marroc en les últimes hores, una situació que recorda la crisi del 2021. El govern espanyol ha desplegat l'exèrcit. Pedro Sánchez visita avui la ciutat autònoma i ja s'han recuperat almenys 18 cossos de vida sense vida al mar. Mentre el debat polític gira entorn a la seguretat, el control fronterer o les devolucions, també hi ha una altra pregunta que ens fem, i és què diu aquesta situació sobre nosaltres mateixos, sobre la zona on vivim. En parlem tot seguit amb Norbert Bilbeny. Ell és catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona i autor del llibre Els de fora i els d'aquí. Què volem dir quan parlem d'immigració? Norbert, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Ara ho dèiem, aquestes imatges que estem veient aquests dies a Ceuta, persones arriscant la

0: seva vida, persones mortes, tensió a la frontera. Això interpel·la a l'ètica, però també interpel·la a la política, no?
1: Absolutament, absolutament. És una situació que ens ve per la imatge, aquí primer de tot, la importància, l'impacte de la imatge, que no només és local per la zona afectada i per l'estat espanyol en general, sinó, com és obvi, per la situació d'Europa davant de les migracions i d'aquests fenòmens que s'aniran multiplicant, perquè arreu del món les fronteres s'estan afeblint i, per tant, doncs, aquí l'ètica, la política i dins de la política la combinació de justícia i eficàcia és determinant. Esperem que aquesta combinació de justícia, és a dir, drets humans, sobretot, i eficàcia, és a dir, control de l'ordre públic, que no oblidem, és fonamental. Esperem que en les properes hores, els propers dies, amb la col·laboració del govern espanyol, esperem també, no sé si sóc il·lus, el govern de Marroc i la Comissió Europea, esperem que això en les properes hores, perquè la situació és incandescent, es pugui resoldre bé.
0: Sovint es parla de crisi migratòria, però clar, és una crisi de migracions o també és la manera com estem gestionant aquestes migracions? Perquè no sé si estem deixant massa de banda en algun moment la dimensió humana de tot plegat.
1: Esclar, és que s'està fent servir també com una eina política i, deixeu-m'ho dir, electoral també. A qui beneficia l'actual situació, doncs, a Ceuta i, aviam, no sé si també succeirà, esperem que no, a Melilla, però són tan a la vora, oi? Però a qui beneficia? És aquella pregunta dels antics, no? Qui prodest? Qui se'n beneficia d'això? Doncs crec que és també evident, no? Per descomptat el Marroc, que per cert la premsa d'avui no en parla d'aquesta crisi, a l'hora de reivindicar Ceuta i Melilla, una determinada opinió no gens minoritària del Marroc, que és favorable a aquesta idea de l'africanització d'aquestes dues ciutats autònomes espanyoles, beneficia la política de Trump contra les migracions, la de Meloni i altres líders de la dreta extrema europea se'n beneficien. I en tercer i darrer lloc, i potser en primer lloc, l'oposició a Espanya. És a dir, això els ve que ni pintat de cara a les properes eleccions.
0: En el seu llibre, Els de fora i els d'aquí, què volem dir quan parlem d'immigració i d'integració, parla de molts dels temes que ara mateix estan d'actualitat i també la qüestió del llenguatge. No? No és el mateix parlar de persones migrants, de llau, d'invasió, de persones que salten aquesta tanca. Les paraules també acaben modelant una mica el que veiem, no?
1: Sí, sí, són la principal arma de guerra. Ara hi ha dues principalíssimes, essencials, les primeres de totes, armes de guerra. Primer, la mentida, és a dir, un ús fraudulent del llenguatge, i després els drons. No sé quina de les dues armes són més poderoses avui per guanyar guerres, però el llenguatge és determinant, clar. Invasió, allau, multituds, descontrol, etc. Aquí la responsabilitat dels mitjans de comunicació és grandíssima. Molts ho esteu fent molt bé, doncs, posant a bon recapte el vocabulari extremista que només fa que prendre foc, no?, a situacions d'inquietud que es poden generar i que ja, de fet, hi ha a la població afectada, com ara la de la de Ceuta d'una manera més immediata, però no inflamar més del compte el llenguatge i no parlar d'això, no? Com d'invasió, allaus, etc. És clar que les imatges són impactants, és clar que estan entrant o han entrat decenes de milers de persones. Això no. El llenguatge també ha de ser realista i ha de parlar doncs, d'aquesta entrada massiva, etc. Oi? Però amb molt de control, perquè al meu entendre, suposo que coincidirem molts dels nostres oients amb vosaltres, el que cal ara és serenitat, és a dir, calma, serenitat davant de la situació, perquè és que és més que una crisi migratòria el que ara està succeint al nord d'Àfrica i a l'estat espanyol en aquestes dues ciutats autònomes. És una crisi humanitària. És a dir, què es fa amb aquesta gentada, incloses dones i criatures? Què es fa? No podem encara parlar d'acollida, ni menys de regularització ni d'integració, perquè és que no hi ha el dret, diguem, constitucional ara a que siguin regularitzades ipso facto aquestes persones i ja veurem també si han de ser acollides, no? Però han de ser tractades humanitàriament, perquè si no ho fem així, això, en fi, són... pot incendiar-se, no? Si hi ha més víctimes, maltractaments, tortures, tracte vexatori, etc. Doncs imagineu-vos, no? Espanya, Europa, ja no diguem Mr. Trump, com reaccionaran si això s'arriba a produir, que esperem que no. Per això dic calma, serenitat, molt important.
0: Espanya i el Marroc també han reforçat la coordinació per accelerar les devolucions, ho dèiem a l'inici. Des d'un punt de vista de l'ètica, on és l'equilibri entre la protecció de les persones, la sobirania dels estats, aquestes devolucions que s'estan fent?
1: És que no hi ha un punt d'equilibri, és que hi ha un principi prioritari. La prioritat no és la nacional, que ho és també, no? La prioritat d'un estat sobirà per defensar la seva ciutadania i el seu territori. Òbviament que això és una prioritat, però sigui com sigui, la prioritat és humanitària. És a dir, la prioritat ara és aplicar els drets humans amb una mà i amb l'altra mà mirar de trobar una solució governativa i social a la situació creada. I que no s'atura aquí, perquè això mateix també pot passar a altres països d'Europa i altres països del món. De fet, ja està passant, no? O sigui, amb una mà estesa cap als drets humans, però una altra també cap a l'eficàcia de tot tipus, diplomàtica, governativa, de gestió humanitària, etcètera.
0: El seu llibre també planteja què vol dir realment integrar, no? Què vol dir quan parlem d'immigració i d'integració. Realment, les persones que venen s'estan integrant? Se'ls està ajudant a integrar-se?
1: Abans hem parlat del llenguatge i aquesta és una qüestió molt delicada. Aviam, les persones que hem nascut o que fa temps que hi som o que en qualsevol cas som els anomenats nacionals o establerts, amb el nostre carnet d'identitat, passaport, etc., pagant els impostos, tenint drets i deures al país, Catalunya, Espanya, estem integrats. Hi ha persones que no estan integrades. Mm-hmm. Per més passaport espanyol i per més patriotisme espanyol o català del qual presumeixin, perquè són persones que evadeixen capital, que són incíviques, que no paguen els impostos, etc. És a dir, atenció també amb aquest terme, amb aquesta paraula, és inevitable, hem de parlar d'integració. Si es vol, també es pot usar la paraula inclusió. Però jo crec que és molt més clara i efectiva a tots els efectes socials i polítics la d'integració. És el llenguatge homologat. No, en si mateix no és un llenguatge que sigui maligne, no? Integrar, no? Mentre que la integració no s'identifiqui amb una assimilació, amb una uniformització, no? de les persones. Però la via, clar, la via és la de la integració, però integració de tothom, dels d'aquí i dels de fora. Integrar-nos tots, sota la llei, pagant impostos, sent pacífics, sent persones cíviques, col·laborant, tothom amb els mateixos drets i tothom amb els mateixos deures. Aquest és el gran repte de la integració. I repeteixo, que de moment no hem trobat una altra paraula més escaient ni més feliç que aquesta d'integrar. Però no en tenim una altra, és aquesta. I el repte és integrar, és a dir, el repte és que els que coexistim, convivim. Convivim en pau i d'una manera doncs, productiva, tant en el sentit personal com social, com econòmic. No? Aquest és el gran repte. Jo crec que mica en mica s'està aconseguint, amb moltes anades cap endavant i cap endarrere, perquè és un problema de fons enorme. El problema humà, el problema social, ho és de tota la vida, ho és de tots els segles. I els antics grecs ja parlaven de la política com un espai de trobar una convivència entre els diferents, no? A Atenes havien de conviure els atenesos amb els metecs, avui diem els d'aquí i els de fora, els establerts i els nouvinguts. És el gran repte, és el gran desafiament de la història de la humanitat, però ens n'hem anat sortint. S'ha construït Catalunya, s'ha construït Espanya, s'ha construït Europa. Ens n'anem sortint, però amb molta prudència, amb molta intel·ligència. Ja dic, amb una mà, el respecte fonamental, prioritat absoluta dels drets humans, però també amb una altra, sisplau, l'eficàcia. Eficàcia judicial, eficàcia governativa, eficàcia de les institucions polítiques, de la diplomàcia. Ara la pilota està sobre la teulada de la relació d'Espanya amb Europa, amb la Comissió Europea i amb el Marroc. Sisplau, demanem eficàcia.
0: Norbert Bilbeny, catedràtic d'Ètica de la Universitat de Barcelona i autor del llibre Els de fora i els d'aquí, què volem dir quan parlem d'immigració i d'integració? Norbert, moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, adeu-siau, bon dia.
0: Bon dia. Són les 8:42, moment per repassar ara l'agenda cultural del dia.

0: Bon dia, Carla Villegas.
1: Bon dia, Maria, com estàs?
0: Molt bé. Comencem avui parlant de les comarques gironines. El cap de setmana sí que portes moltes coses.
1: Clar.
0: Perquè a l'estiu, doncs, ja ho estem dient tots aquests dies, estem repassant les festes majors de tot el territori. Avui és el torn de Beuda, a la Garrotxa, on comencen 3 dies de festa major a tope.
1: A tope. Doncs mira, sí, la festa major comença aquest vespre amb una sessió de cinema a la fresca, que jo crec que amb la calor que fa aquests dies és una proposta ideal per gaudir d'aquestes nits d'estiu. I demà dissabte és el torn d'un gran sopar popular, però també hi haurà música. És el moment de ballar amb el grup de versions del Tom Bank, però també sardanes, que també ens agraden i molt, de la mà de la cobla Foment de Montgrí.
0: I també a Girona, una de les grans cites musicals de l'estiu, se celebra aquesta nit a la Ciutadella de Roses, tornarà a omplir-se de públic amb una nova jornada del Festival Sons del Món, que vam sortejar entrades. Dos dels nostres oients avui assistiran justament en aquest concert.
1: Home.
0: I tant, un certamen que es fa des de fa gairebé 2 dècades i hi ha música en directe, patrimoni, gastronomia, un dels espais més emblemàtics de la Costa Brava. I de què podran gaudir avui els oients
1: del Matí? Serà un concert que mai no ha passat,
0: no?
1: Que és que l'escenari acull una producció exclusiva sota el nom El so d'una generació. I qui actuarà, no, en aquest festival? Doncs mira, els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Mirabet.

0: amb trajectòries molt diferents, però que han marcat bona part del pop català dels últims anys, i aquesta nit doncs compartiran escenari en un concert únic i que, com diem, doncs, dos dels nostres oients podran gaudir perquè vam estar sortejant entrades. La veritat és que sí. I a Barcelona, avui, arrenca també una de les grans cites musicals de l'estiu al Maresme. Santa Susana inaugura una nova edició del festival Mar d'Estiu, una proposta que fins al 17 d'agost reunirà artistes també de primer nivell.
1: Doncs l'encarregat, no?, d'obrir aquest festival aquesta nit és Zucchero, una de les grans llegendes, no?, dels grans noms del rock blues italià. Amb més de 4 dècades de trajectòria i èxits internacionals com aquest Baila Morena.

0: Copa de Cabra, que està celebrant 40 anys damunt dels escenaris amb aquesta gran gira commemorativa. Vam parlar amb el Gerard Quintana al matí de Ràdio 4, el Xavi Freixas el va entrevistar i ens va recordar, no?, els inicis de la banda i també els seus concerts més mítics.
1: Avui l'Albert arriba l'hora.
2: I Joan Dausà.
0: També.
2: Que ens agrada molt.
0: Sí, tenim uns noms, també Leire Martínez, Sergio Dalma. És una programació molt variada i que, no, consolida aquest mar d'estiu com una de les cites musicals imprescindibles de l'estiu a Catalunya.

0: I a les comarques de Tarragona, aquest cap de setmana arrenca al municipi de la Canonja la segona edició del Festival del Jardí, una cita que vol consolidar-se com una de les propostes culturals de la Costa Brava. Què és això?
1: Sí, doncs mira, aquest festival s'estrena aquesta nit amb un tribut a l'oreja de Van Gogh.

0: Doncs ens oferiran un recorregut pels grans èxits d'una de les bandes. Abans parlàvem, no?, que la Leire anirà al Festival de Santa Susana. Doncs aquest cas, doncs, és una banda tribut que cantarà les més populars, entenem, de l'època maia i també de l'època Leire.
1: Segur, no? Segur que sí.
0: Però abans actuarà el cantautor català Cesc Sant Salvador.

0: alt. Alliberant-la teva ment.
1: El festival continuarà durant tot el cap de setmana amb un homenatge també a Michael Jackson dissabte i un altre dedicat a Elton John el diumenge, a més de les actuacions de Hot Stuff i de Roger Pedrós.
2: Doncs és una proposta que podem veure, no? Uneix grans clàssics de la música, artistes també emergents i gastronomia, per convertir aquestes nits d'estiu de la Canonja en una experiència per tots els públics.

0: acabarem l'agenda cultural a Ponent, fent parada al Montsec, perquè aquesta nit a Gàrzola, un petit nucli de Vilanova de Meià, posa el punt i final a una nova edició de les Nits a la Vall, una proposta que, després de 10 anys, s'ha consolidat també com una de les cites culturals més singulars de l'estiu a Lleida.
1: Doncs sí, perquè durant tota la setmana el poble s'ha omplert de música, també de cinema i de moltes activitats per reivindicar la vida als petits municipis.
0: I per tancar aquesta desena edició, aquesta nit serà el torn del músic Guillem Roma. Que presentarà el Ritual d'Expropiació, un concert que combina cançó d'autor, pop i influències mediterrànies en un format més íntim.

0: me on. Uno mismo hablándole, uno mismo hablándole, uno mismo hablándole.
1: Una manera inmillorable de posar el punt i final a una setmana que ha convertit un any més aquest petit poble, no, de la Noguera en un gran escenari cultural i també demostrant que la cultura es pot trobar el seu lloc, no, lluny de les grans ciutats.
2: Totalment, totalment d'acord, que Catalunya és molt gran i que tenim grans activitats culturals durant tot el cap de setmana i també durant tots aquests dies, per això les anem repassant i la Carla ens porta de tot el territori, no només de Barcelona o dels voltants, perquè hi ha cultura a tot arreu. I quan falten 10 minuts pel butlletí informatiu de les 9, hem de conèixer un d'aquests racons misteriosos de Catalunya que ens porta avui la Lorena Amo. Carla, avui viatgem fins als boscos de Viladrau.
1: Ostres,
2: A veure què ens ensenya la Lorena.
3: Salutacions estiuenques. Quan pensem en judicis de bruixes, a tots ens ve a la ment el poble de Salem, als Estats Units. Però avui venim a fer justícia històrica. Catalunya va ser el veritable epicentre de la caça de bruixes al centre d'Europa. I el focus principal es va ubicar als frondosos boscos de Viladrau, al Montseny. L'estiu de 1618, una sèrie de tempestes brutals, de pedregades, van destrossar les collites del Montseny. Els veïns, desesperats, buscaven culpables. Van assenyalar 14 dones del poble, acusant-les de reunir-se de nit al cim del Matagalls per pactar amb el dimoni i provocar el mal temps. Després de judicis sense garanties i terribles tortures, les 14 dones van ser executades. Va néixer així el mite dels boscos de Viladrau. Va néixer el mite que estan maleïts, que les seves ànimes continuen atrapades entre els castanyers centenaris. Però la realitat històrica és molt més humana i molt més trista, també. Aquelles dones no eren bruixes, eren llevadores, curanderes, expertes en plantes medicinals. Avui en dia, Viladrau les recorda amb dignitat. El bosc del Montseny és un dels parcs naturals més frescos i més bonics, també, per passejar-hi durant l'estiu, lluny de la calor de la costa. Per tant, si vas al Montseny aquest estiu a refrescar-te sota els seus arbres, escolta el vent, perquè entre les fulles escoltaràs també l'eco de la història d'unes dones que només intentaven sobreviure en una època de foscor.

0: Queden 4 minuts pel butlletí informatiu. Són les 8 i 54 minuts amb aquests racons misteriosos de la Lorena Amo. I escoltant Sopa de Cabra, justament, Carla, que ara en parlàvem.
1: Sí, que tenen concert. Ho hem parlat ara, a les nits d'estiu de Santa Susana.
0: Exacte, Santa Susana. Sopa de Cabra, els podreu sentir. I hem de parlar, però, abans del butlletí, molt ràpidament, de una de les parelles del moment. Hem de parlar, com sempre, de Lamine Yamal. Lamine Yamal i la influencer Inés García, que continuen gaudint de les seves vacances del Mundial. Això és el més viral a les xarxes socials perquè s'han fet molt virals. Un vídeo d'ells molt romàntic, no?
1: Sí, la veritat que havíem vist algunes imatges, però encara no els havíem vist junts, jo crec, en un vídeo, no? Interactuant entre ells.
0: Pot ser, pot ser.
1: I per què ha estat això? Doncs perquè la Inés, recordem que ella és influencer i és coneguda per fer aquests típics get ready with mi, no?
0: Prepara't amb mi,
1: sí, no? De com es vesteix. Sobretot s'han fet molt populars dels que ha gravat durant el Mundial, de com anava vestida per veure la selecció. Doncs, en aquestes vacances que estan compartint junts, ella ha fet un vídeo preparant-se per anar a sopar amb el futbolista, però hi ha hagut com una frase, no? Com un, no sé com dir-ho, com un piropo que li ha tirat el Lamín a la Inés durant aquest vídeo. L'escoltem.
2: Y lista, me hacen mi lip combo y ya está.
3: Me siento una princesa.
4: Si montáis una chica aquí, está mejor, sea más guapa que ella, me rapo las cejas.
0: Què diu, què diu? No m'interessa res.
1: Que si coneixem a una noia més guapa que Inés García, ell se rapa les cejas, Maria.
0: Ai, que romàntic, a la min, no?
1: Home, és una altra manera de dir t'estimo, potser. Mira,
0: sí.
1: Jo estic tan... És que s'ha d'interpretar, això. Però bé, ha estat com molt comentat, no?, aquesta aparició en el vídeo i també el que li deia a la Inés. I ja aquest vídeo, pues, òbviament, acumula milions i milions de visualitzacions.
0: Sí, no? També recordem que la Inés García ha estat molt i molt qüestionada a les xarxes des que es va fer pública la relació amb el Lamín, no? Moltes persones l'han acusat de buscar notorietat, aprofitant, doncs, la popularitat de Lamine Yamal. Inés i el Lamín no han respost mai, aquestes crítiques.
1: No, però... la veritat és que de vegades quan entres no és quan després també més rebomboria.
0: Sí.
1: Llavors, de vegades és millor callar-te. Però recordem també que es va fer viral perquè molta gent deia que la Inés García ho havia deixat com amb la seva parella de feia molt de temps per estar amb el Lamín.
0: Ella
1: no
0: és cert.
1: Sí que ho va desmentir per les seves xarxes, però es va com fer viral, no?, una imatge, una captura d'un comunicat que ara està també molt de moda d'aquesta exparella de la Inés dient que l'havia deixat per Lamín, que ella només estava amb ell per interès, però el periodista, com no, Javi de Hoyos,
0: i tant.
1: Va confirmar que això havia estat, no, creat per intel·ligència artificial,
0: que era
1: un bulo i que era fals. O sigui que no és veritat.
0: Després del Mundial, el Lamín ha passat uns dies a Eivissa i ara tots dos estan a Saint-Tropez de vacances compartint, doncs, gairebé tot per les xarxes socials, no?
1: Sí, sí, se'n van a sopar, surten, van aquí, van allà, ho sabem tot, la veritat. Tot, la veritat que estan publicant bastant, o sigui,
0: sí,
1: amb imatges,
0: publiquen,
1: però...
0: molt a les xarxes. La Inés també és influencer,
1: clar,
0: llavors també viu d'això. Bé, doncs seguirem pendents de Lamine Yamal i de la Inés García, perquè són la parella del moment i el que més es veu a les xarxes socials. Butlletí informatiu de les 9 del matí.

0: aquesta entrada de migrants i ha dit literalment a les seves polítiques d'extrema esquerra. Clar.
1: A veure, jo crec que Trump no situa molt bé els contextos, no? I simplifica. Però no deixa de ser un gran recolzament per Pedro Sánchez, que Trump digui això, eh?
0: Totalment, totalment. Ho comentarem aquests dies. Dilluns en parlarem més de la Casa Blanca, d'aquesta crisi de migració. Ho farem amb Reed Brody, advocat.
1: Sí, dilluns mateix.
0: Vicenç, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Estem preguntant a aquesta hora, quan són les 9:26, a periodistes d'aquesta casa, un dia aquests ens ho dirà el Vicenç San Clemente també, quina és la seva cançó de l'estiu. I avui li hem preguntat a una companya del Pla B, la productora i subdirectora del Pla B, la Glòria Galiano, que també la podeu sentir a les tertúlies del Pla Z amb el Toni Marín, i li hem preguntat quina és la seva cançó de l'estiu. Glòria, quina és la cançó que tu et recorda més als estius?
2: Doncs et vaig dir una cançó de quan era molt joveneta, que jo estiuejava a Gelida, i llavors allà a la festa major sempre venia la Salseta, al Poble Sec, i cantaven Ligia Elena, que és una cançó del Blanes, però ens agradava quan la tocava la Salseta, bueno, i la ballava molt, molt, molt, molta suor. I llavors vam comprar el disc, ho posàvem a les festes, i era tot l'estiu Ligia Elena, amunt Ligia Elena, va, Ligia Elena.
0: Doncs Ligia Elena, aquesta és la cançó de l'estiu de la Glòria Galiano, de Willy Colón i Rubén Blades. A veure si també potser és una cançó que a tu t'ha acompanyat alguns dels estius. Són les 9:28. Escoltem aquesta fantàstica cançó que ens proposa la Glòria i seguim al matí de Ràdio 4. Aquí, no t'ho perdis, perquè després tenim també moltes entrevistes i parlarem de l'amistat, que també fa vacances o no. Li preguntarem al sociòleg Francesc Núñez.

0: Les 9 i 32 minuts, Vicky Elena, que ens transporta també aquests estius que ens explicava la Glòria Galiano amb aquestes orquestes, aquest estiueig que feia ella a Gelida. Vinga, que tenim molta feina per endavant. I és que l'estiu canvia els nostres horaris, les rutines i també la manera com ens relacionem. Hi ha amics que només veiem quan arriben les vacances i d'altres que desapareixen durant setmanes perquè cadascú doncs, té el seu ritme de treball i també de vacances. Hi ha amistats que semblen molt sòlides durant tot l'any, durant tot el curs, però que es refreden quan deixem de compartir doncs, potser feina, estudis o activitats del dia a dia. I per què passa? Doncs li preguntarem al Francesc Núñez Mosteo, ell és sociòleg i professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Francesc, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Ara parlàvem... Sí. Moltes gràcies. Ara parlàvem d'aquest tema, no?, de si les amistats es refreden una mica durant les vacances. Hi ha persones que només reapareixen a l'estiu i d'altres doncs, que les veiem durant l'any. És difícil també mantenir la relació durant totes aquestes persones que potser tenim a la feina, als estudis, però que deixem de veure durant aquests mesos d'estiu?
1: Sí, és difícil. A veure, l'amistat no és només un sentiment, no? Has de sentir alguna cosa que t'atregui per les persones que estimes o que tens relació, però l'amistat és sobretot una pràctica, una virtut. Tu has de treballar, tu has de currar. Llavors, hi ha gent que s'ho treballa més, que s'esforça més per mantenir els vincles, per mantenir la relació, per mantenir el contacte, i hi ha gent que no, que es deixa estimar, per dir-ho així, no? Es deixa fer. Llavors, jo crec que depèn del tipus de persona que siguis, pots distanciar-te més o menys dels amics al llarg de l'any en diferents moments, això, de temporalitat. Però també s'ha de dir, també s'ha de dir que l'amistat això no la trenca, perquè l'amistat, diu un autor italià, el Veroni, que ha tractat el tema, diu, l'amistat està feta d'encontres. Llavors, tu tens els amics i amb els amics et trobes. I quan et trobes és un reencontre joiós, per si dius, hola, què tal, com estàs? I immediatament reprens aquella conversa que potser feu uns mesos i de vegades uns anys tenies interrompuda. I no per això han deixat de ser amics teus, ni menys amics, no? Perquè l'amor és això, ai, l'amor, l'amistat és això, són encontres, i els encontres tenen lloc doncs, quan poden tenir lloc, de vegades doncs, a l'estiu, de vegades cada 2 o 3 anys. Mm-hmm. Però insisteixo, això... Perquè les recuperes, per dir-ho així, les recuperes immediatament i et poses al dia immediatament i sents aquella relació, aquell amor, aquella simpatia, es desperta immediatament. Això és l'amistat, aquesta... Funciona d'aquesta manera.
0: I, en canvi, hi ha persones que reapareixen, potser cada estiu,
1: sí,
0: perquè les veiem, anem a un lloc diferent, i no sé si ens sembla moltes vegades que la relació continua sent la mateixa, tot i que no tenim aquesta relació durant tot l'any.
1: Sí. Sí, justament és això, no? Durant l'estiu, quan vas a aquell lloc de vacances i només vas un cop al mes o 15 dies al mes, reprens aquelles relacions, aquelles bones... Si són amistat, no es marceixen, no es perden el reste de l'any que no parles amb ell. És quan retrobes l'amic, és allò, et poses al dia immediatament. Hola, què tal? I en 2 minuts et poses al dia i reprens, la idea és aquesta, no? Reprens la conversa, la relació, les activitats que havies, per si dir-ho, deixat interrompudes durant l'any perquè estaves en una altra població. I torna a ser tan viva i tan bona, si ha estat verdadera, tan bona com si ha estat autèntica, això és tan bona com si l'acabessis d'iniciar o com si fos de tota la vida. L'amistat aquesta no s'espatlla, no es marceix, no es podreix, sinó l'has de cultivar, això sí, l'has de cuidar, has de tenir una bona disposició. Però llavors no passa res, encara que la tinguis tancada o això o apagada durant un temps.
0: Hi ha amistats que funcionen ara, com que ho deien, no? Com si fossin estacionals, però clar, el fenomen de les xarxes socials, no? Sí. Ens fan creure que continuem connectats amb persones amb qui, en realitat, pot ser que potser ja no tenim una relació, perquè estem parlant doncs, per les xarxes i ens pensem que tenim aquesta relació, però si ens veiem en persona, potser allò no és el mateix que quan parlem, no?
1: Sí, perquè a les xarxes són tot una mica fantasmes i falta això, la presència, els afectes, les emocions, i de vegades confonem també el que és l'amistat amb els interessos, eh? Moltes vegades els amics els tractem com si fossin una mena de negoci, em deus una, em deus un favor, jo t'he fet... No, això no és l'amistat, l'amistat és desinteressada, però de vegades generem aquests contactes a la xarxa amb gent que ens interessa per alguna raó mantenir aquella relació, perquè compartim aficions musicals o aficions del tipus que sigui, i senzillament és això, és un càlcul. I ho som molt de calculadors també amb les relacions, no? Vols, aquesta m'interessa per això, aquella m'interessa per allò altre. Quan et deixa d'interessar, la gent desapareix, eh? El ghosting que diu, no? I allò, li dones el botó, per dir-ho així, i ja mai més tornes a saber res o no vols saber res d'aquella persona o no te poses en contacte. Però això no era amistat, això era això, un interès, una connexió, una relació que, bueno, la tens i la tanques quan creus que ja no te convé o que o la vida et porta per uns altres llocs. Això és com funcionem. De vegades, lamentablement, perquè també ho fem amb els amors i amb les relacions més íntimes. Però, bueno, això és un altre tema.
0: També tenim molts contactes a les xarxes, molts seguidors, moltes persones que ens posen m'agrada, però no sé si tenim menys amics de veritat, d'aquelles persones que hi són sempre.
1: Sí, sens dubte, la xarxa, insisteixo, més aviat són aparicions, eh? Jo diria així, gent que apareix quan li convé, de vegades et fan un like perquè ells se senten commoguts, eh? Jo me sento commogut pel que tu has fet i te poso un like, però això no implica cap conversa, això activa, cap relació activa, cap... no estàs compartint res amb aquesta persona excepte aquella circumstància. Llavors, clar, no són amics, podem dir amics, també diem amics de dels animals o amics de, no sé, dels col·legues que només tractem una estona a lo millor al metro, no ho sé. Per això hi ha molts tipus de relacions. Els humans el que fem és relacionar-nos de moltes maneres i l'amistat és una, i aquesta de les xarxes generalment no és una amistat autèntica o verdadera, no? És això, és un contacte, un interès, una relació que té uns moments i ja està. I quan passen, ni te n'en recordes, per dir-ho així. No t'ha deixat petjada.
0: Perdona, dic, hi ha una edat on és més difícil fer noves amistats?
1: Jo crec que no, perquè jo crec que no, perquè jo, vaja, jo al llarg de la vida vaig comprovant com sóc capaç de refer amistats o recomençar amistats amb moltes diferents edats, però és veritat que potser hi ha circumstàncies amb més o menys necessitat de tenir amics, de tenir aquestes xarxes de relacions. La gent jove és molt important tenir el grup, tenir el reconeixement d'un grup, sentir-te integrat en un grup. Després cadascú vol ser ell mateix, no? I vol tenir la seva singularitat, però aquesta singularitat que tu vols tenir i això especial que tu vols ser, necessita que un grup t'ho reconegui, que un grup et faci això, el like, que estigui... Llavors la gent jove és molt més... està molt més oberta a mantenir relacions, i a mesura que la vida vas tenir els teus rols, les teves diferents papers en la vida, bueno, potser tens menys aquesta necessitat d'obrir-te i d'estar pendent d'aquestes reaccions o d'aquests likes, no?, que et doni la gent, perquè ja els tens consolidats d'una altra manera.
0: Parlem molt de que una parella necessita cuidar-se, cuidar l'amor, però no parlem tant de cuidar les relacions d'amistat, i també és molt important.
1: És el més important, això. He dit que l'amistat no era un sentiment. Hi ha gent que diu, oh, és que sento... No, l'amistat no és un sentiment. Pot ser gent que per la que sents coses que acabis sent amic d'elles, però podria ser que no. L'amistat és una virtut. En la tradició nostra, una virtut vol dir que és una cosa que es practica, que t'has d'esforçar, que l'has de construir, que l'has d'anar generant a poc, no? I aquí hi ha un esforç i una voluntat per... O sigui, tu no pots ser amic d'un si l'altre no vol ser amic teu. En canvi, sí que et pots enamorar d'algú que passa de tu i que no està enamorat de tu. Perquè l'amor és un sentiment, l'amistat no. L'amistat requereix reciprocitat, és mútua, requereix que els dos estiguin disposats i siguin iguals en alguna manera, no? En gustos, en actituds, en emoció, no sé, cal compartir aquest espai, i això s'ha de treballar. I has de tenir detalls, has de trucar, has d'esforçar-te, has de quedar, has de conversar, has de donar, i llavors es va construint. I quan està construïda, no es trenca, no es perd, perquè és una cosa, les amistats poden durar tota la vida, més que els amors, molt més que els amors, i són, per al meu punt de vista, molt més importants. L'amistat supleix les faltes de la vida. L'amistat et pot, quan et falta alguna cosa, fins i tot poden ser diners, fins i tot poden ser, no, jo què sé, el que sigui. Els amics t'ho poden donar, poden estar allà per suplir allò que més et falta a la vida. I això és el més important. Jo crec que una amistat és incomparable amb un amor. Parli. Del meu punt de vista, perdona.
0: No, parlàvem també d'això, no? D'aquestes amistats que tant ens ajuden i que s'han de cuidar també, però hi ha amistats que s'acaben a vegades, sí, sense conflicte, simplement doncs, perquè la vida canvia, perquè no ens veiem tant, i això també és molt difícil d'acceptar, perquè també el mateix, parlem d'una ruptura de parella, però no es parla d'aquestes amistats que es trenquen i que també és molt difícil acceptar i que també és un dol.
1: Sí, perquè de vegades es trenquen perquè et fas una mica això, et fas diferent. La vida et porta a circumstàncies, això, a jugar amb rols o en països o amb relacions que t'allunyen de les relacions que tenies amb aquell amic, no? T'has fet diferent perquè has crescut en un altre lloc, perquè has tingut altres... I al fer-te diferent és molt difícil mantenir una relació d'amistat, perquè els amics han de ser iguals, no vull dir iguals, idèntics, no, però has de compartir un espai de maneres d'entendre el món, de maneres d'entendre que pots discrepar, però ha d'haver aquest conjunt que comparteixis. Llavors, quan la vida et porta a llocs amb un per una banda i un altre per l'altra, els amics, això és... es perd, o de vegades també, cuidado, l'amistat sobretot el que fa és es traiciona, es traiciona, es desatén, la deixes de cuidar i l'altre se sent dolgut, se sent abandonat i això trenca l'amistat. I sí, és un dol perquè amb la conversa amb els amics et vas fent la teva ànima i ella es va fent la seva, el teu caràcter, la teva manera de ser. És conversant amb els altres que ens anem fent, i clar, perdre aquests vincles, aquestes converses tan íntimes que de vegades han tingut, tan importants que han tingut amb els amics, uau, això dol, clar que sí, dol, i et quedes orfe, d'alguna manera, no? Et sents més sol.
0: Per anar acabant, les amistats de la infància que hem mantingut i mantenim durant tota la vida, no sé si encara tenen alguna cosa d'especial o realment és una mica més de nostàlgia i de que perquè han estat allà tota la vida, no? Perquè això a vegades passa, potser és una persona que quan eres petit doncs eres molt amic seu i l'has mantingut durant tota la vida, però que poder quan ets gran dius, jo d'aquesta persona ara no me'n faria d'amic.
1: Hi ha dues coses. Una, que és veritat, el fer-te diferent, l'haver-te anat creixent d'una altra manera, te distancia d'aquella relació. Però també hi ha una altra cosa important, i això ho diu Ciceró, no? Que el més important en l'amistat és el temps. Les amistats antigues són més importants que les noves, perquè justament això, l'amistat és una cosa que et vas treballant, que et vas corrent, que vas construint, no? Doncs, clar, no pots comparar l'obra de 40 anys, la construcció que has fet, construcció, insisteixo, de tu mateix, de la teva identitat, de la teva subjectivitat, amb conversa, en relació amb aquella persona. Quan l'has mantingut durant 40 anys, 20 anys, és igual, és molt important, molt més important que la d'una amistat, per més que estigui plena d'emocions, que acabes de fer en fa 4 o 5 mesos. Però és veritat que també això, el temps t'allunya, el temps et fa diferent, el temps et distancia i l'amistat es perd. O, bueno, no se sent com... O deixes de construir aquella relació amb aquella persona. Perquè l'amistat és això, una relació, una relació humana.
0: I com a relació, com ha dit el Francesc, s'ha de cuidar, no? Francesc Núñez Mosteo, sociòleg.
1: Sí, és l'única, sí.
0: Exacte, és la manera, no? Sociòleg, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, molt bon estiu.
0: Una abraçada.
1: Són, i a cuidar les amistats.
0: Exacte, a cuidar les amistats, que és molt, molt important, a cuidar totes les relacions de parella. I d'amor, en general, són... Passa un minut de 3:15, són les 9:46. Escoltem una mica de música que ens ambienta pel cap de setmana, perquè sí, avui és divendres, és 31 de juliol del 2026, i això es diu Himne del Cap de Setmana i ho toca Coldplay, de Hymn for the Weekend.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I amb tu que ens estàs escoltant, a la producció la Sílvia García del Pozo i el Joel Sevilla, i a les vies de so la Laia Casanovas i el Jaume Tudela, i també la Carla Villegas, que està aquí amb mi.
2: Què
1: tal,
2: Carla? Maria?
1: Com estàs? Molt bé. Jo molt bé, i tu? Ens estem... L'una ens parlem a l'altra, perquè ja passem tantes hores juntes que diem el mateix.
2: Molt bé, com estàs?
1: Que, per cert, podeu posar les càmeres d'aquí de l'estudi. Vosaltres us baixeu l'aplicació de RN Audio i ens podeu escoltar per la ràdio només si és que esteu fent coses, o si és que us ve de gust també podeu veure'ns per les càmeres, que tenim un estudi nou fantàstic.
2: Que això ha quedat increïble, Maria?
1: Exacte, és que hi ha ràdios que fan contingut pràcticament 24 hores i parlen tota l'estona de que tenen un estudi nou i de que tenen un estudi nou.
2: Doncs nosaltres també
1: tenim un estudi nou. Exacte, Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, té un estudi nou, fantàstic, meravellós, que podeu veure'l. Té uns llums, una taula fantàstica, rodona, i cap moltíssima gent, és molt gran. A més, posa aquí Ràdio 4 amb unes llums LED fantàstiques. Bé, és meravellós, no?
2: I les càmeres també tenen una qualitat
1: que
2: jo
1: no m'agrada gens veure.
2: Es veuen cada vegada que estem parlant, canvia el plànol, molt bé.
1: Sí, exacte, una realització automàtica, bé, això és fantàstic. Aquí segurament s'hi podran fer moltes coses durant aquesta nova temporada, i tenim la sort d'estrenar-lo nosaltres ara a l'estiu.
2: La veritat que és tot un luxe, sí.
1: O sigui que tenim moltíssima sort de poder estrenar aquest estudi. Carla, hem parlat abans de la Minya Mal, però és que la conversa social parla d'una persona que...
2: Soc tan fan, Maria, t'he de dir. Tan. Ai, mira, i ara amb la música de Quevedo, doncs encara molt més feliç.

0: Viral, també, perquè ella...
1: Que et dona un bon rotllo. La veritat que sí. Doncs un altre dels protagonistes, no, de les xarxes és l'Andrés Hurtado, Maria.
0: Que és una persona que pel nom no coneix ningú, no?
1: Clar, és un anònim, però mira, jo t'explico. Ell és un veí de Múrcia que fa unes setmanes es va trobar a Sevilla un quadre perdut. Ell no sabia com havia, de qui era i com havia acabat allà. Només sabia que uns joves, va veure com uns joves el llançaven al carrer, al costat, doncs, doncs no sé si va ser a la carretera o en un... El van llançar. Mm. Llavors, ell el va recuperar i se'l va voler quedar perquè li agradava molt el Marc. Imagina't, li volia treure, no, la pintura i es volia quedar amb el Marc. En aquell moment, el que deia, no sabia que l'autor d'aquest quadre era Joaquín Sorolla.
0: I, que bueno, era un nou original, eh?
1: Era original, exacte. I res, que després va poder saber que es va perdre, no?, en un trasllat. La veritat que és una mica curiós tot plegat com va succeir.
0: És una història una mica estranya, sí, perquè segons els propietaris del quadre, no?, estaven fent un trasllat, sí, se n'anaven de vacances, van agafar el quadre, el van deixar, deien, al costat de la furgoneta de trasllat,
1: sí,
0: i després va desaparèixer i aquesta persona diu que se'l va trobar tirat, no ho
1: sí,
0: sabem ben bé.
1: Perquè ell diu que això, que uns joves el van agafar i que el van llançar, i va veure com el van llançar. Bé, si voleu, escoltem com l'Andrés ho explicava en una entrevista al canal 24 Hores.
2: Y yo, como vi que lo tiraron allí, pues lo cogí, porque me gustó mucho el marco, no me fijé en la pintura. Me gustó el marco y digo, pues me lo llevo. Sí que es verdad que yo llamé a una casa de subasta y me dijeron que el cuadro, lo que me lo dijeron ayer, que estaba tasado en un dineral, que se podía subastar. Y digo, coñe, digo, pues entonces esto ya es bueno. Y automáticamente llamé a la policía y dije, mire usted, este cuadro lo ha sido robado, este cuadro estaba tirado en la calle. De hecho, a dejarlo caer, está estropeado por el lado. Los chicos lo dejaron caer allí a la del macetero y yo lo cogí.
3: Y el propietario, aparte de las gracias, le ha dicho si también se lo va a agradecer, porque evidentemente es que el gesto está ahí y hay que reconocérselo. ¿Se lo va a agradecer de alguna manera o...?
2: Sí, sí. El propietario ponía unos papeles que puso que si a quien le dejara el cuadro le daba una recompensa.
3: Ya.
2: Entonces, anoche, cuando yo llamé, me dijo el hombre, vale, no se preocupe que le mandaremos un regalito. Ah, ya no sabemos lo que es.
0: Sí que és de Múrcia, sí, eh?
1: Sí.
0: Podem confirmar que per l'accent és de Múrcia.
1: És increïble com ho explica, o sigui, la veritat que... O sigui, aquesta entrevista, em sembla, si la podeu recuperar, perquè a sobre ella està fent com videotrucada... És increïble, és increïble. Llavors explica això, que no sabia, no?, de quina obra es tractava i que ho va fer a través de la intel·ligència artificial.
0: També li va preguntar.
1: Li va preguntar, sí, sí. I que llavors va poder, doncs, assabentar-se de que podria tenir un valor aproximat, Maria, atenció, d'uns 150.000 euros.
0: Ostres,
1: aquest quadre. Tu què faries? Tu te'l quedaries?
0: Home, no. Jo és que no l'agafaria del terra. A veure, si el veig llançat, no ho sé, però... Jo no, jo l'hagués tornat, evidentment, vull dir.
1: Clar, eh?
0: Tenir, a més, quina pressió tenir això, sabent que la gent l'està buscant.
1: Clar, a sobre no, va veure una notícia... Bueno, aquí ara el que hem pogut, no, saber aquestes últimes setmanes, aquests últims dies, és si finalment ha tingut una recompensa, no, econòmica.
0: Clar, per donar-lo.
1: A veure què ens explica, perquè sí que explica que ha rebut un visum. Ara podrem saber de quina quantitat estem parlant.
0: Li han fet un visum, a veure.
4: 1.000 pavos. En total, que el muchacho me dijo, vamos a ver lo que podemos hacer. Yo sé, a mí me habían dicho que su abuelo o el padre era un traumatólogo muy importante de Sevilla. Gente, y vive en la zona que vive, en una zona de gente bien, ¿vale? Pero claro, eso podía ser el abuelo y el padre. El muchacho me dijo, tengo tres niños. Total, que no me dijo la cantidad. Y el jueves por la mañana me hizo un visum de 1.000 euros. Nos fuimos a Asturias, que mi pareja me pagó el viaje. Entonces yo se lo he pagado. Le da lo que se gastó en mí. Compré, pues, unas zapatillas, que las desgasté, andas por Sevilla y una noche salí a cenar. Ya está, así que tampoco te da para más.
0: Increíble.
1: Es que no dona per més, ja, 1.000 euros, no? O sigui, ja ho explica,
0: sí, ell. Li van fer un visum de 1.000 euros,
1: sí,
0: al propietari del quadre per retornar-li, eh?
1: Sí, perquè explica que... Clar, perquè tu pots pensar, ostres, aquesta família deu estar pastada, no? Forrada de diners.
0: Clar, clar.
1: Però diu que no, que això havia estat una peça heretada, no?, del seu avi, que realment ell tenia tres fills i que, mira, que el que li volien era donar, doncs, aquest agraïment, però que tampoc estem parlant d'aquí de grans quantitats, no?, de diners. Mm. Però el que molta gent també esmenta a les xarxes és que ell podria haver reclamat més, Maria. Perquè, sí, segons el Codi Civil, pots reclamar com un 10, un 15%, ara no me'n recordo, però que s'ho podria haver mirat bé perquè podria haver demanat molt més. Si estem parlant d'una peça de 150.000 euros...
0: Home, sí, sí, sí, sí, i tant. Més de 1.000 euros, sí, segur.
1: Però, bueno, ell està content, ha anat a Astúries, ha anat a sopar i, mira, i unes sabates noves.
0: És que, a més, em crida l'atenció perquè no sé si has vist o des de casa, segurament sí que l'heu vist, una sèrie que es va estrenar no fa gaires mesos, a Netflix, que es diu Berlín i la dama de l'armiño.
1: Ah, sí?
0: No? Molt bona sèrie, si aquests dies d'estiu doncs, voleu passar-vos-ho bé. Berlín i la dama de l'armiño, que justament parla, doncs, és una prequela representada a La Casa de Papel, d'aquesta sèrie que es va fer tan famosa, i el personatge Berlín doncs, agafa el protagonisme, ja és, diria que, la segona part de la sèrie de Berlín, i el que fa, bàsicament, és robar un quadre, en aquest cas, doncs, la dama de l'armiño, que és un quadre de Leonardo da Vinci, a Sevilla, també, no? I justament el roben a Sevilla, mira, aquest quadre. I, clar, ens va crear molt l'atenció perquè dic, ostres, si és pràcticament el mateix que passa a la sèrie, no?
1: Que no hagi vist la sèrie l'Andrés aquests dies,
0: pot ser,
1: eh?
0: Pot ser. A més, es diu Andrés, i el Berlín es diu Andrés, també.
1: Mira. Doncs, qui ens estigui escoltant, a veure si aquí estem descobrint... Una prova, eh? No, home, no.
0: Heu de recuperar aquesta sèrie i també l'entrevista, si voleu, perquè no té pèrdua l'entrevista del 24 hores.
1: No, no, no, no. Jo, amb aquestes coses, de vegades els meus amics em diuen ai, ara que m'ensenyaràs, ara què tal? I jo us prometo
0: que val la pena.
1: Que val la pena, o sigui, els 5 minuts d'entrevista que li fan, perquè és increïble, és increïble. A sobre, les fotos també es van fer molt virals, no? Perquè van anar a casa seva, als mitjans de comunicació, i ell es va presentar amb una samarreta així de tirants, d'aquestes com molt així fluorescents, molt tranquil, i tu penses, ostres, doncs potser la teva casa no, l'Andrés és una mica... No,
0: ell... Amb ell és igual.
1: Sí, sí, o sigui, les fotos també són bastant peculiars, però...
0: Protagonista inesperat, sí. De les xarxes aquests
1: Increïble.
0: Dies. Per tant, si trobeu un quadre, sisplau, no el toqueu, retorneu-lo, no us l'endueu, sisplau, que pot ser un quadre del Sorolla,
1: i després...
0: com li va passar a l'Andrés, que després hi ha problemes. Carla, moltes gràcies.
1: A tu, Maria.
0: No marxis perquè d'aquí una estona hem d'agafar la màquina del temps,
1: I també venen les tietes.
0: I venen les tietes, és
1: que
0: clar.
1: Que bé, que bé.
0: Avui tenim divendres de tietes. Vinga, butlletí informatiu i tornem. No us ho perdeu.
5: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
6: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Molt bon dia. En aquests moments compareix al Palau de la Generalitat el president Salvador Illa per fer balanç del curs polític. Ens desplacem fins allà en directe per conèixer l'última hora. Lorena Enns, bon dia.
8: Bon dia, sí. Doncs la roda de premsa de balanç del president s'ha iniciat amb un anunci. En un estiu marcat pels focs i per les altes temperatures, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern concedirà ajuts de 15 milions per fer franges contra els incendis. L'escoltem.
9: I per això activem aquests propers primers dies d'agost, activarem la convocatòria dels ajuts a franges amb una ambició molt superior a la de l'any passat. No es tracta només d'incrementar una miqueta els recursos, sinó que multipliquem per 10 el pressupost i passem d'1,5 milions d'euros a 15 milions d'euros.
8: El president ha assegurat que el pressupost aprovat aquest 2026 amb els socis Esquerra i els Comuns destina més diners que els anteriors comptes per lluitar contra la prevenció d'incendis. Una roda de premsa de balanç del curs que ha començat fa tan sols uns minuts i en la qual el president està traient pit entre les dades econòmiques i laborals de Catalunya. També està posant en valor les polítiques d'habitatge amb la construcció d'habitatge protegit com un dels pilars fonamentals de la seva acció de govern.
7: Ja són 19 les persones que han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta provenents del Marroc i no es descarta que la xifra pugui augmentar. En total ja són 49 en el que portem d'any, 3 més que les registrades durant tot l'any passat. A hores d'ara continua el flux de gent que intenta arribar a la ciutat autònoma nedant o a través de l'espigó del Tarajal i segons les últimes informacions s'haurien produït enfrontaments violents. Es calcula en total que uns 30.000 migrants, entre homes, dones i també nens, han arribat durant les últimes hores. El vicesecretari general d'Economia del PP, Juan Bravo, que es troba seguint la crisi des de Ceuta s'ha sumat a la petició del president de la ciutat autònoma, el també popular Juan José Vivas, de demanar al govern central la declaració d'emergència nacional. Ho ha dit als micròfons de les mañanes de Ràdio Nacional.
10: Y están pidiendo algo tan básico como la emergencia nacional. Y que no intente el ministro confundir y llevárselo a la emergencia nacional de protección civil, sino no, la emergencia nacional de la ley de seguridad nacional, ¿no? El artículo 23 y siguientes. Le están pidiendo más personal, más policías, más guardias civiles, el despliegue del ejército... Y no están hablando, el presidente Vivas no hablaba de 15 o 20, Hablaba de cientos.
7: L'exèrcit continua donant suport a la policia i la Guàrdia Civil. El rei, per la seva banda, ja ha parlat per telèfon amb Vives i el president del govern per analitzar la crisi. De fet, Pedro Sánchez viatjarà avui a la ciutat autònoma amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Pel que fa a Melilla, a hores d'ara la frontera entre el Marroc i aquesta ciutat autònoma es troba tancada des de les 10 de la nit. Això ha fet també que uns 500 vehicles a totes dues bandes de la frontera s'hagin quedat atrapats en l'anomenada operació de pas de l'estret. Avui és 31 de juliol, molts comencen les vacances i pel que fa al tipus de vacances dels catalans, aquest estiu es prioritzen les reserves d'última hora i destinacions de proximitat. Climent Sabater.
11: El motiu és esquivar possibles afectacions pel conflicte de l'Orient Mitjà. Per això molts viatgers han optat per l'última hora amb destinacions domèstiques com la costa mediterrània o les Illes Balears o europees i amb un interès creixent per latituds allunyades del conflicte, com països de Llatinoamèrica, malgrat que ha caigut l'atractiu per la llarga distància, segons explica el vicepresident de la patronal d'agències de viatges, ACABE, Jordi Vinyoles.
12: Si bé no hi ha cap problema de seguretat i tothom que ha contratat els viatges està viatjant tranquil·líssimament, són viatges que requereixen més planificació i amb l'última hora no estem recuperant el volum de gran viatge de llarga distància si parlem d'aquest estiu.
11: Les cada cop més freqüents onades de calor també condicionen la tria de molts viatgers que prefereixen destinacions de muntanya o evitar a l'agost les capitals europees. El que no es perd són les ganes de viatjar, malgrat l'encariment dels vols i de les destinacions de més proximitat per l'augment de la demanda.
7: Els Mossos d'Esquadra i de la Unitat d'Investigació de Badalona han detingut tres homes i una dona per la seva presumpta relació amb un tiroteig entre dos grups enfrontats produït el 12 de maig al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Àlex Eloi.
13: Sí, a més, els agents han intervingut 7 armes de foc en diversos domicilis de l'àrea metropolitana. Cap de les 3 persones detingudes disposava de llicència d'armes, pel que se'ls atribueix també el delicte de tinença il·lícita. Concretament, aquell dia, membres d'ambdós bàndols van protagonitzar un incident amb foc creuat i ràfegues de trets a la via pública que, tot i que no van causar cap ferit, va posar en perill la integritat física de moltes persones. Al lloc dels fets, els investigadors van recollir gairebé una trentena de baines.
7: I la banca, com ja saben, mai perd. Les dades tornen a confirmar aquesta dita després de conèixer que els 6 grans bancs espanyols van obtenir un benefici conjunt de 20.000 milions d'euros durant la primera meitat de l'any. Ens referim a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter i Unicaja. És tot. De moment, la informació torna a Ràdio 4 quan siguin les 11.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.
14: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

Encetem tercera hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, i ho fem, com cada divendres, regalant-vos un parell d'entrades per anar al cinema. Si vols aconseguir dues entrades per anar a veure qualsevol pel·lícula que tu vulguis a qualsevol sala de Catalunya dels cinemes Cinesa, has de trucar al 900-630-630, 900-630-630, i endevinar quina és aquesta cançó de l'estiu que nosaltres li hem tret la lletra i només li hem deixat la música.

900-630-630 i pots aconseguir un parell d'entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya per veure la pel·lícula que tu vulguis. Sí, sí, pot ser l'Odissea de Christopher Nolan, pot ser la nova que s'acaba d'estrenar de Spider-Man, la que tu vulguis. 900-630-630 i si saps quina és aquesta cançó, pots entrar en el sorteig per aconseguir dues entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya per veure la pel·lícula que vulguis.

0: Estem parlant de cinema perquè ens acompanya la Maria Forga. Maria, bon dia.
1: Tia Maria.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé. Avui ens anem a Itàlia, avui.
0: Sí?
1: En aquesta recomanació dels clàssics.
0: Mira, això és el que t'anava a dir. Estem recomanant amb la Maria clàssics. La setmana passada vam parlar de Taxi Driver, que enguany està fent 50 anys, però ens n'anem cap a Itàlia perquè parlem, Maria, d'una jornada particolare.
1: Sí, senyora.
0: Aquesta pel·lícula és una pel·lícula de fa uns quants anyets,
1: molt difícil.
0: És una pel·lícula de fa uns quants anyets, però molt potent.
1: Molt potent. És del 1977. He triat aquesta. Molt difícil triar un clàssic. N'hi ha molts i molt bons. Però volia una mica fer una mica de descoberta. Moltíssima gent l'haurà vist, però és bo recuperar-la, revisar-la, i qui no l'hagi vist, que corri a mirar-la. Perquè és una crítica als populismes, al feixisme, a la uniformitat de la societat, no? I al no tenir dret a la dissidència, que ha passat molt bé els anys, ha envellit superbé i està de pleníssima actualitat. I jo crec que inclús per la gent jove és una pel·lícula a mirar. Aquí Ettore Scola ens presenta una història. Ettore Scola és un director italià que coneixem i que té una cinematografia amplíssima, però es caracteritza per ser molt crític amb la societat italiana en general i amb la història, la política, amb un toc d'humor, d'ironia, sempre. En aquesta pel·lícula es posa molt seriós i molt intimista i ens presenta dins d'un fet històric que és real, que al maig del 38 Hitler va fer una visita a Roma, a Mussolini, i li van organitzar unes desfilades i una jornada de rebuda impressionant, no? Amb exhibicions aèries, i tota la població de Roma es va volcar als carrers a rebre a Hitler. I enmig de tota aquesta bogeria ens trobem amb dos personatges completament fora d'això, no? Dos personatges interpretats magistralment, us diré, per Marcello Mastroianni i Sofia Loren, en la seva plenitud, perquè estan joves,
0: joveníssima,
1: guapos, guapíssims.
0: Sofia Loren, t'anava a dir.
1: Està preciosa, està impressionant, però hi ha amb molta solidesa interpretativa, és impressionant. I la història són ells dos. Són dos personatges que es queden en un edifici buit perquè tothom ha anat a la desfilada a rebre Hitler i a veure a Mussolini, que és un heroi, i ells dos es queden allà, cadascun pels seus motius, i són dos personatges que no es coneixen i en unes hores tenen una història entre ells, no diré romàntica, això ho deixo a la incògnita perquè és part de la gràcia de la pel·lícula, però en tot cas una història entre ells gens convencional. Val? Llavors, aquí, Scola el que fa és retratar a dos personatges que estan fora del sistema. D'un sistema que, com fa el feixisme sempre, i aquí ho mostra molt, vol homogeneïtzar la societat, vol que tothom sigui igual i tothom estigui d'acord, no? Aborregar la població. I els dos estan fora, però per motius molt diferents. Marcello Mastroianni és un locutor de ràdio que, com que és dissident del feixisme, doncs l'han despatxat, i fins aquí puc dir i puc llegir, val? I està en hores molt baixes. No vull desvetllar, perquè és tan maca i té tants girs aquesta pel·lícula que vull que qui es decideixi a veure-la pugui anar veient sense saber prèviament. I Sofia Loren, que és una mestressa de casa, que té 6 fills, que té un marit important, que no li presta gens d'atenció, que l'enganya, que la tracta fatal, i que l'únic que vol és fer-li un 7è fill per complir amb els dictàmens del règim feixista, que el que vol són famílies uniformes, un model de família que només és un, vull dir, i que propugna, doncs, això, que les dones estiguin a casa i que tinguin molts fills. I amb el 7è fill els hi donen un premi o no sé quina història. I aquest és l'únic objectiu. Ella es queda a casa perquè aquest model de família el que li imposa és que s'ha de quedar recollint tota la casa, i és l'única que no hi va. És una dona ignorant, una dona que s'ha cregut aquest règim, vull dir que està dins, i en unes hores que estableix relació amb aquest veí, diguéssim que li canviarà la vida per sempre.
0: Maria, perquè la pel·lícula parla del feixisme, però sí, no el veiem tampoc directament.
1: No, és molt curiós, és a dir, ens situa en aquest moment històric d'aquesta jornada de rebuda a Hitler, i aquesta jornada és present constantment a través de la ràdio, a través de la il·lusió de tota la família, de tothom que marxa en aquesta desfilada, no? A través de quan tornen, tothom està allà, menys aquests dos personatges, però mentre la història d'ells dos va transcorrent, anem sentint comentaris de la jornada, anem sentint la ràdio que està de fons constantment, és a dir, està molt present. Però l'Ettore Scola opta per explicar la història d'aquestes dues persones que s'han quedat fora. És una pel·lícula on, si us agrada l'arquitectura, també és molt important, està molt present en la fotografia, no? Una arquitectura racionalista, pròpia del feixisme d'aquella època, amb un edifici que és conegut, que és on hi ha més de 100 apartaments, està buit en aquell moment per aquesta circumstància, completament buit, però és un edifici que és com un microcosmos, no? On tothom es pot vigilar tothom, tot de passadissos, materials molt freds, és com un laberint, no? On tothom controla tothom. Es queden ells dos i es queda la portera. La portera és el típic personatge de portera que en el pitjor dels sentits, perquè controla, no? És com el feixisme converteix la societat en controladora de que ningú es desviï.
0: I parlàvem abans, ho parlaves tu, de Sofia Loren i de Marcello Mastroianni, que eren gairebé la parella més famosa del cinema italià, però aquí trenquen una mica completament amb la imatge glamurosa, no?, que tenien.
1: Totalment. De fet, Sofia Loren apareix tot el rato vestida amb una bata d'estar per casa, inclús amb sabatilles, amb unes mitges trencades. Està guapíssima igualment, però sí, no apareix com la dona voluptuosa i sensual en absolut. La història d'ells dos, a més, que eren la parella del moment, no? En el cinema italià, i havien ja fet Matrimoni a la italiana i altres pel·lícules, aquesta relació és molt intimista, molt especial i gens estereotipada. Trenca, sí, amb tot l'estereotip de la parella. I a més utilitza aquesta parella perquè justament era la que tothom tenia al cap com la parella ideal. A més, el Carlo Ponti, el productor de la pel·lícula, era el marit de la Sofia Loren, però ja feia anys, ja feia molts anys, sí. És el marit que va tenir fins que va morir, Carlo Ponti, fins al 2007. I són personatges, el director, l'actriu i l'actor, el productor, que ja es coneixien molt, que havien treballat plegats, i es nota, no? Això fa que la relació artística sigui molt madura, i tot això es transmet molt bé. Hi ha molts símbols en aquesta pel·lícula. Surt la novel·la dels Tres Mosqueters, no?, d'Alexandre Dumas, que simbolitza en aquesta pel·lícula la cultura, diguéssim, la cultura com a eina per combatre el feixisme i la uniformitat, i com a símbol també de l'amistat, de la lleialtat, de la imaginació, com a, no sé, com a forma de fugir, no?, d'un sistema que t'oprimeix. I el que és molt maco també és com el personatge masculí, el Marcello Mastroianni, està fora del sistema perquè és un dissident, no encaixa i, per tant, se l'ha d'eliminar, segons els paràmetres de qualsevol sistema feixista, i ella, Sofia Loren, està fora del sistema, no està fora del sistema, la Sofia Loren està dins del sistema. I, a més, està com convençuda, però en el fons el sistema l'està oprimint com a persona totalment pel fet d'estar dintre. Li imposa uns rols, en aquest cas absolutament masclistes. Hi ha una crítica, és del 77, però hi ha una crítica ja al masclisme imperant i al rol dels homes, molt interessant i molt profunda. No és gens superficial. I com el sistema a ella l'està oprimint del tot. I visualitzar que les coses poden ser d'una altra manera l'allibera, però també la canvia per sempre. En unes hores, la pel·lícula dura poc, la pel·lícula, però a més retrata unes hores.
0: Clar, això és el que et volia
1: parlar.
0: El temps
1: de la desfilada.
0: En unes hores i en un sol edifici.
1: Sí, no
0: I
1: surten mai d'allà.
0: Tot això aconsegueix mantenir aquesta intensitat, no?, també, que té la pel·lícula.
1: Exacte. Sí, però és que hi ha molts elements. Hi ha un ocell que s'escapa, que és per el qual es coneixen aquests dos personatges. Vull dir, hi ha una simbologia preciosa. L'edifici és meravellós, també, vull dir, té un autèntic paper, la ràdio de fons està completament present, no?, constantment, i us diria que és una pel·lícula, no diria descobrir, perquè és famosíssima, però no és de les pel·lícules que s'han vist més per la televisió, aquí a Catalunya i a Espanya en general, no? Perquè altres pel·lícules italianes clàssiques tipus Stromboli o d'altres sí que les hem pogut veure moltes vegades i en canvi aquesta no és de les que més s'han posat i jo us convido a través de Filmin en aquest cas a descobrir-la, tant de bo que estés en més plataformes o en més llocs, eh? Vull dir que intentaré per la propera setmana diversificar una mica les plataformes on les podeu recuperar.
0: Però sí que és veritat que Filmin té moltes pel·lícules clàssiques, no?
1: Molt, molt. Serà inevitable, si tractem el tema de pel·lícules clàssiques, serà inevitable fer al·lusió a Filmin. El que sí que tractaré és de que siguin pel·lícules clàssiques, però no molt antigues. D'acord? O sigui, hi ha pel·lícules del segle passat que s'ha convertit ja en un clàssic, però del 70 en endavant.
0: També, Maria, en aquesta pel·lícula hi ha un dels protagonistes sí. que és perseguit pel sí. règim sí. per la seva homosexualitat. I en sí. aquell moment això va ser molt trencador també, tractar aquest tema amb aquesta sensibilitat i com ho fa.
1: Sí, totalment. Va ser molt trencador, molt visionari, molt modern en aquell moment, i més a Itàlia. A Itàlia, on diguéssim que en aquest tema encara no són pioners, precisament. En aquell moment va ser molt novetós i, a més, ho fa des d'una crítica a la masculinitat homogènia, no? El que des d'aquests règims es considera masculinitat. I això és molt interessant. Aquella masculinitat viril, quasi marcial, no? Militar, on l'home és l'autoritat, l'home pot enganyar, l'home és pura força i gens de sensibilitat, es presenta aquest senyor, que és superatractiu, a més, i masculí, però amb un altre tipus de masculinitat.
0: Totalment. A més, el missatge que transmet sí. aquesta pel·lícula encara sí. és vigent avui en dia, no? En un moment on doncs sí. estem veient aquest auge de l'extrema dreta, aquest auge dels sí. discursos d'odi, vull dir que és una pel·lícula que és ja d'uns anys, però que tot i així encara està vigent.
1: Està molt vigent. Per això deia que és molt important recuperar aquesta pel·lícula i que la gent jove la miri. Perquè, a més, reflecteix molt bé com la societat es torna absolutament monocorde, vull dir, on tothom està d'acord amb el mateix i no hi ha dret a la discrepància. Clar, quan no hi ha dret a la discrepància, la societat es torna completament pobra, no? S'empobreix d'una manera, i com la cultura és una mica l'eina per lluitar, no? Per obrir la mirada, per obrir els ulls a que la diversitat és possible i ha de ser, no? Llavors, és una pel·lícula molt actual també per com representa que amb un acte, aquesta rebuda tan bèstia, no? Es veuen inclús les ombres dels avions, no? que fan una exhibició, i com aquests actes tan espectaculars i tan magnànims generen aquesta admiració entre la gent, no? I fa que els enlluernin i fa que no pensin.
0: I la música que té aquesta pel·lícula, si la setmana passada parlàvem sí. d'aquesta banda sonora preciosa de Taxi Driver, la música que té sí. una jornada particolare també és preciosa, mira, és aquesta.

0: Això també ens transporta, no, Maria, a aquesta zona, en aquest moment, en aquesta desfilada?
1: Molt. Mireu, a més, el contrast entre aquesta música tan intimista, tan bonica, tan senzilla, no?, d'instruments, de melodia, és la senzillesa de la relació que s'estableix entre aquests dos personatges amb un edifici immens buit, no?, que s'ha buidat, ells són els diferents, en contrast amb una ràdio que està radiant constantment, emetent aquella desfilada, aquells discursos grandiloquents on tothom aplaudeix, la massa, saps?, enfervorida. És una pel·lícula de contrastos, però és d'una sensibilitat encantadora.
0: Hem parlat també...
1: Jo m'he tornat a enamorar, eh?
0: Sí?
1: L'he tornat a veure i m'he tornat a enamorar. I Maria, no sé si l'has vist, però aquesta l'has de veure segur i ja em diràs el què.
0: Mira, no l'he vist, no l'he vist, de veritat. No l'he vist.
1: Doncs,
0: sé una mica cap on va.
1: Quasi que me n'alegro.
0: Sí, perquè també, això, vull dir, quan algú no ha vist una pel·lícula que tu sí que l'has vist i que t'ha agradat molt, compartir-ho, sí, amb l'altra persona i veure com l'altra persona reacciona a allò que tu ja vas reaccionar en un moment, això també impressiona, no?
1: Absolutament, i a més amb els clàssics, i sobretot amb la gent jove, a mi m'encanta aquesta sensació de no l'has vist, Maria, tu ets molt jove també, no l'has vist, doncs el plaer de veure-la quan no en saps res o saps molt poc, no? Perquè aquests clàssics són sempre com una descoberta, no? Mm-hmm. I no són clàssics per res, vull dir, ho són i s'han mantingut precisament perquè són obres d'art. I aquesta... ha passat molt bé el temps.
0: Mm. Justament també per això que deies, no? Ha passat molt bé el temps per a com tracta, no? En aquest cas parlàvem d'aquest personatge de l'homosexualitat, però també ho hem dit, sí, abans, pel paper de les dones, no? El personatge d'Antonieta, sí, aquesta crítica que el feixisme li reserva a les dones, ho has dit abans.
1: Totalment, vull dir, aquesta pobra dona és ignorant i molt conscient de la seva ignorància. S'automensprea constantment i a més és curiós perquè representa una mica el personatge que es suma, no?, en aquesta uniformitat, en aquesta ideologia, perquè no hi ha una altra opció, perquè és com s'ha de ser, és com cal ser, però dintre seu hi ha aquesta petita rebel·lió en fons d'això que quasi ni ella mateixa reconeix i que l'altre personatge li ajuda a reconèixer. I per això dic que mai aquesta persona, aquesta dona, tornarà a ser igual.
0: També una mica obra de teatre, no? Filmada, fins i tot.
1: Sí, i s'ha fet com a obra de teatre, i tant, i tant. I a més, el personatge d'ella el va interpretar la... Ai, ara no em ve el nom. Ai, que tonta, ja us ho diré si no la setmana que ve.
2: Ara t'ho buscarem.
1: Busca-m'ho, perquè, ostres, és que és una actriu que m'encanta i després no me'n recordo mai del nom.
0: Aquesta obra de teatre...
1: Una actriu catalana.
0: Mira.
1: I es va poder fer com a obra de teatre precisament perquè hi ha dos escenaris, és un bloc de pisos i hi ha els pisos dels dos personatges.
0: La Clara Segura.
1: La Clara Segura.
0: I el
1: Segura.
0: Pablo Derqui.
1: Sempre em surt blanca, la Clara Segura.
0: I ho va dirigir l'Oriol Brogi.
1: Sí. I l'obra de teatre jo no l'he vist, no la vaig veure en el seu moment, però em consta que era meravellosa també. Tinc amics que sí que hi van anar i que els hi van cantar. I no m'estranya, perquè si va captar l'essència de la història, és perfecta per fer-la en teatre.
0: Totalment. I com deies, encara continua apareixent a les llistes de les millors pel·lícules, sí, italianes de la història, eh?
1: Sí, és que ho és, és que ho és. Jo us convido també, de tota manera, si us agrada la pel·lícula, que estic segura que us encantarà, a descobrir a Héctor Escola més, vull dir, perquè té moltes altres pel·lícules, té una filmografia molt interessant i sempre amb una crítica... en aquesta hi ha menys humor, però en d'altres sí que hi ha un toc d'humor i d'ironia molt interessant. I té altres pel·lícules com Parliamo di donne, parlem de dones... Nosaltres ens estimàvem tant, és una pel·lícula del 74 que també és una de les més interessants que té, Feos sucios y malos, Brutis, Porqui e Cattivi, també té La Terrassa, La Família, Esplendor, Gente di Roma, La Cena, vull dir, sempre situacions on personatges parlen, dialoguen i fa una crítica sempre social de la pròpia Itàlia.
0: És un, i que ha treballat amb Sofia Loren i amb...

0: Doncs no, aquestes eren pel·lícules d'una hora i mitja, una hora i... O sigui, no passaven d'allà mai, i menys i tot. I jo ho reivindico molt, vull dir, ser capaç d'explicar una història i tenir capacitat de síntesi, jo penso que és interessant. I aquest és un exemple de pel·lícula on tot queda explicat i no et cal més. Jo us recomano molt, i no vull desvetllar res, però hi ha girs de guió fins a l'últimíssim moment. A part de que fan servir també moltes imatges d'arxiu, eh? Vull dir, la pel·lícula comença amb aquesta jornada d'homenatge a Hitler i les imatges que hi ha són d'arxiu i són reals, vull dir que... I són impressionants, eh? És a dir, que per la gent jove també és una lliçó d'història.
1: Exacte, que no ens pensem que una pel·lícula antiga ja queda antiquada. No, no, en aquest cas no, no
0: No,
1: és el
0: no, no,
1: cas,
0: no,
1: eh?
0: no. No, no, en absolut.
1: Per tant, una giornata particolare, aquesta pel·lícula,
0: Sí.
1: aquest clàssic d'Ettore Scola que ens recomana avui la Maria Forga i que podem veure a Filmin, has dit.
0: Sí, la teniu a Filmin i ja us dic, espero per la propera poder ampliar una mica les plataformes. No tinc comissió de Filmin, insisteixo. I la setmana que ve viatjarem a Dinamarca, tirarem cap al nord, que fa molta calor aquí.
1: Ui, cap a Dinamarca, que bé. Doncs mira,
0: Cap a
1: faràs bé
0: Dinamarca.
1: perquè potser no és un lloc tan conegut, no, de pel·lícules.
0: No, però bueno, a nivell cinematogràfic fan coses bastant interessants i és on es va desenvolupar el Dogma, que ja us l'explicaré la setmana que ve, que és una modalitat de cinema que reivindica la senzillesa absoluta.
1: Maria, moltes gràcies. Bon cap de
0: Gràcies a
1: setmana.
0: vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Adéu-siau.
1: Adéu. Ens apuntem a aquesta giornata particolare d'Ettore Scuola i nosaltres estem sortejant entrades per anar al cinema. Ho dèiem abans. Si vols aconseguir un parell d'entrades per anar a qualsevol sala dels cinemes Cinesa de Catalunya, el que has de fer és trucar al 900-630-630 i endevinar quina és aquesta cançó que li entra la lletra.

930-630-930-930-630 és el telèfon que has de trucar si vols aconseguir un parell d'entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya a veure qualsevol pel·lícula que tu vulguis. Pot ser l'Odissea de Christopher Nolan, pot ser aquesta de l'Spiderman que s'ha estrenat ara, amb Aiana, la que tu vulguis. Un parell d'entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya, 900-630-630, i endevina quina és aquesta cançó.

0: Truques al 900-630-630 i entres en el sorteig per aconseguir dues entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya per veure la pel·lícula que tu triïs de la cartellera. Vinga, escoltem una mica de música i tot seguit parlarem també amb una artista catalana que si no coneixes segur que també pot ser un bon descobriment per aquest estiu. Abans però escoltem els Catarres i això és el que més sona. Es diu Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se...

Cada vegada hi ha més artistes que entenen la música com un univers complet on les cançons, la imatge i el relat que expliquen expliquen tot plegat una mateixa història. És el cas també de la Diana Moore, nom artístic de l'actriu i cantant Mireia Morera, formada a l'Institut del Teatre amb una trajectòria que combina els escenaris musicals i la interpretació. Després de Batecs de plàstic, es converteix en una de les cançons en català que més van sonar i que encara més sonen. Ara presenta Rapsòdia del teu cos, el segon avançament del seu primer àlbum conceptual, que es diu Destronada. Un avançament que gira al voltant de la feminitat, el poder i la voluntat de trencar amb els mites de l'amor romàntic a través d'un univers molt visual, molt cuidat i ple de referències a figures com Lady Di o Maria Antonieta. I això sona d'aquesta manera.

0: veus més emergents del pop català per parlar de música, d'emocions i del procés de construir una identitat artística pròpia, que no és fàcil. Diana Mur, bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Igualment, moltes gràcies per acompanyar-nos. Per començar, explica'ns una mica, per qui no et conegui, qui és Diana Mur? Com neix aquest projecte?
1: Doncs Diana Mur va néixer, és un projecte com bastant nou, va néixer fa tot just un any i una miqueta més, i jo vaig tenir com la necessitat, com que sóc actriu també, com d'explicar les meves històries a partir d'un altre nom, perquè jo crec que si no hi havia alguna cosa com que em limitava a mi com a artista, i crec que al posar-me a mi un alter ego hi havia una visió molt més performàtica del que explico, i no sé, és també com molt divertit, no? Perquè també pots jugar entre la realitat i la ficció, i la gent tampoc no sap que el que expliques que és veritat i que no.
0: I la Mireia i la Diana Mur són molt diferents?
1: Jo crec que la Diana Mur accentua aquestes coses que la Mireia vol amagar una mica, no? És a dir, com les meves cançons sempre giren molt entorn com a ensalçar els drames, i com crec que és com una persona molt, molt més intensa, però al final és simplement una extensió de mi i de les parts que deixo com que aflorin més dins de la performance.
0: També ho sentíem no fa uns gaires dies de la cantant Mètrica, no?, que deia justament això,
1: sí,
0: que ella desdobla la seva personalitat de la persona de qui és, no?, de l'artista i de Mètrica, justament. Tu ets actriu i ets cantant. No sé de quina manera es complementen aquestes dues facetes quan puges a un escenari.
1: Uh-huh. Aviam, jo crec que al final el que té en comú és que sempre pujo com fent un personatge. Llavors, crec que sempre intento com pujar-me dalt d'un escenari fent una aposta molt clara i anant a fondo amb el que explico. I es compaginen bé, perquè jo crec que al final la meva formació teatral el que fa és que m'ajuda amb la part cantant, i la part cantant també m'ajuda amb la teatral, perquè jo faig teatre musical, llavors és com que es complementen les dues coses molt bé.
0: Tu vas formar-te a l'Institut del Teatre. Què t'ha portat aquesta formació a l'hora d'escriure i d'interpretar també les teves cançons?
1: Crec que m'ha portat un univers imaginari com ric, diguem, perquè he volgut com combinar tota la formació teatral, tota la lectura teatral també que fas a la carrera, a dins de les meves cançons, i crec que alhora també m'ha donat una seguretat dalt d'un escenari, no? Perquè a vegades hi ha cantants, per exemple, que canten increïble, però per exemple no s'han pujat pràcticament a cap escenari a la seva vida, i clar, jo partia d'una base que també m'ha ajudat a l'hora del directe de Diana Mur.
0: I ara estàs preparant el teu primer àlbum, però ja has tret algunes d'aquestes cançons que sentirem en el teu àlbum. Però abans de tot això, una de les cançons que més va sonar era aquesta, Batecs de Plàstic.

0: Diana, això va ser un èxit. Va sonar moltíssim. Com va sortir aquesta cançó?
1: Sí. O sigui, la veritat és que jo no m'ho esperava gens que tingués aquest èxit, perquè a més va ser la primera de totes. Però, bueno, va sorgir una mica com de parlar de les meves experiències. En aquest cas és una cançó que critica una mica la pressió estètica i com intentar arribar a uns estàndards de perfeccionisme impossibles, que crec que és com una experiència canònica que les noies hem com vivim com en un moment vital, no? Com sobretot quan travessem com l'adolescència, els primers anys de joventut, que volem fer les coses molt bé i que a més, doncs, bueno, tenim tot aquest bombardeig de pressió estètica que a més ara està tornant i està sent com algo molt heavy que vivim i que és molt difícil com passar-hi per sobre. I jo crec que, o sigui, no sé quina és la clau per generar algo que sigui un èxit, però si algo potser va fer allò és que va empatitzar molta gent, perquè molta gent m'escrivia i em deia que se sentia molt identificada amb el que estava parlant. Llavors, bueno, pues potser això va ser com el que va fer que la cançó com arribés.
0: I com ho vas rebre, tu?
1: Pues jo, clar, em feia molta il·lusió. A més, clar, vaig començar a sonar a la ràdio, llavors rebia com vídeos de gent escoltant a la ràdio. Jo també vaig, algunes vegades, vaig pillar la ràdio també com... I clar, és algo que jo crec que no t'acostumes mai a sonar a la ràdio. Et fa sempre molta il·lusió. I bueno, o sigui, era una primera empuixadeta com el projecte, no? Perquè era un projecte supernou i veies com que, bueno, que potser algú estaves fent que a la gent li ressonava i llavors també ens va donar força com per tirar endavant el projecte i crear el videoclip Miradela que estem escoltant ara, de Rapsòdia, que també vam fer un videoclip mazo currat i no sé, molt contenta, la veritat.
0: Això és el que t'anava a dir. Després de Batecs de Plàstic va arribar això que sona ara, Rapsòdia del teu cos.

0: Rapsòdia. Per què vas escollir aquesta paraula? Resumeix el concepte de tot el que vols explicar?
1: O sigui, la rapsòdia és com una obra que hi ha moltíssimes subobres dins, no? Com diferents moviments. Llavors, jo volia parlar de què passa quan una persona marxa de la teva vida i tu et quedes amb tots els records d'aquella persona. Llavors, en realitat és com un cúmul de moltes subtrames, no? Tens com la part on la relació tot anava bé, la part on la relació ja no anava tan bé, i llavors, bueno, evidentment vaig agafar la inspiració de Bohemian Rhapsody, i era una manera també de... No m'atreviria mai a dir que estic fent un homenatge a Queen, perquè crec que no res es pot assimilar al que van fer ells, però sí que era una manera com de també posar aquest referent musical que jo he tingut, que Queen l'he escoltat molt a la meva vida, i això, i com parlar una mica de les parts d'una ruptura i dels processos d'assimilació d'aquesta.
0: I justament parlaves del videoclip d'aquesta cançó, que és una peça de dansa en pla seqüència.
1: Sí.
0: Com va ser gravar això?
1: Doncs va ser un procés d'assajos molt llarg. Vam crear tota la coreo amb el Pol Rosselló, que és un dels meus millors amics. O sigui, tinc la gran sort que un dels meus millors amics és coreògraf. Llavors, vam crear tota la coreo al menjador de casa, apartant totes les taules i totes les cadires, i després vam fer tot un procés d'assajos amb totes les ballarines, perquè clar, era un pla seqüència, vol dir que no pares en cap moment de gravar i és tot del tirón, i va ser un dia de rodatge molt llarg, moltes tomes, perquè clar, és allò de que has d'anar al mil·límetre, a la mínima que passa una cosa l'has de tornar a repetir. Però clar, després veus el resultat i penses, ostres, com val la pena, perquè després es veu, tot és molt virtuós, i ostres, jo estic super feliç i super agraïda també de tota la gent que va participar allà, també de les directores, la Marta i la Laia, i de totes les ballarines, van fer una feina increïble.
0: Cuides molt l'estètica dels videoclips. Per tu és tan important explicar una història amb la música, però també fer-ho amb les imatges?
1: Sí, al final jo crec que vivim en una generació que és impossible evitar que l'estètica és igual d'important a nivell del concepte que tu generes com a artista, perquè estem tot el dia bombardejats a les xarxes socials. Llavors, penso que si d'alguna manera puc reforçar també el que explico és a través de les arts visuals, i a més, reforço també el fet que jo sóc actriu, llavors no em fa por posar-me davant d'una càmera i explicar històries també a través del llenguatge no verbal, i en aquest cas també a través de la dansa. Crec que al final, com a artista, com més complet siguis, més possibilitats tens d'arribar a la gent i de que s'identifiquin amb el que expliques.
0: Les teves cançons tenen aquest punt reivindicatiu, però també tenen molta sensibilitat. I hi ha qui diu que el pop o aquesta música, doncs, poder no és la millor eina per ser reivindicatiu, però no sé si tu qüestiones això, si també creus que el pop pot ser una eina per qüestionar determinats temes i models socials.
1: Jo crec que el pop ha sigut sempre una eina molt reivindicativa, i també ha sigut sempre un espai que ha acollit molts col·lectius. Vull dir que, jo què sé, tenim l'exemple de Madonna, que va ser una icona dels anys 80, i que alhora molta gent del col·lectiu LGTBI, per exemple, es va com identificar com amb la figura pop. Llavors, penso que el pop, d'una banda, com té tota aquesta part estètica que crec que sempre com ha acollit molt a la diferència, ha obert molts espais, ha reforçat també la figura de la dona performer, no? I com desvincular-se una mica com de la idea clàssica de que la dona cantava bé i estava mona allà amb un micro, que és el que passava abans. I al mateix temps, crec que no estem en un moment com perquè l'art no es posicioni, però sé que això és una opinió una mica controversa, perquè hi ha gent que diria que l'art ha de ser purament per entreteniment, però jo penso que pot ser un art entretingut, pot ser un art que t'ho passis bé i que t'emocionis cantant-lo, i que alhora tingui un missatge que et faci pensar, o almenys a mi ha sigut l'art que sempre més m'ha atret i que sempre més m'ha interessat.
0: I el primer àlbum teu es dirà Destronada, ara l'estàs preparant, has fet dos avançaments, i per què aquest títol? Què és justament el que vols destronar?
1: Jo volia plasmar un moment vital on vaig canviar molt les meves, els meus objectius vitals i professionals. Com crec que anava per un camí on anava a fer alguna cosa molt més convencional en tots els aspectes i vaig veure que allò ja no m'identificava. I crec que això és algo que tard o d'hora ens passa a pràcticament tothom, que veiem que les expectatives que s'ha pogut generar en el nostre entorn o en nosaltres mateixes poden evolucionar i poden canviar, però per fer-ho també és com de trencar amb certs objectius que et pensaves que eren els que tu volies acomplir a la vida. Llavors, bueno, com que també confabulem tota aquesta història de les reines i de les princeses, que hi ha molta narrativa dins de les meves cançons en relació a això, també per el que deies, no?, de que agafo personatges com Lady Di o com Maria Antonieta per també en els videoclips i tot, era una manera de dir que has de sortir del tron de les expectatives per poder fer la vida que realment tu vols fer.
0: Per què agafes justament aquests personatges? Tens aquestes referències d'aquestes figures també com a figures de feminitat? O què és el que t'agrada d'aquestes referències?
1: Jo crec que el que m'atrau és, primer, que és superteatral, no? Com el videoclip de Batecs de Plàstic, per exemple, com ens van prendre la llibertat d'agafar vestits, però també armadures per la Joana d'Arc, no? Com crear com tot aquest univers estètic que és molt, molt ric. I alhora crec que com que volem justament reforçar la idea de la feminitat i que al final totes acabem passant per experiències molt similars a nivell vital, és una manera també d'explicar el llegat que portem i crec que no podem com fer una mirada enrere al passat i d'on venim i al final elles reforçaven pues, això, uns estàndards de perfecció, de feminitat, de bellesa impossibles, però això no ha canviat tant en el segle XXI. S'ha transformat, però seguim tenint aquest mateix bombardeig de referents. I alhora m'agrada també aquesta cosa de la reina dramàtica, la reina pop, la diva pop, sempre s'ha com relacionat molt també amb aquesta cosa del tron i de la figura monarca, diguem.
0: Tu has dit moltes vegades que vols reivindicar la figura de la diva pop catalana. Creus que li ha faltat al panorama musical català aquesta figura de diva que tingui més presència? Sempre veiem la música en català des d'una altra banda.
1: O sigui, sí que crec que ja va sent hora que les noies ocupem una mica més d'espais dins del mercat musical català. Però això no és una cosa que digui jo, és en l'últim any també van sortir polèmiques de certs festivals que de cop la programació era majoritàriament masculina. I no tinc res en contra dels grups que estan sonant ara, però crec que si vols representar un país, també un país normal es caracteritza per tenir diversitat dins de la seva programació cultural, diguem. Llavors, sí que reivindico la figura de la diva pop, però més des d'aquí, des de que crec que hi ha molta oferta de dones que estan fent coses molt trencadores, molt diferents, i que crec que també hem de, des de molts prismes s'ha d'obrir la mirada de que elles també puguin tenir el seu espai.
0: Les noves generacions consumeixen la música de manera molt de pressa, ara mateix. Clar, tu defenses un àlbum conceptual. Això, en l'era del TikTok, de l'Instagram, dels Reels, de la rapidesa, és molt reivindicatiu.
1: És reivindicatiu i alhora no és que no s'hagi deixat de fer. Vull dir, un dels àlbums que més s'ha escoltat aquest any ha estat Lux, que justament Rosalía com a concepte sí que s'ha tornat una persona comercial, però en base a fer música que no és justament algo fàcil i consumible per TikTok. Llavors, crec que existeixen com aquesta dualitat de ara mateix de consumidors, no? Com la gent que agafa un viral i té 30 segons a TikTok i amb això com puja, i gent que genera més un concepte que potser és tot una mica més lent, però també o penso o veig que aquest tipus de carreres també és possible que puguin perdurar més en el temps, perquè al final llavors a la gent li estàs donant com el teu producte més, o el teu projecte més mastegat a poc, i llavors el que els agrada no és una cançó en concret, sinó que s'acaben com enamorant de la narrativa, que és al final el que està passant amb artistes internacionals. Vull dir que tenim a, pues això, Rosalía, Rey, Lady Gaga, Taylor Swift, històricament ho han fet tota la vida.
0: Quan hem d'esperar que surti aquest Destronada?
1: Doncs, si tot va bé, serà l'any que ve. Ara estem com preparant també el llançament d'alguns singles que em fan molta il·lusió. I alguna col·laboració que també em fa especial il·lusió.
0: Hi ha alguna cançó del disc que creguis que sorprendrà especialment a la gent que t'escolta, als teus seguidors?
1: Crec que sí. Crec que sí, crec que la col·laboració que ve serà, sorprendrà. Mm-hmm. I estem també preparant un dels singles, que és un dels que em fa més il·lusió preparar, amb un videoclip que crec que pot ser molt guai. I sí, jo, al final el que vull és que la gent escolti l'àlbum i que cada cançó li pugui identificar d'una manera o altra amb coses que ha viscut. Crec que el que explico en aquell àlbum no són coses que siguin molt diferents del que viu la gent al dia a dia, perquè parlo de ruptures romàntiques, però també parlo de crisis amb la meva professió, parlo de les ruptures d'amistats, que també és algo que es parla poc i també és algo que vivim generacionalment, i tinc moltes ganes, la veritat, de que la gent descobreixi la Destronada i tot el projecte.
0: Diana, tu com gestiones les xarxes socials? Perquè, clar, en un moment on sempre s'ha d'estar present i estar allà, les xarxes són molt importants.
1: Pues és molt bona pregunta, perquè, mira, ara estic en un moment on he fet una mica de conciliació amb les xarxes. Com al principi se'm va fer una muntanya molt gran, el fet de gravar-me en vídeo em semblava... O sigui, tenia moltíssim cringe, bé, no? Però després he acabat entenent que al final és una eina més on tu també pots ser creativa. I no fa falta que facis els mateixos vídeos que fa tothom. Vull dir que després tu també tens el poder de decisió de fer el tipus de contingut que tu vulguis. I m'ho vaig començar a prendre d'aquesta manera i ara tinc com una relació més bona, perquè no sóc super mega present a xarxes, però no desapareixo mai. Sempre estic, perquè crec que al final no et pots desconnectar, crec que és important que sempre hi siguis. Però he deixat de veure-ho com una obligació i he passat a veure-ho com que és una manera de cuidar també la comunitat que em segueix, perquè ara al final doncs, ja comença a haver-hi gent que em segueix perquè m'ha escoltat a la ràdio o perquè m'ha descobert per Spotify o per TikTok o el que sigui. Llavors és una manera també de cuidar-los, perquè potser aquesta gent serà gent que en un futur pagarà una entrada per un concert i també vull que se sentin a prop de l'artista que segueixen.
0: Doncs per sentir-te a prop, acabarem amb una de les cançons que també has tret aquest any, que és Escac i Mat. Diana Mur, nom artístic de l'actriu i cantant Mireia Morera, i també aquest projecte que d'aquí doncs, uns mesos podrem sentir ja amb Destronada, amb aquest àlbum. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Nosaltres ens quedem escoltant a la Diana Mur i aquest Escac i Mat, que ens agrada molt. I arribem al butlletí informatiu de les 11 i després tornem, última hora del matí, de Ràdio 4, amb la màquina del temps i amb les tietes. No us ho podeu perdre.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Roda de premsa de balanç del president de la Generalitat per valorar el curs polític. Salvador Illa respon en aquests moments a les preguntes dels periodistes centrades en bona part en la polèmica de l'informe PISA a Catalunya. A darrere la hora, Lorena Enns, bon dia.
2: Bon dia. Si Salvador Illa torna a tancar files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, el president ha reiterat que ha traslladat a la consellera l'ordre per arribar fins al final per saber què va passar perquè fins a un 23% dels alumnes quedessin exclosos de les proves PISA lluny del 5% fixat per l'OCDE. El cap de l'executiu assegura contundent que un cop acabi la investigació es prendran les decisions oportunes.
3: No, les coses no han anat bé, és veritat. La consellera ja va donar explicacions. Estem en una investigació oberta. Espero que aviat tinguem el resultat d'aquesta investigació i que no tinguem pendent les decisions que hem de prendre.
2: El president confia que la problemàtica, també la que existeix amb els docents, se resoldrà. L'objectiu, assegura, és aconseguir l'excel·lència educativa.
0: L'economia catalana esquiva l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà i creix un 0,7% al segon trimestre, segons la dada que ha publicat l'Institut d'Estadística de Catalunya. En l'últim any, el PIB català ha augmentat un 3%, tres dècimes per sobre de l'economia espanyola i gairebé triplica la taxa de creixement de la Unió Europea. El sector serveis és el principal motor del teixit econòmic català, impulsat sobretot per l'hostaleria i la restauració. I continuem parlant d'economia, perquè hi ha males notícies per als que tenen una hipoteca variable. L'Euribor tanca el juliol molt a prop del 3%, el que suposarà, Climent Sabater, un nou encariment de les quotes.
4: L'Euribor acaba juliol en el 2,85. Són gairebé 8 dècimes més que fa un any, el que suposarà per a qui tingui ara revisió de la seva hipoteca un encariment d'uns 60 euros al mes de la quota i d'uns 700 l'any, en el cas d'un préstec mitjà de 150.000 euros a 25 anys i Euribor més 1%. En el cas de revisió semestral, l'augment serà d'uns 50 euros al mes i d'uns 300 al semestre. El principal indicador hipotecari repunta després d'un mes de frenada i ho fa perquè el sector anticipa una nova pujada dels tipus d'interès al setembre per part del Banc Central Europeu arran de la reactivació del conflicte a l'Orient Mitjà i d'un nou repunt de la inflació.
0: La situació a Ceuta continua sent molt complicada. Més de 40.000 persones haurien aconseguit entrar a la ciutat autònoma des del Marroc nedant o a peu. 19 persones han mort intentant creuar la frontera. A la ciutat hi ha migrants que pregunten com tornar al Marroc després, Maria Huguet, de passar la nit al ras.
5: Sí, centenars de migrants comencen a tornar cap al Marroc vorejant el mateix espigó del Tarajal pel que van passar per arribar a Ceuta i que fa de frontera. Paral·lelament continuen entrant a la ciutat per aquest mateix punt petits grups de persones. La presència de militars a la zona va en augment, reforçant el dispositiu de seguretat. Amb tot, Ceuta ha cancel·lat les festes patronals que havien de començar aquest dissabte com a conseqüència d'aquesta situació d'emergència migratòria. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha convocat a l'ambaixador d'Itàlia a Madrid després de les declaracions d'Antonio Tajani, ministre d'Exteriors italià, on assegurava estar disposat a tancar l'espai Schengen amb Espanya per la situació a Ceuta. Álvarez considera impropi també el missatge de Tajani perquè relaciona aquesta crisi amb el procés de regularització d'immigrants del govern espanyol. També França ha anunciat que reforçarà el control de fronteres amb l'Estat. Algunes persones també han intentat accedir a Melilla i unes 400 ho han aconseguit entrant pel pas fronterer de la ciutat de Beniansar, que limita el nord amb Melilla. Està tancat des d'ahir a la nit per evitar nous intents d'entrada i s'hi acumulen uns 500 vehicles i viatgers que volen anar cap al Marroc.
0: El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest matí el nou cartipàs que distribueix les responsabilitats de govern entre Guanyem i Esquerra Republicana. La proposta s'ha aprovat gràcies a l'abstenció del PSC. Girona, Joan Sisquella.
6: Guanyem i Esquerra, que seguiran governant en minoria fins al final del mandat perquè Junts va passar a l'oposició, han necessitat l'abstenció dels socialistes per tirar endavant la reorganització de l'estructura municipal. El nou cartipàs redueix a 3 les 6 tinences d'alcaldia que hi havia durant el tripartit amb Junts i, segons l'alcalde Lluc Salelles, l'objectiu és completar l'acció de govern.
7: Aplicar els conceptes com ara la simplificació, l'eficiència i la millora de la gestió del dia a dia sense sortir d'una idea bàsica que és que el que volem és aportar continuïtat a la feina que s'ha vingut fent en els últims mesos i anys pels 17 regidors i regidores de govern.
6: L'abstenció del PSC és fruit d'un pacte que inclou 5 compromisos, entre d'altres qüestions, amb la supervisió del compliment del contracte de recollida d'escombraries i neteja o el manteniment d'un parc afectat pel futur campus de salut de Girona i el nou Trueta. Des de Junts, que han votat en contra, com el PP i Vox, diuen que amb aquest acord Guanyem i Esquerra han entregat el govern de la ciutat als socialistes.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: des del cotxe o potser treballant amb els auriculars posats o potser ja tens vacances, des de la piscina o des de la platja. I també amb la Sílvia García del Pozo i amb el Joel Sevilla a la producció i a les vies de so el Jaume Tudela i la Laia Casanova. I ara és moment per recordar-vos que estem sortejant dues entrades per anar al cinema. 900-630-630, si les vols aconseguir, però abans hauràs d'endevinar quina és aquesta cançó. Vinga, que és molt fàcil. És d'un grup que no és espanyol, us dono la vista, no són espanyols, bueno, vinga, no és espanyol. 900-630-630, si saps quina és aquesta mítica cançó, i vols aconseguir un parell d'entrades per anar al cinema Cinesa, qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya, a veure la pel·lícula que tu vulguis, eh? O sigui, podeu triar, a veure si sabeu quina és aquesta cançó. Si endevines quina és aquesta cançó, perquè has trucat al 900-630-630, entraràs en un sorteig per aconseguir dues entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa a veure la pel·lícula que tu vulguis. És fàcil, no? Els hem posat fàcil, Jordi.
1: Els hem posat fàcil. Escolta, jo els he vist en acció, aquesta gent que toca.
0: Sí?
1: Sí,
0: sí,
1: en un concert de Barcelona farà uns quants anys. Uf!
0: Van tocar també el cap de setmana passat a la Velada de l'Any.
2: Cert, cert.
0: Vinga, i és la seva cançó més mítica.
1: Sí,
0: 900-630-630, si saps quina és aquesta cançó i vols aconseguir dues entrades per anar a veure la pel·lícula que tu vulguis a qualsevol sala del cinema Cinesa de tot Catalunya. Ara sí, les 11 i 7 minuts, agafem la màquina del temps... I marxem cap a l'any 2016. Pocs dies després de començar el 2016... Un dels fets més polèmics i recordats de la història va ser la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

0: està desfasat, aquest punt.
1: Sisplau, tothom en peu, sisplau.
0: Ara és God Save the King, no és God Save the Queen.
2: És veritat,
0: ja està desfasat aquest himne. El 23 de juny del 2016, i contra el que pronosticaven els sondejos, el 51,9% dels britànics van votar a favor del Brexit. Com a conseqüència, el primer ministre, David Cameron, va convocar la consulta del Brexit i en bona mesura va ser per abaixar els euroscèptics en el seu partit i després de tot això va dimitir.
3: Després vindrien anys de negociacions amb Brussel·les per materialitzar, no, aquest projecte independentista. No seria fins al 31 de gener del 2020 que el Regne Unit, quan el Regne Unit no va sortir oficialment de la Unió Europea.
1: 5 anys després, els números s'han revertit i ara són majoria els ciutadans que consideren que sortir de la Unió Europea va ser una mala decisió i advoquen per tornar al club comunitari, un fenomen que es coneix com el regret. Regret,
0: sí.
1: Regret, això,
0: perquè,
1: regret.
0: Sí, sí, regret és penedir-se, no?
1: Penedir-se, sí, sí, sí.
0: Regret. Sí, sí. Aquí a Espanya també tenim rebombori polític el 2016, eh? El 26 de juny hi havia eleccions generals. El PP reforçava la seva majoria al Congrés i aconseguia 137 escons a costa de Ciutadans, que baixava de 42 a 32 diputats, mentre que el PSOE, tot i que va obtenir el pitjor resultat de la seva història, amb 85 escons, aguantava el sorpasso de Podemos i com Podemos no complia les expectatives, mantenia 71 escons amb Izquierda Unida.
3: El resultat, una segona legislatura en mans del popular Mariano Rajoy, que estaria només fins al juny del 2018 per la moció de censura. Si voleu, recordem els moments clau d'aquesta moció, en aquest cas l'últim discurs de Rajoy i el nomenament de Sánchez.
4: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho.
0: I en plana esportiva, el 6 de juliol, una de les grans estrelles del Barça tenia problemes d'atenció amb Hisenda.
1: Sí, sí, Leo Messi, eh? Leo Messi i el seu pare condemnats a 21 mesos de presó per defraudar 4,1 milions a Hisenda. Una condemna que acabaria amb la decisió de l'Audiència de Barcelona de substituir la pena de presó per una multa de 252.000 euros. Home, realment hi ha molta diferència entre anar a presó i pagar. Déu-n'hi-do el que poden pagar, però en tenen uns quants, de calarons.
3: I en aquest any també, el 9 de juliol, el president dels Estats Units, d'aquell moment, Barack Obama, trepitja el nostre país, a terra a Torrejón de Ardoz, en el seu primer viatge oficial a Espanya, un càrrec que aquell any canviaria radicalment a mans de Donald Trump.
0: I que després va marxar de Donald Trump i ara ha tornat
3: ara a tenir
0: Donald
3: aquí.
0: Trump. Tot torna, 10 anys després. L'agost també va ser el moment d'una de les notícies que més ha marcat la societat espanyola, i és que va desaparèixer a Pobre do Caramiño, a la Corunya, la jove madrilenya de 18 anys, Diana Kerr.
1: I poc abans d'acabar l'estiu, al setembre, la Conselleria de Sanitat de Madrid confirma els dos primers casos de febre hemorràgica de Crimea del Congo detectats a Espanya, que van causar una mort i l'aïllament de la infermera que els va atendre.
3: Aquell setembre també Miguel Ángel Flores és condemnat a 4 anys de presó pel Madrid Arena. Recordem que el Madrid Arena és on es va celebrar aquella festa de Halloween del 2012 i que va acabar en tragèdia.
0: El recinte no tenia llicència, l'aforament es va superar un 215% i la seguretat havia rebut ordres de no deixar sortir a ningú. Per tot això es va formar una allau humana en un dels passadissos de sortida que va acabar amb la vida de 5 noies, Carla.
3: Mare meva, Anna, també hem de parlar del cas Nos, que és un dels grans judicis que es van viure en el 2016. Aquest ja havia començat mesos enrere, al gener, on s'implicava el marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín.
1: Seria més tard condemnat a 6 anys i 3 mesos de presó, mentre que la germana del rei va resultar finalment absolta.
0: I un cop acabat l'estiu, a partir de l'octubre, vam viure fets polítics molt i molt intensos. El Parlament de Catalunya aprovava el referèndum d'independència per l'octubre del 2017. Al desembre d'aquell mateix any, el Constitucional suspenia la convocatòria i una mica abans, però al novembre, també rebíem una notícia en clau sobiranista, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutjava definitivament jutjar l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, per malversació pel 9-N.
3: Aquell octubre del 2016, el Suprem imputa a la que va ser presidenta de la Comunitat Valenciana, Rita Barberà, per un suposat blanquejament de diners que involucrava el seu partit, els Populars. Una figura que, nois, ha inspirat a molts per fer música. El calor.

0: aquell moment. També recordarem aquell any, que no recordo quin any va ser. Però sí, sí, increïble.
1: El cas que implicava Rita el tancaria el Suprem anys després, el 2022. Rita va arribar a testificar pel cas el 21 de novembre del 2016 i dos dies després, el 23 de novembre, moria de manera sobtada. Una mort que va generar moltes teories de la conspiració entorn del Partit Popular.
0: Totalment. I el 2016 serà recordat per un dels esdeveniments que va esgarrifar el món en el seu moment, perquè esgara ja el tornem a tenir aquí. Donald Trump arribava a la presidència dels Estats Units.

0: Em sembla increïble que aquesta cançó s'associï a Donald Trump, perquè és un himne homosexual, aquesta cançó. Vull dir, em sembla increïble.
1: Sí, quan parlem de Trump, tot és surrealista.
0: Sí,
1: totalment. Tot és surrealisme. És contradictori per ell mateix, no?
0: Constantment. Mm. Donald Trump arribava a la presidència dels Estats Units el 2016, el 8 de novembre. El magnat es feia amb el govern americà, sobrepassant la seva continent en el moment, Hillary Clinton. La presa de possessió no va arribar fins dos mesos més tard, el 20 de gener, va ser en aquell cas del 2017.
2: I el tornem a tenir aquí, el Trump, però
0: sí,
2: bueno.
0: Sí, totalment.
2: A veure, aquí...
1: Jo me'n recordo moltíssim, sí? Perquè tothom,
0: moment, eh?
1: Tothom donava per suposat que Hillary Clinton guanyaria.
2: En vot va guanyar, però després, clar...
1: Però a la nit els analistes van començar a detectar una tendència a través del vot online i a través de... Bé, i la cosa doncs va acabar al revés del que molta gent s'esperava, que guanyés Hillary Clinton, que representava l'establishment polític americà, no?
0: Sí, sí. Després va guanyar Joe Biden, recordem les anteriors eleccions, i quan tothom creia que guanyaria Kamala Harris, que era la successora de Joe Biden, en aquest cas va tornar a guanyar Donald Trump, no? També va ser una mica una sorpresa.
1: Sí, perquè penso que els demòcrates van cometre l'errada de no substituir a Kamala Harris abans, perquè la gent la conegués abans.
2: Sí.
1: Estava com tapada, no? I aquí jo penso que li van fer un flac favor, eh? Sí, sí.
2: Totalment. Però no es pot tornar a presentar, aquest home, en principi?
0: Donald Trump no. En principi,
2: a no ser que ara ho vulgui canviar ell i ho pugui
1: tot
2: canviar.
1: Tot i que ha dit, no?
0: Que ho farà,
1: no? Que voldria canviar la normativa per poder-se perpetuar una legislatura
2: ja
1: més. Esperem que... Vaja, que no.
2: Que no sigui així. Vinga, va, continuem amb aquest 2016, perquè aquell any ens va deixar també diverses icones. Aquí a Espanya, una icona del món trans, la Veneno. La vedet va morir després de diversos dies hospitalitzada a Madrid en coma induït. Cristina Ortiz Rodríguez ingressa després d'una suposada caiguda accidental a casa seva.
0: Molta polèmica també, eh? Sí. Al voltant de la mort de la Veneno. I en plana musical internacional, el 2016 va ser un any molt trist, perquè ens va deixar ell,

0: David Bowie, que moria als 69 anys després de 18 mesos lluitant contra un càncer. Va ser dura aquesta notícia.
1: I tant. I sense deixar els Estats Units, mor Carrie Fisher, la princesa Leia de Star Wars, als 60 anys.
0: Sou fans de Star Wars.
1: Jo sóc fan no, lo siguiente. Eh? Mira, em poso en peu, sisplau.
0: La marxa imperial.
1: Que entri Darth Vader.
0: Jo
1: soy
0: tu padre.
1: En fi, sí, jo soy tu padre. L'actriu estatunidenca Carrie Fisher va morir d'un infart a bord d'un avió. Va saltar a la fama per la trilogia de la Guerra de les Galàxies de George Lucas, un personatge inconfusible. Amb el seu pentinat tan peculiar, recordo perfectament quan vaig veure la primera entrega. Sí, eren com dues ensaïmades. Com dos monyos trenats a banda i banda del cap, i un dels personatges, dels protagonistes més icònics d'aquesta saga galàctica que coneixeríem amb el temps, que era ni més ni menys que la germana de Luke Skywalker.
0: Acabes de fer un spoiler?
1: Ni més ni menys. Bé, ja fa molts anys que això. La filla de Darth Vader.
0: No ho sabia jo, això.
1: Doncs mira. Ja no dic més coses,
2: ja va. Ja està. També a finals d'any, el 25 de novembre, mor un dels líders de la Revolució Cubana als 90 anys d'edat. Parlem de Fidel Castro, que havia estat allunyat del poder des del 2006, any en què va cedir el càrrec al seu germà.
0: I musicalment va ser un any d'or per la música al nostre país. Yo no quiero hacer lo correcto. Esa mierda ya no tengo tiempo.

0: desde que muera yo.
1: Así comenzaba la fama del Puchito, el madrileño, el cantant madrileny Té Tangana, i també la d'una jove noia desconeguda que era la seva parella i que cantava amb ell l'any 2016, que per aquí em sembla que per aquesta cançó també canta, a veure si la coneixeu per la veu.

0: Se la sent molt
1: se
0: de fons,
1: sent,
0: eh?
1: Sí.
0: Poder no la coneixeu. És la Rosalia.
1: Fent els coros.
0: La
1: sí,
0: Rosalia,
1: sí,
0: que canta també en aquesta cançó i que eren parella en aquell moment.
1: Van estar molt temps o què?
0: Uns quants anyets. Mira, mira.

0: Preciosa de la Rosalía.
1: Increïble.
0: Ara i
2: quin
0: fa 10 anys.
2: Flow, eh?
0: Totalment, sí, sí, sí, sí. Totalment. I també era un moment, Carla.
3: Sí, per l'electrolatino, de la mà de, com no podria ser d'una altra manera, de Juan Magán. Chica, chica.

0: el pare d'Electro Latino a casa nostra i aquell 2016 que estava a tope, aquesta música.
1: I una altra cançó que no cal que ni introduïm. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui,
0: piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda... Jo,
1: la veritat és que ni piqui ni pongo. Eh? Aquí?
0: Mira, la Carla sí la ballava i tu la tenia així. Sí, sí, sí. En aquell moment, aquest piqui-piqui de Joey Montana va ser una mica un one-hit wonder,
2: no? Sí, la veritat que sí, perquè després, bueno, potser ha tingut una carrera musical increïble, però...
0: Sí, sí. Però clar, hi havia una cançó, quan parlem de reggaeton antic, Carla, que era mítica, mítica a tots els budellots adolescents.

0: Clar, és que aquesta era la meva època bona, jo que tenia 19 anys.
1: Tu 19?
0: Clar.
1: Jo tenia, sí, 14-15.
0: Sí, la meva època bona, jo 19 anys.
2: Jo aquí ja havia deixat d'anar als discos, eh? Sí.
0: Sí, sí. I un cop a dins de les discoteques, el que sonava era això.

0: Aquesta sí?
1: Safari de J Balvin, o també de Pharrell Williams, molt conegut per la cançó de Happy de Sky Rompiendo. Sí, sí, aquesta en sona més que abans, eh? Sí, sí, sí.
0: I en aquell moment, Enrique Iglesias no parava de sonar el 2016 amb aquest Duele el Corazón.

0: Aquesta cançó, sisplau.
1: A ti te duele el corazón.
0: Què? Ara estic recordant, Enrique Iglesias va treure una de cançons en, sí, durant aquells anys. Va treure també Súbeme la ràdio.
2: Sí. Ah, ui, aquell va ser un superhit, també.
0: Sí. I també la de...
1: Súbeme la ràdio.
0: Bailamos, na, na, na, na. No bailemos, o bailamos, o...
3: Sí, bailamos, na, na, na,
0: na, na, na, na. Increïble. Bailamos.
3: Perdó, eh?
2: Jo, però el de Súbeme la ràdio me'n recordo moltíssim.
3: Sí, sí, sí. I també un grup colombià que ens agrada molt, marcarien una època. És que a mi m'encanta Morat. I aquell 2016 van treure Com te atreves a volver.

0: És que la mort això va i ve, eh? Va i ve. Però clar, quan se'n va i tu ja has fet el procés i torna,
1: dius, bueno,
0: escolta, adéu. No,
2: com t'atreves?
0: No, ara no, com t'atreves? És que com tens els sants de... Ja està.
1: De tornar. Ja està. Això ho diu Morat, també. És que Morat són fantàstics. Són una banda colombiana que són meravellosos. Van venir aquí, quan fèiem el Xavifornia d'estiu, fa uns quants anyets.
2: Ostres,
1: van venir.
2: Que guai.
1: I a mi m'agrada molt la seva música. I aquella nit actuava al Palau Sant Jordi. I els vaig dir, uau, que guai, que actueu al Sant Jordi i tal. I em van dir, tens entrades? I els vaig dir no. I em van regalar entrades per anar-hi.
0: Què dius?
2: Que macos, mare meva.
0: Quina sort.
1: Sí, sí, sí. Vaig tenir molta sort en aquell moment.
0: I com va ser l'experiència de veure Morat en directe?
1: Fantàstica. Em van encantar. Fan molta festa. A part, són molt macos. O sigui, són molt propers, són molt bona gent. Molt macos. I vaig anar amb la meva millor amiga, amb la Caral, i va ser fantàstic aquell concert. La veritat, el recordo molt.
0: Suposo que no et van dir, com t'atreves a venir? No, perquè t'havien convidat, no?
1: Sí. Això sonava a tot arreu, eh? Però també sonava molt Justin Bieber, el 2016, que treia cançons com aquesta, Let Me Love You.

0: l'odio, quina cançó, eh?
1: Que potser li dedicaria en aquell moment a la Selena Gómez?
0: Doncs mira,
1: perquè potser després
0: sí.
1: Van tornar. Van tenir aquests mesos que van tornar, però finalment el Justin Bieber es va casar amb la Hailey Bieber.
0: Sí.
1: I com era ell, el seu cognom abans de casar-se la
0: Hailey?
1: Ostres!
0: Doncs mira, jo sé que es deia Balvin, perquè el seu tiet és l'Alex Baldwin.
1: Pues
0: sí, que pot ser que
1: sí,
0: es digués
1: sí,
0: Hailey Baldwin,
1: sí.
0: No? Doncs sí, la Hailey Bieber, que ara és la parella, i que en aquell moment ho era la Selena Gómez, que és una mica el conte de mai acabar, eh?
1: Ostres, sí.
0: El tema de la Selena Gómez
1: i el Justin Bieber. Hi ha fans que volen que dintre d'uns anys tornin, i no pot ser també un exemple més clar d'una relació una mica tòxica,
0: sí,
1: eh?
0: Totalment. Per no dir molt. I també sonava molt en aquell moment una cançó de Shawn Mendes. Oh.

0: Aquesta cançó li obriria una carrera que el convertiria en un dels artistes llatins més importants del moment.
1: Sí, la veritat que sí, perquè, home, el Sebastián Yatra, jo crec... Tu, Jordi, el coneixies, aquest, o què?
2: Sí, sí que ha estat, va ser parella de l'Aitana. No sé si en aquest no, sí, clar.
1: Perquè I la jo, de Tacones Rojos, no et sona?
2: Sí, també, sí. Segueixo molt a l'Aitana per la meva filla.
1: Clar.
2: I arran de veure el documental de l'Aitana...
1: doncs, clar,
2: sé que, però aquí
1: surt,
2: suposo que el Sebastián Yatra encara no havia conegut.
1: No
2: eren nòvios,
1: que no? No.
2: L'Aitana
1: no aniria a Operación Triunfo, va anar el 2017, un any més tard.
0: Exacte.
1: Que allà sí que és veritat que el Sebastián Yatra va cantar i va haver-hi alguna miradeta.
0: Alguna cosa, alguna cosa va passar.
1: No va ser 15 anys més tard, que van estar junts. No sé si us sona també a tu, Maria Segú, al Jordi. Manuel Turizo, Jordi?
2: Perquè sí.
0: La bachata.
1: Aquell...
2: Sí, ara quan escolti la música,
1: vale,
2: segur.
1: Però és que el 2016
2: sí.
1: Va llançar una cançó, una Lady Como Tu, que és la cançó que li va fer, no, doncs, ser més conegut.

0: un jove colombià de només 16 anys, va publicar aquesta cançó i va triomfar a YouTube i a les plataformes digitals. En aquell moment es podia triomfar a YouTube quan penjaves una cançó.
1: Sí. I ara ja és superproducció.
0: Sí, es va convertir en un fenomen global.
1: I el que va ser un fenomen global, aquesta sí que ho va
2: aquesta
1: ser.
2: Aquesta jo la recordo moltíssim.
1: Oh. Carlos Vives i Shakira amb La Bicicleta.

0: Shakira acabant unir forces amb la bicicleta. Aquest homenatge a la Colòmbia natal de tots dos, ple de referències de Barranquilla, de Santa Marta. I a més hi ha un tros on diu que si tu a Piqué lo
1: aquí,
0: llevas para Barcelona...
1: Buscant, mira, com estem ja connectades. Posa, que si a Piqué algun dia le muestras el Tairona, després no querrà irse pa Barcelona.
0: Doncs mira.
2: Com ha canviat la història.
0: Sí. Nen. Ni Piqué, ni el Tairona, ni Barcelona. Doncs mira, sí que s'ha vuelto a Barcelona. Sí, sí, i ella cap a Miami. 10 anys, han canviat molt les coses. La Shakira aquell any triomfava, però no només amb el Carlos Vives, també amb el Maluma. Dios

0: que a mi tot això del reggaeton, jo ja no he viscut en directe a les pistes de ball. Oh. Jo era més de l'època del Michael Jackson, en fi, el primer tecnopop... Però reconec, reconec que són músiques que plenes de ritme i que és impossible no ballar-les, eh?
1: Jo quan vaig començar a sortir de festa escoltava aquestes cançons, perquè això és 2007, doncs jo vaig començar, sí, 2017, 2018,
2: exacte,
1: i era increïble, era increïble.
0: Mireu, un altre dels grans fenòmens del 2016 va ser Cinco, el grup sorgit del concurs La Banda.
1: Aquesta és la cançó.
0: És aquesta. Doncs això, el reggaeton lento volia dir.
1: La última que jo crec que si tu has de pensar en una cançó d'aquest any és Me Rehuso. Jordi, aquesta t'ha de sonar.
0: A veure, va, a veure.

0: és que això és un himne.
1: Vámonos.
2: Jo sencera no me la sé, eh?
0: A mi, és que...
2: Increïble.
3: Que tu, que jo, estamos hechos para estar los dos.
2: Danny Ocean, eh?
0: Sí, sí. Després sí que és veritat que aquest artista ha anat publicant alguna cançó, crec que va fer una col·laboració amb l'Aitana, però clar, és que pots viure només d'aquesta cançó, i tant, i em sembla bé, perquè és increïble.
1: És que necessitem músiques com aquestes per deixar-nos anar...
0: Clar!

0: atenció, perquè hem triat una pel·lícula del 2016.
1: Ai, sí.
0: Que per mi va ser la pel·lícula. Va ser això.
2: Que bo.
0: La La Land, la ciutat de les estrelles.
3: Sí, pel·lícula musical dramàtica i romàntica nord-americana del 2016, escrita i dirigida per Damien Chazelle. El film és un homenatge a l'època daurada dels musicals de Hollywood i està protagonitzada per un gran Ryan Gosling i Emma Stone.
0: Una història tan bonica.
3: Sí, la història se situa a Los Angeles i segueix els passos de dos joves artistes que lluiten per fer realitat els seus somnis, s'enamoren, brillen i es desenamoren, com acostuma a passar.
0: No fem spoiler.
3: No, ja està.
1: És la vida,
3: però...
1: aquesta pel·lícula sí. És la vida.
0: Total.
1: Podem dir això.
3: Va, per cert, va rebre un rècord de 14 nominacions i va guanyar 6 estatuetes.
0: Infravaloradíssima, si a mi em pregunten, Jo la trobo molt infravalorada, aquesta pel·lícula.
3: Sí, li haguessis donat més Òscars,
0: sí. A més, van fer la marranada aquella de dir que havia guanyat l'Òscar a millor pel·lícula i dir que no, a l'últim moment,
3: va ser per Moonlight.
1: Sí, sí, sí. És veritat, que ja van pujar tots a l'escenari i van dir, no, un moment, sí.
0: Exacte.
3: La música està composta per Justin Hurwitz, és un pilar fonamental del film, cançons com la icònica City of Stars.
0: Que bo.
1: I després la van cantar la Maya i l'Alfred, aquesta cançó.
3: Ah, sí? Mira.
0: Sí.
3: I les grans interpretacions, aquí canten, ballen, interpreten, ens van deixar tots meravellats. Jo recordo que la vaig anar a veure als Verdi,
0: vaig sortir cantant i ballant. Fantàstica pel·lícula musical, que també és bona per recuperar aquest estiu.
1: Mira,
3: City of Stars.
4: City of Stars, are you shining just for me?

0: que bonic aquell any 2016 sí, amb aquesta veritat. Pel·lícula.
1: Un any que també molta gent ha anhelat molt, no?
0: Sí, exacte.
1: El 2016 estava recuperar. Molt millor.
0: Sí, fa 10 anys, com eres tu el 2016? Les xarxes socials es va posar molt de moda.
1: Les veritat, músiques
2: sí,
1: que hem
2: repassat. Fa 10 anys d'això.
0: Sí, sí, sí. Acabem amb la Rosalia i el C. Tangana, també recordant aquell 2016, perquè atenció, ja estan aquí les tietes, eh?
1: Ai, vinga!
0: Teniu ganes
2: d'arribar ja a les tietes? Ja estan aquí les tietes? Sí, sí.
0: Vinga, escoltem el C. Tangana i la Rosalia i les tietes d'aquí res, ja les tenim.

Les 11 i 39 minuts. Vinga, que tenim un concurs que podeu trucar al telèfon d'aquest estudi, que és el 900-454-455, 900-454-455, per aconseguir un parell d'entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa el dia que tu vulguis. Tria la pel·lícula que tu vulguis, però abans has d'endevinar quina és aquesta cançó que li hem tret la lletra i hem deixat només la música. Si ho saps, 900-454-455.

0: 4455 si vols aconseguir dues entrades per anar a qualsevol sala dels cinemes Cinesa de Catalunya a veure la pel·lícula que tu vulguis, eh? L'Odissea, aquesta nova de l'Spiderman. Clar, és que hi ha tant cinema.
1: És que n'hi ha moltes i molt bones, eh?
0: Per això estem sortejant entrades.
1: Baiana, també.
0: Baiana. Sí, sí.
1: Un viatge al País dels Blancs, també.
0: N'hi ha moltíssimes, ara mateix. Sí. Pots aconseguir aquestes entrades per veure la pel·lícula que tu vulguis i, a més, els cines són un refugi climàtic. 900-454-455 si vols aconseguir aquest parell d'entrades. Va, que és molt fàcil, aquesta cançó. Sí. Doncs vinga, si ho saps, truca. 900-454-455. Tietes, què tal? Com esteu? Carme, Consol, hola, hola.
2: Hola, superbé.
3: Molta calor.
0: Sí, no?
3: Sí, moltíssima.
0: Sí. Clar, em renyaven ara les tietes i em diuen, ens fas entrar tard, teniu raó. El proper dia us faig entrar abans.
3: Bueno. No, perquè avui, mira, precisament el meu fill diu, bueno, va, avui de què parlareu? Dic, parlarem de les vacances d'estiu. Sí. Li he fet un petit resum. Diu, mama, diu això, tu no tindràs temps, ni
0: molt
3: menys.
0: Quin era el petit resum? Mira, avui volem parlar d'això, de les vacances, no? Perquè avui és 31 de juliol, molta gent comença avui les vacances, d'altres poder ja les han començat abans, però avui és com una data molt típica, no? Abans de l'agost. I clar, volíem parlar de les vacances, Jordi, perquè les vacances també és una època on els avis, les persones grans, estan molt presents, no?
1: Sí, és una època que ens permet passar més temps amb els nostres grans, i si tenim fills, doncs que els nostres fills també i filles doncs disfrutin d'ells, eh? Ho hem pogut fer durant la temporada doncs, regular, però l'estiu ens brinda l'oportunitat, no? I volíem fer aquesta reflexió, no? Quina oportunitat us dona a la gent gran, no? Doncs tenir-vos a casa durant uns dies o compartir uns dies. És veritat que també hi ha l'altra cara de la moneda, que quan més dies passen, de vegades la convivència
0: ens pot
1: portar sorpresa.
0: Mira, no? Riu la consola.
2: Però és que justament aquests dies, ara li comentava la Carme, he tingut a casa tota la família.
1: Les dues
2: filles, el gendre i el net. O sigui que, imagina't. I, bueno, m'ha estat molt bé, de tota manera, perquè van a la platxeta, venen, i a mi em fa molta il·lusió, perquè no les veig tant, perquè treballen, ja saps que la joventut treballa molt i moltes hores, durant l'any les veig poquet, i ara m'ha estat juntetes, i a mi em fa molta il·lusió que estiguin, me'n donen feina, si és veritat, eh?
0: Sí?
2: Sí, perquè els hi faig tot, jo vull que estiguin ben a gust, que vinguin de la platja, que tinguin el dineret a punt, i, bueno, les puc mimar una miqueta més.
1: És l'època de l'any que més esteu en contacte, aquest període estival?
2: Sí, jo sí. Perquè durant l'any, bueno, treballen moltes hores, ja saps el que passa. També teletreballen uns dies, s'endú la feina a casa, i tenen poc de temps, la veritat, eh? Jo trobo que els joves treballen molt.
1: I què és el millor? Què és el millor, no? De viure en família aquest estiu, tantes hores junts, dies dormint, t'aixeques, esmorzes, se'n van a la platja, tu
0: prepares coses. Tu, Consol, estàs a la platja, estàs allà al costat.
2: Sí.
1: Què és el millor d'això?
2: Mira, el millor és que, bueno, ara jo ja les tracto com adultes. Perquè les meves filles ja són grans, una ja té més de 40 anys i l'altra s'acosta, no? I aquest camí de veure-les com adultes m'ha costat una miqueta, eh? També ho he de confessar, eh? Ara les miro d'una altra manera, els deixo com la corda molt més llarga, com a la demanda, que se'n diu, no? No estic tan a sobre, estic pendent però no estic a sobre. És un exercici de no immiscuir-me a les seves vides, perquè ja tenen vida pròpia, tenen família, ja... I aquest camí m'ha costat i ara a l'estiu, doncs, més fàcil, per dir-ho d'una manera.
0: Que tens un bebito.
2: Tinc un bebito de 3 mesos i l'he mullat els peuets al mar. I també la criança canvia moltíssim.
0: Clar.
2: Però callo.
1: Esclar.
2: Saps? És aquest exercici de... No, ho ha de fer com ella cregui convenient. En algun moment puntual jo dic, doncs no sé, a mi em sembla... I no dic res més, no? Però costa contindre's, eh? Ho dic, has de reconèixer que crec que és el millor. Ella ha de fer el seu procés, el seu camí, però a mi em costa i penso, bueno, tant de bo. Mira, la vida és així.
0: I tu, Carme, com ho vius, això?
3: Jo sola. Perquè, bueno, ja saps, tinc 3 nets. La més petita té 18 anys.
0: Ostres, clar, són grans.
3: L'altre en té 21, i aquest ja em va trucar dient... Ja, truco des de l'aeroport, amb la novieta a Mallorca. Dic, ah, bueno, cuidado, tinguis cuidado, perquè allà hi ha molt embolic i hi ha molta cosa. I el gran, que en té 33... s'estan arreglant la casa ja per casar-se.
1: I jo em pregunto, aquesta relació amb els vostres nets a l'estiu, s'aconsegueix un clima de confiança que us puguin explicar coses que potser els seus pares i mares a lo millor no els explicarien, i a vosaltres us tenen com més de confiança i es passen més hores i no sé
3: si... A mi el que em tenia més confiança era el del 33, vull dir, era el que havia, no vull dir criat, perquè precisament l'altra àvia vivien costat per costat, vull dir, però jo els veia, vull dir, amb el meu marit havíem anat sols, algun diumenge els havíem portat, l'havien portat per allà on fos, bueno, el que sigui. I els altres, com que, entre que viuen a Rússies, que ja és lluny, una cosa i una altra, ja és diferent. Però vull dir, aquest sí, aquest sempre ha tingut molta confiança, vull dir, ara mateix el dia 11 serà el seu cumpleaños, el trucaré, ja, gràcies, i això, s'està arreglant la casa, i l'altre dia li comentava jo amb el meu fill, bueno, què voldràs que li regali? Diu, s'estan arreglant els mobles. Dic, bueno, pues compra alguna cosa, bueno, ja hem concretat el què d'això. Diu, bueno, pues el dia 11 li dius tu, diu, aquelles cadires del menjador que d'això... Vull dir, la iaia te les paga, vull dir, d'això, m'entens? I coses que t'explica, aquest sí. Els altres dos, no, realment no. No. I tinc molta confiança, tot el que tu vulguis, però no. No.
2: A mi també m'agradaria que em passés això, eh? Això que has dit,
0: sí?
2: Tu. El meu net té 3 mesets, no?
0: Clar.
2: Però a mi m'agradaria, tinc il·lusió i esperança de que quan sigui més grandet... m'atigui confiança i m'expliqui coses.
1: Però i això mateix, que de moment no et passa amb el teu net, però sí que et passa amb les teves filles?
2: Bueno, ara ja no.
1: No.
2: Ara...
0: Quan érem més jovenetes, vull dir.
2: No creguis.
0: És que la relació amb els nets és diferent,
2: sí.
0: Com la dels... Sí, com la,
2: sí.
0: Fills, oi que sí?
2: I les filles, i les filles amb la mare, eh?
0: Clar.
2: Sí. És una altra història.
3: Encara
2: eh?
3: Més, encara més. Perquè jo, bueno, quan vivia el meu marit, també és el que dèiem, jo són dos xicots. Doncs pues, clar, també parlaven més amb son pare, quan alguna vegada jo sentia que deia, bueno, això explica-li a la mama. Digue-li tu, d'això. També m'ho deien, vull dir, però clar, d'una altra manera, no tan en profunditat com amb el meu marit.
4: I clar. Mimeu molt els nets o mimareu molt els nets?
3: Jo he sigut una madrastra, ho dic sempre. Vull dir, a mi a casa meva ens han servit, vull dir, molt, molt recte. El meu marit era un bonifaci. O sigui, clar, i algú tenia que posar una miqueta d'ordre.
0: Tu eres la que posava d'ordre,
3: I em tocava a mi, però és que també ho feia amb gust. Bueno, perdona'm, amb gust, entén-me. Perquè, clar, quan volien alguna cosa s'anaven directament al seu pare i el seu pare, bueno, va, si Lluís o això, o Jordi, lo que... I llavors, però la mama té que dir-ho. Quan deia la mama, ja quedaven una mica així, m'entens? Perquè jo, vull dir, o indagava més o volia saber-ne més, perquè, sobretot el segon, que ell era un trapella, a més...
2: Jo com a iaia em postulo com a iaia consentidora, eh?
3: Ja
2: ho he dit, ja tot està...
3: Bueno, jo també, quan vaig tindre el meu net, també era diferent el meu net dels meus fills.
2: Ah, és que sí, això. Ah,
3: perquè jo me'n recordo una vegada que tenia un sofà i el vam canviar, perquè, clar, lo típic, després de tindre dos fills, ja canvies el sofà i d'això, i quan va néixer el Marc, un dia estava de peus al sofà i salta el meu fill Lluís. Marc! Dic, deixa'l. Diu, guapa. Diu, a mi no m'ho havies dit pas això, eh? Com canvia la cosa?
2: Com canvia.
0: Sí que es nota, no?, aquesta relació sí. Més diferent, potser més sí. de consentiment, de...
3: No,
0: que, és com que no són teus, no?
3: És que, no, i a part és que penses una cosa, que és el que jo li vaig comentar. Dic, mira, jo a casa no li deixo fer. Dic, jo a casa tampoc a tu t'ho deixava fer, perquè tu ho tenia cada dia. I amb ell, ve una vegada a la setmana, ve o cada 15 dies, i si jo li tinc que anar dient, Marc, això no ho facis, Marc, això no, em dirà el cas a la iaia que hi vagi un altre.
1: No. I us ve al cap, Carme Consola, algun moment allò icònic de viure amb les vostres filles, fills i nets a l'estiu, allò, no sé, aquella anècdota a la piscina, al mar, aquell moment a la cuina, que a la cuina sempre passen moltes coses, es cuina, hi ha converses del voltatge, no sé, us ve al cap algun record?
2: A mi sí, sempre hem estat molt a prop del mar, ens agradava moltíssim, i la meva filla, la petitona, bueno, la petitona
1: té ara quan?
2: La 36.
1: 36, d'acord.
3: Però sempre serà la teva petitona,
1: sí.
3: Nena.
1: Sí, això és veritat, sempre seran els petits.
2: Sí, és la petita. Però bueno, jo dic la petitona perquè era petitona en aquell moment, la tinc així com molt, molt ancorada, doncs feia cursos de vela i li ensenyaven com tombar la barqueta i passar per sota, sortir, i aquell dia va venir destrossada, amb una por, diu, torno, perquè li ensenyen a passar per tombar la barca, passar per sota i sortir. Llavors, és una bona, ensenyança, perquè realment aprenen molt, no solament a nadar, sinó a mantindre's a flote i a no ofegar-se en situacions de risc i perill. Aquell dia va ser tremendo, plorant, va venir tremolant, no tornaré... Ostres. Però sí que va tornar.
1: Tu la vas encoratjar que tornés, no?
2: Sí.
1: Quants anys tenia en aquell moment?
2: Tenia uns 8 anyets.
1: 8 anyets.
4: Ai, molt petitona.
2: Sí. Però ara és una jabata, és una nadadora.
4: Home.
2: I suposo que ell em deia, hi ha peixets aquí en el mar, aquí sota de l'aigua, de seguida els veus? Diu, sí, tinc unes ganes de poder ensenyar en el seu fill, amb el meu net, però clar, que eres molt petit, no?
4: Que bonic.
2: Sí, és un moment d'aquells, de crisi, com si diguéssim,
4: sí.
2: Però de retornar a agafar la confiança, va dir, tornem a provar, filla. Mm. I dir, si no pots... I sí, va tornar i bueno, ho va fer. Era una part dels exercicis del curs que ho havien de fer. I, bueno, ara fa submarinisme i tot, o sigui, però bueno, sí, sí.
4: Aquestes coses que te'n recordes, no? Sí. En el moment, tu, Carme, te'n recordes alguna cosa?
3: Jo, el meu, bueno, vull dir, com que ells, el meu marit jugava a futbol i després va ser entrenador de petits i també del col·legi, doncs, bueno, més de partits de futbol, més per això, vull dir, tenien tan lligam, un lligam tan fort, el segon també, vull dir, tots dos. I a mi, a part d'això, també és que m'agradava el futbol, però vull dir, era molta més la confiança que tenien amb el seu pare, que, o sigui, a mi em tenien molta confiança, ull, i és això, i mama em faràs això, mama em faràs l'altre...
4: Si no, els nois poder sí, tenien més aquest, sí, més propers.
3: Però tiraven més propers pel seu pare. Mm-hmm. I a part era el que sempre deia que sí. Jo ja sempre he tingut un bonifaci de marit.
4: Clar, això passa, no, també, de dir... Bueno, sí. I el que dèiem amb els avis, no, també. Tu, Jordi, que tens una filla, sí, també ho vius així, amb els avis...
1: Sí, bé, nosaltres, mira, passarem uns dies amb la meva tieta, que és com si fos l'àvia de la meva filla, i vindria a ser com ma mare. Mm. I llavors passem uns dies allà a Premià, a la seva casa d'estiueig, i és veritat que sorgeixen doncs, moments així de complicitat, de records, i també doncs, la meva filla, per ella, sempre diu és que la tieta sempre em fa... És molt graciosa, m'ho passo molt bé, no? I llavors, a vegades, quan estan elles soles, i ara, en aquest moment, potser ens estan escoltant, estan allà a Premià, amb la ràdio... Doncs miren fotos antigues i recorden molt i la meva filla els hi pregunta molt i com era el papa de jove? Un dia, doncs era molt diferent. Aquí tenies cabell. Ara ja no. Com ha canviat? I llavors li pregunta coses de la família, no? Sí. I aquest punt intergeneracional penso que és molt bonic, no? Viure uns dies, doncs, les tres generacions, que comentàvem, no? Que el dia a dia laboral durant la temporada és dur, és intens, i de vegades no tens aquests espais amb hores, no? Sí. Amb hores i temps per explicar-te les coses.
4: El Jordi que comença vacances d'aquí 5 minuts.
1: Ja. Bueno, no, d'aquí 5 minuts no, de quan acabi el programa.
4: Una mica més.
1: Quedaran dues hores i mitja per fer unes produccions.
2: És veritat, perquè justament ahir amb la meva filla gran estàvem assegudes a la terrassa esperant que sortís la lluna, perquè és lluna plena, era una lluna preciosa, i mentre vam estar igual una hora esperant que no sortia, i allò, aquells moments...
4: Més tranquil.
2: Sí.
1: Has d'anar deixant que passi el temps.
2: Com que no fa res, no?
1: Entres a la quotidianitat, sí. I aquesta quotidianitat, que aparentment dius, et portarà moments que sempre sorgeixen alguns moments de converses profundes on toques temes punyents de la família i per tu. Bueno, i és la meva experiència, parlant de la relació amb la meva tieta, que té 84 anys, Maria Núria Vila.
3: Jo tinc que dir una cosa. Nosaltres ens vam posar sempre... quan va néixer, va dir, clar, el meu fill va ser el primer net per les dues parts, i una cosa i una altra, i de dir, un dia a la setmana a dinar a casa dels avis, els divendres anàvem a dinar a casa dels meus pares, com teníem botiga, els dissabte no, i en canvi el dissabte anàvem a casa dels meus sogres.
4: Establert, un dia a la setmana.
3: Ja estava establert. Mm-hmm. I ells ja ho sabien, que el dissabte anàvem a casa la iaia Trini, i el divendres a casa de la iaia Cecília. Uh-huh. I era això. O sigui que ells, els seus avis, els havien vist cada setmana.
4: Clar.
3: Per això dic, després quan va vindre l'estiu, també vam tindre una casa premià.
1: A veure si serem veïns. El barri del Gas.
3: No, el la placeta al carrer Verge de Montserrat.
1: D'acord.
0: Ostres, allà, jo, allà això, estava. Montserrat, sí. Allà, a Premià, no?
3: A Premià de Mar. I resulta que, clar, doncs pujàvem amb els avis i d'això, i ens veiem, vull dir, ja no era allò de que era una cosa especial.
0: Ja durant tot l'any ja teníeu aquest dia fixa, eh?
3: Ja, exacte.
0: I viatjàveu molt? Perquè, clar, la Consol sí que sé que ha viatjat molt. La Consol, sí, que ha viatjat.
2: Bueno, però quan...
0: Amb els nens no ho sé, eh?
2: Ah, sí, sí.
0: Però tu sí.
2: De jove no, eh?
0: Ah, de jove no, però t'has dedicat al sector dels viatges.
2: Sí, sí, sí, després he viatjat tot el que he pogut.
0: Clar.
2: Però de jove no.
0: Clar, és que jo recordo, ara de viatges de nuvis anem a Tailàndia, anem a Bali. Sí, clar. Abans d'anar a Mallorca.
2: Exacte.
3: A Mallorca vaig anar jo.
2: No, no, les vacances abans eren de proximitat, eren molt familiars. I el primer viatge que vam fer amb els pares, que vam agafar un avió, vam anar a Mallorca. Jo tenia 15 anys, el primer viatge, com una cosa... No vas... I quan vaig anar a Londres, també, com una altra cosa, era als 19 anys.
0: Clar.
2: Com una cosa per aprendre anglès i tal. Però això era impensable. I, clar, mira, les meves filles ara, bueno, el món és petit.
0: No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Tu, Carme, el viatge de nuvis va ser a Mallorca.
3: El viatge d'una... Però jo també havia anat a Mallorca, ja havia anat. Però després, vull dir, quan vam amb els fills, el que anàvem, el meu marit tenia, clar, ja dic, el meu sogre eren 7 germans i la meva sogra també eren 7 germans. Clar, i teníem família per bastant llocs.
1: Com la pel·lícula, 7 germans per 7 germanes.
3: No, sí, no.
1: La pel·lícula, eh?
3: No, però va donar la casualitat de que els uns estaven a Màlaga, els altres estaven a la Solana, que és la Manxa.
0: Mm-hmm.
3: I molts anys vam anar a la Manxa, vam anar a veure els tios, anàvem i de passada pues, fèiem tota una ruta. Ens quedàvem uns quants dies a casa dels tios, amb els nens. I venia sempre, perquè en aquell moment ja era viuda, venia sempre la meva sogra. Sempre. Perquè és que jo, la persona que parli malament de les sogres, me la menjaria. Perquè la meva ha sigut tan...
0: Un dia en parlaré.
3: Un dia a mi ha sigut tan bona persona, tan maca, m'ha ajudat tant... que jo no sé per què es parla malament de les sogres.
0: D'això n'hem de parlar un dia, perquè també és un tema controvertit, eh? M'agrada molt,
4: En Jordi està rient.
1: No, no, és que jo ara...
0: Jo porto molt bé amb
1: la sogra. Ja fa anys que l'he perdut de vista, saps el que vull dir?
3: Ah, bueno.
1: Igual.
3: Però és que jo, la meva sogra, amb 14 anys ja la coneixia.
0: Clar, és que família. Vas quedar molt joveneta,
3: jo vaig conèixer el meu marit perquè amb les seves germanes jugàvem juntes a baloncesto, amb 14 anys. I d'aquí vaig conèixer el meu marit. I en aquell moment era el germà d'una de les companyes, però res més. M'entens? Mm. Però, bueno, doncs va anar venint el que va vindre. Però vull dir, clar, ens venien a veure, els meus pares també ens venien a veure, perquè en aquella època, jo ja dic, tinc 83 anys, clar. En aquella època els papes anaven a veure les nenes, sobretot, vull dir, això, a mi germana i a mi. I ells també anaven a veure, i mira, i ens coneixíem. Mm-hmm. O sigui que jo el dia que va vindre a demanar-me entre regalar-me l'anell i tot això, jo me'n recordo aquesta anècdota de que la meva sogra i la meva mare diu, bueno, la meva mare deia Cecília i la meva sogra Trini diu, Cecília, què ens diem? Perquè ja es coneixen, ens diem, què és això? Estàvem dinant junts i què? Bueno, pues que sigueu molt feliços. I va ser
0: tot així, no?
3: Tot així, bueno. Perquè clar, era... Com per dir, pues es té que fer, es fa.
0: Doncs es fa. Us he posat una cançó per acabar, que jo crec que us agradarà. Mira, mira, mira. Les entrades que estan sortejant del cinema, no ens dona temps a trucar-lo. Últimament no ens dona temps a trucar la gent, però la Sílvia Artia del Pozo ho fa després fora d'antena. És l'Andrés de Barcelona. Per tant, enhorabona, Andrés, que pots anar al cinema a veure...
1: Un dels grans oients d'aquesta ràdio.
0: La
1: coneixem molt, sí, sí. Una abraçada, Andrés.
0: Doncs l'Andrés, que s'endú aquestes entrades per anar qualsevol dia que vulgui a la sala del cinema Cineta de Barcelona a veure la pel·lícula que vulgui. Tietes, us estimo molt, us estimem molt. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Fins la setmana vinent.
2: Sí.
0: Jordi, Carla, fins la setmana vinent.
4: El Jordi no?
0: Jordi, moltes bones vacances.
3: Pues que tinguis molt bones vacances.
1: Pues moltes gràcies. Ah, no. Passa molt ràpid i res, escolta, ens retrobem aquí al setembre.
0: Que t'ho mereixes, Jordi.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. I a tots vosaltres que ens escoltem, vinga, que hi tornarem a ser la setmana que ve, dilluns, al matí de Ràdio 4, edició estiu, a partir de les 8, de 8 a 12. Que sigueu molt feliços, bon cap de setmana. Adéu, adéu.
3: Adéu.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, obre una peça separada en el marc del cas Leire Díez per investigar els comptes i pagaments del PSOE. Això permetrà analitzar els moviments d'una vuitantena de comptes entre 2022 i l'actualitat, sis d'elles en què el PSOE és titular, Àlex Eloi.
2: També d'altres comptes que tenen com a titular Gaspar Farrías, l'exdirigent socialista que va contractar Leire Díez i la seva consultoria, que recordem va fer pagaments a la coneguda com a fontanera del PSOE. El jutge acorda aquestes diligències demanades per l'UCO i que la Fiscalia considera eren necessàries. En la interlocutòria assegura que no es pot descartar que la informació dels comptes puguin donar alguna clau sobre els pagaments que se sospiten efectuats, però que no s'han pogut acreditar. Uns pagaments que es van fer al grup que tractava de desestabilitzar causes judicials que afectaven el PSOE i el govern espanyol. L'instructor considera que és fonamental aclarir aquests moviments per aprofundir en l'organització criminal que s'investiga.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha arribat a Ceuta amb un ampli dispositiu de seguretat, aterrat a l'heliport entre insults d'una quarantena de ciutadans que l'esperaven a la zona. Amb tot, acabem de conèixer que ja serien 24, Maria Huguet, les persones mortes intentant creuar la frontera.
3: Sí, moments tensos a Ceuta, on continuen les corredisses de migrants per la zona. Gairebé 50.000 persones han creuat la frontera entre el Marroc i Ceuta els últims dies. Ho han confirmat a Ràdio Nacional fonts del govern espanyol. Són els primers càlculs. La portaveu del govern espanyol i ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, assegura que l'executiu està volcat amb Ceuta.
4: El govern d'Espanya està volcado con Ceuta, con recursos, con acompañamiento, con una colaboración no solamente con el gobierno de Ceuta, por supuesto también con el gobierno vecino Marruecos, y desde luego la mejor prueba es que en breves minutos va a comenzar una reunión de coordinación y bueno, pues después de esa reunión se dará cuenta por parte del gobierno de España, pero quiero insistir en que el gobierno de España está volcado con Ceuta.
3: L'activitat comercial i laboral s'ha paralitzat a la ciutat autònoma i la situació també està tenint repercussions a nivell europeu. Finlàndia ha donat suport a la proposta d'Itàlia d'excloure Espanya de l'espai Schengen per la situació migratòria i els Països Baixos insta a Espanya a fer el que calgui, diuen, per protegir la frontera de la Unió Europea.
0: Canviant de tema, millora la situació dels diferents incendis a Espanya. El de la Vall d'Uixó a Castelló, tot i tenir una evolució favorable, encara no es pot donar per estabilitzat. La meitat dels veïns evacuats de 4 municipis, uns 2.400, ja poden començar a tornar a les seves cases. Els 2.800 dels municipis d'Artana i Aislada romandran encara desallotjats. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències de la Comunitat Valenciana i explica el nombre d'hectàrees cremades.
5: Les hectàrees són 9.599 hectàrees, lo que se ha calcinado en este incendio forestal, de las cuales el 40% corresponden al Parque Natural de la Sierra de Espadán. Y del Parque Natural se habría calcinado solo el 12% de todo el parque.
0: Pel que fa a l'incendi de Fermoselle, a Zamora, les bones condicions han permès també els reallotjaments. De 12 municipis només quedarien evacuats els veïns de Pinilla de Fermoselle i Mamoles. Ara es continua fent feina per eliminar els focus actius de flama a la zona. Mariano Rodríguez, cap de Medi Ambient de la Junta a Zamora.
6: Las perspectivas para hoy son mejores que las de ayer, aunque existe todavía peligro y existen focos activos. Esperamos a lo largo del día poder trabajar y ir reduciendo la peligrosidad y el tamaño.
0: Molta gent marxa avui de vacances. A l'estació de Sants, Renfe espera avui 124.000 viatgers amb origen o destinació a Catalunya en trens AVE o llarga distància. Allà està el nostre company Toni Conde. Com està la situació a hores d'ara?
7: De moment, ambient tranquil i sense incidències aquí, a l'estació de Sants. Renfe ha programat avui prop de 60.000 places en trens entre Barcelona i Madrid i 17.000 entre Figueres i Alacant, passant per Barcelona i València. Coincideixen a Sants viatgers que tornen de vacances amb els que marxen i, en general, cap d'ells ha tingut incidències per trànsit o aglomeracions i han pogut aprofitar els trens malgrat ser l'últim dia de juliol i inici de vacances d'agost.
8: Venimos desde Aranjuez, hemos venido en alta velocidad. Llegamos a Barcelona y mañana iniciamos un crucero.
9: Pues mira, me voy primero a Sevilla y después voy a Huelva. La verdad es que no me he tenido ningún problema para llegar aquí y, de momento, el tren no ha dicho nada.
10: Salimos de Barcelona y vamos para Sevilla. Hemos estado una semanita. Y bien, estupendamente. Ahora lo malo es la vuelta.
7: Tampoc ha causat incidències la vaga convocada pel sindicat ferroviari. De moment, trànsit normal a Sants en un dia on Renfe preveu 1,2 milions de places en el conjunt de l'Estat.
0: I un últim apunt, detingut a Portbou, a l'Alt Empordà, l'intern de la presó de Quatre Camins, acusat d'homicidi que havia fugit durant una sortida programada el passat 22 de juliol. Segons un comunicat, agents del Cos Nacional de Policia el van detenir aquest dijous a la tarda. Posteriorment, al voltant de les 7, l'intern va ingressar al centre penitenciari de Puig de les Basses. L'home complia una condemna de 10 anys, 3 mesos i un dia de presó per un delicte d'homicidi. Després d'una visita programada a Barcelona, va baixar del vehicle que el traslladava quan estava aturat en un semàfor i va fugir. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: algun motiu el destí t'ha dut en aquest?
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què coi vols dir?
3: I no sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospit, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Comença la coartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita edició estiu, aquest espai de conversa, de complicitat, d'oci, de llibres, aprenentatge, sempre a l'hora del vermut. En aquesta edició estiu, com et deia, entre les 12 i la 1, som Esther Bages, al control tècnic, Laura González, al micròfon, i en els propers minuts farem d'una banda la classe d'història i biografies del Jordi Coromines. Avui ens parla del jove Vázquez Montalbán, l'home que va definir la literatura negrocriminal a casa nostra, que va ser un personatge intrèpid, un gran observador, crític, carregat d'humor, periodista, escriptor prolífic, que va créixer durant la postguerra i que va marcar amb la seva ploma generacions. Repassarem el seu llegat vital i després coneixerem Fantastic Land, una novel·la que explica la història d'una dona que inverteix el seu temps, la seva energia i els seus diners en intentar tenir un fill. Sobre la maternitat ens parla la seva autora, Anna Waizuk. Serà arribant al final i ara obrim coartada, ho fem amb Pulsió, Gigi Ross.
10: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Amb Gigi Ros i aquesta cançó Pulsió que ens fa ballar, hem obert avui el Sota Sospita. Deixa'm, abans que rebem el Jordi Coromines, que et digui una frase, en diré diverses, però reflexionarem sobre una d'elles, no? La Caterina Albert va escriure: la influència de les paraules és quelcom meravellós. I Maria Aurèlia Capmany escrivia això al seu dietari de prudències: ara vinc de viatge amb els ulls plens de paisatge llegit. Viure i escriure és una sola cosa, i llegir també. Hem viscut tan plens d'experiències llegides que no hi ha racó que no sigui una tornada. Vull reflexionar, en tot cas, sobre aquesta frase que diu: el record que deixa un llibre és més important que el llibre mateix. És una frase de Becker, però ens servirà molt bé també per la secció del Jordi Coromines a continuació, no? Recordem que aquesta idea, l'autor, que va saber convertir l'emoció en paraula, aquesta frase parla d'una veritat senzilla però profunda. Els llibres no acaben quan tanquem la tapa. El que realment importa és el que ens queda dins després de llegir-los. Hi ha lectures que no recordem pàgina per pàgina, no? Però sí el que ens van fer sentir. A vegades és una imatge breu, un gest d'un personatge, una emoció, aquella frase que apareix en el moment precís i que ens acompanya durant anys. Becker ens convidava amb aquesta sentència a mirar la literatura no com un objecte, sinó com un pont entre la història que algú escriu i la vivència que cadascú hi troba. És una reflexió que ens retorna a la manera com llegim, no només amb els ulls, sinó amb la memòria, les emocions, les experiències que carreguem. Per això alguns llibres es tornen casa i altres, encara que els perdem de vista, continuen fent-nos créixer des de dins. La veritat del llibre, sembla dir l'autor, no és el paper, sinó l'empremta que deixa en nosaltres. Així que ara que estem a l'estiu i que teniu més temps, segur, gaudiu dels llibres.

0: Com cada setmana rebem el Jordi Corominas, aquesta hora al Sota Sospita, per una nova classe de història i biografies.
1: Hola, hola.
0: Com ho portem, això?
1: Prou bé, complint les promeses.
0: Sí.
1: És quelcom molt important en aquest programa, ja ho sabeu.
0: I avui en tenim una altra, no?
1: A veure, havíem parlat de la nova cançó i de cop i volta nosaltres anem a confessar quelcom. Nosaltres anem amb guió, però anem sense guió.
0: Sí.
1: Aleshores parlem molt lliurement, jo crec que... El fet de conèixer...
0: Més que guió, guia, no?
1: Guió, sí, una guia,
0: una
1: exacte.
0: Una petita guia, una escameta...
1: A veure, també, al final, a nivell de micros, ens coneixem com si ens haguéssim parit, i per tant...
0: Gairebé, sí, tenim, ja són uns quants anys.
1: Tenim una facilitat de moure'ns bastant important, i aleshores, guió, però per què, no? I anem parlant, i clar, van sortint els temes. Llavors, la setmana passada, de cop i volta, va arribar el jove Manolo Vázquez Montalbán, i va ser, oh, Déu meu, anem a parlar d'ell, visca!
0: Molt bé, o sigui, avui, com fan el joven Sherlock, nosaltres exacte. El joven Manolo.
1: Podem fer una sèrie.
0: També, eh?
1: Es podria fer una sèrie.
0: Quants capítols.
1: A veure, hereus de Manolo Vázquez Montalbán, que són molt actius, per cert.
0: Hauríem d'haver portat avui, llavors, el Daniel Vázquez Sallés.
1: Per exemple. Però
0: company
1: llavors...
0: de la Meritxell Falgueres, també col·laboradora d'aquesta casa. Bé, el fill de Vázquez Montalbán,
1: exacte.
0: I escriptor, moltes coses més, eh? Vull
1: però
0: dir, no només consorte.
1: Però aleshores faríem una sèrie dins del Sota Sospita.
0: Ah, això mateix.
1: Si l'haguéssim portat.
0: Sí.
1: A veure, jove Manolo Vázquez Montalbán, també alguna vegada ja hem parlat com forma part d'aquells noms que curiosament no provenen de les famílies dels guanyadors de la guerra, i això jo crec que determina molt la seva forma d'afrontar la realitat, la forma de presentar-se, i després la ideologia de la que serà, a veure, es mantindrà fidel tota la vida al comunisme.
0: Correcte.
1: Malgrat que alguns li criticaven que vivia vaividera, però escolta, és el de sempre, si tu tens diners, perquè no
0: te'ls... No, és que sembla que la gent d'esquerres no té dret a tenir un bon cotxe, ni una bona casa, vull dir, hem d'anar tota la vida amb, no? Com es feia abans, amb empana.
1: Sí. Això és.
0: I amb Seat.
1: Amb Seat, sí.
0: Esclar, vull dir...
1: Llavors, després hi ha l'altra contradicció, que si et coneixen una mica i vas amb el metro, et diuen, però què fas tu amb el metro? Perquè, perquè pensen que has d'anar amb cotxe. Veus? És la paradoxa, no?
0: Ja,
1: pots, però hauries de poder. A veure, el Vázquez Montalbán, en aquest sentit, com diem, va ser sempre fidel a una sèrie d'idees que va anar fent evolucionar amb el temps, però, clar, els seus orígens són modestíssims.
0: Sí, i tant.
1: Avui parlarem, anem a enmarcar-lo de quan neix.
0: Vull dir, nosaltres portàvem uns dies, perdona'm, parlant dels 60, per exemple, vull dir, avui hi arribarem, però és veritat que Vázquez Montalbán va néixer al 39.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, farem tot el recorregut, diguéssim, dels seus primers anys, no?, com a periodista, per exemple, i acabarem abans de Carballo.
1: Sí, just quan
0: comença amb Carballo, no? Farem tota aquesta primera part de la seva vida, diguéssim, com a periodista, sobretot com a retratista de la seva època, com a observador del seu temps, com a crític també amb la seva societat a través dels seus escrits.
1: Encara prou anònim per això, perquè després sí que...
0: Home, sí que amb el Planeta doncs ja es va convertir en una altra
1: clar,
0: cosa.
1: Però clar, el Planeta curiosament, bé, lo del Planeta tu i jo ho hem parlat alguna vegada, ara ja sabeu que aquest any va guanyar un escriptor, diguem, populista, no, no popular, sinó populista.
0: Bueno,
1: sí,
0: anava a dir jo, escriptor.
1: Bueno, exacte.
0: Bueno,
1: entre cometes, però l'any 79 guanyarà Manolo Vázquez Montalbán, guanyarà Mercè, guanyarà Muñoz Molina, guanyarà fins i tot Antonio Gala més tard, però sí, el 79 guanya Montalbán. Però el primer Carballo, que aquí també hi ha una discussió, el primer Carballo és del 72, que és Jo Maté a Kennedy, però després arriba Tatuaje, que és del 74, i clar, Tatuaje, Déu meu, no? Però Tatuaje ens faria entrar en el que és la veritable sèrie, no? Jo Maté a Kennedy sembla un assaig, a veure què faig amb aquest personatge. Abans ell es mou a molta premsa, però té una sèrie de problemes que ara també analitzarem. Per què? Doncs perquè passarà un temps a la presó.
0: Exacte.
1: I això el determinarà molt.
0: Ell va ser militant en el PSUC. Bueno, a veure, va néixer al Raval,
1: el
0: que avui coneixem com a Raval.
1: Carrer Botella.
0: El carrer Botella, en concret, exacte, que hi ha una placa commemorativa en el lloc on ell va néixer. Era fill únic.
1: Fill únic, sí.
0: Sí, la seva mare era modista.
1: I també em sembla que netejava, no? Per necessitat, em sembla.
0: Fins als 5 anys no va conèixer son pare.
1: Perquè
0: son pare estava a la presó.
1: Estava a la presó.
0: Ja el tema ideològic ja el tenia, ja el va mamar des de petit, com aquell qui diu. Ja no només per classe social, sinó també per implicació familiar.
1: El pare, jo crec que també... A veure, el pare va treballar per la Generalitat. Em sembla que era d'origen gallec, si no em falla la memòria. I és això, no el va conèixer fins als 5 anys, amb la qual cosa us podeu imaginar. També per als... per als que sigueu, no només de fora de Barcelona, sinó de fora de Catalunya, perquè segur que hi ha algú que ens escolta que no viu aquí, el fet de néixer al barri xino durant la primera postguerra era una activitat de risc, és a dir, et trobes en...
0: Bueno, no, era un ambient peculiar, podem dir-ho així,
1: uns paratges,
0: no?
1: Exacte, com a mínim curiosos, no?
0: Sí,
1: molta
0: exacte.
1: Pobresa i sobretot una espècie de marginació que es mesclava amb baixos fons, on hi havia prostitució i on hi havia tot allò que el franquisme no volia veure.
0: Mm-hmm,
1: ho podíem
0: exacte.
1: Determinar així.
0: Llavors ell, que va acabar sent periodista, novel·lista, poeta, assagista, prologuista, humorista, crític...
1: De tot.
0: Gastrònom...
1: Actor no, però...
0: Culer.
1: Culer, sí.
0: No. Tenia moltes etiquetes que al cap i a la fi
1: el
0: van fer inabarcables i que s'havia criat, com dèiem, en el Raval. Va estudiar ell filosofia, no?
1: Estudia filosofia i lletres.
0: Filosofia i lletres, i després periodisme.
1: Sí, el que passa, clar, a veure, periodisme era molt incipient a l'època, i filosofia i lletres, doncs...
0: Doncs era la manera d'arribar, no?,
1: sí.
0: a periodisme.
1: A veure, jo, per exemple, petit parèntesi, vaig estudiar Humanitats, que és l'equivalent modern de filosofia i lletres,
0: sí.
1: I havia de fer el segon cicle de periodisme.
0: Sí,
1: és el mateix recorregut,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I ell va jugar aquest fet. A veure, de mica en mica, jo crec que per orígens familiars, també per el que observa i pel moment on neix, no? Ell, com és comprensible, no manifesta mai simpaties pel franquisme.
0: No.
1: Treballarà a una revista del règim, en un diari, que és em sembla que treballa
0: sí.
1: Solidaritat Nacional, i allà escriu articles
0: sí,
1: sobre festes,
0: era la
1: no?
0: La premsa oficial del Movimiento, diguéssim,
1: sí.
0: No? Perquè allà va fer un munt d'articles, també.
1: Sí, sobre festes galants a Barcelona, sobre el que organitzava la burgesia i l'aristocràcia local. Es veu que ja el van començar a quallar, perquè en tenien per on anava, però clar, ens trobem a l'any 59-60 i aquí ja ho hem explicat al Sota Sospita, el règim no és que estigui canviant, però la societat catalana sí que
0: sí.
1: Comença a manifestar-se contrària de manera
0: més clara. I el règim
1: va
0: rebent copets de, bueno, estèticament hauríeu de semblar una mica més
1: sí.
0: Oberts, no? I tot allò també va donant peu a que doncs aquesta evolució, diguéssim, sigui possible. En Vázquez Montalbán, com deies tu, a la premsa falangista que treballa, no? I a més, perquè els seus profes de periodisme li ofereixen de col·laborar, llavors fa com a reporter de l'Espanyol en el 60, a Solidaritat Nacional, i allà les seves cròniques, els seus articles, ja es veu aquesta tendència a l'observació.
1: Molt observador, sí.
0: No? A l'anàlisi, podríem dir.
1: A disseccionar.
0: Sí.
1: Sí, alguns el defineixen com un entomòleg, que és aquell que estudia els insectes i els va disseccionar.
0: Doncs ell disseccionava la societat, podríem
1: la
0: dir.
1: Societat.
0: I em penso que és a l'escola de periodisme que coneix la que serà la seva dona,
1: la
0: Massallés.
1: Sí, la Massallés.
0: Que és, també un personatge important
1: historiadora. Molt, molt important.
0: Home.
1: I en aquest cas el que passa és que l'any 62...
0: Historiadora, professora, emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona i mare del Daniel, també.
1: L'any 62, que és l'any de les riuades, de les que parlarem la setmana
0: sí.
1: Vinent, el que ens trobem és que també a Astúries, que ara ja no, bueno, ara déu-n'hi-do, perquè ara és una espècie de bastió de l'esquerra, resisteix molt, no?, en aquesta onada mm-hmm. Bèstia que tenim ultra, Astúries sempre està una mica allà aguantant.
0: Sí.
1: L'any 34, Astúries és aquella que es rebel·la contra la dreta de la República, i l'any 62, els miners, novament...
0: La vaga
1: miners,
0: de miners.
1: Clar, exacte.
0: Sí, que sempre són un dels col·lectius d'allò que es mouen més en aquest
1: sí.
0: Sentit i que protesten més. I ell, el Vázquez Montalbán, es va sumar.
1: La recolza.
0: Li dona suport.
1: Si li dona suport. A veure, això és molt important perquè hi ha un manifest.
0: Mm-hmm.
1: El tema és que hi ha un manifest. I aquest manifest és d'intel·lectuals que, de cop i volta, a veure, no diria surten de l'armari, però sí que s'atreveixen més. I clar,
0: sí.
1: Ara els manifestos, per desgràcia, no tenen cap mena d'importància. Potser perquè ens trobem en una democràcia. I aleshores, no ho sé, o potser perquè ha canviat la forma d'expressar-se.
0: I
1: no,
0: el ha... sentit dels propis manifestos,
1: sí.
0: No? Moltes vegades,
1: sí, però
0: també.
1: I a vegades cobres un diari, jo obro diaris.
0: Sí,
1: i veus fotos d'un manifest, no? Contra la guerra del que sigui.
0: Sí.
1: I veus fotos dels...
0: Però és veritat que no tenen,
1: no tenen
0: la validesa, l'impacte que tenien abans.
1: Però en aquell moment em sembla que en aquest manifest està també Mercè, es troba Hilde Wiedma, hi ha noms importants, i el Vázquez Montalbán s'hi fica. I el Vázquez Montalbán, que també es troba de ple dins dels moviments estudiantils, es veu pel que he llegit a un article que en realitat el que li troben per poder dur-lo a la garjola
0: mm-hmm.
1: és una foto de Stalin.
0: Ah,
1: És una foto de Stalin, però clar, amb aquesta ja és prova suficient per dir, ei, doncs ets comunista, a sobre has donat suport a aquesta vaga i per tant, doncs mira, em sap molt greu, però aniràs a la presó.
0: Ja. Sí, la qüestió és que li van fer un consell de guerra i el van enviar a Lleida, a la presó de Lleida, i allà em penso que va escriure el seu primer llibre.
1: Sí, l'informe sobre la informació.
0: Informe sobre la informació. Sí, que és... També va fer un parell de llibres de poesia i va començar a pensar el que seria la seva primera novel·la.
1: Que ara després hi parlarem. Amb el tema de Lleida, curiositat, els que en saben molt de Vázquez Montalbán comenten que el personatge de Biscúter, que ja sabeu que li agrada molt cuinar,
0: sí,
1: i aquesta afició de la cuina li ve a Vázquez Montalbán del temps que va passar a Lleida. Per què? Doncs perquè segurament a la presó els donaven un menjar que era més horrible,
0: yeah,
1: i ell va decidir que no podia ser, i es va començar a tornar en una espècie de sibaritament. Sona I Didn't Know, de Skinshape.

0: doncs avui parlem de el joven Montalbán, el jove Manolo Vázquez Montalbán, que, com explicàvem abans, va néixer el 1939 i els seus primers anys, diguéssim, com a professional, com a reporter, com a analista, com a periodista, doncs són durant la postguerra. Explicava el Jordi que en aquest any 62 va a la presó a Lleida i a partir d'aquí, perquè té la sort de ser indultat pel papa,
1: a partir de la mort del papa.
0: Exacte,
1: clar.
0: Sí.
1: Sí, sí, mor, bueno, Joan XXIII.
0: Però és un indult del papa i llavors només està 18 mesos a la presó. El que passa que a partir d'aquí és com una mena de pastat.
1: Sí.
0: No? Podríem dir. I li costa molt trobar feina.
1: A més a més, és que hi ha aquesta contradicció que és molt evident, d'altra banda, entre l'oberturisme del règim,
0: sí,
1: el que deies tu, que ha de prendre mesures cosmètiques, més aviat quirúrgiques, i la realitat.
0: I el sentit de l'empresari, al cap i a la fi, que és qui contracta. La... Llavors, clar, ell això li va també afinar encara més la seva mirada crítica cap a aquest món,
1: sí,
0: dels empresaris,
1: sí,
0: com a proletari que és, d'alguna manera, encara que sigui de lletres.
1: Li afina això i li afina la necessitat de cercar-se pseudònims,
0: sí,
1: que en trobarà moltíssims. En aquest sentit serà una espècie de... Bueno, no només en aquest, però serà una espècie de geni. Sí que és veritat que, clar, per exemple, l'any 66 Fraga fa una llei d'informació on més o menys converteix la censura en quelcom una mica més laxa, no?, més relaxat, però és mentida, perquè quan pot directament segresta revistes, etc, etc. El cas del Manolo Vázquez Montalbán és el que estem dient. Ell es troba com a pària. Com a pària perquè ja té l'etiqueta de comunista, de persona que ha passat una temporada entre reixes, i aleshores és més difícil que el contractin, i de fet, doncs, escriu a llocs que ara mateix, si no els mencionéssim, ningú els coneixeria, no? Siglo XX,
0: sí,
1: Hogares Modernos, això m'agrada molt, Hogares Modernos, no? Tu on descrives, jo en Hogares Modernos, no?
0: Sí.
1: Però a partir d'aquí, ei, i això també... Això demostra molt com és el personatge, perquè la Laura ho deia, no? Escriu poesia, prepara una novel·la, ara parlarem...
0: Ara parlarem dels papers d'Edmundsen, que respon a aquesta època, més
1: sí,
0: a més,
1: Sí, sí, sí. Ell té unes aspiracions, però hi ha Hogares Modernos que veu els objectes, ha de parlar de mobles,
0: uh-huh,
1: ha de parlar de...
0: Sí, de qüestions més frívoles, en realitat.
1: Sí, de coses de la casa. Però,
0: sí,
1: però veure, fa una cosa que és de gran periodista i pensador, diu, ei, he de parlar d'això... Realment m'he de limitar a escriure? No, intento donar-li un significat.
0: Uh-huh.
1: I intento fer-ho meu. I aleshores ho controla i realment ho traspassa.

0: I hem de fer un salt en el temps, no? Perquè sí. Fa pocs anys doncs,
1: fa tres,
0: es va publicar...
1: Dos, sí,
0: sí, el 22 diria que va ser.
1: Sí.
0: Es va publicar, o el 20... No sé, fa dos o tres, és igual. Es va publicar una novel·la inèdita de Manuel Vázquez Montalbán que havia escrit a meitat dels anys 60. Era inèdita fins al moment... es va rescatar de la Biblioteca de Catalunya.
1: 2023.
0: Es va publicar a Navona, després, o sigui, quan es feia 20 anys, no, de la mort de Montalbán, i d'alguna manera representa la llavor del que seria la seva literatura i sobretot de la seva mirada, perquè és una mena de Los Papeles de Edmundsen, tot i que està ambientada en una suposada ciutat nòrdica, sí. Nòrdica, té molts paral·lelismes amb l'Espanya del moment, no?
1: Sí, llavors hi ha
0: repressió política, cultural, sexual, moral, etc. Llavors ell ubica tot plegat
1: el Quinto Pino.
0: El Quinto Pino en un país nòrdic, però està parlant del que està parlant, està parlant d'aquí.
1: I no la poden censurar, bueno, no és que no la puguin censurar, perquè ha aparegut ara.
0: Ha aparegut ara.
1: El problema, ell va actuar així perquè no volia que la censuressin.
0: Sí.
1: És una novel·la molt anys 60, és una òpera prima molt valenta,
0: uh-huh.
1: I ell la va presentar al Premi Biblioteca Breve. Es veu que no va funcionar. Ens encantaria saber l'any en què la va presentar, perquè durant els 60, diguem que aquest premi comença a ser bastant prolífic en treure bones obres, guanya, per exemple, Últimes tardes con Teresa, etcètera, etcètera, però el no publicar-se i el no guanyar el premi decideix deixar-la al calaix, perquè continua amb aquesta hiperactivitat, és el que deies, escriurà dos llibres de poesia i figurarà dins dels Nueve Novísimos a final de la dècada, que és quelcom que organitza Castellet, per Josep Maria Castellet, per promocionar els més joves. Joves que al·lucinaríem, perquè et trobes l'Anna Maria Moix, et trobes el Fèlix de Azúa,
0: sí.
1: O sigui, una mica blanc i negre,
0: sí.
1: Vázquez Montalbán pel mig, clar, era una generació molt, molt variadeta, i el Montalbán després com a poeta, ell...
0: És possible que sigui la primera generació que no són de classe alta?
1: Sí, sí, segur.
0: No?
1: Segur.
0: Jo estava... La primera generació d'escriptors que venen de baix, diguéssim.
1: Sí, perquè el Terenci també entra.
0: Clar, ell també vivia al Raval.
1: Sí, el Terenci és de Joaquim Costa.
0: L'Anna Maria.
1: I ara ja, bé, el que era la granja, el que ara la granja és un bar, però
0: sí.
1: hi ha una placa que el recorda, no?
0: Exacte.
1: A veure, dèiem Terenci, Mercè, Serrat... Òbviament, Vázquez Montalbán, després ens trobaríem, però clar, aquests venen de fora i ja ho veurem als anys 70, els Nazarios, els Ocañas...
0: Sí, bé, però sí. un altre estil, una altra deriva, no?
1: Etcètera,
0: per formativa,
1: sí.
0: No?
1: Però sí, a veure, també és una mica que l'edició, a partir dels anys 50, comença a, no a, de, sí, a democratitzar-se abans que el país.
0: Mm-hmm.
1: I arriben una sèrie de novetats i...
0: Saps què passa, també? Que la literatura no era quelcom de masses.
1: No, ni molt.
0: En el franquisme.
1: Que...
0: Llavors,
1: aquest és el
0: podien
1: tema...
0: permetre's el luxe als censors i als amos del nostre món, diguéssim,
1: en
0: la postguerra. Bé, no passa res, perquè no s'enterarà ningú.
1: No s'enterarà ningú.
0: Vull dir, fem veure que som oberts... Saps? Però tampoc arribarà tothom, amb la qual cosa...
1: El que passa que la societat comença... A veure, encara és una societat més... Jo crec, ara diuen que es llegeix molt, si bé jo no n'estic gairebé del tot convençut. Es llegeix molt, sí. La qüestió és quin impacte té la literatura a la societat, no?
0: Ah, clar, això són dues coses diferents.
1: Clar, és una qüestió molt diferent.
0: Sí.
1: I ara l'impacte de la literatura a la societat, i fins i tot en números econòmics de la cultura, és molt menor, perquè els videojocs facturen més...
0: Sí, sí, qualsevol cosa factura més.
1: Qualsevol cosa factura més. El cinema, malgrat tot, té encara les plataformes i les sales, no?
0: Sí, però és veritat que cap als 60, i sobretot 70, la literatura tindrà molt més impacte que
1: sí.
0: En tota la primera part de la postguerra.
1: Sí, perquè la lletra escrita té... I, a veure, exacte, és una literatura més democràtica. Diguem que la censura, diguem que molt intel·ligent no és, no? A veure, Últimes tardes...
0: No, per sort... No.
1: El cinema també farà lo seu, eh? Són les dues armes...
0: T'ho anava a dir ara, justament.
1: Sí, són dues armes molt poderoses, sí. com la cançó. A veure, hi ha molts elements. I el Vázquez Montalbán, al final sí que aquí jugarà un paper, perquè després... Primer ho farà amb el periodisme, atenció, eh? Aquesta novel·la no surt. S'ha de dir que amb el tema de Navona, xapó per ells, perquè estan publicant llibres, estan republicant llibres del Montalbán que fins ara eren bastant inaccessibles. Hi ha... Los alegres muchachos de Azabara, l'autobiografia del general Franco, també en tret. Planeta va reeditar amb butxaca els Carballo, però hi ha molta gent que es queixa que és molt difícil trobar llibres del Vázquez Montalbán a llibreries. A llibreries de vell, Of course.
0: Sí, clar.
1: Of course. Tots
0: bueno,
1: els que vulguis.
0: Has d'anar a la fira del llibre antic i modern, sí. No? Aquestes coses,
1: a llibreries
0: de segon... De, exacte.
1: Però amb els dels anys

0: planta són molt difícils de trobar i, per exemple, això sí que us ho recomanem, si vosaltres voleu, els articles que escriu que són molt providencials de la revista Triunfo, que és on ell ja comença fins i tot a elaborar una sociologia, no? Abans deia, en Vázquez Montalbán culer. El Vázquez Montalbán té un article on parla del Barça, que direu, ara us poseu a parlar del Barça, home, si és el Vázquez Montalbán sí que parlem del Barça, no?
1: Inevitable.
0: És
1: allò,
0: exacte, és el ejército desarmado de Catalunya. Clar.
1: No, però és que fixa't la mirada, perquè vull dir, ara estic mirant els articles que ell havia fet a principis dels 60, quan va començar a treballar, no? Perquè veieu la mirada també i com a partir d'un fet aparentment anecdòtic o més o menys anecdòtic, ell va colant la seva visió de la vida, no?
0: Tota
1: de l'aula al campo de trabajo, publicat en els 60 a El Español. És una crònica que parla d'alumnes universitaris en un poble de Valladolid quan encara no s'havia graduat de periodista, no? Però explica allò, el tema del món dels estudiants i com l'antifranquisme, d'alguna manera, no? Doncs va fent xup-xup. Després, Kennedy, Johnson por el Partido Demócrata, sobre les primàries demòcrates als Estats Units, quan aquí això d'eleccions i de demòcrates no sabíem ni el que era, com aquell qui diu. Natalia Figueroa se presenta, una muchacha en busca de sí misma. Fa una entrevista a una poeta.
0: Exacte.
1: Que ja és molt intencional en aquest sentit, no? El ministro de Información inauguró el calculador analógico electrónico sobre, bé, una visita d'uns jerarques franquistes i a partir d'aquí, amb tota la seva visió...
0: Es monta la... Sí.
1: Evidentment crítica. Còctel de gambes sobre la Fira Internacional de Mostres de Barcelona i a partir d'aquí ell el que fa és descriure com és tot el públic assistent, no? I la distància entre, diguéssim, els desitjos de tots aquests assistents amb la capacitat de consum real.
0: Clar,
1: ja està fotent també aquí una crítica sobre el tema, tot i que té un aspecte de lleugeresa. Aquesta capacitat per dir, no, si jo t'estic parlant d'una cadira i tot el que t'està dient no té res a veure amb la cadira.
0: És una forma de que no t'insultin tan directament i que et deixin fer.
1: En busca del tiempo perdido, 25 años al servicio de la Armada. El títol ja és molt significatiu, no?
0: Bé, a veure se la jugava a la seva manera.
1: Sí, però clar, amb una intel·ligència, amb una ironia.
0: La seva manera, a veure,
1: doncs això era Vázquez Montalbán en els seus primers anys.
0: Sí, per altra banda, abans de que soni una altra cançó, ja anem cap al que seria l'inici de la consolidació, no?
1: O sí.
0: Consagrar-se arriba més tard, però diguem la consolidació. El que és més sorprenent de tot això, i ara... Bueno, no sé si riuràs, però és que jo hi penso des de fa molt que potser per quan vam néixer... Jo sóc incapaç d'imaginar-me el Vázquez Montalbán jove, o sigui, físicament.
1: Clar.
0: És un senyor que me l'imagino amb bigot i calvo, ja, saps?
1: Ja.
0: O sigui, tinc una imatge automatitzada.
1: Ah, però jo, sí, amb bigoti sempre, jo no.
0: No, amb bigoti sempre no.
1: Però ah, tenia, dic jo sense.
0: No, però aquell moment, anys 70, bigoti, sense. Ulleres, no?
1: Vale, les ulleres aquelles que havia tingut de pasta, sí, però després també les va canviar per unes altres. Ja. Però jo no me l'imagino gran, perquè gran no va ser.
0: Va morir amb 64.
1: Per això.
0: Clar. El que passa que és allò, a mi em recorda una frase que deia un amic meu, que deia, ai, jo li deia, quan jo era petit, i em deia... Tu vas ser petit?
1: Doncs clar,
0: el Vázquez Montalbán és... Tu vas ser jove? Anem a escoltar Fishback Mortal...

0: Avui que estem retent aquest petit homenatge a Montalbán a través del repàs de la seva biografia, de la seva joventut, no dels seus primers anys. Deixa'm dir, perquè hem passat allò com per sobre, per la seva poètica. Ell va començar a escriure poesia o a publicar poesia en el 63, diria, i té com un mestissatge la seva poesia, que és social i també és vanguardista, podríem dir, i que també inclou el que després inclourà les seves novel·les, no? Que és aquesta tensió historico-biogràfica, sí, podríem dir, sí. Parla de la memòria col·lectiva, de l'herència rebuda, de l'utopia, no? Del desig de canvi, i llavors aquesta pulsió d'alguna manera esperançadora però al mateix temps realista, doncs és una part de l'essència d'aquesta obra poètica.
1: I parla de la ciutat, perquè hi ha un poemari que es diu Praga, que ara no recordo de quin any és, que és impressionant. No ho hem mencionat aquest punt, però el Montalbán és un gran, aquesta paraula l'entenen uns pocs, però és molt definidora, és un gran barcelonauta.
0: Sí.
1: Sí, la seva ciutat és Barcelona i ell la descriu com pocs. De fet, sí. Té un llibre que va publicar l'Ajuntament, que es diu Barcelones, que és al·lucinant. A partir de la gastronomia, que això ho recomano molt a tothom, si entreu a la Boqueria, aquell lloc on una parada ara val milions d'euros, que això ho vaig escoltar fa poc i em vaig esgarrifar directament,
0: Yeah.
1: Hi ha una placa que parla d'un gastrònom, bueno, un gastrònom no, l'amo d'un restaurant, que era Ramon Cabau, de l'Agut d'Avinyó, i aquest senyor es va suïcidar a la Boqueria l'any 87, i hi ha una placa que el recorda. I el Vázquez, jo vaig descobrir l'existència d'aquest senyor gràcies al Barcelones del Vázquez Montalbán. És a dir, tenia una idea de... A veure, més enllà de la famosa Casa Leopoldo, més enllà de com els Carballo parlava de restaurants que existien aleshores.
0: Sí, correcte. Podies fer rutes.
1: Podies fer rutes gastronòmiques gràcies als seus llibres,
0: sí,
1: no?
0: Sí, gràcies a Carballo.
1: Ell la ciutat la tracta de manera molt, molt important. De fet, té un llibre, però això ja és dels anys 90, que és parla de la construcció de la ciutat democràtica, parlant de com la cultura és necessària justament per fer democràcia a la ciutat. I això són una sèrie de pensaments. Hi ha una frase d'ara que potser els més joves i alguns no tan joves no coneixen, però que s'ha fet tòpica, que és allò de què diria Manolo? Què diria Manolo?
0: Clar.
1: I jo no sé si ara el Manolo que estem analitzant podria arribar a publicar determinades coses que a l'època li deixaven treure amb tota facilitat,
0: Jo crec que sí, perquè és Manolo, llavors com en si és una marca personal.
1: Sí, però era...
0: Doncs...
1: Avui jo crec que li fotien pals a les rodes.
0: Jo crec que no.
1: No? Tu creus que
0: jo
1: no?
0: Jo crec que... Vull dir, moltes vegades hem dit, i ara salvant les distàncies, perquè és un personatge que no té res a veure, però quan hem parlat de Rubianes, alguna vegada, vull dir, amb aquesta llengua que podia dir qualsevol cosa i que li era igual la polèmica, doncs jo crec que Manolo, des d'un altre àmbit, amb menys tacos, diguéssim...
1: Sí, havia de ser més elegant. Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Més elegància seria igual, seria aquesta ment...
1: Bueno, cada existir,
0: diferent,
1: no?
0: Exacte.
1: Cada existir el discurs que digui les coses.
0: Això mateix.
1: Sí,
0: i llavors seria ell,
1: perquè...
0: seria ell. Seria l'intel·lectual el que sí podem tenir en compte.
1: Hauria de ser.
0: Jo crec que jo tinc fe amb l'humanitat.
1: Ara, de fet, fa uns mesos va ressuscitar perquè, de tant en tant, ja sabeu que el que torna a l'escena pública és l'expresident José María Aznar, i un dels darrers llibres que va fer Montalbán era l'Aznaridad. Llavors, sí. Va haver-hi periodistes que mencionaven l'Aznaridad, no? Que és un dels ultimíssims llibres que va publicar aquí als anys 60 i els primers 70, que és com dèiem quan es consolida, publica obres com... que jo em vaig riure molt perquè hi havia un article on deia publica el Manifest Subnormal. Ojo, no? I dius, hòstia, Manifest Subnormal, em perdó, l'hòstia,
0: És que aquest és molt bo, El Manifest Subnormal és del 70, sí.
1: Però clar, diu, potser no el va llegir ni l'editor, però era molt necessari que sortís aquest llibre, no? O sigui, Manifest Subnormal.
0: És que com a assagista, vull dir, ojo, amb la seva mirada,
1: era
0: també.
1: Era molt poderós, sí. Era molt poderós. Ell, de fet, no he trobat la frase, però amb això de que era tantes coses, em sembla que deia, jo sóc molt bon periodista, notable assagista... bon novel·lista i mediocre poeta, una cosa així, no? Anava classificant-se perquè, clar, amb tantes coses no pot ser bon totes.
0: Bueno, doncs igual sí.
1: Jo crec que sí,
0: igual ho era. Igual sí.
1: A veure, com a articulista...
0: Anem al Manolo novel·lista, diguéssim.
1: Sí, el Manolo...
0: No oblidem això, que la seva mirada, tenint en compte el món en el que ha crescut, que molts el consideren expert en franquisme,
1: clar.
0: Evidentment, no? Perquè va créixer i es va fer durant tota la postguerra, durant tot el franquisme, en tant que va néixer el 1939, va començar la seva tasca com a periodista periodista als 60s, va passar per la presó, com explicàvem, escriu a, molts, a moltes publicacions diferents, té aquesta mirada, aquesta capacitat d'anàlisi de la societat en la que viu des d'aquesta òptica del que ha crescut amb un... des d'una classe humil, no? I això li dona una perspectiva molt particular, i a partir d'aquí, doncs, i per la seva afició també, no? A les històries de detectius que venen també dels Estats Units, etc., doncs ell construeix el seu univers al voltant d'aquest personatge que és Carballo, i d'alguna manera doncs es converteix en el pare
1: de la novel·la,
0: de la novel·la negra a Catalunya.
1: Que a mi a vegades, també alguna vegada t'ho he dit, m'he trobat a novel·listes de gènere de l'actualitat que el critiquen, i a mi em sobta molt això.
0: Jo no he trobat ningú que el critiqui.
1: Sí, sí.
0: Jo no.
1: A veure, no diré noms, òbviament, en...
0: No, no, esclar, però jo no he trobat
1: antena,
0: ningú,
1: però, Però jo crec que, a més, és que fa una novel·la negra que transcendeix el gènere, perquè, justament, està experimentant. Mm-hmm. Està experimentant, llavors ell ve d'un rerefons, el que diuen ara un background, no?, social, molt, molt potent, i a les novel·les de Carballo es veu, no?, Los mares del sur, el fet de trobar-te amb tot aquell ambient a l'Hospitalet, on diguem, les carreteres són de sorra, on hi ha només un autobús que et serveix d'anar de la feina a casa i de la casa a la feina, però amb el tema de la novel·la negra també intenta explicar història del seu temps.
0: Mm-hmm, evidentment.
1: Clar, perquè té la crònica sentimental d'Espanya, que ens parla de cançons, d'esports, tot això entra, no?, dins del seu imaginari, i el que és curiós és que el primer Carballo, que gairebé ens serveix per tancar, que costa, ara mateix el podeu trobar en butxaca, eh? Això s'ha de dir, però és un primer Carballo, com deia, que gairebé si parléssim de sèries, escolta, hi ha el joven Montalbano, ens hauria de deixar fer el joven Montalbán. O sigui, si algú de 2CAT ens escolta, nosaltres ens oferim tranquil·lament a fer-lo, no? No, hi ha un capítol zero, que seria Jo maté a Kennedy. Clar, perquè Tatuaje seria el capítol 1.
0: Sí.
1: Perquè
0: sí.
1: Jo maté a Kennedy...
0: Mira,
1: ui, què és?
0: Estic veient aquí en un dels articles que tu m'havies passat, que, vull dir, ell, quan crea Carballo, és a partir d'una aposta amb un grup d'amics a veure qui és capaç d'escriure abans una novel·la negra, no?
1: Sí, això diuen, en 15 dies,
0: no? Exacte, i llavors ell, doncs les seves lectures de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, no? Se'ls hi fa una ullada i a partir d'aquí crea aquest artefacte meravellós, doncs, que inclou pietat, per exemple, per aquells que són més vulnerables, que inclou aquesta mirada crítica, que inclou ironia, que inclou nostàlgia, que inclou doncs tot aquest esperit que caracteritzarà el personatge, no? A més de el gust per a la cultura gastronòmica i moltes altres coses.
1: I que pot ser desastrós, aquest personatge, també, perquè no és infal·lible ni molt menys, es mou, té contactes als baixos fons, però té una nòvia que és prostituta, de fet, la famosa Charo.
0: Sí, però d'alguna manera Carballo, al lloc de... O sigui, és a dir, és polític sense ser-ho.
1: Sí.
0: Saps?
1: No, i té una militància prèvia.
0: Clar, vull dir, ell ofereix a través de la ficció una manera de veure el món sense necessitat de fer política directa, com aquell
1: sí,
0: que diu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però perquè, a veure, és molt intel·ligent.
0: A través de la ficció.
1: És super, a veure, són unes novel·les que
0: i
1: són...
0: Sí, i és un caleidoscopi, no?
1: Sí, no, totalment.
0: De com funciona la societat.
1: I són gairebé... Jo alguna vegada, això ho he escrit, són com episodis nacionals de Galdós, però versió Barcelona finals del segle XX.
0: Sí, exacte.
1: Perquè després el darrer Carballo ja es posa a viatjar i no és que perdi l'Oremus, però si no, més aviat es transforma.
0: Clar, evoluciona, sí, amb la societat, no? Però en aquests primers anys, diguéssim, doncs...
1: Dels darrers, que són Milenio, no? Que viatja pel món, i veiem això. A veure, l'any 72 és quan publica Jo maté a Kennedy, on Carballo és agent de la CIA, que aquest també és un passat que a les novel·les, més o menys, a les novel·les posteriors explicarà, i aquest any 72 ell sembla que estigui a punt de donar el salt. Després arribarà la pretransició, on en Mercè, Maruja Torres, Josep Ramoneda, Peric, fundarà Por Favor, la revista Por Favor, que serà una de les referències d'aquell instant, però l'any 72, havent publicat i havent format part dels Nueve Novísimos, havent publicat també un llibre sobre Joan Manel Serrat.
0: Sí.
1: Clar, ojo.
0: Sí.
1: Ojo, perquè té la seva història amb el Manifesto Subnormal i altres petites històries, i la seva presència a premsa, que ja comença a ser molt important, l'Express, Triunfo...
0: Sí, i aquesta capacitat d'anàlisi sociopolític, no?, i històric i cultural de la seva època.
1: Té 33 anys i és ja referencial.
0: Exacte.
1: I està, diguem, està mostrant el camí que el durà a ser un imprescindible.
0: Això mateix.
1: I això jo crec que es consolidarà molt més una vegada mori Franco, o fins i tot una mica abans, perquè l'any 74, com dèiem, és tatuatge.
0: Clar, i després, quan guanyi el planeta...
1: Bueno, ja serà...
0: Llavors aquí ja és, no?
1: Sí.
0: Superstar en el bon sentit de la
1: superstar,
0: paraula, no?
1: Superstar, i en parlarem en algun moment, perquè...
0: Però més endavant.
1: Sí, més endavant. Sí, a veure, podem
0: anar fent... Recuperarem la biografia de...
1: Podem anar fent capítols.
0: Sí, recuperarem la biografia de Montalbán, jo crec que quan ja estiguem instal·lats en el final del franquisme,
1: sí,
0: no?
1: Sí, l'hem de matar algun dia Franco, ja ho sabeu.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí,
0: sí.
1: Toca...
0: Ja tocarà sortir d'aquí, eh?
1: Tocarà matar-lo en algun moment. De moment, els que ressuscitem, per cert, per
0: vinga,
1: acabar...
0: Vinga, tanquem sessió,
1: tot
0: sí.
1: És intencionat aquí, els Oasis han tornat, no sabem si per diners o perquè tornen a estimar-se.
0: Ja t'ho dic jo que sí.
1: Si és per diners, que s'estimin, doncs bueno, matrimonis de conveniència hi ha molts. Falling Down és la seva nova cançó i l'escoltem aquí, al Sota Sospita.
0: Adéu-siau, Jordi.
1: Ciao.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia, en marxa a aquesta hora la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma a Ceuta, Juan Jesús Vives. Sánchez assegura que es tracta d'un atac i una violació, Maria Huguet, a la integritat espanyola.
2: Sí, el president ha mostrat el seu rebuig i condemna la situació que viu Ceuta aquestes últimes hores. Assegura que el govern espanyol garantirà la seguretat dels ciutadans ceutins.
3: Que el gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos del Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís, por supuesto también la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta, además de lo que siempre hemos venido desplegando durante estos últimos años, que es un compromiso rotundo, total, inequívoco del gobierno de España con el presente y el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta.
2: Sánchez responsabilitza la lectura interessada de la sentència del Tribunal Suprem de les màfies que trafiquen amb éssers humans. Com deies, encara en marxa aquesta compareixença. Segons fonts policials, el nombre de cadàvers trobats a les últimes hores a la costa de Ceuta és de 24 i més de 49.000 les persones que haurien entrat les últimes hores, 7.000 de les quals menors.
0: Doncs escoltem el president Sánchez en directe.
3: Por parte del gobierno de España y absoluta cooperación, en este caso, con el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta.
0: Doncs, mentrestant, aquí a casa nostra, Junts reclama el control absolut de la immigració i de les fronteres de Vandal, diuen causa Ceuta, i torna a parlar de la delegació de les competències en immigració. Míriam Nogueras, portaveu.
4: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i que, per tant, segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar de manera immediata el mètode de Junts. I és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem què fan els partits, si estan a favor d'una solució o ja els hi va bé seguir en aquest caos.
0: Esquerra assenyala el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per la fallida en la previsió i prevenció de la situació a Ceuta. Esther Capella, portaveu.
5: En una crisi d'aquestes característiques, el pitjor que es pot fer és no anticipar-se ni gestionar adequadament. Quan falla la previsió i la coordinació, doncs les conseqüències són dramàtiques i es posa en risc la vida de les persones. L'avalanxa provoca morts, la manera d'evitar-la doncs hauria estat, o hauria de ser, gestionar-la.
0: Una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esborrant de la línia N9 al Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels quatre blocs que encara no tenien data concreta de tornada, segons han informat la Generalitat i els bombers de Barcelona. L'esquerda ha estat localitzada al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permesa l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara es faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona i es preveu que les tasques de reparació s'allarguin fins al setembre. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
6: I en aquest moment, en coordinació amb bombers, s'han pres algunes mesures de control d'accés. Fins ara, els veïns, fins i tot estar als edificis en situació d'obra, podien entrar els veïns amb bombers. Els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer fins que estabilitzen aquesta nova situació.
0: En canvi, els veïns del carrer Rubinstein 6 ja han anat tornant a casa seva aquesta setmana i, en principi, la propera tornaran els de Sant Gervasi de Cassoles. Més coses coincidint amb la Setmana Mundial de la Lactància Materna, el Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya reclama més inversió en llevadores perquè són les professionals que poden corregir l'impacte que causen les altes temperatures sobre la lactància i la salut dels nadons, i és que incrementen el risc de deshidratació. Anna Banyeres.
7: Amb episodis de calor, una dona lactant perd 740 mil·lilitres d'aigua al dia només per la producció de llet i, sumat a l'augment de la sudoració, pot provocar deshidratació materna i reduir el volum de llet disponible, especialment durant les primeres 4 setmanes després del part, que és una etapa clau per consolidar la lactància. Davant aquesta situació, les llevadores tenen un paper essencial per ensenyar les famílies a detectar aquests signes, però, com assenyala Helena Boreu, llevadora i delegada de SATSE, es necessita més temps assistencial.
8: Sabem que la llet té més d'un 80% d'aigua. Per tant, pot haver un problema afegit per la mare de falta de llet en aquest període que ja diem que és molt vulnerable. Tenir un accés ràpid i directe a la llevadora en molts casos pot garantir millores clares i de salut, tant per la mare com pel nadó. Ara bé, les agendes estan molt tensionades, amb temps de visita molt escassos, que no permeten l'atenció que ens agradaria.
7: Així que reclamen a Salut més inversió en llevadores per millorar la prevenció, l'educació i el seguiment comunitari davant l'augment d'onades de calor.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 quan siguin les dues.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Tabella. Això que escoltem de la Gara Duran i la Natàlia Lacunza, que presenten, i que es diu Placer de Vivir. Això és una cançó que no crida l'eufòria, sinó que la deixa respirar. Dues veus de sensibilitat molt pròpia dins del pop espanyol que s'acaben d'unir en un tema preciós, lluminós, íntim, i bé, no sé, té aquesta estranya calma, Maria, de les nits que semblen eternes, no?
1: Una cançó que formarà part del primer àlbum de Gara Duran, que està previst per aquest any 2026, mentre Natàlia arriba després de publicar Nostàlgia, el seu segon disc. N'hem parlat molt avui de la nostàlgia.
0: Sí, i tant. Nostàlgia, ja sabeu, N2STAL5.
1: No ho podia pronunciar així.
0: No, que vam tenir aquí la Natàlia, que va ser una xerrada meravellosa per parlar d'aquest llançament. I bé, aquí hi ha amistat, hi ha joventut, hi ha desig de començar de nou, i hi ha una frase que funciona gairebé com una brúixola, diríem. Diu, aquest moment que diu, siento como si me empujara el viento, no? Així que anem a parlar d'aquest plaer de viure, també del que costa defensar la lleugeresa quan el món sembla a vegades exigir-nos profunditat, fins i tot, per ser feliços.

0: Xavifornia, amb Xavi Martínez.
1: Hola, Toni Cano, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Bona tarda.
2: Bona tarda, bona tarda. Hola. Hosti, l'audiència, com està aquí tota la gent que ens veu.
1: L'afició t'estima, eh?
2: Ah.
1: Sí.
2: I love you too!
1: Escolta, com va anar el Sebastián Gallego al teu teatre? Va estar fent el show al Teatre Muntaner.
2: Molt bé, sí. I el Sofia, Muntaner i Sofia, va estrenar el Sofia a Madrid. I res, i aquí doncs, ha vingut aquesta temporada.
1: Operación Viejoven, eh?
2: Viejoven.
1: Vam tenir aquell programa la setmana passada, doncs, tenia una pinta.
2: Doncs sí.
1: Divertit.
2: I el tindrem ben aviat de nou, a partir de la nova temporada. Sí, el Sebastián Gallego, un tio molt eixerit.
1: Sí, no?
2: Sí,
1: diríem.
2: Sí. Molt simpaticot, eh? Sí. No, fins aquí, Xavi. No busquis... Ja. És que
1: no.
2: Sempre...
1: Que no,
2: fica-li unos abutxeos a este home. No, és que sempre m'està...
1: Que no vaig per aquí.
2: Home,
1: és la teva ment. Que és...
3: Aplaudiments, no, eh?
2: Ai.
1: Tinc a tots pagats.
2: Sí, ja veig, ja. Que, per cert, acabo de parlar...
1: Hoy no cenáis.
2: Doncs, mira, tenim melons. Obro melons a lo loco.
1: A veure.
2: Però aquest acaba de sortir. Quan ha de ser el preu d'un bon regal? Perquè avui neu... el regal de noces més car, potser, de la història d'aquesta ciutat, segur, i dels més cars del món. Casa Fuster és un regal de noces.
1: Què dius?
2: Sí.
3: Uau.
2: Sí.
1: Casa Fuster de Passeig de Gràcia.
2: Correcte. Doncs, bueno, als Jardinets de Gràcia, allà dalt, quan fa la... On li agradava molt aquest senyor que va fer una pel·lícula que es deia Vicky Cristina Barcelona.
3: Sí.
2: Sí, el Woody.
3: Ah, no, el Woody Allen. Jo ara ja m'agrada amb Steven Spielberg.
1: Spielberg, eh?
3: Al meu cap hi ha directors de cine, Steven Spielberg, James Cameron i Woody Allen. Per tant, els he creuat els tres.
2: Els tres. Estaria molt bé fer un Jurassic Park a la Ciutadella. Imagina't, allà. Seria molt guapo, perquè a més, com tenim ara el nou Museu de la Ciència, bueno, recuperat el nou museu, vull dir, que és el museu que teníem abans, però que se'n va anar i ara ha tornat, tal. Això, ja sabeu, el parc de la Ciutadella?
1: Sí.
2: Doncs hi ha un esquelet, llavors aquest podria agafar vida.
3: Del mamut.
2: Fantàstic. Jo crec que és de... No? És, bueno, suposo que serà una reproducció.
3: Sí, clar, és una reproducció d'un mamut.
2: No, un mamut. Vull dir,
3: sí, hi ha un mamut, no, al parc de la Ciutadella.
2: No, però el mamut és de formigó.
3: Ah.
2: Aquest és de formigó. Dic, dins del museu és la típica imatge de La noche en el museo,
3: sí.
2: De la pel·lícula, doncs allò. Bé, doncs Casa Fuster va ser un regal i al Woody Allen li agradava moltíssim, però moltíssim, anar a tocar el piano a Casa Fuster quan estava aquí fent el rodatge de Vicky Cristina a Barcelona.
1: Wow. Quina pel·lícula, no?
2: Quina pel·lícula. A mi em va agradar molt. L'únic que em va fer...
1: Sí?
2: Em va fer... A mi em va agradar,
1: No em va acabar.
2: A mi em va fer pena que fos una ciutat tan grisa, perquè van ser uns dies que no va sortir el sol i aquest senyor doncs no va esperar. Demà potser surt el sol. Va dir, no, tenim el pla de rodatge per aquests dies.
3: I
2: es fa. Llavors va haver... Per mi li faltava una mica de color a la ciutat, el color real, la llum aquesta que té Barcelona, però la pel·lícula a mi em va fer patxoca, A mi em va...
1: I què deies? Que era un regal de noces a Casa Fuster.
2: Doncs mira, en el seu moment, doncs un senyor de la burgesia catalana, amb molta pasta, li va regalar a la seva nòvia, que venia des de les Balears, per casar-se amb ell, i li va regalar doncs, l'edifici sencer. Perquè en aquella època també es feia molt, la burgesia catalana, el modernisme, que aquí també tenim un meló, perquè van a terra dos edificis modernistes a Barcelona i hi ha molta polèmica.
1: Ai, sí.
2: Però, ojo, titular, jo crec que han d'anar a terra.
3: Oh!
2: Sí, ara ho explicaré, però... Bueno, en aquella època, molts burgesos catalans, sobretot a les seves filles, li regalaven un edifici d'aquests. I llavors, perquè visquessin el principal i després lloguessin la resta de pisos i poguessin viure del lloguer. Clar, com eren dones i en principi doncs, s'havien de quedar a casa i no podien treballar, bueno, no està malament. Com a mínim les empoderaven donant-li pasta, perquè al final, si tens dinerets, tens una capacitat de ser més independent. Però bueno, coses de dia. Si aneu, per exemple, a la Casa de les Punxes, que té una visita també espectacular, buah, heu d'anar als concerts, serà que comença l'estiu, els concertets, els acústics que fan allà al rooftop, que tota la vida ha estat una terrassa, però ara és rooftop.
1: Sí,
2: que ara som tontos. Mira, un altre meló, per què fem servir tant que fa el rooftop?
3: Anglicisme.
2: Sí, anem al briefing, la reunió del matí, de parlar de continguts, anem a fer el briefing. Després, anem a fer un break, anem a fer un cafetó, anem a sortir, anem a...

0: El que va a dir que no és fast food, clar, perquè és low food, molt bé.
1: Specialty coffee, perdó, sí, cafè d'especialitat.
2: Sí. Sí.
3: Sí, però el slow food es diu...
1: Avocado toast, és que podríem seguir.
0: Avocado toast. Clar.
3: Avocado. Clar, sí. Una torrada a sobre, ximpum. Que dius, però mire, senyors expats que esteu aquí ficant aquests noms, el slow food es diu menú del dia de tota la vida. El menú del dia ja era slow food perquè hi ha primer, segon i postres. També amb vi gassosa i aigua, que està molt bé, això.
1: Pa i beguda.
3: Clar, pa i beguda. I llavors hi ha un ritual aquí que es diu menjar taula, tranquil·lament, fer una miqueta de sobretaula.
2: Que fonda,
3: llavors,
2: fonda.
3: Aquell moment de cigaló. Sí, vinga, tal. Llavors, el món brunch, a mi em toca una mica la pera. I mira que jo a casa a vegades ho practico, que em faig un combinat de tota la vida. Bueno, és que clar, el brunch, ojo, el brunch realment seria el plat combinat de tota la vida.
2: Clar.
3: Ou ferrat, unes patatetes i una mica d'amanida, no? Doncs, però bueno,
2: però
3: sí.
2: Però ara és que ara un entrepà de tota la vida, anar a buscar un entrepà, és un sandwich experience.
1: Ai, si ho vam dir l'altre dia, te'n recordes? Sí? Les tortiburgers.
2: Les tortiburgers.
1: Perquè l'altre...
3: Tortiburgers?
1: No, increïble.
3: Això sembla les tortugues ninja. M'han vingut el...
1: Sí, l'altre dia vaig explicar en un vídeo que es va fer viral d'un noi que deia que havia tastat les tortiburgers, que és això, un entrepat de truita de tota la vida on li canvia el pa normal de barra per pa d'hamburguesa. I clar, bueno, hi ha tortiburgers con boniato sticks. Boniato sticks no, és boniato fregit de tota la vida amb una truita i que en comptes de posar-ho en pa de barra ho poses en pa d'hamburguesa. Però, clar, és que... Sí.
3: Si voleu, us ensenyo el tàper, perquè jo avui m'he fet un anchovy sandwich. Que, amb xuna. Que era pa de pagès, dues torrades ben maques, llavors l'he ficat tonyina que tenia a casa, anchovy, perquè se m'anava a fer malbé. Sí. Perquè vaig obrir un pot molt gran i dic, això m'ho he de menjar. I de tonyina també. Llavors l'he ficat de base tonyina, anchoves, després una mica d'olivetes, que també tenia el pot obert, que l'havia d'acabar, i cors de carxofes tallades també, clar, i dius, però si això és lo nostre, i ben regat d'oli d'oliva.
1: Boníssim.
3: També t'he de dir que he acabat amb les mans, regalimant les mans, que rellisca, no podia agafar les coses,
2: Tortiburger, Toni Carli.
1: Mira.
4: Acaba de nacer un nuevo concepto en Madrid, las tortiburgers. Hamburguesas que en vez de carne, llevan tortillas de patatas de sabores. Incluso puedes elegir el punto. Abrieron en 2023 en Barcelona y acaban de llegar a Madrid en formato delivery. Así que me he venido a sus cocinas para ver qué tal lo hacen. Vamos con su combo de tortiburger con boniato sticks. He elegido la carbonara, que tiene la receta original con su guanciale y estas cosas.
5: Joder, tú. El pan está buenísimo. Mético brillos de hamburguesa. Y la tortilla, mirad, yo la he pedido jugosita. Haría un cambio. El guanciale lo pondría crujiente de narices y le echaría más...
3: Al guanciale, ¿qué es el guanciale? El guanciale es el que es posaba la meva avia cuando feia fred. El guanciale per sobre. ¿Qué es el guanciale? ¿Qué
2: es delantero, el guanciale?
1: El guanciale és la panxeta italiana. O sigui, el que nosaltres mengem panxeta, o sigui, que li podem dir bacon, si vols.
3: Sí, bacon.
1: Doncs és la panxeta, però italiana. O sigui, és un format... El que mengen els italians. Els italians fan la carbonara amb guanciale. No la fan amb bacon.
3: Clar, ho fan amb guanciale. Clar, perfecte, tota la vida.
1: Panxeta de porc.
3: Sense nata. No es fa, això. Però el tema... I brioche. El brioche tota la vida aquí ha estat pel postre. I ara resulta, el brioche...
2: No hi ha hamburgueseria sense brioche,
3: Però vull dir...
2: No.
3: Què ens està passant?
2: Ara t'he de dir que a mi m'encanta.
3: A mi també m'agrada.
1: Les hamburguesers segur que són bones.
3: Però
1: li pots dir també truita amb pa d'hamburguesa, no cal que et busquis aquí un, saps?
3: El truitiburger, no? Mare meva.
2: Clar, és que tenim el tema també de show cooking.
1: Ai.
2: Street food.
3: Que ha estat tota la vida el xiringuito i el finger food és el que es diu tapas aquí. Sí. Tapas, és agafar amb la mà i pam, i tu menges, clar. O sigui...
1: El meló dels anglicismes.
2: És que ja... No, aquest meló és infinit,
3: Però ja no només els anglicismes, és que són els conceptes i com canvia la nostra vida i deixem de banda coses tan brutals com tenim, que és la nostra dieta.
2: Per exemple, però tu algun cop has dit cupcake, de debò? O sigui, jo sigo diciendo magdalena.
3: que... Ah!
2: Voy a mojar magdalena con
1: leche. És una magdalena amb una mica de cosa a sobre, no? Un cupcake.
3: El cupcake. Home, és com els pastissos aquests que
2: una
3: fan...
2: Una magdalena hipertrofiada, eh?
3: Però, i no heu vist aquests pastissos horribles que ens han vingut from the USA, que també es fan molt a molts països de Latinoamèrica i ara es fan també massa aquí, que realment hi ha una mica de pastís al cor, però tota la resta és com un sucre, com si fos...
1: Fondant.
3: Fondant, sí. Mm.

0: sí. Això seria com... I allò és sucre pura i dura.
1: Sí,
0: és,
1: sí.
0: Allò no es menja... O sigui, és horrible de menjar, està dolent, i els nens surten, que sembla que els has de ficar directament a Projecte Home, perquè els nens són el Diablo de Tasmània. Clar, li has ficat sucre per vena, que tenen més sucre que sang, i llavors, clar, dius, home, és que, por favor...
2: Això és com el pulled pork. Que dius, és carn esfilagarsada.
1: Sí, bàsicament. Que, amb barbacoa.
2: Clar, però dius pulled pork, ho dius així, no sembla de Carmanyola, saps?
1: Ja,
2: yeah,
1: sí.
2: Però queda bé. Smash burger. Smash burger.
1: Les hamburgueses aquestes aixafades, que en comptes de ser hamburguesa gruixudeta, que a mi m'agrada l'hamburguesa gruixudeta, una mica crua pel centre, són aquestes hamburgueses aixafades que al centre està més tou i els voltants es queden cruixents i s'aixafen així.
0: Això és com quan et planxen el croissant a Madrid, no? Sí. Que diuen li planxo i llavors li apreten. I
2: a,
0: ja
2: mi
0: està. A mi m'agrada, però planxar, es diu planxar aquí, i perquè hi ha una planxa que a més poden fer...
1: Smashear.
0: Clar, poden fer i pots menjar diferents sabors, un mar i muntanya fàcilment, perquè fan una hamburguesa i abans han fet doncs algú de peix o sèpia i dius, oh, no, està tot aquí recollit, eh?
2: Clar, tenim el tema dels noms que ens pot fer gràcia més menys o ràbieta, però el que tu deies, no? Que perdem una miqueta el nostre idioma, la nostra cultura.
0: Home, que si ho perdem una miqueta.
2: I després està el tema ja de la vida personal. Per exemple, team building.
1: Ai, el que hem dit del briefing, eh?
0: Team building.
2: Team building, excursió laboral...
0: Bueno, pot ser també l'oficina, eh? Que a vegades el team building és... Vinga, anem a baix, ara sortim un moment a la vorera, i agafem aquí una pilota. A mi, això m'agrada. Anem a fer la xarxa de team building. Agafarem aquí, que l'hemos robado la iaia, el ovillo de lana, i llavors ens anirem passant la llana... Això l'hem fet tota la vida a les colònies. Els monitors estem farts de fer això.
1: Però és que, a més, no vull passar-me la llana amb un company meu que és company, però no seríem res més. M'entens el que et vull dir?
0: Que no és a mi.
1: Passar-me la pilota, no vull fer un joc de taula. Però
2: no, i que, perdona, jo no crec que no treballaràs millor després, eh?
1: No, clar.
2: O sigui, t'entendràs igualment, eh?
1: A sobre, jugaràs al parxís, et menjarà la fitxa i encara sereu pitjor.
2: Exacte.
1: Clar,
0: si em menja una altra cosa, potser canvia la història. Que això es diu sopar de Nadal.
2: Oi.
0: Això, el team building aquí s'ha fet a profunditat, aquí al nostre país, el sopar de Nadal. Que gent que no es cau ni bé, però perquè hi ha una atracció sexual no reconeguda i amb un parell de birretes, al final ja hi ha un moment, una trobada en la quinta fase, al lavabo, que dius, què està passant aquí? I després, oh, mare meva, has vist el que ha fet el CEO amb la de recursos humans?
2: Doncs, clar, arribar a l'oficina doncs, pot convertir-se en...
1: Això és team building.
2: Això és team building.
0: Això no pot haver més team building, eh? Home, no. Team building a Catalunya s'hauria de fer sempre amb els castellers. O sigui, hauries de venir...
1: Uau.
0: O falcons. Els falcons, que jo sóc molt fan dels falcons, que es coneixen molt menys que els castellers, que és, podríem dir... estructures humanes, però en moviment. Són espectaculars, els falcons. Però jo crec que això estaria molt bé, Potser reduiríem la plantilla fàcilment, perquè més d'una es trencaria ja tot, però, ojo, que podríem fer el team building nostrat. Per cert, parlant d'això, que estava parlant dels edificis modernistes, i tenim un supermeló, que són els edificis modernistes amb The Holy Family, ja que estem així. La Sagrada Família. Sí.
1: Hem parlat avui de Gaudí, Hem parlat d'avui.
0: Doncs tenim el Parc de les Glòries, que és espectacular, perquè a més no és només un parc, sinó que és tot un eix cívic el que s'està fent. A més, doncs, tenim el Mercat dels Encants, tenim el Museu del Hub, tenim la Torre Glòries... I, doncs, el que toca ja més als veïns del Clot, doncs, en aquell carrer hi ha dos edificis modernistes que, doncs, van a terra per fer aquest parc. I llavors, bueno, per acabar d'ampliar el parc, perquè el parc gairebé ja està al 80% fet. Clar, hi ha molta gent que s'està queixant d'això. Entenc que si no tinguéssim més edificis modernistes, potser serien... O potser el que s'ha de fer és intentar recuperar el màxim possible d'elements modernistes, ja diguem les baranes, la feina en ferro, sigui tot el que sigui, tota la part floral aquesta. Però, a vegades... per un bé comú i per coses que arriba el moment, doncs crec que són dos edificis que són... doncs que es poden tirar a terra, i mira que jo sóc de conservar moltíssim, però crec que en aquest cas s'està parlant massa d'una cosa que es va aprovar fa 26 anys, perquè això es va aprovar en un projecte el 2000, i hi ha molta gent ficant ara, sobretot perquè hi ha molta desinformació, perquè s'està ficant molt per les xarxes, clar, i les xarxes, tu veus, aquells dos edificis aniran a terra. Dius, ostres, però a més són dos edificis que porten gairebé 20 anys sense manteniment. Per tant, són edificis que estan...
2: oblidats.
0: Estan força oblidats i estan força malament. Però llavors això ens ve amb aquells edificis que es van fer sobre un sòl que ja se sabia que algun dia, quan s'acabés la Sagrada Família, havien d'anar a terra, i ara hi ha aquesta polèmica. Els edificis aniran a terra, no aniran a terra. Podrem acabar el projecte definitiu de la Sagrada Família amb aquesta gran escalinata, doncs, a la seva façana frontal? Ai, ai... Jo entenc que els veïns que viuen allà, però quan uns constructors molt importants d'aquesta ciutat van aconseguir, a l'època de Porcioles, construir allà, doncs, senyors, ja sabien en aquell moment que allò no seria per sempre. Llavors, ara sembla ser que han trobat un punt intermig, l'Ajuntament, el Patronat de la Sagrada Família i els veïns, que serà, doncs, tirar a terra el mínim d'edificis possibles, i llavors l'avinguda que s'havia de fer molt ampla serà una avinguda una miqueta més estreta, però el projecte de l'escalinata, que és que a mi em sembla, no sé si heu vist els renders, ara, això, mira, també render, el plano tota la vida, no? El
2: sí, planer ja hi ha fet. La representació, virtual. Sí,
0: doncs és espectacular, eh?
2: Això va, perquè aquesta escalinata va sobre el carrer Mallorca, no?
0: Va sobre el carrer Mallorca, i amb la darrera façana que falta, que seria com les façanes laterals que tenim, que són la primera que va, la que va acabar Gaudí, Gaudí va acabar una façana. Doncs com aquesta, aproximadament, frontal, i aquesta escalinata els cotxes passarien per sota, i això...
2: Això pot ser increïble.
0: Això pot ser increïble. Sí. I hem de pensar, jo entenc, que en el moment actual, tu estàs vivint ara i vius ara, i d'aquí 100 anys tu no hi seràs ni cap de nosaltres. Però a mi em sabria molt greu que d'aquí 100 anys vingui algú i digui, això anava a ser, però resulta que aquí hi havia uns edificis als anys 60, 70, sense cap mena de valor artístic, ni arquitectònic, ni res, i per mantenir això, quan l'opció que s'està donant als veïns és la majoria anar a viure allà al seu mateix barri i de més. Però bueno, per cert, Xavi, tu ets germà petit.
2: Sí.
0: I vostè?
1: Jo no sóc germana, no tinc germans.
0: Oh, no tens germans?
2: És germana total.
1: Sí. L'Aro Serén, el tècnic, acaba de fer una cara com si hagués dit...
0: Quants germans tens tu?
1: Que he vist el llop, eh?
0: Tres germans tens, sou quatre.
2: I tu ets el petit, Aro? No, ets el gran.
0: Ets el gran? Ai. Ah, clar.
2: Mira, que graciosa tu casa ara mismo. Tu deus passar...
1: És que ha fet una cara com si hagués vist el llop quan he dit que no tenia germans. No tinc germans.
0: I tens cosins?
1: Tinc cosins que són com els meus germans.
0: Ah.
1: M'he criat amb els meus cosins.
2: Ja passa. Vale. I el Martín,
1: jo soc la gran.
2: No,
0: el Martín?
2: Dos...
0: Sou tres.
2: Sou tres.
0: I tu ets el de... El gran? El gran.
2: El tècnic també és el
0: clar.
2: Gran.
0: Clar. Sí, sí. Allà, a la peixera, pensaran que aquest estudi és correcte, però jo crec que no. S'ha fet un estudi a The United States of America, un altre cop, aquesta gent s'avorreix i fa estudis de tot, i ha dit que els germans grans són molt més intel·ligents que els petits. Mentira! Mira. Home,
2: tu ets
0: no.
2: El petit, no?
0: Jo sóc el petit, clar.
2: Equipo pequeños.
0: Home, jo crec que al final, perquè no per res, no és perquè els nostres germans, Xavi i el teu, que jo el conec perfectament, no és que siguin menys intel·ligents que nosaltres, és que com ells ens van ajudar a aprendre, vam aprendre més que ells. Sí, ells ens anaven obrint camí.
2: Clar.
0: Clar, i per això són més intel·ligents que els grans. Aquest és el meu estudi, que me'l trec de la màniga així, pim-pam-pum, boca de atún.
2: Nosaltres perquè... ens vam estalviar...
1: Mira, mira, Joel Sevilla diu, més un, diu... Solos. Veus, el Joel Sevilla, gran productor d'aquest programa, també és fill únic.
2: És fill únic.
1: Sí, clar, sí, és que sí, Xavi sí. Està rodejat de fills únics.
2: I cada cop hi ha més famílies amb un sol fill, eh?
0: Però has tingut mancances?
1: No, zero. No. És a dir, jo he sigut molt feliç sent filla única. Una vegada, m'ho expliquen perquè jo no me'n recordo, tenia 5 anys i el típic que em pregunten a casa, no, un germà no t'agradaria? I els hi vaig dir... Si tinc un germà, em destrossareu la vida.
0: Oh, en sèrio?
1: Colla, amb 5 anys.
0: Que melodramàtica, no? Amb 5 anys.
2: Geloseta, no?
1: I quan pel carrer em deien, ai, un germanet, jo deia, jo vull un gos. I vaig tenir un gos.
2: No fa la mateixa competència.
1: Sí, sí, sí. El meu Rayo, el gos que el vaig tenir des dels 9 anys fins fa 2 anyets, que va marxar, i em va fer molt feliç. I jo no he tingut mai... O sigui, no he volgut mai germans. És que no l'he demanat al germà, però...
2: El rei destronado, no? Una mica, diuen. El síndrome del rei destronado.
1: No ho sé, quan... no ho sé, però jo no he volgut germans ni m'han calgut. O sigui, jo he sigut molt feliç, però amb els meus cosins sí que és veritat que m'he criat com si fossin els meus germans, eh?
0: Doncs jo agraeixo molt que la meva germana no sigui com tu, perquè la meva germana em va demanar. La meva germana tenia, quan jo vaig néixer, 8 anys, i ma mare volia ser com la família del Noia, de 3, però el meu pare deia, però com portem més nens al món? Si aquest món està fatal, imagina't això, als 80. Yeah, yeah. I llavors, la meva mare va fer equip amb ma germana, i com el meu pare bevia los vientos per mi hermana, doncs va aconseguir aquell moment quan li demanava una germaneta, i va arribar un germà. I llavors ma germana va dir, pues que no aniré a l'hospital. A veure, jo no he demanat un germà, he demanat una germana. Que no vingui. No el vull a casa.
2: Què dius?
0: Sí, ma germana va estar una època que no. I després, quan vaig arribar, va dir, bueno, vale, molt bé, però això què es fa amb això? Si només dorm i menja.
1: Clar.
2: Jo vaig I ara, molt... ara sou molt...
0: Bueno, sí, home, sí, ara sí. És veritat que quan tens...
1: Com el rever aquest que té.
2: Que fent un discurs.
0: Que bonic, això, que has posat el violí aquí. Mira, una productora de televisió, un dia, en un programa que no diré que era d'Antena 3, no diré el programa, vinga, però ja he dit la cadena, va arribar una productora executiva de la cadena i va dir, aquesta banda que toca aquí hi ha un instrument com molt de carrer, no m'agrada gens. Què és el que està sonant? I va fer que sonés tot... I va fotre fora l'acordeó, però després va fotre fora el violí.
1: No,
0: i va dir,
1: no.
0: Jo no vull aquest tipus de bandes al meu programa.
1: Ai, ai, ai.
0: Vull...
1: ai.
0: I va marmar la banda, va quedar una cosa rara. I aquesta banda, doncs, potser si el cantant d'aquesta banda m'està sentint, a més de cantant és còmic i català, i fins aquí puedo leer.
2: El podem trobar, eh? Has donat unes pistes brutals.
0: He donat pistes. Podríem jugar al quin és quien, eh? Podríem jugar al quin és quien ara mateix.
1: Segur sí, que doncs... tenia germans, aquesta dona.
0: Segur.
2: Però llavors l'estudi que deia que els germans, grans són els més llestos.
0: Sí.
1: I et rebato l'estudi amb un altre.
0: Mira. Y los hijos únicos son más inteligentes según la ciencia. Bueno, no. Clar, aquest
2: però és que sou els grans.
0: Clar, sou els grans mateix, i els petits. Sou tots.
2: Sou els primers.
0: I el del mig.
2: I els últims.
0: Clar.
1: Sí. És clar. I jo es vaig ser filla única, neta única i neboda única pels dos costats fins als 5 anys.
0: En sèrio?
1: Sí.
2: Bueno. Mira, massa bé ha sortit la
0: nena. No, totalment, eh?
2: Ha sortit prepotent, mimada...
0: De galeta amb la mà oberta, eh?
2: És un tros de pa.
0: No.
2: Però sí, sí.
0: Et sents una mica com la pescaïa que de la cola, perquè al final ets una mica tu mateixa amb el teu cercle,
1: no,
0: o sigui...
1: No
2: el muerto en el entierro, eh?
1: A més, el meu home...
0: O t'estem fotent canya, eh?
1: No.
0: Acabaràs a teràpia després d'avui, eh?
1: El meu home sempre em diu, ell ha tingut... És germà gran, té un germà petit, i ell és molt feliç amb el seu germà, i sempre ha sigut molt feliç i està encantat, i sempre em diu que ell vol que els nostres fills visquin el que va viure ell amb el seu germà. I jo dic que cap problema, però que a mi no em faria res tenir un fill únic, perquè jo també he sigut molt feliç amb filla única, i sóc molt feliç, o sigui que no passa res per no tenir germans, home.
0: Adoptaràs el gos després de tenir el nen i la nena?
1: Tinc un conill.
0: Ah, però qualsevol dia li agafa un cobriment de cor,
1: ai,
0: saps, no?
1: Ai, no em diguis això.
0: No, per res. No, però que donen molta cura, que els conills s'espanten.
1: Que té 5 anys, la Mochi, és encantadora.
2: Però què vols dir que és això que li passa als conills?
0: Els conills s'espanten, hi ha un soroll fort, pam, i es queden així, i es queden tiesos.
2: I pel mati?
1: No, home, és veritat. Sí, tinc un conill fa 5 anys.
0: Pateixen d'estrès.
2: La nit de Sant Joan, pel mati?
0: Pateixen d'estrès.
1: Que són delicats, és cert.
0: Són delicadets, són delicadets.
1: Però no li passa res.
2: El conill de la Maria és preciós. No sé si té una foto.
0: Sí, ensenyem.
2: Mira.
0: El Mochi. No, sisplau. Hola, que peludito. És supermaco, però quin tipus de conill és aquest?
1: Belier, cabeza de león.
0: Ah, sí, és que té com així, com si fos un lleó. Sí. Ui,
1: no, perquè
2: que estàs... Connectem en directe amb la casa de la Maria
1: una cosa,
2: i l'Eric.
1: Us diré una cosa.
0: Sona rata,
1: els conills no fan soroll.
2: No?
1: No, i a més, mai, no fan sorolls mai, els conills, mai.
0: No?
1: I hi ha una sèrie que ara s'està veient molt a Netflix, que es diu Berlín i la dama de l'Armiño, on surt Imma Cuesta, que fa d'una actriu principal fantàstica, que té un conill que es diu Pomelo.
0: Sí.
1: I ja no faré més spoiler, però surt un altre conill que es diu Mandarina en aquesta sèrie. I li posen el soroll que acaba de posar el Martín, li posen els conills. Els conills no fan soroll, només fan patades quan s'enfaden.
2: Són les covalles, no? Les covalles sí que fan...
1: Els conills no fan soroll.
0: Però
1: no.
0: Sí que fa... O sigui, hi ha algun bitxo d'aquests que ho fan, perquè una amiga meva tenia un d'aquests, no sé què era exactament, però feia...
2: Toni, tu que saps de tot...
0: Sí, bueno, d'aquest això no...
2: Que maco, que no. Per què això de com a conills? Saps?
0: Bueno, perquè...
2: Com a conejos.
1: Bueno, sí, home,
0: els conills, a la mínima... Mira, el riu Besòs, per exemple, que ara ben aviat podrem veure aigua del riu Besòs, que Aigües de Barcelona començarà a potabilitzar l'aigua del Besòs i estarà, doncs, a la xarxa d'aigües de Barcelona, perquè només teníem aigua del Llobregat i del Ter.
1: Ànims per la que us la veureu.
2: Sí. Molta força.
0: Però allà no hi havia conills fa res, i ara mateix tu te'n vas al parc fluvial del Besòs per la nit i veus centenars. Els conills es reprodueixen moltíssim. Fins i tot, com doncs, es menjaven collites i tot, a França van intentar... van gairebé acabar amb els conills del món un científic que va dir en mi jardín no van haver más conejos, i va fer com un virus per ells que es va reproduir molt i gairebé es va carregar tots els conills, però els conills al final pum, tornen a...
2: És el cas del teu?
1: La Mochi no és un conill de camp, o sigui, estem parlant de conills que viuen a la natura i la Mochi és un conill domèstic, la Mochi no sobreviuria al camp.
2: La Mochi és más de piso que un enchufe.
1: Sí, o sigui, la Mochi viu lliure per tota la casa des de que va venir a casa nostra, que tenia un mes, Llavors, i té 5 anys, o sigui que... No, no, és fantàstic.
0: Doncs jo què volia dir? Ah, sí, que jo vaig tenir una gallina de petit, que també les gallines també venen quan volen menjar, quan saben que ets tu, i aquesta responia pel seu nom. Maquíssima el seu nom. Gwendolyn.
2: Ai, Gwendolyn.
0: La meva gallina Gwendolyn. Però el que estàvem parlant de la soledat aquesta no desitjada, el meu amic i tothom he estat mirant, i el que hem de tornar... Ja sé que aquí torno una mica a parlar del meu llibre, però és així. Hem de recuperar el teixit veïnal, que és tan important, que ens ajuda tant. Llavors, les meves recomanacions, al meu amic li vaig dir, mira, la teràpia, que també és un altre meló que ja... Avui no crec que tenim temps perquè ja anem pillats.
2: Vas bé.
0: Vaig bé?
2: Vas bé.
0: Perquè crec que hi ha un excés de teràpies, també t'he de dir, per una banda. Ara està el col·legi de psicòlegs dient què diu aquest tio,
2: Doncs, aquell, perdona, el que vam tractar l'altre dia al Zoom va ser si hi ha massa psicologuillo d'Instagram, que això bona, és això, molt perillós.
0: No, això fora.
2: No, no, ja però que la gent els hi fa cas.
0: Clar, això els hi fa cas. Però també, en el món de la teràpia, si tu estàs amb el mateix terapeuta, potser 10 anys, si no hi ha un problema molt greu, molt greu, potser, si tu portes tants anys amb el mateix psicòleg, hi ha psicòlegs que diuen que no pot ser, que al màxim són 2-3 anys amb una teràpia, amb un psicòleg...
2: Llavors és que no s'acaba mai la teràpia. Clar. Una altra cosa és fer un seguiment, menys sessions, no?
0: Però això és un meló que obrirem un altre dia. El que jo vull és... que el que tothom, o sigui, i si cal, aneu a teràpia, ara sí, després ja parlarem de que no, i llavors diràs, però què estàs dient? La vida és així. Un dia te digo sí, otro dia te digo no. Un dia fa sol i un altre dia plou. Però la part important, hem de recuperar aquest teixit veïnal, hem de recuperar aquest moment que baixes a comprar la fruita i xerres una miqueta, O sigui, el que són aquestes converses efímeres ens ajuden a tenir una estabilitat emocional brutal, perquè hi ha molts dies que tu t'aixeques, que estàs així rondinant, que tens un dia una mica gris, però tu baixes, compres el pa, fas un cafetó en aquella cafeteria que quan entres et diuen «Hola, Maria! Hola, Xavi! Què tal?» I dius «Ostres!» i et canvia l'humor i tornes a casa mitja hora, 45 minuts després, i dius «Ostres, què em passava?»
2: Cada cop menys passa això,
0: Clar, però això s'ha de recuperar. Llavors,
2: sí, però...
0: he estat buscant-li activitats al meu amic i pel meu amic i per tothom. Hi ha grups que podeu entrar, no diré cap en concret, perquè això feu un Google ràpid, i hi ha grups que fan des de trobades d'una tarda, un tardeo a tal puesto, com fan, per exemple, dies, jornades d'un dia, un cap de setmana, o viatges, fins i tot, Viatges de que tu arribes a l'aeroport i et trobes amb el grup, i llavors, bueno, tens una ruta i tu aquesta ruta la pots fer seguir 100% amb aquell equip, amb aquella gent, o pots anar fent, doncs, has de seguir, evidentment, els hotels on estan i els viatges, les connexions que fan, però després, quan estàs en una ciutat, pots fer dia lliure per la teva banda. I el tema del senderisme, que és el que més li vaig recomanar al meu amic, em sembla molt bé perquè tu agafes i arribes allà, hola, bon dia, bona hora, què tal, anem a Coixerola. Ara no, perquè estan els ports anglars que estan allà acabant de recuperar-se. Però, per exemple, anem a la Serralada de la Marina. Llavors, tu arribes allà i, si tens més ganes de xerrar, doncs agafes el que té ganes de xerrar com tu i xerres, i si no, camines més i vas sol. Però són punts de trobada perquè a dia d'avui, amb tanta pantalla, amb tant individualisme, estem molt sols. Llavors, és important que si ens sentim sols, hem de buscar, hem de ser proactius per trencar aquesta soledat, i en el moment que podem, hem de tirar cap endavant. Així que...
2: Algú, ara, que t'està escoltant, segurament algú et diria però Toni, és que la gent cada dia és pitjor. Estic fart de la gent. Segurament moltes
1: persones...
2: Jo també. Et dirien... No, segurament alguns que ens estan escoltant o algunes ho dirien. No dic que jo estigui fart de la gent.
1: Ah, jo sí.
2: Però la Maria ja acaba de dir que sí.
0: La Maria ha dit que sí.
1: Jo sí, de la gent en general.
2: Hi ha dies que estic amb tu, sóc del teu equip. Que és de, sisplau, que no em parli ningú perquè m'he creuat a 4. I a qual peor...
1: O sigui, jo, en general...
2: no buida les seves motxilles.
0: Però la Maria...
1: Potser que em caiguis bé. O sigui, tu pot ser que em caiguis bé, però...
0: Potser.
1: Que em cauen bé. Però hi ha unes quantes persones que em cauen bé.
2: Escollides.
1: Però, en general, a mi la gent no m'agrada.
2: És que la gent està fatal.
0: Però que esteu fent servir el llenguatge correcte. Esteu dient que la gent no us agrada i hi ha persones que sí. Hem de fer una diferència molt gran entre gent i persones. Dius, és el mateix. No és el mateix. No. La gent és una massa d'éssers que no responen com a individus complets. Són éssers
1: estranys. La gent són perles, com aquesta cançó de Rosalía, en la general. Gent, llavors hi ha alguns diamants que destaquen, llavors aquesta gent sí que em cau bé.
0: Però ara jo aniré a les persones. Hi ha moltes persones meravelloses. Clar. I el que hem de buscar és aquestes persones. I estem envoltats de persones brutals, però hi ha vegades que aquestes persones, el primer contacte que tens, doncs dius, aquesta persona és que antipàtica, antipàtica. Jo comprava el pa, millor dit, el meu entrepà, bé, com diríem ara, el meu sandwich experience, al carrer Balmes, any 2005, quan treballava ja a la tele, Cruïlla, en Diagonal, i la qüestió és que vaig pensar que la noia del forn de pa, on comprava aquell entrepà cada tarda, era força desagradable. Això va ser al setembre. Però un dia, quan vaig arribar, hi havia cua i hi havia 5 o 6 persones davant meu. I van començar a demanar-li, rotllo, una de cuarto, una de medio, un croissant... I ningú li va dir ni bona tarda ni res. I vaig adonar-me que aquella noia no era una persona estúpida, sinó que estava cansada de rebre aquest tracte. Clar. I llavors li vaig dir, ei, perdona, perquè t'he prejutjat, pensava que eres una... I m'he adonat que la gent no et diu hola. Dic, jo t'he dit hola tots els dies i continuo dient-te hola. I a més et diré que em dic Toni i com et dius tu.
1: Que mono.
0: Això era gairebé a l'octubre. Al novembre estava la meva festa d'aniversari.
1: Ai, que guai!
0: I era molt bo perquè... Però gent, persones, sigueu intel·ligents. Si li caus bé a la gent, et tracta molt millor. És a dir, jo anava a comprar normalment l'entrepà cap a les 7 de la tarda. I... quan al principi anava, quedaven 4 i no podia triar molt. Després em guardava els que sabia que m'agradaven perquè triés.
2: Això és cuidar.
0: Vull dir, clar...
1: Pregunta ràpida. Si tu veus una persona al metro, a algun lloc, a l'autobús, que t'agrada com el seu estil o li queda bé alguna cosa que porta o tal, tu li has de dir per fer sentir bé aquesta persona? Jo a vegades ho dic i a vegades no. A vegades em fa vergonya. Això, fora de Catalunya, es fa més.
0: Jo sóc de dir-ho.
2: Fora de Catalunya es fa molt més. Estic molt d'acord.
1: Et diuen com, ai, que maco aquest color de cabell. O, que bé,
2: però potenciar les coses bones,
1: Sí, sí, clar.
2: Perquè aquí tenim especialistes també en potenciar les dolentes.
1: Sense cap intenció de voler lligar ni res,
0: No, això no.
2: No, t'entenc.
1: Simplement dir-li, uau, quin rotllo, m'agrada molt com vesteixes, o...
2: Ser cortès,
1: diguéssim. No, i si ho penses, dir-li a aquesta persona,
2: Sí, però aquí moltes vegades és, quina cara de cansat portes avui.
1: Sí, una mica
0: això. Perquè hi ha la pregunta de, què voldrà aquest? Que estàs pensant, clar, si jo li dic això, l'altre pensarà que vull alguna cosa d'ell i tal. No, hem de dir les coses bones i també, molt ràpidament, hem de dir les coses dolentes si es poden canviar en el moment.
1: Exacte.
0: Per exemple, si hi ha algú que porta un moc aquí enganxat i tu el veus, li fas així, li fas un gestet, li fas així, o la cremallera oberta, li dius,
2: això, sisplau,
0: si pots ajudar, s'ha de dir.
2: Tinc un moc o...?
0: No, estàs estupendo.
1: El que es pot canviar en 5 segons, ho diem. Si no pots canviar-ho en 5 segons, no ho diguis.
2: És molt bona aquesta llei,
1: Maria.
2: És veritat,
1: la llei dels 5 segons. Si tu pots canviar, tinc un moc, tens aquí un tros de menjar, en 5 segons ho pots canviar. Si és una opinió que no es pot canviar en 5 segons, no la diguis, ja està.
0: Correctíssim.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments d'aquesta temporada al Xavi Fornia. Si vas...

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, titlla de violació a la integritat territorial d'Espanya l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, estima que han arribat unes 60.000 persones, el que representa el 70% de la població habitual de Ceuta. Altres 34 han mort a la costa intentant creuar la frontera. Maria Oé, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb Vives i ha anunciat que s'instal·laran boies al mar per crear una barrera de contenció perquè es pugui facilitar la repatriació a la frontera de totes les persones que intentin arribar per l'Espigó. El president també s'ha obert a estudiar una possible reforma de la llei d'estrangeria per garantir que les repatriacions a la frontera es facin de la manera més eficient possible. De moment, s'ha demanat a la policia que informi els migrants que ja estan per la ciutat i no només a la zona fronterera, que abandonin Espanya i tornin cap a les seves ciutats d'origen.
3: El plazo, cuanto antes. Cuanto antes. Tenemos experiencia, desgraciadamente hemos vivido una situación muy semejante en el año 2021, pero en todo caso lo más urgente ahora mismo es recuperar esa normalidad, garantizar la seguridad y sobre todo no poner en riesgo la convivencia.
2: Sánchez també ha destacat la cooperació amb les autoritats marroquines per lluitar, ha dit, contra les màfies que trafiquen amb éssers humans, a qui responsabilitza d'aquesta situació, segons el president de Ceuta, Juan Jesús Vives.
4: La situació que està vivint nostra població és absolutament insostenible.
2: També ha demanat que reparin els danys que es generin al teixit empresarial. Molts han tancat els negocis davant aquesta situació. Ja s'està produint la sortida de molts d'aquests migrants. Segons les últimes xifres, serien 13.000 els que ja van tornant al Marroc. A Melilla també hi ha llargues cues al pas fronterer de Beniensar, també tancat per evitar entrades de migrants per aquella via.
0: Continuem amb tu, Maria, perquè la situació també està tenint repercussions a nivell europeu.
2: Sí, Finlàndia ha donat suport a la proposta d'Itàlia d'excloure Espanya de l'espai Schengen per la situació migratòria i els Països Baixos insta Espanya a fer, ha dit, el que calgui per protegir la frontera de la Unió Europea. Més reaccions també de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit a les xarxes socials que les imatges de Ceuta són inacceptables i demana devolucions ràpides. El president francès, Emmanuel Macron, també ha ordenat reforçar les fronteres amb Espanya i ha ofert el suport de París a Ceuta. El primer ministre de Suècia també ha demanat a Espanya recuperar el control.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, obre una peça separada en el marc del cas Leire Díez per investigar els comptes i pagaments del PSOE. Això permetrà analitzar els moviments d'una vuitantena de comptes entre 2022 i l'actualitat, sis d'elles en què el PSOE és titular, Clara Ontañón.
5: També d'altres comptes que tenen com a titular Gaspar Zarrías, l'exdirigent socialista que va contractar Leire Díez i la seva consultoria, que recordem, va fer pagaments a la coneguda com a lampista del PSOE. El jutge acorda aquestes diligències demandades per la UCO i que la Fiscalia considera necessàries. En la interlocutòria assegura que no es pot descartar que la informació dels comptes pugui donar alguna clau sobre els pagaments que se sospita que es van fer però que no s'han pogut acreditar. Uns pagaments que es van efectuar al grup que tractava de desestabilitzar causes judicials que afectaven el PSOE i el govern espanyol. L'instructor considera que és fonamental aclarir aquests moviments per aprofundir en l'organització criminal que s'investiga.
0: En plan econòmic, l'Euribor torna a donar males notícies als que tenen una hipoteca variable. L'indicador hipotecari de referència tanca juliol fregant el 3% i de nou encareix Climent Sabater els préstecs per un habitatge.
6: Amb la pujada fins al 2,85% del juliol, l'Euribor anticipa un nou encariment del diner. El mercat dona per fet que al setembre el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès per frenar l'avenç de la inflació arran de la reactivació del conflicte a l'Orient Mitjà i la pujada de preu del petroli. L'Euribor se situa al juliol gairebé 8 dècimes per sobre de l'indicador al mateix mes de l'any passat, el que es tradueix en un nou augment de la quota per als que tinguin ara revisió del seu préstec. Si l'actualització és anual, una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys amb Euribor més 1% s'encarirà uns 60 euros al mes i uns 700 en tot l'any. En el cas de revisió semestral, l'augment serà d'uns 50 euros al mes i d'uns 300 al semestre.
0: La banca ja ho saben mai per, les dades tornen a confirmar la dita després de conèixer que els 6 grans bancs espanyols van obtenir un benefici conjunt de 20.000 milions d'euros durant la primera meitat de l'any. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter i Unicaja van guanyar un 18% més respecte al mateix període de l'any passat, 10.000 milions cada trimestre. El Santander va notar els majors guanys amb un benefici atribuït de 8.973 milions en el millor primer semestre de la seva història, un 31% més que en el mateix període de 2025, encara que incloia una plusvàlua per la venda de la seva filial a Polònia. El segon va ser BBVA i el podi el completa CaixaBank. Parlem ara dels incendis. Millora la situació dels diferents focs a Espanya. El de la Vall d'Uixó a Castelló, tot i tenir una evolució favorable, encara no es pot donar per estabilitzat. Unes 2.400 persones de 4 municipis que encara estaven evacuats ja poden començar a tornar a les seves cases. Els 2.800 dels municipis d'Artana i Aislada romandran encara fora. Pel que fa a l'incendi de Fermoselle, a Zamora, les bones condicions han permès els reallotjaments a 12 municipis i només quedarien evacuats els veïns de Pinilla, de Fermoselle i Mamoles. Ara es continua fent feina per eliminar els focus actius de flama a la zona. Mariano Rodríguez, cap de Medi Ambient de la Junta a Zamora.
7: Las perspectivas para hoy son mejores que las de ayer, aunque existe todavía peligro y existen focos activos. Esperamos a lo largo del día poder trabajar y reduciendo la peligrosidad y el tamaño.
0: Parlem ara de l'actualitat internacional. El grup terrorista Hamas ha confirmat l'acord pel seu desarmament anunciat aquesta matinada per Donald Trump. El pla inclou la retirada de l'exèrcit israelià de la Franja de Gaza i l'entrada d'una força internacional de pau. Més detalls, Àlex Eloi.
8: Sí, d'històric i passa transcendental cap a la pau i seguretat duradores, ha qualificat el president dels Estats Units l'acord assolit per desarmar el grup islamista Hamas i altres milícies armades. El pacte, cuinat a través de la Junta de Pau i negociat a El Cairo, l'Egipte, preveu que aquest desarmament es dugui a terme en diverses fases molt estructurades. El grup islamista ha confirmat l'acord i espera que els mediadors garanteixin la retirada de l'exèrcit d'Israel de la Franja de Gaza per deixar pas a una força internacional de estabilització que treballarà conjuntament amb una nova força policial palestina per garantir la seguretat a la franja. Assegura tenir voluntat de deixar les armes pesades sota tutela i custòdia d'un organisme palestí. Israel, de la seva banda, encara no s'ha pronunciat al respecte i tot en un context on el primer ministre Benjamin Netanyahu ha declarat que vol seguir ocupant militarment Gaza fins tenir controlat el 70% de l'enclavament.
0: Temps ja pels esports. Avui han començat els campionats d'Europa de natació amb presència per primera vegada en anys d'esportistes russos, quan a la selecció espanyola aquesta primera jornada estarà representada en finals de salts i en natació artística. José María Rubí, bona tarda.
9: Bona tarda. Els europeus de París no han pogut començar millor per la natació espanyola. El duet format per Iris Tió i Lilo Lluís han obtingut la millor nota a la rutina preliminar del duet lliure per davant de Grècia i de Rússia, precisament. La final tindrà lloc demà. La que s'està disputant ara és la d'equips mixtes de salts i aquesta tarda hi haurà dues més en artística, totes dues en presència de l'equip nacional. Iris Tió i Lilo Lluís tornaran a nedar, en aquest cas, al duet tècnic, i Denis González debutarà en aquest campionat competint per les medalles al solo tècnic masculí. I un apunt de tenis per acabar. Avui es disputen els quarts de final del torneig de Washington. Rafa Joder s'enfrontarà al número 15 del món, l'italià Lorenzo Musetti. El partit del madrileny començarà no abans de la mitjanit hora nostra.
0: Gràcies, José María. Bon cap de setmana.

I avui marxem al ritme de la Dilla Russa. Els catalans seran un dels grups que participaran avui al Low Festival, que se celebra per primera vegada a Torrevieja després de 15 anys a Benidorm. La subcontrata que mal te paga, te gustaría ser ministra o abogada. Més de 50 noms composen el cartell, entre ells Kasabian, Fangoria, Dani Fernández, Ginebras, Natalia Lacunza o la Dilla Russa, els que escoltem.

0: sería lo mismo.
1: Doncs així marxem. Després del repàs de l'actualitat nacional i internacional, és el torn de la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que tinguin molt bona tarda i bon cap de setmana. Que vas al vàter.

0: Estefanía, hola, guapa. Oye, perdona, mira, que no voy a poder ir mañana, que tengo unos pelos en el juanete.
1: Anda, anda, ¿cómo va a ser eso? Borrás el mensaje.
0: Ay, sí, borro.
1: No, no, hombre.
0: Estefanía, guapa, oye, que mira, que no puedo ir mañana,
2: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
3: Bona tarda, fi del curs polític. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet balanç aquest divendres d'un any marcat per diversos fronts oberts al seu executiu, el més recent en l'àmbit educatiu, amb l'error a les proves PISA que ha tornat a sacsejar el taulell polític. Illa admet que les coses no han anat bé, però ha recordat que hi ha una investigació oberta i ha tancat files amb el seu executiu i la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Jo estic satisfet de les persones que en formen part del govern. Les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
3: I fixa el nou model de finançament autonòmic com a objectiu prioritari de cara al setembre, un discurs que l'oposició ha criticat en bloc per ser massa triomfalista i poc autocrític. De seguida els escoltarem també, abans però ens acostem a les carreteres, coneguem com se circula a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7 a l'altura del Papiol i continua havent un carril restringit a la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, arran d'un accident, i la incidència provoca 4 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès. Més endavant hi continua havent circulació molt intensa entre Castellbisbal i l'altura de Subirats en sentit sud, en sentit Tarragona. També destaquem a l'autopista P7 un tram de retencions en sentit nord entre Barberà i Cerdanyola del Vallès i també en l'extrem nord del país, a l'altura de la Jonquera, hi ha 3 quilòmetres de retencions compactes en sentit nord, en sentit França. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem un accident a la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, que ha pogut ser retirat, però encara hi ha retencions en aquesta Pota Nord en sentit Trinitat. També hi ha afectació diària a la Ronda Litoral de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a l'altura de Badalona en sentit Barcelona. Acabarem situats a la C60, on hi ha un accident que talla un carril a l'altura d'Argentona en sentit Mataró i per enllaçar amb la C12. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
3: Gràcies. I al temps continuem notant els efectes de la quarta onada de calor de l'estiu. Amen, Noelia García.
6: Avui divendres a Catalunya continuem amb altes temperatures en plena onada de calor. S'esperen màximes superant els 38 graus a gran part de l'interior. 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu de Lleida. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes localment fortes amb calamarsa i fortes ventades.
2: Edició migdia. Mireia Moreno.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'acomiada del curs polític mostrant el seu compromís per aconseguir una educació i una mobilitat d'excel·lència a Catalunya. El cap de l'executiu es prepara per entomar la segona part del seu mandat amb la polèmica de l'informe PISA a l'horitzó i amb el repte d'aconseguir un nou model de finançament autonòmic. Lorena Enns, bona tarda.
7: Bona tarda. El president de la Generalitat marxa de vacances descartant remodelacions en el govern i tancant files de nou amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del desgavell de l'informe PISA. Salvador Illa reconeix que les coses no han anat bé, però continua sense aclarir per què fins a un 23% dels alumnes van quedar exclosos de les proves. Assegura, això sí, que un cop finalitzi la investigació es depuraran responsabilitats.
4: Jo estic satisfet de les persones que en formen part del govern. Les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
7: El president també s'acomiada del curs sense aclarir com pensa evitar que els docents tornin a la vaga a l'inici del curs. Un curs que vindrà marcat per la reforma del model de finançament, un dels reptes que Illa situa com a prioritaris.
4: Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a vora de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui.
7: En una roda de premsa de balança triomfalista, el president ha aprofitat el valor d'oxigen que li donen els pressupostos per trepitjar l'accelerador de les inversions. L'executiu licitarà només al 2026 1.400 milions d'euros, el doble que el 2022. Enmig de l'onada de calor, el president també ha anunciat ajuts de 15 milions per fer franges contra contra els incendis.
3: Doncs Junts ha criticat el to triomfalista, diuen, de Salvador Illa, i retreuen al president que no hagi comparegut immediatament al Parlament per l'error a les proves PISA. Sentim Salvador Vergés.
8: És que és un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
3: Els socis d'investidura Esquerra i Comuns retreuen la manca d'autocrítica del president, Jéssica Albiach i Esther Capella.
9: Un discurs decebedor per triomfalista i decebedor per negació de la realitat.
10: Gens autocrítica ha fet.
3: La CUP d'Illa de deliri, el discurs d'Illa, i diu que descriu una Catalunya que no existeix. Pilar Castillejo, a Ràdio 4.
11: El president Illa ha descrit una Catalunya que només existeix als seus informes, a les presentacions del seu govern.
3: I el PP català diu que Illa, critica que Illa tregui pit d'una Catalunya, diuen que només existeix en els seus discursos. Lorena Roldán.
12: Quina recepta li recomanaríem a Salvador Illa? Doncs m'ha de permetre que per mi la convocatòria d'eleccions.
3: Encara de la política, però en clau municipal anem cap a Girona perquè el govern municipal, format per Guanyem i Esquerra Republicana, ha tirat endavant el nou cartipàs després de la sortida de l'executiu de Junts, Joan Sisquella.
13: Guanyem i Esquerra, que seguiran governant en minoria fins al final del mandat perquè Junts va passar a l'oposició, han necessitat l'abstenció dels socialistes per tirar endavant la reorganització de l'estructura municipal. El nou cartipàs redueix a 3 les 6 tinences d'alcaldia que hi havia durant el tripartit amb Junts i, segons l'alcalde Lluc Salelles, l'objectiu és completar l'acció de govern.
14: Aplicar els conceptes com ara la simplificació, l'eficiència i la millora de la gestió del dia a dia sense sortir d'una idea bàsica que és que el que volem és aportar continuïtat a la feina que s'ha vingut fent en els últims mesos i anys pels 17 regidors i regidores de govern.
13: L'abstenció del PSC és fruit d'un pacte que inclou 5 compromisos, entre d'altres qüestions, amb la supervisió del compliment del contracte de recollida d'escombraries i neteja o el manteniment d'un parc afectat pel futur campus de salut de Girona i el nou Trueta. Des de Junts, que han votat en contra, com el PP i Vox, diuen que amb aquest acord Guanyem i Esquerra han entregat el govern de la ciutat als socialistes.
3: És divendres 31 de juliol, darrer dia del mes, que per molt significa l'inici de les vacances d'estiu. Avui és un dia molt de moviment a carreteres, estacions de tren i aeroports. Al Prat hi ha més de 3.300 vols programats només aquest cap de setmana i hi ha moltes ganes de viatjar. Anem cap a l'aeroport del Prat, allà hi és la nostra companya Cristina Martín. Bona tarda, Cristina.
15: Bona tarda. L'aeroport del Prat viu una de les seves jornades amb més activitat. En aquest divendres d'operació sortida s'han programat més de 1.100 vols. Durant aquest matí s'estan veient les cues habituals en els taulells de facturació i més d'una corredissa d'aquells que han arribat massa justos. Però això sí, tots ells tenen ganes de marxar de vacances.
16: Bueno, hem de cicles a Califòrnia perquè un destí que ens agradava i llavors allí fem un híbrid entre les ciutats i també els parcs, que ens agraden molt.
17: Ho tenim tot programat i això ho veurem els orangutans, veurem tot a Malàsia.
18: Vamos a hacer Livorno, Roma, Génova, Marsella.
15: Ara bé, no tothom marxa avui de vacances i també hi ha qui torna.
19: En agosto toca trabajar, pero bueno, poquito a poco. Hay que volver a la realidad. ¿Qué es lo que hay?
20: Bueno, pues aquí pensando todo lo que tengo que hacer, porque claro, vuelves de vacaciones, has dejado de hacer mil cosas.
15: Dissabte i diumenge també seran dies molt moguts a l'aeroport del Prat. En el que portem d'any, aquest serà el cap de setmana amb més vols previstos.
3: Gràcies, Cristina. Això a l'aeroport, a l'estació de Sants, molts viatgers, però ambient tranquil i sense incidències en el primer dia de l'operació sortida del mes d'agost. Renfe preveu 124.000 viatges d'AVE o llarga distància amb origen o destinació a Catalunya, 60.000 dels quals entre Madrid i Barcelona i 17.000 entre Figueres i Alacant, amb parades a València i a la capital catalana. I pel que fa a les carreteres, uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest cap de setmana, segons les previsions del Servei Català de Trànsit. Parlem de viatges i també d'on viatgem nosaltres. Destinació de proximitat i reserva d'última hora. Aquest és el patró de molts catalans aquestes vacances. Un estiu marcat per les tensions geopolítiques, la calor i l'encariment dels paquets turístics. Climent Sabater.
21: Amb el conflicte a l'Orient Mitjà al cap, molts viatgers opten enguany per reservar en l'últim moment i a destinacions properes, com apunta el vicepresident de la patronal de les agències de viatges, ACB, Jordi Vinyoles.
22: Viatgers que ara ens estan venint d'última hora ens demanen més viatges per Europa, més viatges a les illes.
21: En una llarga distància en retrocés i guanyant pes destinacions de Llatinoamèrica amb les capitals europees en segon terme, condicionada la tria per les altes temperatures.
22: Ha baixat el turisme al que són a capitals europees a l'estiu, perquè aquest turisme de ciutat, doncs amb la calor es fa més feixuc de poder gaudir.
21: Els catalans viatgen malgrat la pujada de preu, sobretot dels vols i de destinacions de curta distància per l'alta demanda.
22: En destins com, per exemple, puguin ser a casa nostra o les Illes, degut a que han sigut destins refugi, que gent que no ha fet llarga distància està aprofitant per viatjar-hi, han pujat els preus.
21: A banda de buscar destinacions més properes, l'altra forma de reduir despeses és retallar la durada del viatge.
3: Doncs un inici de vacances per molts que estan marcat per la calor intensa. Després d'un pic d'una nova onada de calor, els termòmetres continuen enfilant-se i ho faran durant tot el cap de setmana. 5 estacions meteorològiques del Pirineu i el Prepirineu, amb més de 20 anys de dades, han registrat aquesta setmana, entre dimecres i dijous, la temperatura més alta de tota la sèrie. Són dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Una calor extrema que manté activats els avisos per perill d'incendi forestal. 95 municipis catalans estan avui en risc extrem, per això es demana evitar qualsevol activitat a l'aire lliure que pugui implicar risc de foc. Jaume Minguell és director general de Boscos en declaracions a l'ACN.
0: Avui la situació que tenim és aquesta. Qualsevol dubte en relació a una activitat que puguem pensar que pot tenir qualsevol risc, no la fem.
3: Recordem que es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals catalans. I relacionat amb la calor, els expliquem que un equip de la Universitat de Barcelona ha creat el videojoc Acció Climàtica amb l'objectiu d'informar lúdicament a ciutadania i a professionals quins són els impactes de les onades de calor continuades en la salut d'aquelles persones amb malalties cròniques. De moment està en versió web, però aviat estarà disponible a Navanyeres en aplicació.
1: Acció Climàtica és un videojoc que s'estructura en 5 missions, cadascuna lligada a les malalties més afectades per les glopades de calor continuades i que són les que presenten més visites a urgències i al CAP i més ingrés hospitalari. Parlem de les malalties respiratòries, metabòliques, neurològiques, cardiovasculars i salut mental. I amb el joc, a través de l'animació, es formula preguntes i ofereix explicacions de casos perquè ens siguin útils si tenim familiars amb aquestes malalties, però també com a recordatori als professionals. Doctor David Dalmau.
10: Hi ha moltes persones que segur que tenen algun familiar diabètic i mai s'hauran pensat la importància que pot tenir una ona de calor mantinguda en la salut d'aquestes persones, sobretot si no tenim present la hidratació, el tipus de tractament que prenen. Si tu veus una persona que pateix una malaltia cardiovascular i pren diurètics, has de vigilar molt perquè el medicament diurètic fa orina més, podria comportar-li una deshidració important i una descompensació de la seva malaltia cardiovascular. Aquestes coses que semblen molt òbvies, moltes vegades el mateix professional no n'és conscient, senzillament no hi pensa.
1: Una activitat lúdica amb relat pedagògic per protegir les persones més vulnerables.
3: Anem ara cap a Tarragona. Un centenar de veïns de Roda de Barà ha protestat aquest matí en contra de les barreres protectores que Adif ha instal·lat al llarg dels 5 quilòmetres de la via del tren que travessa el municipi. Judit Huerta.
23: Unes cases que abans rebien la fresca de la mar, ara només calor. Per això, fins i tot, alguns veïns es plantegen vendre el seu habitatge. Fins l'arribada de les barreres havien de patir, és veritat, el soroll dels trens, però com a mínim, diuen, la brisa de la mar també. Ara, davant les seves finestres, hi ha un gran mur verd. Res més. Esther Valls és la portaveu dels veïns.
24: Volem unes barreres de baixa alçada, d'un metre i mig, que no tinguin un impacte visual, que no provoquin aquest mal de cap als veïns i aquest mal d'estar, perquè, clar, un tren passa durant uns segons, però aquestes barreres les tenim les 24 hores al dia, els 365 dies a l'any.
23: Segons els veïns i estudis que demostren que les barreres més petites disminueixen també l'impacte acústic perquè el soroll el provoquen les rodes sobre la via del tren. Aquestes són les primeres barreres que Adif vol posar entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders en un total d'uns 14 quilòmetres.
3: Repassem més informacions en format breu amb la Clara Ontanyón. Bona tarda.
25: Bona tarda.
3: Detingut a Portbou a l'Alt Empordà, l'intern de la presó de Quatre Camins, acusat d'homicidi, que havia fugit durant una sortida programada el passat 22 de juliol.
25: Segons un comunicat, agents del Cos Nacional de Policia el va detenir aquest dijous a la tarda. Posteriorment, al voltant de les 7, l'intern va ingressar al centre penitenciari de Puig de les Basses. L'home complia una condemna de 10 anys, 3 mesos i un dia de presó per un delicte d'homicidi.
3: Aquest matí ha passat a disposició judicial l'home detingut per presumptament haver matat la seva parella de 35 anys dimarts passat al barri de Sant Martí de Barcelona.
25: La policia investiga aquest cas com un crim masclista. Els fets van passar dimarts en presència dels dos fills d'ella, de 4 i 6 anys, mentre eren al domicili. Aquest dijous la Fiscalia de Barcelona va explicar en un comunicat que prèviament va sol·licitar mesures de protecció pels menors, però que un jutge les va desestimar. És la quarta víctima de violència masclista en el que portem d'any a Catalunya.
3: I una nova esquerda, les obres de l'L9 al barri de Sant Gervasi de Barcelona allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns.
25: Són els de dels quatre blocs que encara no tenien data concreta de tornada. Segons els bombers, s'ha localitzat una afectació estructural al soterrani d'un dels blocs, el número 2 del carrer Rubinstein, on a partir d'ara els veïns no podran accedir. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
2: Fins i tot estar els edificis en situació d'obra, podien entrar els veïns amb bombers. Els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer fins que estabilitzen aquesta nova situació.
4: 5 minuts i seran 2:45 de la tarda. És moment de repassar l'actualitat esportiva i ho fem amb el José María Rubí. Bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Esports.
5: El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada a Terres Britàniques. Els blaugranes s'enfrontaran al Birmingham a partir de 9:15. Serà la primera oportunitat de veure de blaugrana un dels reforços d'aquest estiu, com és el davanter Adeyemi. També podrien tenir minuts els jugadors que estan arrossegant problemes físics o que estan completant les seves recuperacions. M'estic referint a Christensen, Valde, Fermín o Araujo. En canvi, és difícil que jugui Rafinha, que tot just ahir va començar la seva pretemporada després d'incorporar-se més tard a l'equip per motiu de la disputa del Mundial. I ja està viatjant a Amsterdam el porter Ter Stegen per tancar la seva incorporació a l'Ajax. Mentrestant, a les oficines del Futbol Club Barcelona continuen treballant en el recurs que presentaran en la denúncia que va presentar l'Atlético de Madrid pel cas Julián Álvarez. Els matalassers acusen a l'entitat culer d'assetjar l'encara davanter blanquivermell. L'Espanyol, per la seva part, ha fet el seu darrer entrenament de l'estada de pretemporada a Burnley. Els blanquillaus viatjaran aquesta tarda cap a Middlesbrough, que és on jugaran demà el seu segon partit de preparació a Terres Britàniques. Després l'equip de Manolo González tornarà a Barcelona, on seguiran preparant el seu debut en Lliga, que serà d'aquí a 15 dies. Pel que fa als equips catalans de segona divisió, avui torna a jugar el Centre d'Esports Sabadell. Els vallesans rebran l'Inter Escaldes Andorrà des de les 8 de la tarda. I una punt de caire poliesportiu abans d'acabar. Demà comença a Suïssa a Lausanne el Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és una de les grans candidates a la victòria final en la seva primera participació a la Ronda Gala. La d'Esplugues ha assegurat a la presentació de la cursa que arriba plena de confiança després de la seva victòria a la Vuelta a Espanya.
6: But yeah, I feel like I had a really good preparation as well.
7: Sí, sento que he tingut una bona preparació també. He pogut fer la meitat de preparació en altitud, la meitat a casa. Penso que segueixo la mateixa estructura de la Vuelta i això ha funcionat bé. Em sento preparada.
6: I'm feeling quite ready for it.
5: Com dic, demà primera etapa del Tour femení per territori suís i amb arribada a un port de quarta categoria que podria marcar ja les primeres diferències.
4: Gràcies, José María. De la cultura, Torroella de Montgrí engega motors del seu festival d'estiu que arriba a la 46a edició. Ho fa reivindicant la música clàssica com un espai de persistència i memòria amb propostes que van des del Renaixement fins a la creació contemporània, inaugurant aquest vespre amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i el Conflicte Interior de Beethoven. Agnès Batllà.
8: A Beethoven la sordesa li provocava patiment i l'aïllava de la vida social. Trobava pau i consol a la natura. A la Pastoral expressa els sentiments de calma i gratitud que trobava en contacte amb el paisatge. Una simfonia que, tot i no sentir els sons reals, continua transmetent el que l'inspira amb gran força interior. I avui sonarà el concert inaugural del Festival de Torroella de Montgrí amb l'OBC, sota direcció de Vitali Aleksenok. Pel certamen empordanès hi passaran la Simfònica del Vallès, commemorant els 150 anys del mestre Casals, la Mahler Chamber Orquestra amb Daniel Trifonov al piano, Cantoria, Nadine Sierra o la hibridació d'arts escèniques que tancarà el 21 d'agost amb un carnaval barroc que transportarà a la Venècia de mitjans del segle XVII, amb acròbates, malabaristes, música barroca i comèdia de l'arte. Montse Faura és la seva directora i deixa clar que no vol que siguin una successió de concerts.
26: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Bopart i Palestrina, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques.
8: Continua la col·laboració amb el Festival Inèdit, amb la secció Inèdit Empordà, creixent amb nombre de projeccions, de 8 passen a 12, amb retrospectiva Fran Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà per reconèixer l'excel·lència en el documental musical i impulsar noves mirades d'aquest gènere cinematogràfic.
4: Doncs amb aquesta proposta marxem. La informació continua en aquesta sintonia, també al portal rtv.ep.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Un home està detingut avui a Istan, Màlaga, per la seva presumpta relació amb la mort d'una dona de 45 anys que va ser trobada morta amb signes de violència a la localitat malaguenya de Benavís el passat 21 de juliol. De moment no ha transcendit quin tipus de vincle hi havia entre la víctima i el detingut. 34 persones han mort intentant entrar a Ceuta des del Marroc. Més de 50.000 hi han arribat, 7.000 d'elles són menors. Segons Interior, unes 25.000 persones han fet el camí de tornada voluntàriament. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha fet una crida a totes les persones que continuen intentant entrar a la ciutat autònoma. Els alerta que no es deixin enganyar per les màfies perquè la destinació final serà la devolució.
2: Que las mafias dejen de engañar a los jóvenes y a las personas que cruzan desde Marruecos a Ceuta, porque su destino final va a ser volver a Marruecos poniendo en riesgo sus vidas.
0: En un missatge a les xarxes socials, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat les mesures anunciades per Pedro Sánchez per fer front a aquesta situació. Una d'elles, instal·lar boies al mar per crear una barrera de contenció perquè es pugui facilitar la repatriació de totes les persones que intentin arribar per l'espigó. Reaccions també de diversos actors de la Unió Europea. Dinamarca s'ha unit a la petició d'Itàlia i Finlàndia de plantejar la suspensió a Espanya de l'espai Schengen. França ha demanat reforçar les fronteres amb el país i la presidenta de la Comissió Europea que es facin devolució ràpides dels migrants. Anem ara fins a Lleida, on els funcionaris de la presó de Ponent s'han portat un bon ensurt per l'intent de fuga d'un reclús. Els detalls, Pepa Santgenís.
3: Un pres del centre penitenciari Ponent va intentar fugir aquest dijous després de pujar durant uns 30 minuts a la teulada de la presó i amenaçar amb un punxó artesanal als funcionaris. Els sindicats i Cap Fepol ha denunciat els fets que han estat confirmats pel Departament de Justícia i els qualifiquen d'extrema gravetat, ja que van obligar a activar el Codi 3 i a mantenir el centre en màxima alerta durant gairebé 50 minuts. L'intent de fuga va començar 20 minuts després de la una del migdia, quan el pres va agredir per sorpresa un altre reclus per l'esquena. Segons el sindicat, el va fer caure a terra i li va clavar una puntada de peu al cap, provocant una situació de gran tensió entre la resta d'interns presents al pati. Quan els funcionaris van intervenir per controlar la situació, l'agressió va treure dues armes punxants artesanals que suposadament havia fabricat ell mateix. El sindicat demana adoptar mesures disciplinàries i judicials proporcionades a la gravetat dels fets, un augment de personal, equips de protecció i mitjans operatius per afrontar incidents crítics.
0: IPRA ha rebut l'autorització de la Comissió Europea per a comercialitzar Bimervax, la vacuna adaptada a la variant XFG1 destinada a prevenir la Covid-19 en majors de 12 anys. La propera campanya de vacunació 2026-2027, Anna Banyeres.
4: Bimervax és la tercera adaptació que fa IPRA de la vacuna de proteïna recombinada. S'ha actualitzat d'acord a la variant XFG, seleccionada com a preferent per a la campanya de vacunació a la tardor-hivern, en confirmar-se que ofereix una protecció més àmplia enfront les variants circulants del llinatge JN12. El virus de la Covid-19, recordem, continua circulant i continua suposant una càrrega per als sistemes sanitaris, d'aquí la importància de reforçar la protecció de la població amb les campanyes de vacunació. En aquest sentit, IPRA ofereix dues presentacions d'aquesta vacuna. Enviar el monodosi, llest per administrar i per primera vegada també estarà disponible en xeringa precarregada. Dues opcions que permetrà als professionals escollir la millor opció en funció de la pràctica clínica. Bimervax s'ha desenvolupat íntegrament a Europa i es fabrica a les instal·lacions d'IPRA a Girona.
0: I tornem a Lleida perquè la Pagaria ha aprovat el projecte del hub cívic del barri de Balàfia. Inclou 30 places destinades al sensellarisme. Entre altres qüestions, els veïns es van mobilitzar durant tot l'hivern en rebuig del projecte perquè consideren que posa en perill la seguretat del barri. Joana Cendra.
5: Són 3 edificis de les antigues escoles del barri, en total 2.500 metres quadrats, que acolliran serveis per als veïns, a més d'un espai per a dones víctimes de violència de gènere i, el més polèmic, 30 places per a persones sense llar. Ara la Paeria ha aprovat el projecte executiu i a partir del setembre es licitaran les obres. S'espera que comencin al gener del 2027. La tinent d'alcalde i regidora de Balàfia, Carme Valls, defensa així el projecte davant les crítiques d'alguns dels veïns.
6: La biblioteca que estarà oberta 24 hores, l'atenció a la gent gran amb el menjador que tan èxit està donant als altres barris, els espais de lleure per la gent del barri, si hi haurà una oficina de la Guàrdia Urbana o una UAC de barri. Aquesta visió que algú li ha volgut donar és tan falsa, perquè a més millorarà no solament l'espai, sinó tot l'entorn.
5: Els veïns de la seva banda es van mobilitzar durant tot l'hivern en contra d'aquest projecte, asseguren que restarà seguretat al barri i exigeixen més transparència a la Paeria.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, la pública, quan siguin les 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
7: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel. Ràdio 4.
8: Isabel, sort que no has portat el tió perquè encara no toca.
9: No, encara no toca, però s'ha de cuidar tot l'any, eh?
8: És veritat, on el tens ficat, normalment.
9: Ui, està molt ben guardat a casa meva d'aigua freda.
8: Què té d'especial aquest tió virtual que no has portat?
9: Bueno, però és ben
8: escollit,
9: real, eh?
8: Sí, has escollit real. Com un objecte important de la teva vida.
9: Mira, el tió, quan jo era petita, als anys 50,
8: sí.
9: No es feia a Barcelona.
8: Com que no es feia a Barcelona?
9: No, no es feia. Es feia als pobles, i el meu pare, com era de poble de Cassà de la Selva,
8: sí.
9: Doncs es feia el tió a casa. Jo me'n recordo, quan tenia 4, 5 anys, 6, anava al col·legi, explicava el tió, i ningú sabia el que era el tió. Jo pensava, mare de Déu, però què es perden aquesta gent?
8: Que en soc d'afortunada.
9: O sigui, quina sort que tinc, escolta'm, li dono de menjar, em produeix, em dona regals, fantàstic, no? Després, evident, s'ha popularitzat. Aleshores, quan la meva filla tenia mesos, ara té 52 anys,
8: sí.
9: Doncs, no sé, una llenya que havia d'anar al foc, i vam veure un tros de tronc molt maco, amb una cavitat preciosa, que semblava doncs, feta pel tió, i la vam conservar. I aquest tió continua viu, doncs, després de tots aquests anys...
8: Continua rebent pals.
9: I donant coses bones.
8: I donant coses.
9: Encara és un resta de culte als arbres, diríem, arqueològicament,
8: sí,
9: no?
8: Sí.
9: Però, esclar, els meus nets, i un d'ells té 19 anys, i el tió és el tió, eh?
8: Ja.
9: Tothom a Nadal fem el tió. Per tant, és un costum molt bonic, que participem encara tots,
8: sí.
9: I el prova tronc una mica més descantellat, perquè, clar, tant rebre pals,
8: clar.
9: Però continua doncs, donant-nos alegria i vida.
8: I els regals que dona el tió... cada cop tenen més valor?
9: Bueno, a vegades hi ha un regal més únic,
8: veus?
9: No? Perquè, clar, són grans. I no,
8: és que ha canviat tot, eh?
9: Carmels, encara han de sortir també coses dolces, llaminadures n'han de sortir, això porta
8: ja.
9: Pronta. Però també hi ha alguna altra cosa, esclar, no faràs una joguina infantil als 19 anys. Lògicament.
8: Avui la nostra irrepetible és l'arqueòloga Isabel Rodà de Llança.

0: Isabel Rodada Llanza, benvinguda a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies per convidar-me, que em fa molta il·lusió.
0: Al contrari, prefereixes utilitzar un o els dos cognoms?
1: Bueno, nosaltres en tenim dos. El que passa que, per simplificar, faig sempre Isabel Rodà, perquè a fora, a l'estranger, agafen l'últim cognom. I aleshores soc de Llanza. Clar, aleshores dius, bueno...
0: Isabel de Llanza.
1: Exactament. Aleshores, per no liar la cosa, sí, en el terreny acadèmic i internacional, doncs he decidit que Isabel Rodà.
0: I aquí a la ràdio?
1: I aquí a la ràdio, el que vulgueu.
0: Isabel.
1: Com us agrada. Isabel, Isabel Sol m'agrada molt.
0: Doctora en Filosofia i Lletres, catedràtica emèrita d'Arqueologia des de 2019 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Has combinat la tasca docent i investigadora amb la de conservadora tècnica dels Museus d'Art i d'Història de l'Ajuntament de Barcelona i has estat també directora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, especialitzada en epigrafia. Desgranarem tota la teva trajectòria al llarg d'aquesta conversa, una carrera inabastable, Isabel, però ho intentarem. Abans, l'arqueologia, tot i que és la imatge que tenim la majoria, va més enllà de les excavacions.
1: Exactament, perfecte, m'encanta que ho diguis, perquè les excavacions és una tècnica. I, esclar, s'ha lligat tant a l'arqueologia que a vegades s'han pensat que són sinònims. L'excavació és una tècnica, que està cada vegada més depurada, evidentment, no? Però l'arqueologia és una ciència. És a dir, l'arqueologia ha d'interpretar les restes que trobes per posar-les al seu context històric i explicar què hi fan allà, per què i quan. Aleshores, la ciència vol molt més temps, a vegades, de reflexió que no pas estar directament a sobre de l'excavació.
0: Un cop aclarit això.
1: 15 dies, 3 setmanes, un mes.
0: Creus que cada cop hi ha més interès per Grècia i per Roma?
1: Espero
0: a més a més, en un món cada cop més tecnològic.
1: Espero que sí. Potser és el contrapunt.
0: El contrapunt.
1: El contrapunt. Jo penso que estem
0: tan,
1: diguem, envoltats de màquines, a vegades doncs, castigats per les màquines, sotmesos a les màquines, que el ser humà necessita una mica d'altra cosa, no? No ser màquines que mouen altres màquines. Aleshores, esclar, el contingut humanístic, que malauradament a vegades s'ha tan mal vist o tan poc tingut en compte, ajuda a fer-se com a persona, a omplir, diguem, les necessitats anímiques i psicològiques que tots tenim, no podem viure per les màquines. I, esclar, aleshores, doncs el que són humanitats, el que és la nostra història, per això també té tant èxit ara la novel·la històrica. Perquè és un boom, la novel·la històrica.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè ben explicada per grans autors, com pot ser la Marguerite Jusener, o Graves, o bé Santiago Posteguillo mateix.
0: Per exemple.
1: Esclar, escolta'm, apassionen. Això és important. A mi també m'agrada molt les pel·lícules del Peplum. Mira, en comptes d'anar a veure 500 vegades a Les Pirates del Caribe, doncs mira, veure Troia, sempre alguna cosa bona trauràs.
0: I tant que sí.
1: És a dir, a vegades hi ha exageracions, evidentment.
0: Després parlarem també de cinema, si et sembla.
1: Bueno, doncs parlarem després, però vull dir que jo penso que això és important i si la gent hi va i la gent ho consumeix, és que hi ha un interès. Els museus no han de ser només estris de divertir, per favor. Són estris de transmetre coneixement d'una manera adequada.
0: I tant. Per cert, a la teva foto de WhatsApp, ni Roma ni Grècia. Estàs al costat d'un moai a l'illa de Pasqua, a Xile.
1: Mira, és que m'ho descobriu tot, eh? Estic impressionada, mare de Déu. Sí, vaig fer...
0: Per què?
1: Mira, vaig fer un viatge fabulós a l'illa de Pasqua. A l'illa de Pasqua.
0: Quan?
1: Just que s'havia acabat el tancament de la pandèmia. Només hi havia un vol setmanal. Aleshores, doncs, vam dir, és el moment d'anar-hi. I, esclar, és impressionant. És que no només són les escultures, no només és l'arqueologia, en aquest cas americana, no? És el conjunt, és la natura. És com dialoga aquests monuments espectaculars amb la natura. Com quan surt el sol, és un espectacle fabulós. És a dir, que vaig pensar, bueno, potser que sortim de Grècia i Roma, perquè m'agraden molt, i són els meus mons.
0: Sí, sí, però, que seria molt obvi, ja, no?
1: També sabem altres coses i ens interessem per altres coses.
0: Crec que t'agrada especialment la paraula enraonar.
1: Preciosa.
0: Veritat?
1: És una paraula que tenim en català, que no la tenen en castellà. Lligar raons, explicar amb raons, fer raonar. És una paraula catalana, mira... de les més maques que tenim, jo crec.
0: Avui tenim temps de fer-ho, d'enraonar.
1: Exactament.
0: Sí, retrocedim en el temps.

0: I crec que aquesta cançó dels sorbets te la posava molt el teu pare.
1: És preciós, és el Peregrine de Grieg, la cançó de Solveig. És, ja heu sentit, només un començament. Però no direu que us omple d'emoció, de tranquil·litat, d'expectatives, de futur positiu, de reflexió càlida, amb una melodia fantàstica. I la meva mare la posava molt a casa. I em va quedar com una de les meves cançons predilectes.
0: Isabel Rodà de Llanza. Vas néixer a Barcelona el 25 de setembre de 1948. Sempre comencem aquestes converses irrepetibles parlant de la infantesa. Com va ser la teva? Com la recordes, Isabel?
1: Bueno, era una infantesa dels anys 50.
0: Clar. On
1: havíem de dir quan toca i si podem menjar això i podem menjar l'altre.
0: Ja,
1: Una infantesa on ens feien els vestits doncs, per creixença, amb unes vores doncs, de dos pams i que cada any se'n deixava anar una mica més i anàvem marcant les ratlles. És a dir, no hi havia aquest consum que tenim ara, molt diferent. Teníem una infància, diguem, amb molts menys mitjans que ara, però érem molt feliços. Jugàvem al carrer, jugàvem... No teníem màquines, anàvem al riu. Una síndria al riu és que era un plaer de déus. És a dir, que disfrutàvem molt més unes coses naturals més directes. A casa érem quatre germans, llavors hi havia gresca contínua, evidentment. I bueno, doncs vull dir que la meva infantesa va ser repartida entre Barcelona, també al poble del meu pare, Cassà de la Selva, que tinc moltíssims bons records i encara tinc família, cosins que viuen allà, encara han quedat al lloc natal. I després al poblet, ara tinc una casa, que és Aiguafreda.
0: Aiguafreda. I el teu pare, advocat?
1: Advocat, sí.
0: La teva mare?
1: La meva mare, pobra, ella volia fer una professió, ella volia ser metge, però per unes circumstàncies molt dures, molt tristes, familiars, ella ho va passar molt malament, però molt malament.
0: Sí.
1: Aleshores, doncs, no va poder estudiar, però era intel·ligentíssima. Ella va fer tot el batxillerat, que aleshores eren, penso, 7 anys, en 2.
0: Uau!
1: Sí, era intel·ligentíssima, però, és clar, en aquell moment les coses anaven com anaven, no?
0: Yeah.
1: I va dedicar, doncs, esclar, la casa i els fills. Però ella hagués volgut... I hagués sigut una gran metgessa. Molt. Tenia un ull clínic que ens veia el que teníem, però al moment, eh? Fantàstica.
0: I suposo que era una casa on hi havia molts llibres.
1: Sí.
0: Veritat?
1: Sí.
0: Ho dic perquè, per exemple, tu de petita ja vas descobrir l'Eneida.
1: Sí. Hi havia una col·lecció de clàssicos Araluce.
0: Sí.
1: Vull dir que... Aleshores, el llegia en falera, un petitet, i explicat a les criatures. Aleshores, a mi em fascinava tot aquell món. I sobretot tenia una imatge d'una princesa Lavínia, amb una cavallera que a mi em tenia. I la meva filla gran es diu Lavínia.
0: Què dius? Veus, tot està lligat al final.
1: Jo penso que la vida
0: tot està lligat.
1: No, les coses no han començat ahir. Les coses venen de lluny. Tots som hereus d'una història.
0: I tant.
1: De bo i de dolent, evidentment, que hem de saber aplicar i intentar doncs, millorar en tot el possible.
0: I hi ha un fet fonamental a la teva vida, i és que amb 12 anys marxeu amb la família a Roma. Els dos petits es van quedar a casa, amb l'altre germà sí. Com recordes aquell viatge?
1: I els meus pares.
0: I els teus pares,
1: Pares. Era un viatge
0: al
1: moment de peregrinació religiosa.
0: Uh-huh.
1: Aleshores... El meu pare i jo ens escapàvem de les celebracions excessives religioses.
0: I la teva mare es quedava resant, no?
1: Exactament, i nosaltres ens anàvem a veure... I jo, quan vaig veure el Fòrum de Roma, em vaig quedar tan al·lucinada. Primer, amb el Teatre Romà d'Arles. La primera tocada important va ser el Teatre Romà d'Arles.
0: Sí.
1: Perquè anàvem amb autobús i sense aire condicionats, vull dir, esclar, evidentment, eren unes condicions molt diferents. I no, quan vaig veure els Fòrums de Roma...
0: Què vas sentir?
1: Fascinada. Vaig dir... Això ha de ser la meva vida professional. Això vull saber-ne més, això vull entendre-ho.
0: Però era la primera vegada que els veies? És a dir, no els havies vist en un llibre?
1: Sí, havia vist.
0: En algun lloc, alguna imatge, alguna foto?
1: Però en un llibre també havia vist Partenons.
0: Però res.
1: És que veure en directe, l'emoció del directe, l'emoció de tenir-ho al davant i de veure la fastuositat, perquè, és clar, una foto t'agafa, i en aquell moment que no hi havia panoràmiques, t'agafava doncs, una cosa concreta.
0: Clar.
1: Però veure l'amplitud... de tot aquell complex urbanístic tan modern, tan ben pensat, com funcionava en aquell moment, dic, això ha de ser el meu.
0: Allà vas descobrir la teva vocació.
1: Sí, ja dic, portava doncs, les llegides Eneides i les Odissees.
0: Clar, sí.
1: Però allà va ser... Això, i el meu pare era advocat, però humanista, molt humanista, i aleshores, esclar, em va secundar sempre. I parlàvem de moltes coses, perquè ell en sabia molt, perquè llegia molt.
0: Devia ser bon estudiant.
1: Jo?
0: Sí.
1: Amb algunes coses sí, amb algunes coses no. Física i química. La física no m'agradava gens. Les màquines continuen sense agradar-me, eh? Vull dir que el meu sí, molt bé. I la física i la química, pues, rozando el larguero.
0: Uh-huh. I si et preguntaven de petita què volia ser de gran, tu què deies? Què contestaves?
1: Bueno, petita, després dels 12 anys ja deia alguna cosa. Ja ho sabia. Que volia fer...
0: Però què deies?
1: Que volia fer una carrera de lletres on s'estudiés arqueologia.
0: O sigui que ho tenies claríssim.
1: Però bueno, en aquell moment no hi havia els estudis d'arqueologia definits. Però la meva idea era que jo anava cap allà.
0: O sigui, allò que han dit sempre molts nens i moltes nenes. Vull ser arqueòleg.
1: Sí, però...
0: Però tu deies de veritat.
1: Jo deia en sèrio, però vull dir que anava... Que no anava només perquè un que vol ser astronauta, i l'altre vol ser bomber.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí,
1: són
0: sí,
1: professions que acostumen a sortir.
0: Sí.
1: Però jo ho deia d'entendre, de voler saber...
0: La qüestió, decideixes estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Què recordes de la facultat, Isabel?
1: Bueno, és l'única que hi havia, en aquell moment. Jo vaig començar a estudiar l'any 1965.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, recordo, doncs, aleshores només hi havia dos grups, a primer. Ara hi ha no sé quants milers de gent. Aleshores hi havia dos grups, em va tocar un, vaig tenir molt bons companys. Les noies eren majoritàries.
0: Ah, sí?
1: Home, en Filosofia i Lletres, vull dir, si hi havia 100 noies, hi havia 5 nois.
0: Ja.
1: Que ens els miràvem tots, evidentment, en aquests 5 nois.
0: Cosa que no passava a les ciències, no?
1: Les ciències eren al revés.
0: Al revés,
1: no? Era al revés. Hi havia moltes noies. I van ser anys difícils, eh? Van ser anys
0: perquè
1: els grisos ens entraven a la facultat, eh? Allà a la universitat. Però aleshores teníem un professor magnífic, que era en Maluquer de Motes, un gran arqueòleg, Joan Maluquer de Motes Nicolau, i que quan entraven els grisos ens avisava tots, ens portava al seu seminari, ens donava una bata blanca i tots érem els seus ajudants. Vull dir que en aquest sentit...
0: I s'ho tregaven.
1: No tenia més remei. Vull dir, perquè el Maluquer sabia imposar-se, eh?
0: Ja.
1: Va ser un degà fantàstic en un moment donat i el millor pla d'estudis que ha tingut la Facultat de Filosofia i Lletres és el pla Maluquer encara, eh?
0: Uh-huh.
1: Que va durar uns anys. Però, no, ui, qualsevol li deia que no el doctor Maluquer. Se n'anaven.
0: I et vas llicenciar el 1970 amb una tesina dirigida per Miquel Oliva.
1: Era una gran figura de l'arqueologia de Girona, eh?
0: Sí.
1: I el que va començar a excavar Ullastret. Va ser, sempre deia que era el dia de Santa Isabel de l'any 49, va començar a excavar Ullastret. I ara Ullastret és un jaciment de referència per Catalunya, no?
0: Sí.
1: Ho feia tot, perquè sabia d'ibèric, sabia de medieval, sabia de tot. I aleshores em va ajudar molt i em va portar doncs, a excavar un poblat que es deia Sant Julià de Ramis, que està al costat de Girona,
0: sí,
1: i explica el pas mil·lenari per aquell lloc. No? I vaig començar a fer la tesina i s'anava engruixant. I al final, pobre de mi, vaig fer la tesina sobre Solutrià, sobre Paleolític. Jo, no sé res de Paleolític. Però ella em va dir, no, amb això ja en té prou, ja farà més després, perquè si no, no acabarà mai la tesina. O sigui que va ser... Sant Julià de Ramis a l'època paleolítica, imagina't. Després vaig continuar, ja vaig sortir del paleolític, eh? Ja el vaig abandonar.
0: Sí.
1: Però vull dir, aquest tema de dispersió és que treballava al Museu d'Història de Barcelona i vaig fer, clar, aleshores estudiava el terme municipal de Barcelona.
0: De Barquinó. En aquell moment, ja ho deies abans, no hi havia arqueologia com a tal.
1: No, com a estudis no, hi havia
0: no.
1: Arqueologia. Pensem que hi havia història antiga. En Maluquer va fer la divisió en quatre de la història, que abans estudiava la història tota. Uh-huh. Antiga, medieval, moderna i contemporània. És clar, l'arqueologia estava més aviat
0: a l'antiga.
1: Jo vaig fer història antiga. I pensem que en aquell moment van fer un gran treball, i no s'ha reconegut mai prou, els afeccionats a l'arqueologia. Eren gent que treballava en el seu territori, com Maria Ribas a Mataró i tants altres, Josep Estrada a Granollers, que en tenien una ment clara i ben formada i van salvar moltes coses de l'arqueologia.
0: I que només eren aficionats.
1: Aficionats, no tenien el títol, però tenien una categoria intel·lectual, unes ganes, un entusiasme, un ben fer que... I els hi hem d'agrair molt, perquè van ser ells que van posar les bases d'aquesta arqueologia, diguem-ne, als diferents territoris, perquè, és clar, aleshores no hi havia servei d'arqueologia.
0: Clar.
1: Això era plena època franquista. Per tant, eren només els catedràtics de la universitat que no tenien gestió fora de la universitat, i sort d'ells que ens van cuidar tan bé el territori. Un homenatge per tots.
0: Més tard et vas treure el doctorat, el 74, amb una tesi dirigida per Virgilio Bejarano.
1: Bejarano.
0: I la tesi tenia aquest títol: El origen de la vida municipal i la prosopografia romana de Bárquino.
1: Sí, és un títol que, evidentment...
0: Què no. És això de prosopografia, Isabel?
1: És útil per una tesi, però, evidentment, no per publicar un llibre.
0: Eh? No, veritat.
1: No, no. Això és l'història de les persones, diguem.
0: La història de les persones.
1: En grec vol dir persones.
0: Sí.
1: Aleshores, és l'història de la gent que va viure a Bárquino. A Bárquino. M'agrada molt que diguis Bárquino, perquè Bárquino és el club, però la ciutat romana és Bárquino. I per què ho sabem, que era Bárquino? Perquè A és una vocal llarga, abans de R i de C, dos consonants. Sí. Aleshores, feien els romans, no feien va, feien va, feien una vocal, Bárquino.
0: Sí.
1: O sigui que molt bé la pronunciació de la nostra ciutat.
0: La qüestió, t'has convertit amb el temps en una de les grans especialistes en Bárquino, l'actual Barcelona, que era una colònia fundada i impulsada per August després de l'any 19 abans de Crist, sí, quan s'acabaven les guerres càntabres, al final de la conquesta romana d'Hispània. Bárquino era, per dir-ho així, un projecte polític, d'alguna manera?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, els romans eren molt polítics, eh? Però de tot en treien profit. És a dir, política i propaganda.
0: Yeah.
1: La conquesta de la península Ibèrica va durar 200 anys, del 218 abans de Crist al 19 abans de Crist. Però a l'endemà d'haver fet això, els romans es posen a organitzar territoris, es posen a fundar ciutat, es posen a fer xarxa de carreteres, que encara en vivim, eh? Es posen a fer noves ciutats. I dintre d'aquest programa general de tot el terç nord de la península Ibèrica van néixer, per exemple, Saragossa, amb un nom tan propagandístic com Caesar Augusta, o Bárquino, que és ciutat de nova planta. Una ciutat petita, una ciutat que no era per aglomerar una població, era per controlar un territori que era molt rendible econòmicament i que cada vegada creixia en població als voltants. Eh? Uh-huh. És un centre jurídic, un centre administratiu, Barcelona, amb una vista tremenda. Ja hi havia altres ciutats, però Baètol o Badalona, era
0: sí,
1: d'època republicana, dels anys 70 abans de Crist, era més antiga. Però Barcelona neix per controlar un territori i un port importantíssim, que era el del Llobregat.
0: Continua avançant. Ja doctorada, el 1976, comences a treballar com a conservadora del Museu d'Història de la Ciutat, que ara és el MUBA, si li diuen.
1: No, ja ha canviat de nom. És un riu, això, eh?
0: Ja. Tot i que realment hi vas començar a tenir relació el 1967, perquè hi vas començar com a becària, quan encara estudiaves. Què hi feies?
1: Saps més bé el meu currículum que jo mateixa. Mira, l'any 67 jo estudiava.
0: Sí.
1: Però aleshores van sortir una convocatòria a l'Ajuntament per gent, per estudiants, que volessin ajudar a una exposició que portava un nom d'un màrqueting fabulós. Tot en castellà. Era Porcioles, eh? A veure si me'n recordo. Exposición hispano-luso-americano de municipios.
0: Ajà.
1: Fantàstic, eh?
0: Sí.
1: Però aleshores això ho feia el Museu d'Història, i el director del Museu d'Història era Frederic Udina Martorell, una gran persona, un gran medievalista i un gran gestor. I aleshores, mira, em van escollir a mi, vaig tenir la sort de poder entrar en aquesta exposició, i vaig aprendre moltíssim,
0: sí?
1: Però moltíssim. En aquell moment vaig tenir les mans al Recognover un Pròcres, de Pere el Gran, una emoció tremenda.
0: I tant.
1: I aleshores, Udina, doncs, em va ajudar molt que jo continués allà, d'alguna manera, fent feines.
0: Uh-huh.
1: I aprenent, perquè les ànsies d'aprendre no s'han d'acabar mai. I aleshores, doncs, primer vaig ser auxiliar d'institucions culturals, i després, com deies molt bé, el 76 ja vaig passar a ser conservadora.
0: Clar, clar. Per cert, alhora, experiència italiana.
1: Esclar, sí,
0: això és important també, eh?
1: Molt important, gràcies per dir-ho.
0: Clar que sí, l'Instituto Internazionale di Studio Liguri.
1: Molt bé, no? Quin italià, de la Toscana.
0: Sí, de la Toscana.
1: Aleshores, bé, l'Udina tenia una visió molt ampla.
0: Sí.
1: Es van començar les excavacions a Barcelona, a la plaça Sant Miquel, l'any 68. I va fer un conveni amb el professor Nino Lambolla, que es va inventar l'arqueologia moderna estratigràfica, diguem-ho així, de l'Instituto Internazionale di Studio Liguri, i aleshores va fer un conveni perquè nosaltres poguéssim anar també a fer les excavacions d'allà, perquè ara els estudiants tenen la facilitat d'Erasmus i d'anar amunt i avall,
0: sí,
1: però abans, i època franquista, estava tot tancat, eh? Vull dir, no sortíem. I l'Udina, doncs, els que estàvem allà joves, ens enviava a Bordighera i a les excavacions de Ventimiglia, a la frontera franco-italiana, perquè aprenguéssim amb aquest gran professor. Tampoc deixaré mai d'agrair-li.
0: Molt privilegiada,
1: Molt. El Nino Lambolla, perquè això anava sent estudiant, eh?
0: Sí,
1: i el professor Frederic Udina Martorell. És a dir, que les persones, donar la mà a les generacions que venen, penso que és un goig, una alegria
0: i tant que sí.
1: I una obligació.
0: Per cert, l'any en què vas començar com a conservadora al Museu d'Història de la Ciutat també vas rebre el Premi Ciutat de Barcelona.
1: Bueno, la meva tesi aquesta de la prosopografia.
0: Ja, però clar, és un reflex de que es començava a donar importància a la recuperació del patrimoni històric, també.
1: Sí, no
0: bueno, d'alguna manera.
1: És que Barcelona va ser exemplar, eh? I això va ser un altre gran nom, Agustí Duran Sampere, que avui, aquest any, celebrem els 150 anys del seu, sí, del seu naixement, eh? Aleshores, es feia la Vilaietana, als anys 20, eh? I un palau, al carrer de Mercaders, la Casa Padellàs, havia d'anar fora. Aleshores, es va aconseguir traslladar aquest palau al seu lloc actual, que és la plaça del Rei. Tanca la plaça del Rei. I és clar, al començar a instal·lar el palau a la plaça del Rei, lògicament van sortir les restes de la Barcelona romana, clar, estaven a sota. I als anys 30, Agustí Duran Sampere, fantàstic, va dir, això s'ha de conservar. És la primera vegada que es va fer això. I llavors es va fer construir la casa sobre unes columnes que encara són sales del Museu d'Història i es va conservar les restes. Va venir la Guerra Civil, l'any 36. Però el projecte va continuar. És a dir, que Barcelona va començar a tenir... Té molts historiadors antics i boníssims, eh? Però les restes arqueològiques palpables es van començar a conservar gràcies a Agustí Duran Sampere. Ja es coneixien trossos de la muralla romana, es coneixien altres coses. Però ell va ser el primer que va fer un museu sobre. Jo em recordo que treballava al Museu d'Història i els museus de Colònia, de Köln, a Alemanya, un gran museu, ara tenen tancat, però ja el tornaran a obrir, doncs van venir a veure com s'havia fet a Barcelona això.
0: Era un exemple.
1: Un exemple de com s'havia solucionat el problema, eh? Per tant, és que, esclar, tenim molta sort de tenir grans persones que impulsen, doncs, grans projectes.
0: Tu també, des del Museu d'Història de la Ciutat, vas iniciar i liderar molts projectes d'excavacions urbanes.
1: Bueno, cadascú fa el que pot, no? Però vull dir que, esclar, sempre

0: inmediatos a la torre situada en la Plaza de los Arrieros. Precisamente ahora se ha encontrado una estela funeraria de notables dimensiones procedente de la necrópolis barcelonesas de la época romana y que después de la primera destrucción de la ciudad, allá a finales del siglo III, fue utilizada como material de construcción. También se han hallado diversos fragmentos de algunos frisos. Este plano indica la situación de una basílica paleocristiana situada en el subsuelo de la actual catedral y cuyo baptisterio se está localizando. Entre los hallazgos ha aparecido una lápida con inscripciones que tal vez daten del siglo II. También se ha encontrado un bello mosaico como pavimento de una villa romana y cubriendo uno de los sepulcros, otros con el símbolo del cristianismo en su centro.
1: A veure, comentari de text.
2: Bueno,
1: d'això que acabem d'escoltar.
2: El nodo, no diré el cuent, eh? El nodo era obligatori. Abans de qualsevol pel·lícula era el nodo.
1: El nodo,
2: això
1: sí,
2: és evident,
1: sí.
2: No? Bé, es van fer càrrec de la importància de les excavacions de Barcelona. Aquesta, mm-hmm. aquesta és la torre número 33, sí. que s'excava. És clar, tota la muralla es va fer d'una manera molt sòlida, però fantàstica, però reutilitzant els elements de fora de la ciutat. No de dintre de les muralles, eh? Ja en tenia Barcelona muralles, les de l'època d'August, però, esclar, al segle III les invasions van obligar que moltes ciutats s'emmurallessin i de manera molt forta i molt compacta. Una d'aquestes ciutats va ser Barcelona. Uh-huh. Aleshores, les cementiris, a nosaltres ens agrada dir necròpolis, els cementiris que hi havia al voltant, doncs, esclar, van buidar i es van fer servir com a material de construcció. Aquesta muralla romana de Barcelona, potentíssima, ha estat molt ben estudiada per Alessandro Raboto, ho han publicat recentment, i ens ho ha posat en ordre, perquè últimament anava, si del segle V, si del segle IV, si no sé què, ha revisat seriosament la seva tesi doctoral publicada pel Museu d'Història i ens ha demostrat que és de finals del segle III, després de Crist. Però Barcelona no es va destruir. Una ciutat destruïda no s'emmuralla d'una manera costosa i molt cara, eh? Si mireu les muralles romanes de Barcelona, és que té una torre cada pam, en té 77 o 78, eh? Amb un perímetre molt reduït, Barcelona té menys d'11 hectàrees, és petitona, eh? Aleshores, en aquest sentit, una plaça forta com ella, com aquella, no es fa sense diners, no es fa sense una vida municipal intensa. Per tant, no és allò... Els alemanys, els franc-alemanys, venen i ho destrueixen tot. Tanto... En per parts, van destruir, van fer ràcies, evidentment, però la vida urbana de Barcelona va continuar, eh? Mm-hmm. Va continuar en plenitud, direm, diferent, però en plenitud fins a mitjans del segle V. A mitjans del segle V sí que hi ha un canvi important.
1: I et sembla que gestionem bé les restes que apareixen?
2: Sí i no.
1: Mm-hmm. Per exemple, un dels darrers, un tram del Fòrum Romà del segle I abans de Crist, que s'han trobat amb les obres d'ampliació d'un hotel al barri gòtic.
2: Bé, la troballa és sensacional.
1: I et poses les mans al cap.
2: Sí. La troballa és sensacional. Són 42 metres d'unes lloses.
1: És que és una meravella.
2: Una meravella.
1: Clar, un pensa en tot el que hi ha amagat,
2: això
1: no?
2: Clar, clar, és que la Barcelona, ja ho deia, durant Sant Pere no se l'han portat ningú, clar. Eh? Està aquí sota.
1: Està aquí sota.
2: Però, esclar, es van poder fer aquelles excavacions per ampliar l'hotel Barquino.
1: Sí.
2: Diem Barcino, si és un hotel.
1: Deu ser Barcino, no?
2: No sé.
1: L'hotel sí.
2: L'hotel sí. Aleshores, per la casa Requesens,
1: sí.
2: Aleshores, al excavar per ampliar l'hotel, doncs es van trobar aquestes lloses, 42 clar. Metres quadrats, impressionants.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: L'hotel s'ha portat molt bé. L'hotel realment ha gestionat l'economia de que aquestes excavacions es poguessin fer. Ho ha fet el Servei Municipal d'Arqueologia de Barcelona.
1: Sí.
2: La troballa és sensacional, està museïtzada, eh? Vull dir, per tant, es conserva, està allà.
1: Uh-huh.
2: La troballa és sensacional i el mèrit de l'hotel, però hi ha hagut precipitació. D'aquí estic
1: amb
2: molta precipitació. I estem amb la meva companya Julia Beltrán de Heredia, una gran especialista d'arqueologia romana, que ha estat també conservadora del Museu d'Història de Barcelona. Doncs, a veure, de seguida, primer avisar la premsa. Van excavar durant 3 anys... I no van fer cap debat científic de dir, escolta'm, això que trobem, què pot ser? A tu què et sembla? A com funciona? No, no. Només 2 o 3 persones allà tancadetes fent el seu forat. Sense consultar res. I abans de consultar científicament, de fer un debat a la premsa de tot Barcelona, doncs dient que havien canviat l'orientació del Fòrum de Barcelona. En castellà diríem sin encomendar-se ni a Dios ni al diablo. Eh? Fins i tot l'alcalde de Barcelona, amb les seves dichoses xarxes socials, se'n fa ressò. Al tant, tu, una cosa així no es pot dir a la babalà, eh? Mm. Vol dir molta reflexió, vol dir molt estudi, vol dir molt debat científic abans. Però, esclar, ara hi ha la immediatesa, les ganes de sortir als mitjans, i això és dolent. Aleshores, es va

0: com que el fòrum doncs canvia la seva disposició de nord a sud.
1: Sí, ho hem llegit tots, això.
0: Ho hem llegit tots. Sí. No és veritat. I que quedi així de clar. No s'ha analitzat, no s'ha estudiat, no s'ha documentat, no s'ha reflexionat, no s'ha discutit aquesta opció, que si fos veritat seria trencadora. Però és que per ser una cosa trencadora, assegura-te'n, eh? Fes-ho bé. Però esclar, primer la premsa, i després en parlarem. Nosaltres hem demanat, la Julia Beltrán i jo, debat científic. La callada per resposta és igual. La Julia i jo sabem el que és.
1: Ja. Yeah.
0: No us ho direm ara. Ho llegireu.
1: Quan?
0: Mira, hem preparat un capítol per un llibre que s'està fent sobre els fòrums romans d'Hispània, que estan editant la Universitat de Múrcia i la de Màlaga. Aleshores, en aquest sentit, allà ja hem donat el text. I després també ho presentarem a unes jornades d'arqueologia que hi ha a Girona al novembre d'aquest any, i allà també donarem a conèixer científicament el que pensem que pot ser.
1: Estarem pendents.
0: No, us ho enviarem. Però, m'entens? Sí, jo no vull fer com aquests companys del Servei Municipal d'Arqueologia, que primer donar la idea i després ja hi pensarem.
1: Que soni Plàcido Domingo.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb un referent, la historiadora i arqueòloga Isabel Rodadellanza. Ara sonant Cuore Ingrato, Catarí, Catarí, la veu de Plácido Domingo. Crec que aquesta cançó l'has escoltat molt.
1: Molt. No amb la veu de Plácido Domingo, primer. No.
0: N'hi ha moltes altres, de versions.
1: N'hi ha moltes altres versions. La de Josep Carreras també és magnífica. Sí. Tampoc la vaig escoltar de petita, evidentment. Però és una cançó napolitana, que és tan boniques. I aquesta, doncs, això del Catarí, quan deien Catarí, m'emocionava molt. I com sonava per casa a la ràdio o el que fos, clar, doncs mira, és un record d'aquells de passejant pels passadissos de casa, sentir-la.
0: Que maco. Continua amb la teva trajectòria. Explica'm de quina manera arribes a interessar-te especialment per l'epigrafia.
1: Mira, jo he fet arqueologia romana, també he fet escultura i altres, sí, però epigrafia va ser al Museu d'Història, novament, doncs gràcies a Udina Martorell. Doncs s'estava preparant un llibre, el professor Sebastià Mariner, Vigorra, estava preparant un llibre sobre les inscripcions romanes de Barcelona, lapidàries i mossives. Aleshores, l'Udina, una de les feines que em va donar és que jo l'ajudés amb el que necessités, no sé, prendre-li mides, el que fos, no?
0: Sí.
1: I noi, Sebastià Mariner, esclar, sabia, bueno, parlava en llatí també, bueno, era un filòleg. Però, esclar, el text de l'epigrafia el prenia com el llatí en directe, el llatí que està gravat allà perquè ho entengui, no hi ha cap transmissió intermediària, és el text tal com és. I jo el vaig ajudar amb aquell llibre, i vaig aprendre moltíssim. I jo, mare de Déu, era estudiant, li devia fer unes preguntes disbarats, i ell mai em va respondre dient què diu, calli, quin disbarat. Miri, això que m'està dient em fa pensar, però potser si ho miréssim així, tenen aquesta altra versió, això i això i això. I vaig estar prenent amb ell moltíssim, moltíssim, moltíssim amb l'epigrafia romana de Barcelona, que s'ha publicat l'any 73. Uh-huh. Jo, amb això també va ser la base de la meva tesi, Vull dir, aprofitar el llibre per la prosopografia, perquè ell feia un catàleg d'inscripcions, però jo extreia la vida dels personatges clar, que hi havia clar, darrere,
0: clar.
1: No?
0: Clar.
1: Aleshores, malauradament, ell no
0: és
1: va veure...
0: És una de les funcions, diguéssim, de l'epigrafia, també,
1: clar,
0: no?
1: És clar.
0: Saber com eren.
1: Per la societat, per l'economia, per la història, per tot el que es vulgui...
0: Per és... cert, abans d'avançar, l'epigrafia és la ciència que estudia les inscripcions gravades en materials durs.
1: Perfecte.
0: Pedra, fusta...
1: Bronze...
0: Excepte paper.
1: Paper no n'hi havia.
0: Paper no hi havia.
1: No hi havia papir.
0: Excepte papir.
1: Els papirs només s'han conservat a Egipte.
0: Clar.
1: Però, esclar, aleshores hi ha una ciència que els estudia, que és la papirologia. Hi ha una ciència específica.
0: Clar.
1: Però aquí no en tenim, de papirs. Vull dir, aleshores, l'epigrafia és epi sobre, grafia, gravar.
0: Vull dir, és molt fàcil.
1: Molt fàcil. Però, esclar, dius, i què és? Doncs és això. És el gravat directe sobre uns materials duradors que ens han arribat a nosaltres, tal i com van ser gravats, perquè els interpretem. I és emocionant veure com a vegades aquests romans et parlen amb estil directe, en primera persona. Hi va un gran senador a Barcelona, que era Luci Minici Natal Quadroni Ver, que va ser campió olímpic l'any 129 després de Crist. L'Ajuntament no sé per què no va voler saber-ne res d'això, si teníem la primera medalla d'or guanyada, carai. No, mira. Aleshores, aquest personatge era senador i va donar el seu testament. El seu testament se'ns ha conservat en pedra. I diu, vull donar als barcelonins, barcelonesos, barquinonenses, apud quos natus sum, al costat dels quals he nascut. És a dir, aquest personatge del segle II, després de Crist, ens està donant el seu missatge en primeríssima persona. És fantàstic.
0: És fantàstic.
1: És fantàstic. I ha dit que, a més, va ser campió olímpic. Però no sé per què no els hi va entusiasmar l'idea. Hi ha una plaça davant del Palau Sant Jordi que es diu plaça de Luci Minici Natal, que ningú sap qui és aquest personatge. I si hagués sigut a Londres, bueno, el màrqueting que n'haguéssim fet.
0: Segurament, segurament. Per tant, l'epigrafia és fonamental per entendre la història.
1: Exactament. Mm. Tots els aspectes de la història.
0: Segur que els nostres oients estaran disfrutant moltíssim escoltant-te, Isabel, perquè expliques tot de meravella, de forma molt pedagògica, a més, i és que has estat professora molts anys, titular d'Arqueologia a la Universitat de Barcelona entre el 85 i el 93, després catedràtica entre el 93 i el 2018, tot i que hi ha un parèntesi per dirigir l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Què t'ha donat la universitat i el contacte directe amb els estudiants, amb els joves?
1: Fantàstic.
0: Bueno, amb els joves o no tan joves?
1: La meva universitat és la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: Sí. Sí, sí.
1: Em vaig llicenciar a la UB, però la meva professió com a universitària
0: docent és l'autònoma.
1: Sí. Vull dir, esclar, jo a vegades vaig començar a explicar les classes, donant les classes que tenia la mateixa edat que els estudiants. perquè va haver una gran crisi de professor al fer l'autònoma l'any 68. Esclar, l'any 68 van reclutar els professors de la Universitat de Barcelona,
0: clar,
1: però després els van deixar triar entre la UB i la UAB. Tothom va triar, pràcticament tothom, la UB. Clar, la UB tenia les biblioteques, ho tenien tot fet, i la UAB estava tot per
0: fer. Estava començant de zero, clar.
1: No era un campus, era un camp.
0: Clar.
1: Aquest ús ha costat molt, eh? Baixàvem del metro, de les ferrocates, diguem, fins a la facultat per la ruta Ho Chi Minh. Pens de fang fins als nassos, esclar, era tota una altra història. I a mi, esclar, en aquell moment jo vaig llicenciar-me al 70, però és que el curs 70-71 ja estava fent classes amb l'Oliva Prat, que em va dir, faci'm algunes classes.
0: Molt aviat.
1: I molt aviat, jo li deia, doctor Oliva, poc ens ho sortirà a vostè, faci'm l'escultura medieval. Dic, ai, doctor Oliva, que jo he estudiat arqueologia, no escultura medieval. Vaig estudiar com una boja. Per tant, vull dir, tenia gairebé la mateixa edat que els estudiants, no?
0: Clar.
1: I encara en trobo algú, i encara em recorda i em fa il·lusió, dic, devia ser una patata, però patata total, no? I a partir d'aleshores, doncs clar, fer classes has d'estudiar molt, lògicament, no? I el contacte amb els joves sempre m'ha agradat molt, eh? Perquè hi ha un intercanvi generacional molt positiu, perquè hi ha uns interessos comuns, eh? I sobretot els estudiants que volen saber més de lo que s'està ensenyant a la universitat, no? I aleshores, és clar, et fan veure els canvis d'òptica, els canvis de visió que hi han, que no tot és igual, no és un bloc, l'univers està en moviment, i aquest contacte amb els estudiants, ells sempre tenien la mateixa edat. I nosaltres anàvem creixent.
0: Tu te'n vas fent gran.
1: Aleshores, sí. Però bueno, sempre hi ha hagut un intercanvi i a més ara em fa molta il·lusió perquè molts dels meus deixebles fan de bons arqueòlegs i, per exemple, l'equip que jo tenia, doncs ara el continuen ells.
0: Clar.
1: I és un goig donar el testimoni i veure que es fa bé i amb entusiasme i amb ganes i de tirar endavant és una de les alegries que dona la vida acadèmica.
0: Ara m'aturo en aquest parèntesi en què vas dirigir l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Substituïes Josep Guitart i ho vas fer entre el 2007 i el 2012. Sí. Com recordes aquells anys?
1: Sí,
0: perquè era una tasca també de gestió.
1: Sí, sí, sí, és clar, evidentment. És que els professors a la universitat se'ns demana tot, se'ns demana docència, se'ns demana investigació, se'ns demana gestió. Apa, no. I fes-ho tot bé, eh? Però un ja sap que se sap més d'unes coses que d'una altra. El Josep Guitart, estimat company, vull dir, va fundar l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
0: Sí.
1: I després jo vaig ser la segona directora. Són 6 anys estupendos. 6 anys fantàstics, eh? Tarragona, tot és complex, eh? No hi ha cap món que sigui senzill. Sobretot el fem més complex del que és. Això és important.
0: La burocràcia el fa complex.
1: La burocràcia és terrible i cada vegada pitjor. Jo dic que abans dèiem que mataven puces amb bales de canó, i la burocràcia és això.
0: Sí.
1: Jo vaig fer una conferència ara per Tarraco Viva i em costa més fer la factura que no pas fer la conferència. Vull dir, perquè, esclar, és que és un món que, per una cosa de res, de poquíssims euros. Jo, em sembla molt bé que hi hagi transparència, que hi hagi control, que hi hagi... Però ho fem tan complicat que som ineficaços. La burocràcia pública, sigui municipal, sigui generalitat, sigui estatal, no parlem l'europea, ens impedeix de fer moltes coses. I sobretot una cosa pitjor, treu les ganes de fer coses.
0: Clar.
1: En comptes d'animar, no. És a dir, és un enemic brutal que tenim, eh? Brutal que tenim. Jo entenc molt bé els pobres pagesos. Han de plantar cols, no han de fer papers.
0: Vull dir que en aquest
1: sentit, fem-ho bé, però no asfixiem el personal.
0: En qualsevol cas, tu vas disfrutar.
1: Sí, jo vaig disfrutar. La burocràcia, sí. Perquè, bueno, també vaig tenir...
0: No, la burocràcia.
1: No, la burocràcia no l'he disfrutada mai, però vaig tenir un gerent extraordinari, sí, que és el Jordi Peiret. Aquí, gràcies, Jordi, perquè, a més de ser un gestor fabulós, és que era arqueòleg. Per tant, ens entenia els problemes.
0: Clar.
1: És que és difícil trobar aquestes dues vessants en una persona. I ell va ser el pilar, diguem, burocràtic d'aquell any. Me'n recordo un any desesperat, perquè pressupostos de milers d'euros que hi havia, va haver un desviu, penso que eren de 50 cèntims d'euro. Va fer 2 dies de feina per recuperar aquests... valien realment 2 dies de feina d'aquesta persona per 50 cèntims d'euro?
0: Yeah.
1: És a dir... per favor, eh? No cal ser tan més papistes que el papa, diu, no? Per tant, el suport burocràtic el vaig tenir tot amb la figura de Jordi Peri. Després un equip de professionals molt bo, tant a nivell administratiu com a nivell científic. I allà el meu equip directe és el que ara porta la unitat d'estudis arqueomètrics, que analitza els materials lapidis per saber d'on venen, si això ve de Grècia, si això ve d'Itàlia, si això ve del sud de la península Ibèrica, no? I això de treballar sobre la procedència dels materials lapidis, ho està seguint una exalumna estimada i col·lega fantàstica, Anna Gutiérrez, també doncs, la Diana Gorostidi, amb una investigadora francesa estupenda que parla un català millor que el nostre, la Marie-Claire Chanon, de Bordeus. Per tant, ara hi ha un equip que continua endavant.
0: Quina meravella.
1: I continua endavant amb les línies, amb carinyo, amb respecte. Això és una alegria immensa, I l'anàlisi dels materials lapidis, no sé si tenies per aquí apuntat, també ha sigut una de les meves dèries.
0: Sí, però no tindrem temps de tant,
1: No saber d'on venen les coses.
0: Per exemple, vull parlar d'excavacions. Una d'elles, 1993, vas codirigir les excavacions del jaciment de Santa Maria de Panissars al Pertús, la Jonquera. Com va ser allò?
1: Mira...
0: Perquè van ser 6 anys de feina.
1: Sí, sí.
0: Isabel.
1: Sí, sí, no, és que les coses no són ràpides i 6 anys de feina és un període relativament curt. Hi ha excavacions que duren... Mira, les d'Empúries estan durant des del 1908,
0: Ja, ja.
1: Per tant, són llargs recorreguts. I això, en política i actualment, no en tenim en llarg recorregut. I això és un greu... diguem, fracàs de la nostra manera de veure les coses. Llavors, si van ser 6 anys, es buscava els trofeus de Pompeu el Gran. Pompeu el Gran i César, encara potser la gent se'n recorda de qui era Pompeu el Gran. Aleshores, no s'havien trobat mai. I van començar els francesos, un català francès, Jordi o Georges Castellví, que va començar a veure el coll de Panissars perquè hi havia un bloc que tenia una pinta de romà. I sí, sota aquell bloc van sortir altres. Però, esclar, això es feia des de la banda francesa. Però a mesura que avançaven, la fita fronterera marcava clarament que allà començava territori de l'estat espanyol. Aleshores, esclar, es va posar en contacte amb en Josep Maria Nolla, estimat col·lega de l'Universitat de Girona, i a mi mateixa, dir, escolta'm, tu, jo ja no puc fer més. Heu de demanar permís per la vostra banda. I vam demanar permís per la nostra banda, se'ls va donar. A més, en aquell moment, doncs, Panissars és una de les poques victòries que ha tingut Catalunya, en època de Pere el Gran. Aleshores, Panissars és mític, el nom. I es van donar el permís i vam continuar per les dues bandes. Esclar, era el mateix monument. I vam trobar els trofeus arquitectònics, fantàstic, la base, cuidado, de Pompeu,
0: el Gran. I aquí pertany?
1: La resta estan la meitat de França i la meitat d'Espanya.
0: Meitat i meitat.
1: Clar, el monument és sencer.
0: Vaja.
1: Però, esclar, ha mosaïtzat França, Ha mosaïtzat França. I aleshores, esclar, passa la via romana pel mig, que després va ser camí de Sant Jaume. I, esclar, els francesos li diuen Domícia i nosaltres li diem Augusta. Aleshores, hi ha dos lletreros, si aneu allà, a Panissars s'ha d'entrar pel Pertús, Per la Jonquera s'ha d'anar a peu, només. Aleshores, veus, via Augusta, via Domícia. Però va haver una col·laboració institucional tan bona... L'Ajuntament del Pertús va ser fantàstic, en aquell moment també l'Ajuntament de la Jonquera, és a dir, que va haver una bona entesa. Esclar, el monument està allà, no agafaràs i te l'emportaràs.
0: Clar, clar.
1: Està allà. Però, vull dir, està, ja dic, és visible amb cotxe des de la vessant francesa, però amb menys preu per la vessant espanyola, O catalana del sud i catalana del nord, digueu-lo com vulgueu.
0: Com vulguem, sí.
1: Però va ser una experiència realment estupenda, Estupenda. Com va funcionar tot? Vivíem al fort de Bellegarde. Dormíem allà. Quan s'anaven els turistes, el fort quedava per nosaltres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Feien els estudiants, perquè treballàvem amb estudiants, feien uns partits de futbol. S'ho passaven.

0: Això ens porta a la pel·lícula Zorba el grec, Anthony Quinn.
1: És la música grega que ens agrada, la de Theodorakis.
0: Ja, però no només et trasllada a Grècia, sinó el dia abans de néixer la teva primera filla.
1: Exactament, la meva filla es diu Lavínia, i la segona també té un nom clàssic, la Clàudia.
0: Com es diu? Clàudia.
1: És a dir, són els dos tresors, la Lavínia i la Clàudia.
0: Ara que sona aquesta banda sonora de Zorba el grec, et sembla que el cinema ha fet un bon retrat del món romà i grec?
1: Bueno, si és un cinema de documentals, és una cosa. Yeah. Si és un sistema hollywoodià, és una altra. No? Vull dir, no tot el cinema és bo, evidentment. Però penso que hi hagi un interès per fer cinemes de romans i de grecs és bo.
0: Sigui com sigui la pel·lícula.
1: No.
0: Espera, un exemple.
1: L'Hèrcules ha destrossat la cinematografia italiana. Hèrcules l'ha destrossat, pobrissó meu.
0: A veure què me'n dius d'aquesta. Any 1971, Escipió l'Africà, de Luigi Magni.
2: Oh. ¿Y qué te creías, que el mundo se acababa contigo? El mundo no se acaba nunca, Escipió. Hombre tras hombre, día tras día. ¿Para llegar a dónde? No se sabe.
3: Sí, vale, pero este Sempronio Graco, aparte de ligarse a mi hija, ¿qué ha venido a hacer aquí?
2: Hombre, yo esforzándome en darte una visión universal de la vida y tú te vas al terreno particular.
3: Pero yo me tengo que aclarar.
2: ¿Para qué quieres aclarar nada? Mira, si la vida tiene un mínimo de interés para el hombre, es precisamente porque nunca sabe lo que le va a suceder. ¿Qué pretendes, Escipio? ¿Echar a perder el final?
3: Tienes razón. Entonces voy al encuentro de lado.
2: Eso. Escipio. La vida está hecha de momentos malos. Pero no te preocupes. Al final siempre llega el momento peor.
3: Júpiter, hombre, no me seas gafe.
0: Pel·lícula protagonitzada per Marcello Mastroianni. Què me'n dius d'aquesta?
1: Per Vittorio Gassman, per Sir Lawrence Olivier. Sí, sí. És tots, de les millors.
0: Ah, sì?
1: Per mi, Scipione detto anche l'Africano. Sí. Aquest era el títol original de la pel·lícula.
0: Sì.
1: Fabulós. A més, es fa a Pompeia, i es fa a Pompeia sense restaurar. Es fa tal com està ara, no? El foro triangular, la casa i tal i qual, no hi ha, doncs... I és fantàstica. És una de les millors pel·lícules que s'ha fet mai de romans. I quins actors, eh?
0: Sí, prenem nota. Ara que dius...
1: La Silvana Mangano.
0: Sí. Ara que dius Pompeia, i ja que som en terreny audiovisual, vas participar, per exemple, al documental Pompeia, l'últim dia, l'any 2003.
4: ¿Cuántos objetos han sumado los arqueólogos? ¿Cuántas historias pueden inspirarnos?
5: ¿Cuántos objetos han sido hallados en Pompeya desde el inicio de las excavaciones en 1748? No lo sé. Creo, sinceramente, que nadie se ha dedicado jamás a contarlos. Lo único que podemos decir es que la mayoría de estos objetos se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Y hay más de un millón.
6: Hasta que en el siglo XVIII, excavaciones españolas, Carlos III de los Borbones, pues encargó a Alcubierre, un arqueólogo español, que empezara a desenterrar Pompeya. Y ahí empezó la historia de esta ciudad reencontrada, de esta ciudad que nos explica la vida cotidiana, no solo la vida oficial o el aparato más complicado, sino que tocamos los sentimientos, vemos sus paredes inscritas, sus graffiti, los esgrafiados que, pues, de una manera espontánea nos dan reacciones naturales.
0: La història de Pompeia és apassionant, Isabel.
1: Absolutament apassionant.
0: Apassionant.
1: Absolutament. Però, esclar, és una ciutat que va d'anar, diguem, entre cometes, congelada en el temps.
0: Clar.
1: És a dir, l'erupció del Vesuvi de l'any 79, després del Crist, li va parar la vida.
0: Sí,
1: cop
0: sí.
1: I volta. Ara es pensava que era el 24 d'agost. Ara sap que és el 24 d'octubre. Ah, un canvi important. Perquè, esclar, això ens ho transmetien els textos i aquí hi havia una llacuna. I després va sortir una inscripció, doncs, que deia el dia que s'havien de fer una sèrie de compres. I, a més, les excavacions han vist que la gent que va morir allà no anava vestida d'estiu. I anava una mica protegida, que les fruites no eren les d'estiu, eren les de tardor.
0: Sí.
1: Per tant, doncs, fins i tot amb una cosa com aquesta pot canviar la història, i és una cosa recent, de fa dos o tres anys.
0: Sí.
1: Però Pompeia és fascinant, absolutament.
0: Fascinant.
1: I Herculà, i Estàvia, i totes les ciutats del Vesuvi, que la vida se'ls va acabar el 79, esclar, és que es va paralitzar tot.
0: Fascinant és escoltar-te.
1: Ui.
0: De veritat. Isabel Roda de Llanza, arqueòloga, de fet un referent de l'arqueologia al nostre país, membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, entre d'altres acadèmies, Un privilegi conversar amb tu i marxem amb els Beatles, que sé que t'agraden especialment. Bé, que et recorden els anys 60.
1: De la meva època no ens no podem oviar. Gràcies a vosaltres,
0: gràcies,
1: per convidar-me.
0: Ha sigut
1: tot un plaer, perquè no pensava que poguéssiu saber tant del que he anat fent al llarg de molts anys.
0: I ens hem deixat coses,
1: Aquest any en cau el 78, eh?
0: Sí, ja ho sé. Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs, vinga, a vosaltres.
0: I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
7: Irrepetibles, amb Carles Mesa. Oh.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La xifra de morts a la costa de Ceuta ha ascendit a com a mínim 43, segons fonts policials, després de l'entrada descontrolada de desenes de milers de persones des del Marroc cap a territori espanyol. Hores d'ara continua l'entrada i sortida a la frontera de persones. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. Les imatges de milers de persones creuant amb un flotador o una petita borsa que s'han succeït al llarg dels últims dos dies mostren la perillositat de creuar la frontera per l'espigó del Tarajal. Ja són 43 els cadàvers recuperats, però estem que la xifra continua creixent. A hores d'ara, les autoritats espanyoles acompanyen a milers de persones per creuar la frontera en direcció a Marroc. Segons dades de l'interior, dels més de 50.000 que han entrat a Espanya durant l'última setmana, 25.000 ja han tornat. El president del govern, Pedro Sánchez, ha esquivat culpabilitzar el Marroc de la passivitat de la seva policia i ha posat el focus sobre les màfies.
3: Exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que precisamente muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea en este caso en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta.
2: En canvi, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sí que ha centrat les seues queixes en l'actitud del govern de Marroc.
4: Se trata de una inaceptable manipulación de la población con fines políticos.
2: I ha demanat més ajuda al govern central.
0: Gràcies. I mentrestant, a Melilla, la delegació del govern ha xifrat en 130 les persones que van accedir ahir a la ciutat autònoma. Ho ha explicat la delegada Sabrina Mo.
5: Podemos hablar en torno a unas 130 personas, lo que hemos podido contabilizar, que han accedido a la ciudad. Según los datos de la ciudad autónoma, un número importante eran menores, los demás mayores de edad.
0: En concret, una vuitantena de persones eren menors. Va haver de rebre atenció sanitària un total de 60. Recordem que des d'aquesta nit passada la frontera entre Melilla i el Marroc està tancada. Un miler de persones que viatjaven al Marroc amb motiu de l'operació Pas a l'Estret romanen a la ciutat autònoma pel tancament de la frontera. I la situació, especialment a Ceuta, també està tenint repercussions a nivell europeu. Clara Ontanyón, bona tarda.
6: Bona tarda. Dinamarca s'ha unit a la petició d'Itàlia i Finlàndia de plantejar la suspensió a Espanya de l'espai Schengen, tot i que la legislació europea no permet que un país n'expulsi a un altre. França i els Països Baixos han demanat reforçar les fronteres amb el Marroc. Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que les imatges de Ceuta són inacceptables i demana devolucions ràpides. El comissari europeu d'Interior i Migracions ha negat que s'estiguin produint desplaçament de persones des de Ceuta cap al continent europeu.
0: Gràcies. I canviem de qüestió. A Santander, una dona de 27 anys ha estat assassinada aquest divendres en un domicili de la capital càntabra. La policia i la delegació del govern contra la violència de gènere ja investiguen els fets com un possible crim de violència masclista. El presumpte assassí, detingut al mateix domicili, ha confessat ser l'autor dels fets i ha estat traslladat a la comissaria de la Policia Nacional de Santander. Segons la delegació del govern a Cantàbria, no consten denúncies prèvies per violència de gènere. Si es confirma la motivació masclista del crim, seria la víctima mortal número 33 per violència de gènere a Espanya aquest any. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista i al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I l'operació sortida amb motiu de les vacances ha començat avui a nivell de tot Espanya. Precisament per això anem a veure com se circula aquesta hora per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Aturades habituals un divendres a la tarda, en ple època d'estiu, hi ha trànsit, evidentment, aturades, per exemple, a l'autopista AP7, aturades d'uns 3-4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, més en direcció sud, també entre Santa Perpètua i Barberà, aturades de 3 quilòmetres a Castellbisbal i aturades també de 3 quilòmetres arribant a Castellví de Rosanes. Tot plegat a la P7 i en aquests darrers casos en sentit sud, en sentit Tarragona. Extrem sud de Barcelona, C32 en retenció, 2-3 quilòmetres a Sant Boi de Llobregat, a l'inici, en sentit sud, anant cap a Sitges. Pel que fa a l'extrem nord de Barcelona, C58 i C33 carregades entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona, La C-58 també de sortida entre Montcada i Reixac i Ripollet. Ara anem acabant, C-60, retencions d'uns 3 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró, per enllaçar amb l'autopista C-32, la del Maresme. I ara sí, acabem amb obres autovia A2, atenció, aturades d'uns 4 quilòmetres a Jorba i en sentit Lleida. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I pel que fa al temps, esperen màximes que superaran els 38 graus a gran part de l'interior, 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona. Doncs això és tot per nostra. Més notícies al punt de les 5. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: 4:06, aquí estem a Ràdio 4 en aquesta data especial per moltíssima gent aquest 31 de juliol de l'any 2026, dia en el que moltíssima gent avui comença les seves vacances i dies en el que d'altres persones les acaben. Altres estan que els dona igual, perquè ni tenen vacances, ni les comencen, ni les acaben. Però bé, per tots vosaltres farem un programa de ràdio avui en el que esperem passar una molt bona estona, divertir-nos fins que siguin les 7 de la tarda. Aquí comença l'estiu XL d'avui, un programa que fem possible la Natalia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Jovín Mavina, la Sònia Rodríguez Justícia i a les vies de so el Gerard Travé i, perdona, el Genís Esteve i l'Ester Baixes. Arrenquem el programa.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Tinc el Gerard dos cops i en deixo el Genís, pobre meu. Marc Avena, bona tarda, com estàs?
2: Qui necessita un cap de setmana? Qui necessita descansar?
0: Jo necessito descansar i un cap de setmana i també m'agradaria unes vacances.
2: Acaba el mes, però això que s'anomena Estiu XL continua aquí, on?
0: A Ràdio 4.
2: Perquè emissora que no s'identifica...
0: És emissora que no existeix.
2: Què et passa la mirada avui?
0: Pues no em passa res concret.
2: No t'ho fas una mirada especial com ombrívola?
0: No em passa res. Únicament que estem una mica aquí estrenant càmeres, l'estudi, que ara cada cop que mirem un lloc ens mira una un altre.
2: Ah, ja estan funcionant.
0: Sí, ja funcionen, sí. Si entres a RN Audio et pots veure
2: ens la... Ens estan espiant, la paraula seria aquesta.
0: Sí, sí, ara no podem fer segons què.
2: Bé, doncs...
0: Ves en compte.
2: Jo també gravo a qui em grava.
0: Ah, perfecte. Apa. Vinga, doncs que arrenquem i ho fem com sempre, aquesta hora parlant del món del cor.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Aquí seguim a l'Estiu XL a Ràdio 4 i ens encanta rebre cada setmana, perquè ens encanta moltíssim el salseig, Àuria Calvo. Àuria, bona tarda, com estàs?
3: Hola, bona tarda, pues salsera.
0: Salsera,
3: cha, cha,
0: no?
3: Estic cha-cha-cha.
0: Cha-cha-cha-cha-cha.
3: Sí.
2: ¿Qué pide tu cuerpo?
0: Salseo.
3: Mira... Aigua o salsa, més igual, però fresca.
0: Ai, Déu meu, sí, és veritat, sí, perquè fa molta calda. Però bé, és el que toca, estem a l'estiu, i a l'estiu també parlem del que fan els famosos a les seves vacances i d'altres coses, perquè tenim el Cor XL, aquella secció a la que repassem què passa en el món del salseig. I comencem parlant d'un actor que sembla que té algun petit problema amb un dels seus fills o filles, no?
3: A veure, jo crec que ja no el té aquest problema, perquè ell n'hi ha contestat. Estem parlant de Tom Cruise, que la seva, una de les seves filles, l'única que té d'ell, natural, en té dos més d'adoptats, s'ha tret el seu cognom i s'ha posat el segon cognom de la seva mare, que és la Kathy Holmes. Llavors, ell no s'ha pronunciat, fa més d'una dècada que no parlen. Ella ja fa dos anys, ella ha fet 20 anys ara, i ja fa dos anys que es fa dir Suri Noel, que és el nom que ha triat. Aquest Noel li ve de la mare, diguéssim. Llavors, ell no... A veure, ell ja no es pronuncia, fa tant de temps que dura aquest drama que ja simplement no es pronuncia. Té bastant a veure, quan la nena va fer 18 anys, no va tenir accés al fons fiduciari del seu pare.
2: Vaja.
0: Ja en calés pel mig.
3: Casualment, doncs s'ha tret el cognom. No crec que tingui problemes econòmics perquè la part de la mare li solventa, però alguna cosa té a veure. Això també li passa al Brad Pitt, que un fotimer dels seus fills s'han tret el cognom. No acabo d'entendre, perquè tu, per a bien o per a mal, tens un pare i tens una mare. Llavors, perdre els orígens, a mi em sembla que és complicar més l'estat psicològic.
0: És que a mi el que em sembla és que no en surten molt els comptes, perquè com comentaves que fa 10 anys que porten amb aquesta història, saps? És a dir, jo m'enfado fa 10 anys i tot just quan faig els 18 espero un parell d'anyets, a veure si entro o no entro en el fondo de pasta de mi padre, i com no entro, al final em trec el cognom. És una mica estrany també,
3: A veure, es van divorciar a 2012. La nena era petita. No, no, aquesta decisió dubto molt que la prengués la nena. Suposo que té a veure amb la mare. Van ser uns anys, aquest matrimoni va ser molt convuls perquè el Tom Cruise estava molt vinculat a la cienciologia.
0: Sí, sí.
3: I feia, doncs, feia cosetes com estranyes, com per exemple, quan va néixer la Suri, es va menjar la placenta.
0: Sí, sí, que això va ser titular a tots els llocs, sí, sí, sí.
3: Home, jo recordo l'escandalera. Mira, jo, si a ell no li va sentar malament, que es mengi el que vulgui, no sé. No sé per què hem d'opinar de tantes coses.
2: Katie Holmes, 47 anys, una actriu que segur que tothom té al cap, i si no, que facin una cerca express, perquè és una de les protagonistes de la sèrie Dawson Crece. I que casualment, quan es va casar i va tenir, disculpeu, aquesta filla amb el Tom Cruise, casualment, a partir d'aquí, la seva carrera va fer punt i final. Es va enfonsar. Sí que és cert que, bé, fa uns anys ja ha tornat a fer algun paper, alguna pel·lícula. No sé, una de les últimes va ser l'any 2005, Batman Begins.
3: Sí. Ells viuen de royalties.
2: Clar.
3: Saps què et vull dir? Vull dir, ells no necessiten tampoc treballar.
0: A veure, que tinguem clar que ni Tom Cruise, ni la seva exdona, ni la seva filla tenen problemes per arribar a final de mes. És a dir, no ens preocupem perquè no hi ha cap problema.
3: No, no, no, preocupació cap, ja et dic. No està preocupat ni ell.
0: Per
3: ara t'ho compta.
0: Per això et dic. Anem a parlar de més coses.
3: La Cati té nòvio, eh? Vull dir que sembla que la seva vida també s'està estabilitzant una miqueta.
0: Ah, fantàstic. Això també està bé, que la gent pugui tenir unes segones, terceres o quartes oportunitats, que aquesta gent sol tenir moltes, generalment. Sí, perquè és veritat, tenen una vida també amorosa molt convulsa. Ràpidament surt allò, la nova il·lusió, saps? I de sobte les il·lusions canvien cada dos per tres.
3: A mi m'està molt bé que la gent tingui noves il·lusions. A mi em sembla perfecte quan una cosa no funciona, no funciona, i noves il·lusions... No passa res.
0: Jo estic d'acord que tinguin noves il·lusions, però clar, a vegades és que es confon una mica el que pot ser un tonteo d'un dia, m'entens, Àurea, que tothom pot tenir un tonteo d'un dia amb una persona... I després vingui una parella més estable i que ja estigui parlant-se cada dos per tres d'una nova il·lusió, no? És que m'he de tomar un pinxo amb algú i he fet un pinxito, a veure si m'entens.
3: És com si ens fan una foto tu i a mi i diuen
0: la nova il·lusió.
3: El Barutel té una nova il·lusió i la Calvo també. Pues sí, ens fem il·lusió, però tenim...
0: Per això dic que aquesta gent té moltes il·lusions noves que van sortir i que s'ha de fer un filtre entre els que són il·lusions de veritat i il·lusions que no són de veritat, perquè és que, clar, sembla que tinguin molt sovint i no són tantes les il·lusions. Que també, clar, que passa com són públiques, doncs no poden fer un tonte d'un dia, saps? Un pinxito així i ràpido, saps?
3: Sí, sí. O sigui,
0: perquè ja és il·lusió com t'enganxin. I no és il·lusió de nada. Però bé, anem a parlar ara mateix de la família real, no? Perquè sembla que ha hagut trobada.
3: Oi.
0: Hi ha hagut una trobada,
3: va ser el cap de setmana passat, doncs després de 7 anys de que Joan Carles I no posés el peu a Mallorca, es va trobar... Bueno, de fet, l'excusa, diguéssim, o el motiu, és que el rei emèrit i el Rafa Nadal li van preparar una festa sorpresa a un amic dels dos. Tan sorpresa que es van afegir la reina Sofia, les infantes Helena i Cristina i alguns dels seus nets. Els reis actuals, Felip i Letícia, casualment es van desplaçar, el tema dels incendis, es van desplaçar a acompanyar una mica aquesta destrossa que han fet els incendis. Llavors, només... No hi eren ells, tampoc les infantes.
0: Tampoc tinc clar que si haguessin estat, haguessin coincidit en aquest acte, eh? Tampoc ho tinc gaire clar, això, eh?
3: Jo crec que això no ho sabrem mai. El rei va estar 24 hores, no va dormir a Marivent, que això era una cosa que no se sabia, no. Es va allotjar a casa d'un altre amic i l'endemà... Va estar 24 hores. L'endemà va posar rumb a Sardenya. Vull dir que està molt gran, però diguéssim que la mobilitat d'avions privats la té perfecta.
0: Sí, sí, i la casa dels amics. Escolta, té una casa d'una amiga a qualsevol lloc.
3: Té molts amics.
0: No para.
3: Molts.
0: I també hi ha gent famosa que té vacances especials, no?
3: Ai, mira, quina enveja em fan La Melissa Pinto, en primer lloc, i el Mario Casas. La Melissa per ser nòvia del Mario Casas.
0: Clar.
3: Però tots dos, perquè han anat a desconnectar amb un dels destins més exclusius d'Àfrica, a Namíbia.
4: Namíbia.
3: Un contacte a Namíbia. Però no us imagineu com era l'hotel. O sigui, una a part de les reserves naturals, la fauna salvatge, aquella posta de sol magnífica africana, se n'han anat... Ells no... Diguéssim que tenen la seva privacitat molt privada, però, clar, tenen redes socials i van penjant les mateixes fotos sense que hi surtin els dos.
4: Això mateix.
3: O sigui, saps que estan junts pels paisatges, però no perquè es fagin fotos junts. Bé, bueno, s'està consolidant aquesta relació. I què millor que per consolidar una relació que marxar a Namíbia amb un destí d'hiperlujo.
4: Un bon viatge no? Sempre ajuda.
3: No us sembla?
4: Un bon viatge sempre ajuda a consolidar. Sí, això està claríssim.
0: Clar, clar, i a més ells que tenen allà
3: bueno,
0: aquesta...
3: O consolida o trenca del tot.
0: Exacte.
3: Però en aquest cas està consolidant.
0: Jo crec que pot passar això. O conviveixes i passa tot i va tot molt bé, o tot se'n va a fer punyetes. Sí, sí. Bé, anem a parlar d'una setmana en la que moltíssima gent... ha anunciat o que o s'han casat o volen casar-se o sembla que... Bé, sabem que l'estiu és l'època dels casaments, però hi ha un molt moviment en aquest tema, no, Àbria?
3: Ai, viva l'amor, viva l'amor. La setmana passada es va casar la nostra companya periodista Susana Griso i el Luis Enrique. I la veritat, se n'ha parlat moltíssim.
0: Clar, perquè ha sigut portada a totes les revistes aquesta setmana, per això estem parlant d'aquesta boda.
3: I han hagut milions de comentaris. Dic que en aquestes segones núpcies sumen 8 criatures, 4 de cada un.
0: Gairebé un equip de futbol, això, eh?
3: Un equip de futbol.
0: Sí, sí.
3: A més, el pare, o sigui, el marit de la Susana, el Luis... va fer un speak a la boda dient que els seus fills eren molt generosos. Ho han de ser perquè de cop compartir una casa amb 8, o sigui, 10 persones, així d'entrada, doncs ha de ser, deu tenir la seva cosa. Dic que a mi em va semblar el vestit que portava la Susana meravellós, és de la Rosa Esteve, i em va semblar molt elegant, s'han ficat molt, que si el ram era molt gran, que si era no sé què, mira,
4: no tenen ni idea, ara. No tenen ni idea perquè jo estic amb
3: estava
4: tu.
3: O sigui, no es podia posar cap pega perquè no podia estar ni més tranquil·la, ni més guapa, ni més feliç. La gent té masses ganes de tocar el que no sona. Després s'han estat ficant molt amb la guayabera rosa maduixa que portava el nuvi. Vera, quin problema hi ha? La guayabera és una peça que sí que es considera protocolària i el color, doncs, color estiu. És que no, saps? Jo quan critiquen així tan gratuïtament... no acabo d'entendre tanta tonteria.
0: Al final està molt...
3: El que sí us puc dir...
0: Sí.
3: És que la Susana, que és molt graciosa, o sigui, no faran viatge de nuvis, almenys no el tenen planejat, perquè ella diu, jo tot ho he fet al revés, el viatge el van fer l'any passat a Argentina.
0: Ah.
3: També han fet una preboda, que no els corre pressa fer un viatge d'aquests espectaculars per celebrar la boda, perquè ja l'any passat ja el van fer.
4: Joan, Aurea, sabeu quin és el dress code d'aquest casament?
0: No.
4: El dress code indicava que tothom anés com vulgués.
0: Ah,
4: i punt.
0: Això em sembla fantàstic.
4: Meravellós.
0: Jo soc molt d'això.
3: Començant pel nuvi, no?
0: Sí, que anava molt d'esport. Doncs,
3: a callar.
4: I a més,
3: des
4: d'aquí com a mitjà de comunicació que som, també hem d'agrair que la parella va facilitar molt la feina de qualsevol mitjà de comunicació que va anar cap allà.
3: Sí, escolta'm. Tothom fes la cara de felicitat que feien. El nuvi està una mica despistat, també t'haig de dir, però ella va gaudir del dia, és que es veu a totes les imatges.
0: I podem parlar amb alguns
3: podem
0: parlar amb alguns convidats així vips que estiguessin per la, pel
3: tothom,
0: casament?
3: Tot el món del periodisme, tota la cadena per la que treballa, hi era. De fet, semblava uns premis Planeta de tants periodistes que hi havia. Hi havia tothom. O sigui, ara no em facis dir, perquè tampoc ara em sortiria, però tothom.
0: Molt bé, fantàstic. Deixem-ho aquí, passem a un altre possible casament, perquè, bueno, possible no, perquè ja ho han anunciat, perquè Sandra Barneva també ha anunciat que es vol casar.
3: Es casa amb la seva núvia i ja porten 4 anys de compromís. Ara el compromís és molt més seriós. L'any passat ja es van comprar aquesta noia, es diu Pascal, és holandesa, exballarina de la National Opera de Ballet dels Països Baixos, que és una de les 5 millors companyies del món de dansa. Té 15 anys menys que la Sandra i és llicenciada en dret. Té una agència de models també i l'any passat es van comprar una casa juntes a Amsterdam. Ara viuen entre Madrid i Amsterdam i la veritat és que també elles han començat primer per la casa i després vindrà la boda. Però fan la veritat, fa goig veure-les perquè és consolidada, però saps quan encara els hi veus aquell brillito als ulls?
4: Estan enamorades.
3: Doncs així estan, com estan dos tortolites. Estan estupendes.
4: A més, la Sandra, heu de saber, com a punt, simplement ho poso sobre la taula, que va ser companya de col·le meva. No de classe, tampoc de curs, perquè ja és més gran que jo, però sí que vam anar al mateix col·le.
0: Veus?
3: Ah, molt bé. Ja em semblava que tu, no, que tu eres més jove que la Sandra.
4: Dos anys.
3: Ja m'ho semblava.
4: Dos anys, diria jo, més jove.
0: Parlem també d'Iker Casillas, que aquest sí que sembla que té una nova il·lusió.
3: Ai. També molt guapos, què vols que et digui? Ella va ser Miss Venezuela a 2011 i també va estar nominada, va quedar a la segona posició de Miss Universo de 2012. La noia es diu Irene Esser i la veritat fan també una... Lo de la boda t'ho he posat jo, perquè a mi em fa il·lusió.
0: Sí, però que no hi ha boda.
3: Això ha sigut que la gent estigui feliç.
0: No, això ha sigut una enganxadeta, crec jo, no? Que els ha enganxat d'una mica de pispàs. O sigui,
3: sí, clar, però, ara, però que ara ja es deixen veure. Ah. Es veu que aquesta relació deu fer entre 8 i 6 mesos que s'estan coneixent.
0: Vale.
3: I ara ja es deixen veure per Madrid agafats de la maneta i fent-se arrumacos.
0: Vale, això vol dir
3: s'arrumaquen.
0: Clar, això vol dir que la il·lusió ja és una il·lusió estable, que no és una il·lusió d'una setmana. No tenim boda, més, però sí que tenim un tonteo llarg, que està molt bé.
3: Recordem que l'Iker Casillas, un dels amors de la seva vida ha estat la Sara Carbonero. Tots vam veure
0: el petó.
3: Aquell petó fantàstic de quan encara no sabíem que tenia una relació. Penseu que la Sara ha estat molt fotudeta de salut.
0: Pobre, sí, és cert.
3: I l'Iker ha estat al seu costat incondicionalment, cosa que diu molt bé d'ell. No només s'ha encarregat dels fills, sinó que ha estat al costat de la Sara amb les pitjors etapes de la seva vida.
0: Anem a canviar de... Seguim parlant de futbolistes, deixem a l'Iker per parlar de Cristiano Ronaldo.
4: Quina mandra!
3: Sí. No, és que us encantarà. Està, o sigui, sabem que aquest Mundial 2026 ha sigut l'últim que ell participarà amb la selecció portuguesa, això ja ho va confirmar, i com s'ha d'obrir expectatives, doncs ha muntat una productora.
0: Ah!
3: Sí. I a part de productor executiu, és a dir, el senyor de los dineros, farà càmera.
0: Farà càmera? Farà d'actor?
3: Sí. Està tot preparat, el rodatge ja està... No que estiguin rodant, està en marxa i el podrem veure en breu, paga ell,
0: Clar. I també li compraran, no? Que qualsevol plataforma segur que li compra. O ja està venut,
3: segur,
0: això.
3: Segur, perquè... No, a més, segur que el producte... A veure, el seu soci és el Matthew Vaughn. El producte segur que serà bo, però, clar, això és com el... Com se diu quan tu et subvenciones els teus llibres i...
0: Ara no surt això, sí. Que no sortirà la paraula.
4: La paraula començarà per auto.
0: Sí. Com? Bueno, que tu mateix... No em surt la paraula ara mateix, però sé a què et refereixes perfectament. Sí.
3: Doncs una mica això. És, ara em ve de gust posar-me davant d'una càmera i no tocar la
0: En versió pilota. Popular seria Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, m'entens, no?
3: I, però buscant-se un soci amb un prestigi, bueno, tontos del todo no somos, no, i que té molts diners.
0: I sabem de què farà a la sèrie o no? Hi ha alguna pista?
3: Sí, serà, a veure, sí. El paper no el sé, però sé que anirà del món del futbol. Serà algo així com un agent de futbol al Regne Unit.
0: Bueno, que ja li enganxa això al paper, clar. És el que ha de dominar.
4: I no seria el primer futbolista que fa el salt a les sèries o al món del cinema. Eric Cantona ja ho va fer fa uns anys, també Vinny Jones
3: una
4: últimament.
3: Una cosa és fer un cameo i una altra cosa... Bueno, a veure, que si tu t'ho pagues...
4: Sí,
3: pots fer el que tu vulguis.
0: Vol fer que vulgui, ho pot posar on vulgui, i al final, mira, com si vol posar a les xarxes de la seva dona, que també segurament, sense que ho compri cap plataforma, ho veurà moltíssima gent. Doncs hem parlat
3: El que està molt clar, sí? És que ell va dir que es casaria amb la Georgina Rodríguez passat el Mundial 2026. Vamos tarde. Vull dir, posem data ja, aquest casament.
4: Això m'agradarà veure-ho a mi, eh? Aurea? M'agradarà veure-ho.
0: Veurem què passa. Àurea Calvo...
3: Vols que mogui fils, Marc, i anem a la boda?
4: Home. Sí, finalment hi ha casament, sí, jo perfecte. M'ha encantat de la vida d'anar cap allà, però dubto molt que es casin.
0: Mira, jo tres coses, que no ens facin...
3: Però per què?
4: No ho veig clar. No ho veig gens clar.
0: Bueno, jo, si es casen, tres coses. Que no ens facin anar vestits de forma molt formal, que hi hagi un dress code així una mica suelto. Agafem uns quants canapés, que ens va molt bé. Escolta, i si anem... I que el regal tampoc hagi de ser gaire elevat, que aquí els regals solen ser molt més cars en aquests bobos. Si ens conviden,
3: comencem a estalviar, Barutel. Sí. Comencem a estalviar, que això perquè barat si no surt mai.
0: No crec. Àurea Calvo, gràcies per acompanyar-nos i per apropar-nos al Cor XL aquesta setmana aquí a l'Estiu XL Ràdio 4. Ens veiem el proper... Ens escoltem el proper dilluns per parlar de l'horòscop de la propera setmana, que està tothom enganxadíssim, Àurea. És un tema de debat.
3: Ai, que bé.
0: És un tema de debat a les reunions de producció d'aquest programa.
4: No t'ho pots ni imaginar.
0: I no t'ho pots imaginar, eh? O sigui, és de debat
3: tota
0: a les reunions.
3: Tota la vida és que, mira, això, jo una mica dius, tu creus en els horòscops? Mira, d'entrada, sí. Jo me'n llegeixo. Si no m'agrada, no hi crec aquella setmana.
0: Doncs...
3: Vull dir, que sóc xacatera. Ara m'ho crec, ara no m'ho crec, si m'agrada m'ho crec, si no m'agrada no m'ho crec.
0: Doncs parla amb la Mireia, que s'ho prepari tot dilluns, i dilluns ens ho apropes a la tarda, ok? Bon cap de setmana i bon fin de. Descansa.
3: Bon cap de setmana.
4: Un petó, Àurea.
3: Adéu,
1: company. Es diu XL. A Ràdio 4. Amb Joan Barutel.
0: Un minut i són dos quarts de 5 de la tarda. Seguim aquí a Ràdio 4 i volem... Bé, molta gent, com diem, avui s'està movent perquè marxa de vacances i on hi ha sempre molt moviment, és a l'aeroport. Oi que sí, Cristina Martín? Bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, Joan. Doncs aquí estem des de fa una estona. Ara s'està més tranquil aquí a l'aeroport. Les hores del migdia acostumen a ser més mogudetes i ara ja, passada l'hora de dinar, baixa una mica més l'activitat fins després a la tarda, que tornarà a ser intensa.
0: Quants vols surten avui des de Barcelona?
5: Doncs molts. Mira, avui surten més de 1.140 vols, però això continua durant el cap de setmana. Demà hi haurà més de 1.000 vols i diumenge més de 1.100 vols. Aquest és un dels caps de setmana del que portem d'any el que tindrà més moviments aquí a l'aeroport del Prat.
0: Escolta, ha hagut alguna incidència? Tot ha anat perfecte? Ha hagut molt jaleo?
5: Tot tranquil. De veritat, el que jo he vist és tot tranquil. Òbviament, doncs, en algun moment cues als taulells de facturació, però per la resta, dia normal, tot i ser un dia d'operació sortida.
0: Uh-huh. Una altra de les coses que ha hagut és un canvi, no?, amb el tema dels bitllets.
5: Bé, més que un canvi en els bitllets, el que AENA està fent des de fa uns mesos és que per accedir a l'aeroport del Prat, al que és l'edifici, has d'ensenyar el bitllet. perquè volien controlar qui és qui entra a l'aeroport i que entrés aquella gent que viatja. I llavors, abans de passar els filtres de seguretat, per si els oients no ho saben, que sàpiguen que han de portar preparada doncs, la targeta d'embarcament i ensenyar-la a uns controls de seguretat que hi ha doncs, a les portes o a les sortides del metro. Bueno, quan se surt del metro, doncs a les escales abans d'entrar a la terminal.
0: Una mica...
5: Però es passa molt ràpid.
0: Sí, aquesta
5: norma... Es passa ràpid, el que he pogut veure.
0: Aquesta norma també recupera de l'època de la Covid, que com va passar... també ho feien, perquè la gent no entrés a l'aeroport si no havia de viatjar, també et feien ensenyar a l'entrada doncs, el teu bitllet per assegurar que havies d'agafar un vol, perquè si no, clar, també venien els típics acompanyants i és una forma també de que el tren...

0: però que no sabríem fins a l'últim moment on anàvem. Llavors estem aquí super expectants perquè evidentment no sabem on anem. Ens van dir que portéssim banyador i una dessuadora per si feia una mica de fred i ja està. O sigui, és l'única informació que tenim. Llavors que estem aquí super... a veure què passa.
1: Quina emoció aquesta, que tu arribis a un lloc, et diguin quina roba has de portar i no sàpigues on has d'anar. Jo crec que és un moment...
2: viatge sorpresa.
1: Sí, sí, sorpresa, sorpresa total.
3: Joan, és una bona idea aquesta pel teu 60è aniversari.
1: Home, en queden uns quants encara, eh? Si,
3: no tants,
1: si em podeu fer
3: no
1: aquesta
3: tants.
1: Sorpresa abans d'arribar al 60, també ho agrairia. No fa falta arribar al 60. M'ho podeu fer pel 52, que falten uns mesos. Cristina, i més coses sí. amb els viatgers?
2: Clar, avui és un dia, com hem anat dient, de gent que marxa de vacances, no? Molta gent fa les vacances a l'agost, però també hi ha qui treballa a l'agost i està aquí tornant de vacances i hem pogut parlar amb alguns usuaris que avui era el seu últim dia de vacances.
1: Vaja.
4: Bueno, pues nosotros estamos volviendo de haber ido de vacaciones y, bueno, por un lado muy tristes, por otro lado para volver a la normalidad y a ganas, pero bueno, con un poco de envidia de la gente que se está yendo y nosotros ya estamos volviendo y tenemos que volver al trabajo el lunes.
5: En agosto.
2: Com escoltàvem, gent que avui és el seu últim dia de vacances i ara ve la part més dura.
5: En agosto toca trabajar, pero bueno, poquito, poquito a poco. Hay que volver a la realidad, que es lo que hay.
1: El que més m'agrada és la diferència de to entre els que anaven de viatge amb sorpresa i els que diuen que el dilluns s'han de tornar a treballar.
3: Bé, ja veurem què passa, de mica en mica.
1: Escolta, Cristina, tu quan fas vacances?
2: Jo sóc de les que treballa a l'agost.
1: Treballes a l'agost com nosaltres, no?
2: Exacte.
1: Doncs bé, mira. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos tot el que passa a l'aeroport i que tinguis un molt bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies, Joan.
1: Vinga, la Cristina
3: Casilleu.
1: Martín, dels serveis informatius de Ràdio 4, des de l'aeroport en directe, quan són 2:45 de 5 de la tarda.
6: Estiu XL a Ràdio 4.

0: Està aquí a Ràdio 4 d'Estiu XL. Escolta, que moltíssima gent està, com dèiem, de tornada, d'anada. Que meravellós és quan tens que anar de vacances i és el dia de la preparació, de sortir, aquells nervis, aquells neguits, aquelles ganes de poder trobar-te allà enfilat en carretera, eh?
1: El dia abans és meravellós.
0: Sí.
1: Les hores abans són meravelloses.
0: Jo, home, m'estresso una miqueta perquè és el tema de que no em deixi res. Jo faig llibreta i apunto les coses que m'haig de portar.
1: Home, va.
0: Sí, i vaig tachant.
1: Tu ja comences a patir abans d'anar de vacances.
0: Home, però t'has de fer un llistat amb el que portes i el que no portes, no?
1: Si
0: no...
1: I si t'oblides d'alguna cosa, què passa?
0: Doncs com em va passar, ja ho he explicat, quan me'n vaig anar a Canàries que em faltaven samarretes, imagina't.
1: I allà no n'hi ha.
0: Sí, però home, si me les podia estalviar, millor.
1: Canàries,
0: perquè
1: eh?
0: Si d'aquesta manera tampoc portes totes les samarretes que ponen Recuerdo de Tenerife, m'entens, no? Home, si pots
1: no
0: evitar-ho...
1: No m'estiguis de la llengua, que puc dir coses molt interessants ara mateix.
0: Jo no sé què t'estàs guardant, però tampoc fa falta que ho treguis, que no caldria.
1: Mira quina hora que és.
0: Per què? Què passa amb l'hora? No. Tens algun
1: problema?
0: És una
1: hora molt maca.
0: És una hora maca. Estàs aquí com inspirat, t'ha vingut la inspiració.
1: L'hora de les bruixes, no, és una hora molt maca.
0: Una hora molt maca. Doncs moltíssima gent que, com dèiem, que està ara mateix tornant o venint cap aquí. Avui volem compartir amb vosaltres aquesta estona per explicar tot el que passa i que tingueu una informació adient si esteu viatjant a la carretera, sobretot a la gent que ve i que torna. Molta precaució, molta cura, parar, etcètera, etcètera, que ens han de portar bé. Anem a parlar ara mateix, també, per saber com està el trànsit, amb el Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Com ho tenim?
2: Sembla, repassem aquesta xarxa viària, sí, a veure, que quedi clar que bàsicament tenim el trànsit habitual un divendres a la tarda en època d'estiu. Per tant, hi ha moviment de trànsit, però sobretot tenim dues incidències que sí que ens compliquen especialment la circulació i les expliquem. Per una banda, a l'autopista AP7, a la zona de Subirats, s'ha produït l'incendi d'un vehicle. Si està treballant, pensa que només hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, i per tant, aquí sí que hi ha aturades importants de més de 15 quilòmetres entre Castellbisbal i Subirats. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7. En sentit sud, i és a causa de l'incendi d'un vehicle. I a l'autovia A2, a Jorba, hi tenim unes obres que ja porten mesos i que provoquen aturades, sobretot els divendres a la tarda, retencions importants de més de 4 quilòmetres en sentit Lleida. Això a l'autovia A2, a Jorba, sentit Lleida i...

0: per obres. De la resta de vies, el que et deia, aturades més o menys habituals un divendres a la tarda, deixa'm destacar-te la C58, hi ha aturades d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, però també de sortida entre Montcada i Reixac i Ripollet. Això és l'autopista del Vallès. I acabo, per exemple, amb la C60, detencions d'uns 3 quilòmetres a Argentona en sentit Mataró. Evidentment, les rondes també van complicades, eh? La ronda de dalt, ronda litoral, sobretot la ronda de dalt i en sentit Besòs, aquesta seria ara mateix la situació en aquesta xarxa viària catalana.
1: Doncs, Roger Serra, en directe des del Servei Català del Trànsit, gràcies. A una zona tornem a parlar. Ara mateix són 2:15 de 5 de la tarda.
2: Es diu XL. A Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Ai, Déu meu, que hi ha moltíssima gent que està a la carretera, que s'està movent, que va cap aquí, cap allà, que se'n va de cap de setmana, que se'n van de vacances. Alguns van de vacances i altres és el seu darrer cap de setmana de vacances. Per això volem saber com estarà el temps en les properes hores a Catalunya. Sònia Papell, bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, bé.
1: Sí?
3: Aquí, suant.
1: Suant la teva, no? I també esperant, suposo, ella és la meteoròloga de Radio Televisió Espanyola a Catalunya, per això la tenim aquí, perquè ens explica una miqueta, doncs, per qualsevol opció. Per tant, si comencem vacances, com si estem encara en els darrers dies, o si fem un impàs, com tindrem les temperatures aquest proper cap de setmana?
3: No notarem el canvi, continuaran sent temperatures molt altes. De fet, l'agost agafarà el relleu al juliol i no canviarà res, d'acord? En els termòmetres continuarem suant la cansalada. Mireu, aquest cap de setmana, si anem a la costa, trobarem temperatures de 31-32 graus i direu, oh, baixes, no, són altes, però és que, a més, la humitat serà elevada i, per tant, a la costa, tant de dia com de nit, la sensació d'aixafogor serà agobiant. Anem a l'interior. A l'interior trobarem màximes de 35-39 graus, per tant, calor intensa, una miqueta més sequeta, la humitat no serà tan elevada a l'interior, però déu-n'hi-do, perquè, a més, farà molt de sol. A muntanya trobarem temperatures també molt altes. De fet, el dimecres i el dijous es van batre rècord de temperatura alta al mes de juliol a punts com Bossós. Per exemple, a la Vall d'Aran van arribar amb una màxima de 40 graus. És una barbaritat. Què passarà? Tota aquesta calorada ha de petar per algun lloc i en altura trobarem una miqueta d'aire fred aquest cap de setmana que alimentarà les nuvolades que creixen cada tarda a punts de muntanya i aquestes nuvolades, tant divendres a la tarda com dissabte com diumenge, descarregaran ruixats i tempestes. Compte si estem a muntanya, perquè aquestes tempestes d'estiu són tamborinades rabiudes, us ho explicava. El cap de setmana passat van acompanyades d'aiguats, de tempestes, de molts llamps i trons, que a vegades els llamps desencadenen, com ha passat aquest matí, algun incendi de llama a muntanya. També van acompanyades, poden acompanyades de pedra o de calamarsa i de fang. Per què? Doncs perquè si mireu al cel ja veieu que avui ha perdut el color blau i comença a tenir aquest color terrós, per tant serà un cap de setmana que tindrem pols en suspensió i tota la precipitació que pugui caure en forma de tempestes Pirineu, Prepirineu, sobretot cap a les Terres de l'Ebre també, poden anar acompanyades de fang.
1: Escolta, Sònia, hi ha algun lloc on puguem dormir de Catalunya aquest cap de setmana o no podem dormir a cap lloc?
3: Amb el ventilador, aire condicionat i paciència, a casa.
1: Perquè no tenim cap lloc on puguem dir allà sí que podrem dormir, no? No hi ha manera, això no hi ha manera que ho aconseguim.
3: És una
1: de les preocupacions més grans que tenen ara mateix els catalans i catalanes a Catalunya, poder dormir, eh?
3: Soc conscient perquè aquest estiu a tots, a tothom, se'ns està fent molt llarg.
1: Sí.
3: Perquè recordeu que vam començar a parlar de calor històrica al maig, a mitjans de maig. Vam començar amb una primera onada de calor per Sant Joan. Jo crec que no l'han deixat, aquesta onada de calor, perquè la seguim surfejant. Però vinga, el lío, aquesta de setmana on dormirem més fresquets? Pirineu. Les temperatures mínimes al Pirineu rondaran al voltant dels 15, 16, 18 graus. Interior, la cosa ja començarà a estar més calenta. A l'interior, les mínimes rondaran entre 20 i 23 graus. Nits tropicals a molts punts de Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les comarques de Girona. A la costa no dormirem. Ja, nits d'insomni, perquè continuen sent nits tòrrides, xafogoses. Les nits tòrrides és quan la temperatura mínima no baixa de 25 graus. I això és el que passarà aquest cap de setmana. Estic mirant els mapes, els models de temperatura mínima prevista, i són entre 23 i 25 graus, amb els punts costaners.
1: I parlem de les platges, perquè, clar, molta gent vol anar a la platja a banyar-se. Com estarà la temperatura de l'aigua?
3: Calenta. La onada de calor que tenim a l'aire es tradueix a mar, i la temperatura, onada de calor marina continua accentuant-se. Aquesta setmana s'han batut rècords de calor a la temperatura de l'aigua del mar. Si no recordo malament, va ser la boia de Mahó i Sa Dragonera, les Balears. Atenció, perquè van registrar una temperatura de l'aigua del mar de 32 graus. És una brutalitat, però pel que fa a la costa catalana, la temperatura continua oscil·lant entre 25 i 27 graus. Per tant, trobarem una mar en conjunt plana, amb vent del sud i amb aigua calenta. No és bo per l'ecosistema marí, això.
1: No, no, és que estic al·lucinant amb el tema de la temperatura de l'aigua. O sigui, és que ja ens queixem... Clar, saps què es passa després a nosaltres? Que acostumem després a viatjar a altres llocs, per exemple, te'n vas a Canàries i estem acostumats a aquesta aigua tan calenta que quan arribes allà et fot un ventall que dius, bé, què em fas aquí si no em puc banyar aquí? I la gent d'allà està molt acostumada, però clar, tu vens acostumat a aquesta sopa i quan arribes allà ho passes fatal, o sigui, saps? O sigui, perquè la comparació que estem acostumats habitualment no és la mateixa. Doncs mira, Sònia, ja tenim una miqueta més d'informació per al temps aquest primer cap de setmana de vacances per molta gent, el darrer per d'altres. I espero que tu també tinguis un bon cap de setmana, que puguis descansar i que tinguis un bon compte enrere cap a les teves vacances.
3: Moltes gràcies, igualment.
1: Gràcies, Sona Papell, a la nostra meteoròloga. Digues, Marc.
4: No, que el titular seria "Continuarem suant la cansalada".
1: Exacte, no ens toca res més. Sònia Papell, gràcies. Bona tarda. Seguim aquí a l'Estiu XL a Ràdio 4.
2: Estiu XL amb Joan Barutel.
5: Es la vida de hace mucho tiempo y...
6: Con su amigo en una calle de Madrid.
5: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Es diu XL. A Ràdio 4.
1: Una cançó que es va fer molt coneguda l'any 2011 amb Juan Magán i que també en aquesta ocasió, en aquesta versió, tenim al seu costat Omar Montes, Ayer la vi, un dels temes també d'aquest estiu de l'any 2026. Són 3:15 de la tarda, seguim aquí a Ràdio 4 des de l'estiu XL i ara mateix volem rebre el Marc García. Marc, bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda.
1: Com se preveu el teu cap de setmana?
2: Doncs es preveu un cap de setmana mogudet perquè hi ha molts concerts.
1: Sí. Tu és dels que aniràs als concerts o estaràs fent punching?
2: Jo la veritat és que aquest cap de setmana estaré tranquil·let.
1: Tranquil·let
2: per casa, fent temps, descansant de tota la setmana i recarregant piles per la setmana vinent.
3: Molt ben fet.
1: Així m'agrada. Que responsable,
3: no,
1: eh? Que responsable. No, ho
2: faig
1: tot el contrari.
2: Pel programa.
1: Clar, mira com es sacrifica, eh? Mira com es sacrifica. Doncs arrenquem l'agenda per aquest proper cap de setmana.
2: Sí, perquè aquest cap de setmana, el 1 d'agost, i ho fem als Sons del Món, on avui divendres hi actuen tres noms imprescindibles de la música catalana. Els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Mirabet.

0: Doncs quina combinació, els amics de les arts, Blaumut i Ramon Miravet. Blaumut, que saps que Xavi, que tenim molta de veritat cap a Blaumut, perquè el seu cantant, el Xavier Belaiglesia, va ser company nostre aquí a Ràdio 4, en el nostre programa. O sigui, era qui feia les cançons cada setmana que els oients demanaven tocant les, amb les paraules que li deien.
1: Molt bon Jan.
0: I cada setmana feia unes composicions brutals, però dic brutals, eren brutals.
1: Talent, bon tio, guapo, ho tenia tot.
0: Ho tenia tot, sí, sí, el senyor ho tenia tot. Doncs, què més? Estem parlant d'aquestes formacions?
2: Sí, que actuaran junts per primer cop al Festival Sons del Món en un concert que s'ha batejat com el so d'una generació. Les bandes, que són els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, com hem comentat, han estat formacions coetànies que van aparèixer entre el 2005 i el 2012. I són tres dels màxims representants del so d'una generació que bevia del pop, del folk i de la cançó d'autor, amb lletres costumistes i properes. Cançons com Jean-Luc, Louisiana, o Els Camps de Cotó, Pa Moll i Sal, Bicicletes, Das Little Things o Home is Where the Heart Is han passat a ser de les cançons més populars del nostre cançoner. I de Roses, marxem fins al Festival Mar d'Estiu, a Santa Susana, perquè també avui hi actua Suchero.

0: Podem conèixer al final dels anys 80. Va, el Zuger o Zuger Fornaceri, no? És el que vols que digui. Si no, no estàs content. Si no dic el nom sencer...
1: Si no, no estàs content, tu.
0: No, home, però és veritat. Tu dius Marc Cadena. No et dius Marc, només. I és diu Marc García, no? Doncs és normal que diguis el nom complet de l'artista, també.
1: Zuger, què més?
0: Zuger Fornaceri. Què passa? Moltes cançons, com per exemple Sense una dona, una de les seves grans balades, i aquest Baila, que va ser tot un hit que també vam escoltar moltíssim.
2: Sí, el cantautor italià és una de les grans figures del blues rock europeu i amb més de 40 anys de trajectòria ha venut més de 60 milions de discos arreu del món. Ha compartit escenari amb artistes com Eric Clapton, Sting, Luciano Pavarotti o Bono. Entre els seus grans èxits hi ha, com has dit, Sense una dona, Baila, Diamante o Il Volo. Per aquells que vulguin, també tindran entrades disponibles.
1: Això és inaudit.
0: M'acaba d'agafar ara mateix això que deies tu l'altre dia. Anem a escoltar una mica d'aquesta cançó, que és molt maca.

0: A mi, Marc, és que saps què passa? Que l'altre dia vas fer un canvi de moneda,
1: sí,
0: allò d'un euro per disc, i acaba de dir que ha venut 60 milions de discos i m'acaben de sortir
1: 60
0: milions d'euros. I clar, em sembla una xifra bastant adequada per arribar a final de mes i tenir una bona vida.
2: Imagina't posar-ho en pessetes.
0: Exacte. Bueno, ja seria la bomba.
1: I així són de les antigues pessetes, ja.
0: Encara molt millor.
1: Escolta, Marc, és que m'ha semblat inaudit que diguessis que encara hi ha entrades.
0: Doncs mira, que es posi la gent que es posi les piles per poder veure a Suquero el festival Mar d'Estiu a Santa Susana. I tenim més coses.
2: Sí, passem als concerts de demà, dissabte 1 d'agost.

Demà dissabte, als Jardins de Cap Roig, hi actua Miqui Núñez. El terrassenc s'ha consolidat com un dels artistes més populars del panorama català. Va saltar la fama gràcies a Operación Triunfo i va representar Espanya al Festival d'Eurovisió amb La Venda. Des d'aleshores ha publicat diversos discos d'èxit i ha compaginat la música amb la televisió. Al concert no hi faltaran cançons com La Venda, Me Vale, 10 minuts o aquest Avui que estem escoltant. Encara queden també entrades per a aquell qui ho desitgi. En el mateix escenari, el del Festival de Cap Roig, que diumenge trepitjarà Taburete. Tengo...

0: La banda madrileña liderada per Willy Bárcenas s'ha convertit en un dels grups de pop-rock més seguits de l'estat. El seu estil barreja pop-rock i influències llatines amb un so molt festiu. Entre els seus grans èxits destaquen Sirenes, Cinco Sentidos, Amos del Piano Bar o Roto y Elegante. Encara hi ha localitats disponibles. No sé què passa aquesta setmana, però molta gent que...
1: Jo crec que enganxa també que molta gent entra i altres surten. I clar, a vegades et posen un plan en un dia que molta gent marxa i surt, i si arribes de vacances vols fer rentadores, i si marxes de vacances, doncs clar, marxes, no hi ets.
0: Però els concerts sempre són el millor plan, o sigui, gent, espavileu una mica.
1: Sí, sí, clar, jo estic d'acord amb tu, però si has arribat de vacances i comences a treballar dilluns, has de fer rentadores.
2: Compte, no perquè el que ve ara, el que comentarà ara mateix en qüestió, segons el Marc, serà el meu planning de demà.
0: Sí, perquè
2: anem... De demà o d'avui?
0: Aniràs cap a Tarragona?
2: Sí.
0: Doncs anem cap a Tarragona, on ja fa dies que s'hi celebra el Festival Camp de Mart amb una vintena d'espectacles i concerts. Aquest vespre a les 9 és el torn de la mallorquina Maika Makovski.

A punt de complir-se 20 anys de l'edició del seu primer àlbum, Mike Kamakowski desplega tota la seva personalitat a Bunker Rococó, un disc farcit de matisos i influències que enriqueixen el seu estil únic. El concert d'aquest vespre de Makowski és al Teatre de Tarragona. I demà dissabte 1 d'agost passarà pel Festival Camp de Mart el guitarrista alacantí Gerai Cortés.

serà a les 10 de la nit al Teatre Auditori Camp de Mar de Tarragona. Gerai Cortés és un dels artistes més prometedors de l'escena musical actual, amb un estil personal i contemporani. Explora noves sonoritats des del flamenc sense perdre'n l'essència. Al desembre del 2024 va estrenar sota la direcció d'Anton Álvarez, conegut com a C. Tangana, la pel·lícula La guitarra flamenca de Gerai Cortés, guardonada amb el Premi Goya 2025 a millor pel·lícula documental i a millor cançó original per Los Almendros. Coincidint amb l'estrena, va publicar el seu primer àlbum, que recull part de les melodies del film i altres peces inèdites. Si tengo una guitarra en la mano, es solo pa tocarte a ti. Ja acabem el repàs dels concerts d'aquest cap de setmana amb la Ludwig Band, que actua demà, dissabte 1 d'agost, a les 10, al Parc del Pescador de Cambrils, en el marc del Festival Internacional de Música. La banda, un dels imprescindibles de l'escena catalana, ho està petant amb el seu darrer disc, Pel barri es comenta, i amb cançons com aquest, Xavier, el tècnic de so, que s'ha convertit en un dels himnes de l'estiu,

0: Una de les cançons que s'ha convertit, com veies, en un himne d'aquest estiu, és que s'enganxa moltíssim, eh? I a més, convida molt a que la gent participi, perquè com tothom sap de què va el tema, doncs fa que la gent s'agafi i s'enganxi moltíssim a aquesta història de respondre, contestar, respondre... És molt divertit.
1: Com et dius? Em dic Barutel.
2: A sobre s'ha fet molt viral i a tothom li surt per xarxes i s'ha creat així una atmosfera que tothom se la coneix, tothom la canta i té aquest bon rotllo, aquest feeling que és d'estiu.
0: Doncs aquesta ha sigut l'agenda per aquest proper cap de setmana. Marc García, moltíssimes gràcies
2: a
0: per apropar-nos al que podem fer, que són moltíssimes coses, encara que vulguem fer d'altres rentadores o per ser de vacances. Anem cap i va la informació a les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4 i després seguim amb la nova hora de l'estiu XL.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. A Ceuta continua el retorn de persones en direcció cap al Marroc. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des de les 50.000 persones que van creuar la frontera per via marítima o terrestre, els últims dies ja hi ha més de 37.000 que han tornat al Marroc. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. El tràfic de persones entrant i sortint a la zona de l'Espigó del Tarajal, a la ciutat autònoma, continua a hores d'ara. Segons les dades del Ministeri encapçalat per Fernando Grande Marlaska, encara queden unes 13.000 persones repartides per la ciutat de Ceuta, de les quals van creuar la frontera. Així ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, la intenció de realitzar les devolucions en calent.
3: Agilizar todo lo que tiene que ver con los expedientes y la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular, fundamentalmente desde el día de ayer.
2: La situació de descontrol a les fronteres, amb la permissivitat de la policia marroquina, ha deixat almenys 43 persones ofegades a la mar. Els serveis d'emergència continuen hores d'ara localitzant els cossos i no descarten que la xifra continuï augmentant. Si sumem aquests últims cadàvers, ja són 75 les persones que han mort enguany intentant creuar a Ceuta nedant.
0: Gràcies. I mentrestant, a Melilla, la delegació del govern ha xifrat en 130 les persones que van accedir ahir a la ciutat autònoma, 80 de les quals menors. En total, han hagut d'atendre 60 persones. Un miler de persones que viatjaven cap al Marroc amb motiu de l'operació Pas a l'Estret romanen a la ciutat autònoma pel tancament de la frontera aquesta nit passada.
4: Estamos aquí esperando con niños y de noche, bueno, dices bueno que hay sombra y ahí estamos de noche, pero ahora que está saliendo el sol, está muy mal.
5: Nada, no ha dicho nada. No sé qué pasa. Ahora, por ejemplo, hay gente joven, los niños y los mayores, ¿qué hacemos? ¿Y cuánto sale el sol? ¿Qué hacemos? ¿Para morir aquí?
0: Més qüestions. Novetat en el cas Plus Ultra, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, admet part de l'incident de nulitat presentat per la defensa de l'expresident del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrat l'havia rebutjat la setmana passada per haver arribat fora de termini, encara que ara rectifica parcialment i admet que les parts no van tenir accés a les diligències en el temps previst. Per aquest motiu es pronunciarà sobre les al·legacions que sí que es van presentar dins el termini. Queda fora, això sí, l'entrada i registre del despatx de l'expresident al carrer Ferraz, que va permetre l'obertura d'una peça separada per les joies que es van trobar a la seva caixa forta. En esports, tal com va confirmar ahir Ràdio 4, Ricky Rubio continuarà lligat al Joventut. L'entitat verd i negra acaba de fer oficial la seva renovació per una temporada més fins al 30 de juny del 2027. Una notícia molt esperada per l'afició panyera i que confirma Rubio com el pal de paller del projecte badaloní. I en aquest darrer dia de juliol, divendres, i amb l'operació sortida en marxa a tot Espanya, anem a conèixer com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, en Roger Serra, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Algunes incidències ens compliquen un pèl el trànsit en aquesta xarxa viària. Per exemple, incendi de vehicle a l'autopista AP7 al tram de Subirats. Penseu que només hi ha un carril obert en sentit sud, en sentit Tarragona, aturades d'uns 12 quilòmetres entre Castellbisbal i Subirats. Això a l'autopista AP7, com us dèiem, en sentit sud, en sentit Tarragona. Repassem també el tram nord, que s'ha carregat bàsicament de volum de trànsit entre Mollet i Montornès del Vallès, uns 6-7 quilòmetres, això, lentitud, aturades intermitents, al tram nord de l'AP7, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. Més incidències, autovia A2, a Jorba, per obres, aturades importants, ara de 4-5 quilòmetres, en sentit Lleida. I anem a l'altre extrem, Nacional 2, a la Jonquera. Ara ens parlen també de l'incendi d'un altre vehicle i tenim la via tallada. Per tant, tallada la Nacional 2 a Jonquera en totes dues direccions. De la resta de la xarxa viària ens quedem amb la C60, aturades de 3 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró, i amb la C58 carregada d'entrada a Barcelona entre Montcada i el Nus, però també de sortida entre Montcada i Ripollet. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I pel que fa al temps, quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda? Aiment, Noelia García.
1: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya continuem amb altes temperatures en plena onada de calor. S'esperen màximes superant els 38 graus a gran part de l'interior. 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu de Lleida. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. És una informació de AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 5 i 5 minuts seguim aquí a Ràdio 4 de la segona hora d'aquest divendres 31 de juliol de l'estiu XL, aquest divendres d'operació sortida o operació tornada, i tenim moltíssimes coses preparades per vosaltres. Si us sembla bé, comencem a compartir-les.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Ai, Déu meu, que em sembla que jo, com he estat treballant aquest estiu, ja no arribo a l'operació biquini. Em sembla que ja no arribo. Iris Torres, la nostra dietista, nutricionista, clínica especialista en comportament alimentari. Bona tarda, què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
0: Ara sí, jo marxo de vacances, que ja no arribo, no, a l'operació biquini. O sigui, clar, hi ha aquestes dietes que diuen no, això en una setmana, això en 15 dies, això en un mes... Ja no arribo, no, crec.
2: Bueno, però tu creus que es necessita fer una operació biquini?
0: Home, sempre t'agrada estar més primer, no, l'estiu, i estar una mica millor.
2: Aquí, què és l'important? Per què fem operació, no, pre-biquini, que se li diu? Doncs pel nostre aspecte físic, però on queda la nostra salut, la nostra alimentació? Es veu modificada molt, amb un gran benefici, o realment és només arribar bé per posar-me el biquini?
0: Sí, és això.
2: Aquí és la gran pregunta. Llavors, què passa? Es posa molt, molt de moda, llavors arriben doncs, comportaments sobretot molt extremistes, dietes molt extremistes, comencem a treure grups d'aliments, comencem a substituir àpats, a deixar de sopar, amb tota la finalitat d'arribar bé a l'estiu amb un aspecte físic. Però què passa? Que no tenim en compte que ens podem desnutrir, ens poden faltar nutrients, i que a més el comportament alimentari també pot estar afectat.
0: Per tant, si és veritat, perquè a més també amb això saps que hi ha una cosa que és la pressió social, és a dir, estar a les xarxes, veus a la gent fent el postureo, veus a molts referents que estan, ui, mira què prima està aquesta, mira com està l'altra, llavors, clar, tu al final vols semblar-te a aquestes persones, és inevitable, perquè abans no havia tanta comparació, era només el que veies a la platja, ara veus tota l'estona que t'estan bombardejant, i t'entren molta publi també de dietes que són miracles i tal. Però si jo realment ho vull fer bé, és a dir, jo vull fer operació biquini, ¿vale? Que jo vull estar saludable i estar millor a l'estiu. En quant temps, més o menys, m'haig de posar les piles? És a dir, ja sé que no puc fer en 15 dies abans de marxar de vacances, però quan seria recomanable començar a fer una operació biquini si, per exemple, faig vacances a l'agost? Per exemple.
2: Sí, doncs aquí hem de partir de que si l'operació biquini pensem en pèrdua de pes per arribar a l'estiu bé, hem de tindre en compte que una pèrdua de pes que sigui sostenible, que després no hi hagi el famós rebot i que sigui saludable, és perdre entre 3-4 quilos al mes. Per tant, segons el nostre objectiu, és hem de començar abans, hem de començar més tard. Però sempre amb una alimentació saludable, que hi hagin tots els grups d'aliments i que no ens falti cap nutrient.
0: Clar, hi ha una cosa també que ens passa moltes vegades, que és l'índice de massa corporal, que això es posa molt de moda, que tu el calcules per internet i de sobte el calcules i dius, és que jo m'estic passant no sé quants quilos. I clar, això no és real, no? Perquè moltes vegades, clar, no coincideix el que tu tens de greix al teu cos, el que tens d'aigua, potser la teva constitució també tens ossos més gruixuts. Això, què hem de fer per no caure amb aquesta maleïda fórmula que moltes vegades ens angústia?
2: Doncs, bueno, l'IMC és el meu millor enemic avui en dia, perquè és el que tu dius. Al final l'IMC va ser una fórmula teòrica que es va fer en la seva època fa molts anys i que es basava en el pes i l'altura, però no tenia sentit de si ets home, quina... No, res, és a dir, no mira més enllà. Per tant, no ens podem basar en un número teòric la nostra salut i el nostre pes.
3: És una dada molt antiga, com acabes de dir, perquè molts anys són molts anys i que només té en compte dos variables. Sí. És a dir, en ple 2026... no té cap mena de sentit científic.
0: No, és l'alçada i el que peses, i allà t'ho treu tot, quan havíem de comptar moltes més coses.
2: Sí, hi ha molts factors, és a dir, al final doncs, hi ha factors genètics, si tenim alguna patologia de base, el sexe, òbviament, si prenem medicació, l'estrès que tenim, que això és superimportant, que a vegades hi ha gent que diu que no m'aprimo, és que potser tens molt d'estrès, i doncs, bueno, una mica això, i deixar les xarxes socials de costat.
0: I un tema també, com per exemple pot ser retenció de líquids, que hi ha molta gent que també li costa molt eliminar líquids.
2: Retenció de líquids i, bueno, l'IMC tampoc té en compte, pues, no, al final doncs això, el greix que tenim, la massa muscular, la hidratació que tenim, els ossos, no, aquella famosa broma que sempre, no, és que soc jo de constitució ampla. Bueno, és broma, però no és broma. Hi ha gent que té la Constitució més prima i és realitat, no, però hi ha molts factors que l'IMC no els contempla i que, per tant, no ens hem d'obsessionar. I, a més, avui en dia, a les xarxes socials, no sé si ho heu vist, però s'ha ficat molt de moda, no, de fer directes de te voy a contar tu IMC, a ver si estàs dentro de rango. Això és molt perillós perquè no sé cap on va, la veritat.
0: Jo també tinc... Bé, hi ha molts tipus de dietes, eh? En el seu moment estava la Dukan, després estava la... Sí. No sé què, de proteïna...
2: Plàtquins...
0: Després està... De noms hi ha molts, sí, diferents. Ara està molt de moda les que es punxen,
2: sí.
0: Que això també ara està d'auge...
2: La medicació
0: que es punxa a tothom. Després està el tema aquest famós de... Bé, de fer el dejú, d'estar... No, és que menjo un cop al dia, o menjo dos cops al dia i em passo després 16 hores sense menjar.
2: Sí.
0: Tot això és recomanable.
2: Sí, sobretot el dejú intermitent que tu comentes sí que té una base científica de millores en segons quin tipus de pacient. Doncs, per exemple, una persona que potser és oncològica i està fent X tractament, llavors sí que funciona, no? Que només mengi unes certes hores perquè les altres hores fa un tractament i va millor, o pacients que potser doncs, tenen diabetes o tenen algun síndrome metabòlic i sí que fa doncs, que hi hagi descans de l'alimentació durant algunes hores, perquè sí que és veritat que un problema que tenim avui en dia és que com tenim a l'abast molt l'alimentació, estem tot el dia menjant i no fem descansar el nostre sistema digestiu. Llavors, es recomana fer intermitent, doncs, segons la persona i segons la situació, i si és sostenible en la teva vida. No és ho vaig a fer per aprimar-me, sinó amb una millora de salut i que ens vagi acorde amb nosaltres.
3: Aquesta seria una mica la clau, suposo, Iris, perquè una dieta no afecta només el pes.
2: Correcte.
3: Pot anar molt més enllà.
2: Va molt més enllà. Al final pensem el pes com una pèrdua de greix, però moltes vegades la gent que s'aprima també perd múscul i al final el múscul és el símptoma de salut. Per tant, és molt important. I moltes vegades aquests 4 o 5 quilos que perds en 2 setmanes al principi és retenció de líquids. I la gent és, oh, he perdut 4 quilos en una setmana. No, has perdut aigua. Quan tornis a hidratar-te, els tornaràs a tindre. Per tant, a lo millor aquella persona està fent una restricció o una dieta molt extremista i doncs no s'està alimentant d'una manera correcta i podem arribar a tindre deficiències i problemes greus.
0: I tot això perquè ens encaixi el biquini a l'estiu, eh?
2: Correcte.
0: El biquini, el banyador o el que faci falta. És a dir...
2: Sí, perquè ens encaixi i també una mica la pressió social, no? És a dir, anar a la platja i que ningú me miri, pensi que no he fet res, que no tinc força de voluntat, però no funciona així. A la platja hi ha molts cossos i crec que no hi ha dos iguals.
0: No, i a més que cadascun és un món.
2: Per això.
0: No som botons. Cadascun és una...
2: Per això.
0: És d'una manera diferent. Escolta, no volem fer mesures restrictives, sí que ens volem cuidar per l'operació biquini, arribem a ella, i clar, durant les vacances, clar, també ho volem mantenir, però després estem fent tapites en el bar. Clar, no podem fer una operació en biquini per després, quan estem a les vacances, l'operació en biquini prendre una mica pel sac, no? Això ho volem de mantenir d'alguna manera, si heu fet aquest esforç.
2: Sí, això és el pitjor. Al final, fer una dieta, si ho volem dir així, que a mi no m'agrada la paraula com a tal, però si vull fer una dieta saludable, ha de ser durant tot l'any i fer-ho d'una manera sostenible. El que no es pot fer és que jo estigui restringint-me durant 2 mesos sense menjar pasta, patata i pa perquè vull aprimar-me i després arriba l'estiu i en menjo amb grans quantitats. Aquí el que passa és una mica restricció, no? I al final després compensar-ho. Al final jo porto molt de temps restringint-me, una prohibició, o sigui, és com tot en la vida, quan em prohibeixen encara vull més quan ho tinc davant. Mm-hmm. Per tant, després el que passa és que no s'ajunta aquella gana de veritat amb aquella ansietat i al final doncs, no puc arribar a controlar i menjar molt més. I al final a l'intestí això també passa factura.
3: El segon cervell, que diuen, eh?
2: Sí,
3: perquè el cos és intel·ligent. Jo interpreto que quan deixes de menjar tant com abans, el cos pot detectar que aquí hi ha, bé, minva el que és el nivell d'energia i es poden provocar els famosos estancaments. Què seria això?
2: Sí, bueno, això el que passa és al final que si jo estic menjant menys del que necessito, les famoses calories, que no deixen de ser un número també teòric, si jo deixo de menjar les calories que el meu cos necessita, el meu cos fa una mica estalvi d'energia. Això és com si jo estic a casa, ara que fa molta calor, no? I jo tinc que fer estalvi de consum d'energia perquè vull posar l'aire, però no puc tot. Llavors començo a apagar interruptors per no passar-me en el gas quan em vingui la factura. Tinc que fer una mica mesura. Doncs el cost fa una mica igual. Si jo tinc poc, doncs també et donaré poc. Llavors aquí és quan ve, pues, doncs el que tu dius, baixa energia, igual no em concentro a la feina, em comencen a vindre els problemes, em poso malalta, tinc deficiències, m'enfado amb la meva parella, llavors no és només el no m'aprimo, és tot el que ve. Posterior no tinc energia per fer activitat, que també és important. Aquest estancament és perquè no estem menjant el que necessitem.
0: I ara no és dieta, Iris. Ara el que passa és que realment fa molta calor i no m'entra el menjar. Uh-huh. És a dir, no tinc ganes de menjar, però en teoria hem de seguir menjant. Què podem fer? Perquè és que a vegades és que seus a la taula i dius i tu estàs allà dient no puc menjar això i no saps com, però al costat hi ha un que s'està fotent una fabada. I dius, no entenc com ella es pot fotre una fabada i jo no em puc menjar una amanida.
2: Sí, correcte. Sí, sí. És normal ara amb aquestes altes temperatures que passi, però no passa res, és acceptar-ho. Hi ha moments a l'època, doncs, ja, no, quan estem més nerviosos, potser certes persones quan fa calor, que mengem menys. I quan fa fred, doncs solem menjar més perquè també necessitem més energia perquè el cos es mantingui calent. Per tant, és acceptar-ho, menjar el que jo necessiti i si avui he menjat poc i demà menjo més, no passa absolutament res.
0: És que a mi el que em passa és que jo menjo més quan tinc gana que no tant quan està estipulat, és a dir, esmorzar, migdia i nit. Llavors hi ha dies que jo potser no tinc ganes d'esmorzar i no em forço a esmorzar, menjo al migdia i potser hi ha dies que no tinc ganes de sopar i llavors el dia següent sí que esmorzo. Això està bé o no? Perquè és que a vegades no tinc ganes de menjar, no vull menjar-me una gelatina perquè em toca menjar una gelatina a les 9 de la nit perquè no sóc pujat de menjar alguna cosa, saps?
2: Això sol passar molt i m'ho pregunten molt. És normal, o sigui, és la flexibilitat, el que l'alimentació flexible i saludable és aquesta, menjo quan jo tinc gana. Sí que és veritat que ara mateix amb tant d'estrès i amb els horaris, doncs no, m'aixeco, venga, esmorzo perquè no podré esmorzar a la feina, tinc que anar a buscar els nens, tal, menjo aquesta hora perquè si no, no menjo fins la nit. Llavors sí que a vegades mengem obligats, però aquí el que hem de fer encara, si només tenim una hora per menjar, és menjar el que nosaltres considerem que necessitarem encara que no tinguin gana. Vale? És en omplir-me el plat, si no, bueno, no tinc gana, doncs, bueno, menjo una miqueta, un aliment que sé que em senta bé, un aliment confort, un aliment que em nutreix, que sé que segurament arribaré fins les 10 de la nit. Però no fer-ho sempre. Llavors, jo el que recomano és que, sobretot els dies que tinguem més flexibilitat horària, que sobretot aquells dies li fem cas a la gana, perquè si no desapareix.
0: Uh-huh. És veritat, contra menys menges...
2: Menys li fas cas, bueno, això és el que dèiem d'estalviar energia. Sí. Si jo te faig una senyalització que em costa diners, en aquest cas, calories, i no em fas cas, perquè ho faré?
3: Compte amb el que acaba de comentar l'Iris, que desaparegui el que és la sensació, la gana, la necessitat que té el cos de menjar i de rebre aliments, pot ser molt perillós.
2: Sí.
0: Hi ha un altre dels mites que solen dir, és que si és com menges, és a dir, si menges més de pressa, clar, abans quedes com atapeït, sembla que hagis menjat més, sembla que també engreixes més, això és veritat o no és veritat?
2: Sí, bueno, engreixar, no, és a dir, si jo menjo la mateixa quantitat, el mateix, no engreixa més perquè ho mengi ràpid, sí que pot ser que a vegades com que menjo ràpid i no estic sent conscient, acabo menjant més quantitat. Per tant, lo important de menjar a poc és, doncs, primer, perquè al final la digestió dels aliments comença a la boca amb mastegar, si jo me'ls empasso sencers, la meva digestió serà més difícil i s'haurà de fer l'estómac i per tant tindré, no?, aquesta pesadet, com es diu, i que tornarem, estarem tot el dia sentant-nos malament. Per tant, s'ha de menjar a poc per començar la digestió a la boca. Però no significa que jo hi vagi a menjar més o que em vagi a engreixar, perquè al final, si jo em poso una quantitat d'aliment al plat, menjaré el mateix amb menys rato.
0: Però, per exemple, a mi meu deia que s'havia de mastegar 20 vegades una cosa abans de...
2: Contra més ho masteguis, al final a la boca tenim ja enzims digestius. Per tant, les dents no tenen aquesta funció, trencar perquè l'aliment es torni més petit i arribi a l'estómac per ja acabar de fer la digestió i pugui passar al nostre intestí. Moltes vegades, sobretot amb els nens, segur que sabeu d'algú que li ha passat que es menja l'aliment sencer i després ho vomita, perquè l'estómac no és capaç o li costa molt. No? I això també és dolent perquè al final tenim un àcid a l'estómac i si no masteguem bé, al final el que farem és secretar més àcid. I aquí és on ve una mica després aquell reflux, no? Que puja cap a dalt i tinc massa acid a l'estómac, doncs perquè he menjat massa quantitat, perquè no he mastegat bé o doncs perquè, bueno, no he fet les coses com s'han de fer.
0: Doncs avui hem parlat amb Iris Torres, dietista, nutricionista del nostre programa, clínica especialista en comportament alimentari de la nostra Operació Bikini, que si no l'heu començava ja, millor que ho baixeu per l'any vinent, que esteu guapos i guapes tal com esteu, que no va falta posar-se tampoc a fer meravelles, que el més important és tenir una alimentació saludable durant tot l'any. Iris, gràcies per estar amb nosaltres una tarda més aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Es diu XL.

0: Doncs són les 5 i 23 minuts aquí a Ràdio 4 a través de l'Estiu XL, i això que sona és Ariana Grande, i l'estem posant perquè aquesta cançó és nova, ha sortit avui, no, Marc Avena?
1: Així és, la música no entén de vacances, Joan. Aquest és el single presentació del seu 8è àlbum d'estudi. S'anomena Petal, és això que estem escoltant ara mateix a l'Estiu XL. És, sense cap mena de dubte, una cançó molt sincera, marcada també pel moment personal que està vivint Ariana, i amb unes cançons plenes de moltíssima emoció.
0: Però hi ha més cançons, perquè el que volem fer ara és repassar les novetats musicals de la setmana.

0: Així sona, sí, Abraham Mateo i la grandíssima Maria Becerra, Joan. És una cançó produïda per Big One i, sense cap mena de dubte, serà una de les col·laboracions que més i més ballarem aquest estiu. A cap i a la fi, és una cançó que el cantant gadità ja havia interpretat en directe feia unes setmanes i, bé, ara transformen aquella química sobre l'escenari en una nova col·laboració. Estem escoltant a Abraham Mateo, Maria Becerra, amb aquesta novetat aquesta setmana que s'anomena Así.
1: Quina meravella l'evolució d'Abraham Mateo, eh? La veritat, eh? De quan era un nano i sortia a la tele que era per adolescents i el canvi que va fer, l'evolució que ha tingut, la veritat és veritable. De fet, en el seu moment el comparaven com el Justin Bieber espanyol, perquè el tio balla brutalment, té una tècnica vocal brutal i me n'alegro que li vagi bé.
0: Abraham Mateo és una de les veus més infravalorades del panorama nacional, amb
1: jo
0: diferència.
1: Però jo crec que aquí a vegades se li ha infravalorat perquè teníem la imatge de teenager i tal, i en canvi fora, aquí també ara se'l respecta més, però fora se'l respecta moltíssim.
0: Més col·laboracions. Aquest estiu 2026 està planíssim de col·laboracions. Fins aquí aquesta proposta d'Abraham Mateo, com comentava a mi Maria Becerra, i ara para atenció a això.

0: I Joan, segur que les coneixes i molt bé a totes dues. Et
1: segur,
0: sonen d'alguna cosa?
1: Segur, em sonen alguna mica, però la cançó m'agrada moltíssim, és molt xula.
0: Si et dic Robin...
1: Robin sí, em sona, clar.
0: I et dic Zara Larsson...
1: Home, i tant també em sona, clar
0: totes
1: que sí.
0: Totes dues sueques, dues icones sueques en el món de la música que publiquen això que s'anomena Talk to Me, la remescla més concretament del Talk to Me.

0: 5 minuts i seran 2 de 6. Estàs ballant sense parar i això m'agrada.
1: M'agrada molt la cançó aquesta. La deixarem aquí per posar com a novetat de tant en tant al programa, que m'agrada.
0: No serà seriosa candidata a cançó de l'estiu, però sí possiblement una de les que tindran més qualitat.
1: No sé, jo no sé si serà candidata, però que la posarem més ja ho tinc clar.
0: A la teva playlist no faltarà.
1: Exacte.
0: Playlist.
1: A la meva playlist.
0: Bé, de Suècia és hora de viatjar cap a Sud-àfrica.

0: Aquesta és la veu de Tyla. Queda't amb aquest nom, Tyla. Això s'anomena That Girl. És una cançó que mescla actitud, estil i molt, però que molt sentit de l'humor. El missatge, Joan, és claríssim. Si jo sóc l'escollida,
1: sí,
0: si sóc la chosen one,
1: sí,
0: el tracte que tu em dispensis,
1: sí,
0: ha d'estar a l'alçada.
1: Ah, clar.
0: De la meva categoria.
1: Clar.
0: És més o menys el missatge d'aquesta cançó. Insisteixo, Tyla amb That Girl, una novetat més aquesta setmana.

passem ara a l'escena urbana, on Reality suma Farruko a la remescla de Si da por si muero mañana. Disculpeu, és una cançó que reflexiona sobre el valor del temps, la família i les persones que ens acompanyen durant el camí de

0: Oye, ¿de qué me sirve?
1: A tu quina t'agrada més? L'original o aquesta?
2: Aquesta m'agrada, M'està enganxant.
1: M'agrada. Reality, Farruko, Por si muero mañana, la remescla que estàs escoltant ara mateix a l'Estiu XL. Més novetats? En tenim dues més.
2: Ah, molt bé.
1: Escolto, opció A, opció B.
2: La A.
1: La A és aquesta. També estrenen cançó d'Anna i el Malilla, amb Si s'acaba el mundo. És una fusió entre pop, reggaeton mexicà i que uneix dues generacions i dos estils molt diferents.

0: molt bé, però aquí ja no m'ha agradat la cançó. El rotllo que portava abans m'agradava més quan ha fet aquí ja l'Atún Company, l'Atún Company. Jo què vols que et digui? M'agradava més l'altre...
1: T'agrada filar molt prim, eh?
0: No, però l'altre tros m'agradava més aquest. Aquí ja ha començat amb l'Atún Company, l'Atún Company, i s'ha anat tot una mica ja...
1: És un so diferent.
0: S'ha baixat tot. Moment importantíssim, eh? Són 2:15 de 7 de la tarda i hi ha una persona que ara mateix li queden, atenció, eh? El total de 89 minuts per marxar de vacances.
1: Què m'estàs dient? Qui?
0: Sí, una persona de l'equip que li queden 89 minuts per marxar de vacances. Tu. No sóc jo. És una de les persones que està al control ara mateix.
1: Sabrem el nom en algun moment,
0: sí,
1: o no?
0: Sí, el sabrem. Està contenta, està comptant els minuts, veient com passen els segons, perquè una altra cosa no. Però a la ràdio sabem molt bé com passa el temps perquè hi ha molts rellotges. Per tant, per tot el lloc on vas, hi ha un rellotge.
1: Passa volant, amb una companyia com la seva, passa volant.
0: I una altra, però bé. Més novetats, l'última de la setmana.
1: L'última, i sota el meu punt de vista, la més destacada, eh? Amb tot el carinyo ho dic. Atenció a aquesta proposta que presenten Benny Blanco, Selena Gómez i Becky G.

0: Es diu XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
1: 4:05 de 6 de la tarda aquí a Ràdio 4 des de l'estiu XL. Hi ha gent que ara mateix es mou per les carreteres de Catalunya i per això volem saber com està el trànsit. Roger Serra, directe des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària perquè tenim algunes incidències que ens compliquen la circulació. És el cas d'aquesta autopista AP7, ho comentàvem anteriorment, a la zona de Subirats s'hi ha produït l'incendi d'un vehicle. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades importants. Parlaríem d'uns 12 quilòmetres de lentitud i de retencions entre Castellbisbal i Gelida. Això a l'autopista AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona. Molta gent agafa com a via alternativa a la B24 Nacional 340, doncs bé, a la B24. Ara hi ha aturades importants, de 4 a 5 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana. I més endavant, ja a la Nacional 340, també aturades, primer a la zona de Vallirana i més endavant, com et deia, a l'altura del Vendrell, un parell de quilòmetres. Per tant, anant cap a Tarragona, ara parlem d'algunes complicacions. Autovia A2 a Jorba, per obres, aturades de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida. Pel que fa a la xarxa viària que envolta Barcelona, ara parlem de retencions sortint a l'extrem sud per la C32, de més de 3 quilòmetres, tot el tram de Sant Boi de Llobregat anant cap a Sitges. Problemes que també trobarem ara a l'autopista del Maresme, a l'altre extrem, a la C32. Aquestes vies s'ha carregat molt ràpidament. Ara són uns 4 quilòmetres d'aturades entre Cabrera i Mataró en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, com pots comprovar, parlem de complicacions en aquesta xarxa viària catalana.
1: Gràcies, Roger Serra, en directe des del Servei Català del Trànsit, quan passen 6 minuts de 6:45 de la tarda aquí a Ràdio 4.
0: Es diu XL a Ràdio 4. Amb Joan Barutel.

0: Quina meravella, directament el senyor Tom Jones, aquesta una de les grans veus de la música, amb la seva bomba sexual, el seu sexbomb, amb aquest remix que va triomfar fa un munt d'anys, amb Mausti, un remix superdens que hem escoltat quan manquen 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 6 de la tarda aquí a Ràdio 4.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Com dèiem, avui és un dia en què moltíssima gent es mou per Catalunya, marxa de vacances o torna de vacances. Gerard Travé, bona tarda, què tal, com estem?
2: Molt bé, bona tarda, aquí estem, un divendres.
0: El somriure més maco de Ràdio 4 actualment.
2: El portaré uns dies més.
3: Ja ho era, sí. I des d'ahir encara ho és.
0: Escolta,
3: més.
0: Escolta, quina meravella. Marxem de vacances, i què ens passa?
2: Doncs mira, per molts és l'inici de les vacances, un moment molt esperat, però també és un dels caps de setmana amb més desplaçaments i, per tant, cal extremar la prudència. A les carreteres hi haurà una gran concentració de vehicles amb trajectes llargs, moltes hores al volant i temperatures elevades, ja sigui si anem en cotxe, agafem l'avió o el tren. En qualsevol cas, hem de ser prudents i no descuidar-nos. I és per això que ara conversem amb Juan València, cap del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Sagrat Cor, perquè ens doni algunes recomanacions de cara a aquesta operació sortida. Bona tarda, doctor.
4: Hola, molt bona tarda. Gràcies per la trucada.
2: A vostè, quins són els principals riscos que ens trobem durant l'operació sortida d'estiu? Quins perills hem de tenir especialment en compte?
4: Sí, en els desplaçaments en vehicle, sobretot, és molt important. Portem un any esperant aquestes vacances i el prudent és tenir-ho tot a punt per començar-les. I això vol dir fer una revisió exhaustiva si el desplaçament és amb vehicle privat, amb un cotxe, amb un turisme, sobretot per prevenir els principals riscos, que són els accidents de tràfic. Les altes temperatures afecten el rodatge dels pneumàtics i això pot afectar l'estabilitat del vehicle. Portem un any esperant les vacances, doncs no ha d'haver-hi pressa en els desplaçaments, planificar-ho, sortir amb temps per evitar accidents que tinguin a veure amb la mecànica, no? Que això seria el principal risc. I després tenir en compte que dintre d'un vehicle, amb una onada de calor i amb una situació de tràfic intens, les temperatures a l'interior de l'habitacle poden a vegades superar els 40-50 graus, depèn de en quina situació climàtica estem. Per tant, l'aire condicionat i que estigui revisat i que funcioni correctament per tenir una temperatura aproximada d'entre 20 i 23 graus dintre de l'habitacle farà que el desplaçament sigui més segur, més confortable i puguem prevenir possibles complicacions mèdiques, sobretot en gent debilitada per alguna malaltia, nens petits, gent gran, etc.
2: I si ens desplacem en cotxe, cada quant seria recomanable fer una aturada per desconnectar una estona, estirar les cames?
4: El més recomanable és cada 200 quilòmetres o bé cada 2 hores màxim de circulació fer una aturada com a mínim de 10 minuts per poder mobilitzar les cames, evitar, sobretot amb aquesta sensació de calor, la sensació de son que pot tindre sobrevinguda per l'efecte de l'autopista, no? I fer petits moviments, sortir del cotxe, caminar, aprofitar per hidratar-se. Sempre és important que aquestes parades siguin en lo possible en una zona ombrívola on la sensació de xafogor i de calor no sigui tan intensa. Podem aprofitar aquesta parada també per fer un petit àpat lleuger, fresc, que ens ajudi també a estar més actius i evitar la sensació de fatiga al volant.
0: Doctor, entenem que també és importantíssim quan fent aquestes coses, doncs clar, de que si estem prenent segons quina medicació, no agafem potser el cotxe, perquè segons quins medicaments no són adequats per a una conducció de moltes hores.
4: Sí, dintre de la planificació, sempre amb el consell del metge de família, és important en la planificació veure en quines condicions estem, quines medicacions estem prenent i que poden interferir en la conducció. Tots aquells fàrmacs, alguns antihistamínics, per exemple, per gent que té al·lèrgia, que poden donar més sensació de somnolència, sempre fan que les reaccions al volant, els reflexes, estiguin una mica minvats. O aquella gent que pren ansiolítics, també poden afectar el seu temps de reacció al volant. No? Òbviament, evitar del tot el consum de begudes alcohòliques, ni que sigui amb quantitats mínimes, perquè ni que sigui una petita quantitat afecta les nostres capacitats i el temps de reacció quan estem al volant.
3: I, doctor València, hi ha un primer senyal d'esgotament o de fatiga que ens hagi de fer pensar és el moment de fer una aturada?
4: Sí, normalment el que estem podem més acostumats és a la sensació de somnolència, que allò ja probablement aquí ja estem arribant tard, no? Quan aquesta sensació de somnolència comença a aparèixer, aquesta sensació de passar des dels ulls, la dificultat de concentració, però molt abans apareixen altres símptomes, no? És molt freqüent anar conduint i no adonar-se'n de l'entorn que tenim al costat. Quan sembla que vas conduint i que vas en pilot automàtic, probablement abans de que comenci la somnolència ja és un indicatiu de que ens hauríem d'aturar. I qualsevol signe físic que ens sentim especialment cansats, que veiem que la nostra mobilitat és més dificultosa o que tenim un temps de reacció més llarg, que ens n'adonem de les coses abans, és moment de plantejar-se fer una aturada.
2: I per la gent que es desplaçarà en tren o avió, que segurament seran moltes més hores de desplaçament, alguna recomanació?
4: Sí, per la gent que viatja sobretot en tren, en avió, entre que fas passes el control de seguretat i tot plegat, ja tens certa mobilitat. És evitar estar molta estona assegut. Generalment, el que recomanaria és que en desplaçaments amb avió llargs de més d'una hora, intentéssim cada hora fer un petit passeig, ni que sigui sempre que estigui permès per les condicions de vol, pel passadís de l'avió, sempre i quan els auxiliars ens ho permetin, perquè això ens ajudarà a evitar riscos associats a estar molta estona asseguts. El tema de la temperatura dintre dels avions està molt controlat, però intentem en aquesta època de l'any beure líquids de forma freqüent abans que aparegui la sensació de set. En els desplaçaments en tren, i malauradament els trens aquí a casa nostra sabem a vegades com poden anar, evitar en la mesura del possible els ambients extremadament calorosos, fer aquests petits passejos com a mínim cada hora, aixecar-nos, fer una pausa activa, que en diríem, no? És aixecar-se, caminar o fer alguna mobilització per evitar símptomes musculars o altres alteracions que puguin aparèixer durant el trajecte. I el consell de mantenir una hidratació correcta durant tot el temps del trajecte.
0: Doctor Juan València, cap del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Sagrat Cor, gràcies per acompanyar-nos i donar-nos aquestes recomanacions, aquests consells de salut per començar les nostres vacances d'una forma que estiguem previnguts, per no agafar calor, per parar quan toca i fer el que volem per arribar al lloc on volem anar de vacances. Gràcies i bon estiu.
4: Bon estiu i bon estiu a tota la gent que ens escolti.
0: Gerard Travé, gràcies.
2: A tu.
0: Aquí seguim.
1: Estiu XL. 4.

0: Menos perquè sigui a les 6 de la tarda. Jo crec que és una de les cançons que a mi de nen m'ha encantat més La meva família, perquè clar, em dic Joan, però no, clar, no, amb aquesta lletra exactament no era, eh?
1: Així no era segur.
0: Així no era segur. Aquí tenim la música van la IMSK amb aquesta cançó. En Joan Petit ja no balla, tot una cançó que és viral, és brutal, i dins d'uns dies el tindrem per aquí als estudis de Ràdio 4 d'Estiu XL. Caben Héctor, què? Com portes la tarda?
1: 8 i les 6, com molt bé comentaves. Com es diu? Quina és aquesta sintonia, Joan?
0: Com? Què es diu?
1: Aquesta sintonia?
0: Ah, Ràdio 4.
1: Emissora que no s'identifica.
0: És emissora que no existeix.
1: Bé, en quasi dues hores de show,
0: sí?
1: Tu has dit, avui és un dia en el que molta gent es mou per Catalunya, gent que va, gent que marxa, gent que ve...
0: És que és veritat.
1: Gent que va de vacances, gent que
0: amb
1: les acaba...
0: Amb aquest to he fet, amb aquest to?
1: Sí, sí, sí.
0: Ara ja m'has d'estar imitant el to?
1: Un estem total arribant ja de 17 vegades.
0: 17 vegades.
1: I falta més d'una hora encara, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí. 17 vegades, eh?
0: Estàs comptant-ho tu? O t'ho sí. Estan xivant?
1: He donat indicacions al Genís, a l'Ester, que cada cop que ho diguis de nou, soni un efecte que no et direm quin és.
0: Ah, molt
1: no
0: bé.
1: No et direm quin és.
0: Doncs què és el que haig de dir?
1: No, no. Vostè ho sap perfectament.
0: No, no me'n recordo.
1: Segona qüestió que jo vull posar sobre la taula perquè han passat ja quasi dues setmanes de programa.
0: Sí.
1: Avui, de fet, acabem la segona.
0: Sí, sí.
1: Que estem en antena.
0: Sembla que portem set, però sí, sí.
1: Això que es diu Estiu XL.
0: Portem dues.
1: Per què nassos vostè, quan surt de l'estudi i obre la porta, és incapaç de tancar la porta?
0: I vostè també fa el mateix.
1: No.
0: No,
1: jo, quan surto, quan
0: sí.
1: entro,
0: va,
1: sempre tanco la porta.
0: Hem de parlar ara mateix de...
1: Aquí hi ha testimonis.
0: Del tema... Bé, però si no està parlant ningú.
1: Aquí hi ha testimonis.
0: Si no parla ningú, si no estic jo, ningú parlarà.
1: Més dubtes.
0: Sí.
1: Per què aquesta casa del telèfon d'antena no és el que hauria de ser?
0: A què t'afereixes amb això?
1: Hi ha un telèfon gratuït que és el telèfon d'antena.
0: Sí.
1: Ara bé, per què no és el 900-444-444?
0: Jo què sé, ara s'ha posat tiquis-miquis.
1: És una proposta, és una proposta que jo dono a la cap de programes de Frank. I a direcció, també.
0: Ah, de Frank. A sobre, la dona és de Frank. Com que estic aquí nominat i se m'acaba de passar això pel cap.
1: Les idees costen pasta, vostè ho sap.
0: Sí, sí, sí, ja ho sé, ja.
1: Però... Quina és la idea que ha venut vostè per més calés? Que es pugui dir?
0: No crec que pugui dir-la ara mateix. He fet unes quantes, sí, sí. Però unes quantes que no he venut, me n'has entret, però és igual.
1: Però
0: ja hi soc,
1: no està a mi, no pensa que el telèfon d'antena d'aquesta
0: sí,
1: categoria
0: sí, és molt
1: que maco. Comentat?
0: Jo crec que és possible que ho hagin pensat, però que no estigui disponible, també, eh?
1: Efectivament, pot ser que no estigui disponible.
0: A veure si la gent començarà a provar a veure qui té aquest telèfon a casa i tindrem aquí una saturació d'algun senyor o senyora que està a casa seva amb un telèfon gratuït i no paren de trucar-lo.
1: Fa 10 minuts m'han demanat via WhatsApp
0: sí?
1: una amiga meva si tu estàs disponible.
0: Disponible a què et refereixes?
1: La pregunta era aquesta.
0: Home, puc estar disponible
1: el
0: per segons
1: Joan
0: quines
1: està
0: coses.
1: Disponible?
0: Puc estar disponible per segons quines coses, per d'altres potser no. Si em dius disponible per la sopar, sí. Disponible per anar a la platja demà? Possiblement, demà no, que tinc una cita ja. He acabat. Diumenge? Doncs potser sí.
1: Però clar,
0: la paraula, callar, eh? La paraula disponible és com molt àmplia.
1: Equip, quants cops ha dit avui que té una cita demà? 26 com a mínim, i amb aquesta 27 cops.
0: Ja està, ja hi som. Està comptant també les vegades que dic la paraula cita. Escolta, no sé com estàs comptant tantes vegades, com tens tanta memòria per fer aquestes coses.
1: És una qüestió de notar, eh?
0: Ah, sí?
1: Un palito cada cop que ho diguis i ja està.
0: Ah, i tens un llistat de totes les coses que jo vaig dient i tu vas apuntant aquí una rere l'altra. I ja està, ale, així estem.
1: Són estadístiques. Les estadístiques no enganyen ni menteixen a ningú.
0: És que jo, les teves estadístiques, Cabena, tinc els meus dubtes de que funcionin.
1: No ets la primera persona que m'ho diu.
0: Jo crec que a vegades les seves estadístiques tenen un punt de fantasia.
1: Sí.
0: Un punt d'alliberament.
1: Però què és la vida si no fantasia?
0: No, no, estic d'acord amb tu, però clar...
1: O què cosa... seria de la vida sense fantasia?
0: Però t'estàs fotent aquí el pegote de cases quantes vegades he dit una paraula, saps?
1: A més, una gran pel·lícula de Disney. Van fer Fantasia i Fantasia 2.
0: Jo li puc rebatre, però ella la seva bola. Quan no li interessa un tema, ella, escolta, se'n va cap on vol...
1: La segona canvia, molt dolenta.
0: I ja està. Jo
1: ara
0: no,
1: bé,
0: no tinc
1: la
0: ganes.
1: Primera, una masterpiece.
0: Veus? És que no em fa ni cas. Estic contestant el que ell m'està dient i ella se'n va explicar les pel·lícules de Disney. Jo,
1: hi havia un videojoc que es deia Fantasia, també.
0: Vale, seguim.
1: Amb
0: no.
1: el Mickey Mouse com a prota.
0: No, ja pots continuar. Tenim 4 minuts més, fins a les 6 de la tarda. Si vols continuar parlant amb la fantasia i del que vulguis...
1: Vols que faci un playback de Chanel?
0: No, no crec que faci falta. No crec que faci falta.
1: I les càmeres gravarien com ballo perfectament com ella, la cançó, igual que ella.
0: Doncs en aquest cas el que hauríem de fer és preparar-ho millor per fer un dia una bona promoció, per aconseguir més visites a la plana web i així que et vegin ballar.
1: Jo estic molt content, Joan, perquè la propera hora ens visitarà de nou el senyor Cano.
0: Sí, està
1: Carlos
0: preparat
1: Cano.
0: Ja, sí, per explicar-nos coses. I aquesta hora també tenim música per escoltar per acabar l'hora, eh?
1: Sí.
0: Una cançó que va ser tema de l'estiu i que sonava així de bé.

0: Ha sigut un any molt especial pels fans de l'Último de la Fila, que els han pogut veure en concert en aquesta macrogira que han fet per al nostre país i han pogut recordar cançons com, per exemple, aquesta, que va ser un tamarro estiu, aquest, Com un burro amarrado en la puerta del baile, en Quimi Portet i Josep Maria... Quimi Portet i Manolo García.
1: Ara mateix. Això mateix. Que quedi clar que el Manolo en aquesta cançó no diu escolta, pibe. No, no. És escolta, Peter, dame aire con tu abanico. Perquè jo he escoltat...
0: Sí.
1: Escolta, pibe, i no, no és així.
0: El que anem a escoltar ara mateix, arribant ja a les 6 de la tarda, és la informació a Carrer 4 amb els serveis informatius, i després seguim a la segona hora, a la tercera hora, a l'estiu XL.
2: Estiu XL, a Ràdio 4.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda, Ceuta. La xifra de morts a la mar segueix augmentant i ja són 57 els cadàvers en recuperats, segons fonts policials. Amb aquestes dades, 2026 és l'any en què més persones s'han ofegat creuant la costa de la ciutat autònoma. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. Els serveis d'emergència continuen hores d'ara treballant per recuperar els cossos sense vida a la platja marroquina de Castillejos. Es preveu que la xifra continua augmentant durant les properes hores. A pocs metres, a la frontera lligada a l'espigó del Tarajal, continua a hores d'ara el retorn de milers de persones cap al Marroc. De les 50.000 que van creuar l'última setmana, 37.000 han tornat ja, segons les dades del Ministeri de l'Interior. El director general de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, Mauricio Valiente, ha explicat en declaracions a Radio Televisió Espanyola com s'ha d'efectuar aquesta devolució.
6: No es posible sin desacatar la sentencia del Tribunal Supremo y nuestra propia ley devolver a las personas, en este caso a Marruecos, sin un procedimiento y sin las garantías.
5: I pel que fa a les causes d'aquest moviment migratori, la Comissió Europea s'ha alineat amb Pedro Sánchez i ha demanat no caure en especulacions. A més, han afalagat l'actitud de les autoritats del Marroc.
3: Gràcies. Doncs no deixem de parlar d'Europa perquè Brussel·les celebra el pla per desarmar Hamas com un pas constructiu per la pau. El pla anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, de matinada i confirmat per la milícia més tard, inclou la retirada de l'exèrcit israelià de la franja de Gaza i l'entrada d'una força internacional de pau. Clara Ontañón.
7: L'altre representant de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha celebrat la notícia i ha dit que si el pla s'aplica completament serà un pas constructiu per la pau. Ha afegit que encara queden moltes parts per encaixar perquè funcioni i que l'èxit depèn del compromís total de totes les parts. En un missatge a les xarxes socials, ha afegit que verificar el compliment de Hamas serà tot un repte i que Israel haurà de retirar-se de Gaza amb el temps. El pacte, cuinat a través de la Junta de Pau i negociat al Cairo, a l'Egipte, preveu que aquest desarmament es dugui a terme en diverses fases molt estructurades. Israel encara no s'ha pronunciat al respecte, tot en un context on el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha declarat que vol seguir ocupant militarment Gaza fins tenir controlat el 70% de l'enclavament.
3: A Castelló, les autoritats han donat per estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana.
8: El incendio se ha dado por estabilizado, pero ni mucho menos está controlado ni extinguido. ¿Qué quiere decir esto? Que deben limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados y también por todas las vías que hay en él.
3: El conseller també ha anunciat que tots els veïns i veïnes evacuats amb més de 2.000 podran tornar a casa seva i que el nombre d'hectàrees afectades supera ja les 9.000. Doncs, canviem de qüestió, l'aeroport del Prat continua l'operació sortida que ha començat avui i s'allargarà fins diumenge. Serà el cap de setmana amb més moviments en el que portem d'any. Allà hi és la nostra companya Cristina Martín. Bona tarda.
9: Bona tarda. Dia de màxima activitat a l'aeroport de Barcelona. Ara mateix la terminal 1 s'està tornant a omplir de viatgers després de les hores més tranquil·les que s'han vist per dinar. Avui hi ha programats més de 1.100 vols. És l'últim dia de juliol i molts catalans les cullen per començar les vacances.
10: Marxem de vacances a Nova York amb la família 2 setmanes i, bueno, a passar, a aprofitar les vacances.
11: Nos vamos a Vera, Almería, allà al ladito de la playa y, bueno, pues allí a estar lo mejor que se pueda.
12: Ho tenim tot programat i això ho veurem els orangutans, veurem
4: tota Malàsia.
9: Aquells que viatgen per Espanya han triat majoritàriament les Balears, Tenerife i Màlaga. Són dades de Vueling, la principal aerolínia al Prat. I entre els que marxen a Europa, els destins més populars són Londres, París i Amsterdam. Dissabte i diumenge també seran dies molt moguts a l'aeroport i es tornaran a superar els 1.000 vols diaris.
3: Gràcies. I passem de l'aeroport a les carreteres per saber com se circula per la xarxa viària catalana Servei Català de Trànsit. En Roger Serra, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Encara parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Comencem amb l'autopista AP7 i trobarem a cara aquests 12 quilòmetres de lentitud i aturades entre Castellbisbal i Gelida, en sentit sud, en sentit Tarragona. Això a l'autopista AP7. Molta gent agafa com a vies alternatives la B24 Nacional 340. Doncs bé, a la B24 ara hi ha aturades importants de 4 a 5 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana en sentit sud. I a la mateixa Nacional 340 també hi ha aturades d'uns 2-3 quilòmetres a l'altura de Vallirana. A l'autovia A2, recordem-ho, a Jorba, retencions importants de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida a causa d'unes obres. Hi ha gent que agafa com a via alternativa a la Nacional 2, que també presenta aturades a Jorba d'uns 3 quilòmetres en sentit Lleida. Mirem vies que ens porten cap a Girona. Per exemple, la mateixa autopista AP7 encara carregada entre Mollet del Vallès i la Roca del Vallès, uns 8-9 quilòmetres sentit nord, sentit Girona. I acabem amb l'autopista del Maresme, una altra via que s'ha complicat força a aquesta hora de la tarda. Ara hi ha aturades entre Cabrera de Mar i Mataró i un pèl més endavant entre Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montal. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Doncs és tot també per part nostra. Més informació al punt de les 7. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 6 minuts, seguim aquí a Ràdio 4 en aquest 31 de juliol del 2026. Com vèiem, ho tornaré a dir perquè ho puguis prendre nota. Un dia en el que moltíssima gent marxa de vacances i d'altres tornen. Per això estem fent un programa al qual estem parlant de molts temes de vacances. De holidays. Vols que ho torni a dir un altre cop? Perquè si vols, ho fem una hora sencera.
1: No ve d'una més.
0: Podem fer una hora sencera, si vols. En aquesta propera hora tindrem per aquí el Carlos Cano. Farem el déjà vu d'un any molt especial. Volem compartir moltíssima música perquè mentre esteu a la carretera doncs tingueu una bona estona. Passeu una molt bona estona.
1: Perquè, Joan, aquesta hora quina seria?
0: Ja hi som, l'hora del drive time.
1: Drive time.
0: És l'hora de la conducció, la que molta gent condueix.
1: Entesos.
0: I, clar, comencem una hora amb una cançó molt especial perquè, si volem bona música, hem d'escoltar bona música. Després us diem el que és, però primer pareu moltíssima atenció.

0: Bé, és un moment especial perquè estem escoltant la música de Nai amb Genís Sabater. El Nai és un dels nostres tècnics de so, i el Genís Sabater, encara que jo li canvi el nom, també. Genís, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
1: Bueno, molt content d'estar aquí amb vosaltres i una mica nervioset, perquè fa una estona estava aquí dins del control i, hòstia, vinga, va, entra, que parlarem amb tu.
0: Home,
1: i
0: és que si feu una cançó hem de parlar de la cançó.
1: Exacte.
0: No? Sí, hem d'explicar una mica. A veure, què és platja, brisa i mar? Bé, jo sé que a tu t'agrada molt la platja, la brisa i el mar, perquè ets una persona molt esportiva.
1: Correcte.
0: Que hem parlat alguna vegada de que te'n vas a...
1: Sí, m'agrada molt anar a la platja, fer ja esport o nedar pel mar o el que sigui. I, home, i això neix al final d'un dia que estava amb el meu company de feina, el Martín Noia, i un dia vam anar, després de treballar, vam fer el típic, unes cervesetes, i vam anar al pis d'un company, de l'Aró. I allà, doncs, jo sóc el típic notes, el típic noi que agafa la guitarra i es posa a cantar la primera de canvi. Llavors vaig cantar amb la guitarra de l'Aró, 4 acords, i el Martín, que és un productor que porta bastants anys en fent coses molt, molt xules i per grans artistes, doncs em va dir, hòstia, te voy a crear una canción para ti. I jo, hòstia, pues a ver qué sale. I em va fer la proposta, em va ensenyar el tema, va escriure 4 lletres i sí, la vam adequar amb el català i tot perquè quedés el que acabeu d'escoltar.
0: Escolta una cosa, clar, estàs parlant de que aquell dia vas agafar la guitarra i vas posar a cantar, però això és habitual amb tu, és a dir, ho has fet aquell dia especialment, o tu ets dels que vas amb la guitarra amb els amics a una festa i et poses a cantar cançons teves o no, i, o d'altres?
1: No m'agrada ser pesat. Però sí, si vaig al pis d'algú que té una guitarra, pues, o qualsevol instrument, a mi m'encanta tocar el que sigui, la bateria, el piano, soc autodidacta, com així per dir-ho, o sigui, agafo un vídeo de YouTube i quan era petit, ara ja no ho faig tant pel temps, però m'escoltava una cançó i la intentava pues, reproduir d'alguna manera. Llavors, un tutorial típic a internet i me les aprenia, ja sigui amb la guitarra, amb el piano o el que fos.
0: Aprofito per saludar Carlos Cano. Carlos Cano, bona tarda, benvingut a Ràdio 4.
2: Joan,
0: perquè
2: Marc,
0: ell també toca la bateria.
2: Aquí sí, no el veus. Podríem fer una banda, escolta.
0: Per això et dic, bueno, que tu ja en tens una, però que podem fer
2: una
0: més.
2: Una altra. Què faltaria aquí? Ara ho tenim. Tenim la veu, tenim la producció.
1: El baixista, tenim... baixista...
0: Bé. Bateria. O sigui, tu domines la bateria, domines...
1: Però, si puc triar, trio la guitarra.
0: La guitarra.
1: 4 acords amb la guitarra i no em lies, perquè canto i guitarra, ja està.
0: I a través de composar alguna coseta de lletra i tal?
1: Bueno, ara estem treballant amb el Martín, bueno, treballant d'aquella manera, perquè és un hobby, i estem intentant fer la segona, que ja la tenim bastant maquetada i la tenim bastant bé, i a veure si la podem treure d'aquí poc.
0: Escolta una cosa, l'estrenarem abans de que acabi el programa d'estiu, no?
1: Segur. D'aquí una o dues setmanes ja la traurem a Spotify.
0: No pot ser que marxem aquí al 4 nosaltres i que no posem la nova cançó vostra aquí en el programa, en l'Estiu XL.
2: I què podem saber d'aquesta nova cançó? Títol?
1: És més tristona.
2: La paraula, una paraula del títol, va.
1: Mal d'amores.
0: Què et passa?
1: Jo no.
0: Què et passa?
1: El compositor és el Martín.
3: Que s'acaba l'estiu.
1: Jo m'adapto a lo que
2: hem aconseguit el títol sencer, mal d'amores.
0: O sigui, tu aquí només cantes, però l'amor ve, no tenim cap problema. No ens hem de preocupar.
1: Cap problema.
0: No ens hem de preocupar. No, per aquesta cançó...
1: Però em poso un alt paper.
0: Aquesta cançó és molt optimista.
1: Sí.
0: Platja, Riesa i Mar.
1: Home,
0: o sigui...
1: perquè la vam treure per l'estiu, per estar amb els amics, passar una bona estona, disfrutar i que donés bon rotllo. I és, també podeu apreciar que és bastant comercial. I sí, té bastanta enganxa. I al final és el que ha agradat més a la gent, que jo tenia familiars que no m'havien escoltat mai cantar ni tocar la guitarra ni res. I, hòstia, des d'aquell dia... Hòstia, canta una mica, no? I no sé què.
0: Això a vegades és una cosa guai, però a vegades també ja s'ha de saltar tots els casaments i qualsevol lloc, eh? Sempre el liaran, eh? Genís, això, tingueu en compte.
2: No li agrada ser pesat. No li agrada ser pesat.
1: Això sí ho he dit, eh?
0: Sempre tiren. La gent acaba... Fes-ho tu, i acaben tirant sempre cap a aquesta història. Doncs aquí hem pogut escoltar Platja, Brisa i Mar, la gran cançó del Nai, que és el nostre company, que avui no està, que és el Martín Noia, i el nostre tècnic també, el Genís Sabater, que fan aquestes coses tan meravelloses que hem pogut escoltar avui. Veus com ho hem passat bé, eh?
1: Sí, perfecte.
0: Tu quan vulguis entrar, entra.
1: Vinga, doncs ja et diré.
0: Clar, veus, ja s'està soltant, que és la que ens feia gràcia.
2: Sona molt bé.
1: És que estic aquí davant de totes aquestes llums i aquests micròfons.
0: I ara hi ha càmeres. Ara hi ha càmeres. Que abans era més... Antes los feos estábamos en la ràdio perquè no se nos veía, saps? Ara encara que siguis així, has de sortir a les càmeres.
1: Mira que bé.
0: Els guapos anaven a la tele i los otros íbamos a la ràdio, però és que ara mateix dona igual. Hi ha càmeres per tots els llocs. I no una, no. Quatre, sobre. Sobre quatre, o sí. sigui que...
2: I no de les barates, eh?
0: No, no, de les... Escolta, aquelles que es veuen bé que t'agafen hasta l'último detall.
3: De les PTZs que no te dejan ahí.
0: Exacte, aquestes que no et deixen
3: amagar res.
0: Amagar res. Doncs, Anís, molta sort, que vagi molt bé i esperem, això sí, que tant tu com el Martín estreneu amb nosaltres el proper single, eh?
1: Vinga, fet.
0: Vinga, fet. Manquen un minut perquè sigui un quart de set de la tarda aquí a Ràdio 4 a l'estiu XL.
4: Estiu XL a Ràdio 4.

0: Ens hem de fer fotos, perquè, clar, ara exploten, fan un hit i tal, i nosaltres no tenim fotos amb els coneguts, que això alguna vegada ens ha passat, eh?
1: I podrem dir allò de vam ser els primers, no?
0: Home, tant com els primers, no, sí, però els coneixem. Els
1: ho
0: coneixem,
1: direm,
0: això ho hem de fer.
1: Igualment.
0: O sigui, quan Miguel Martín amb el Genís ens hem de fer unes fotos. Ara mateix manquen 45 minuts i 27 segons perquè la Sònia Rodríguez Justícia acabi les seves vacances. Bien! Días a descansar. Hombre, voy a aplaudir, voy a aplaudir. Ya sé que me las vas a poner tú, pero es mejor en directo. Bé, anem a convidar també i a saludar a Carlos Cano, que ja l'hem saludat. Com estàs, Carlos? Bona tarda, benvingut.
2: Molt bona tarda.
0: Què tal? Com estàs, la setmana?
2: Molt bé, encantat d'estar un altre cop aquí a Ràdio 4 i a l'Estiu XL amb vosaltres.
0: Et veig molt moreno.
2: Una miqueta.
0: Sí, no? Es nota que això...
2: I això que encara no he començat les vacances, eh?
1: Es nota que... Piscina, què ha passat aquí?
2: Piscina, al món rural.
1: No.
2: No, però jo visc fora de casa.
0: Ell té gallines a casa i viu en
2: sí.
0: Té camp i té piscina.
2: Vaig a massajar els gossos.
1: Aquest cutis que té.
0: Té gats, també. Té de
2: tot. Té
0: de tot, o sigui, és un zoològic.
2: I tinc dos nens, és que és un zoo a casa meva.
0: O sigui, imagina tot el que té. Anem a parlar avui del temps a l'estiu, perquè és una de les preocupacions quan marxem de vacances, no? Quan és molt important mirar el temps perquè, clar, tu pots sortir de casa, trobar-te bon temps i, bé, no podem evitar que el temps canviï quan ha de canviar, una calamarsa sobtada o un dia de platja d'aquells que els vents es converteixen en un mal de cap, però avui volem parlar amb tu perquè ens expliquis coses, no?, perquè tinguem aquesta petita previsió del que pot passar amb el temps.

0: Doncs sí, Joan, poc se'n parla aquest estiu perquè és molt especial. No només per tenir l'estiu XL aquí a Ràdio 4, no només per ser campions del Mundial de Futbol, sinó també per la gran apagada que viurem el 12 d'agost. I és que no té res a veure amb la que vam patir fa un any ja. Estem davant de l'esdeveniment astronòmic del segle, l'eclipsi. Uh-huh. Penseu que aquest estiu es composa, i ho he mirat, 93 capvespres. Hi ha gent, amb molta sort, com els astronautes de l'Estació Espacial Internacional, que en veuran 1.500. I és que com estan tot el dia donant voltes allà al món, doncs en veuen un cada 90 minuts. Però d'altres, com aquells que viuen al Pol Nord, que només en veuen un, perquè clar, són 6 mesos de dia ininterromput. En resum, el 12 d'agost es produirà el primer eclipsi solar total visible des de la península Ibèrica. I penseu que fa 100 anys que no en veiem un. El darrer va ser el 1905. Creuarà des del nord-oest fins al sud-est del país entre 8:15 i 8:45 i durarà, no arriba a 2 minuts. L'anècdota és que Espanya és un dels països escollits, atenció Marc, pels astroturistes. Et va agradar Fotolinera? T'agradarà astroturistes?
1: Sí, el concepte m'agrada, sí.
2: El que no li agrada és l'eclipsi, que està amb un...
0: Per què?
2: Per què no li agrada?
1: Jo no volia dir avui, perquè em faig pesat.
0: No, i no, però és un moment especial, Marc. És una cita. Any...
2: També podríem apuntar cada vegada que dius no m'agrada l'eclipsi. Mira, ja que hi som per apuntar coses...
1: És que som... Encara no ha començat el mes d'agost. Ja és la paraula que més he escoltat aquest estiu.
2: Doncs estem preparant moltes coses per l'eclipsi, a l'equip del programa.
0: Jo he faltat 2 setmanes, o sigui,
2: no, el Gerard està preparant moltes cosetes. Però bé, seguim.
1: No puc més.
0: Escolta, es preveuen 1,5 milions de desplaçaments cap a la franja on es veurà l'eclipsi en la seva totalitat. I si avui estem parlant d'això i tenim com a banda sonora Eclipse de Sidecars, és perquè cal preveure com ho farem. Joan, Marc, ja teniu aquestes ulleres homologades per veure l'eclipsi?
2: No.
1: Jo no, perquè no el veuré.
2: No les tinc homologades, les ulleres, no me les he comprat. Mira, de fet, avui m'he anat a comprar unes d'aquestes de farmàcia perquè no me les he portat les de casa. I hem hagut de sortir... Sí, és tothom em riu avui perquè no m'he portat les de veure de prop, me les he deixat a casa i he hagut de demanar els guions amb lletres més grans i tal.
1: I perquè... això explicaria la teva mirada ombrívola.
2: A d'avui, sí. M'he hagut de comprar a la farmàcia una d'aquestes perquè no les tenia, saps? I tothom, què et passa avui? Doncs que no porto les ulleres de prop.
1: Però hi ha ulleres homologades per un eclipsi?
0: Exacte, perquè recordeu que no cal que siguin unes ulleres... O sigui, cal que siguin unes ulleres homologades perquè no poden ser unes ulleres de veure el sol, mm-hmm, normal i corrents. O agafar la típica radiografia de quan ens fan allà el...
2: Metge, sí.
0: Exacte.
2: Sí, sí.
0: O, per exemple, agafar un DVD per veure allà l'eclipsi. No, han de ser gafes homologades i han de portar el segell de la Unió Europea.
2: O sigui que és important que això ho tinguem en compte, que no fem invents. Que ens documentem abans de fer-ho, que nosaltres ho farem en aquests propers dies al programa, us anirem explicant molt les coses que estem preparant, perquè tot ho feu correcte i de la millor manera possible.
0: I per això parlem abans, perquè, clar, s'han de fer uns preparatius. No oblidem que l'eclipsi coincideix amb el punt més àlgid de les Perseides, anomenades també Llàgrimes de Sant Llorenç, que és aquella pluja d'estels, i com l'eclipsi es produirà amb una lluna nova, la foscor de la nit afavorirà un dels cels més brillants del segle per veure estels fugaços i desitjar... buscar desitjos.
2: Això és molt maco, demanar desitjos. Sí.
1: Doble combo.
2: Aquesta història de demanar desitjos són dies com especials, com macos.
0: Doncs bé, tota aquesta introducció que us he fet és per recomanar-vos la primera aplicació de la tarda, i és Stellarium.

0: Si no sou experts, ni meteoròlegs, ni geòlegs com jo, aquesta app és bàsicament un radar per caçar astres. Mireu al cel, obriu l'aplicació, apunteu amb el mòbil a qualsevol punt de l'univers i... tachan! La pantalla et dibuixa una realitat augmentada amb tot d'estrelles, planetes, satèl·lits que tot just estan al davant nostre.
1: Ah, això és molt xulo. Ah, això és molt guai. Mm. Perquè, clar, això tu pots
0: fer així... Tu de vegades vas a la muntanya i dius, ostres, aquell estel quin és?
1: Clar.
0: Fas amb el mòbil així, pum, Stellarium, i et diu, esto es Marte.
1: Ah, que maco, això.
0: O esta es la Osa Mayor.
1: Això és de provar jo. Tinc ganes de provar-ho, això. Sí, sí, una nit d'aquestes.
2: Doncs ja saps quina és l'app.
1: Sí, sí, ja me l'apunto. Stellarium.
0: Stellarium.
1: Stellarium.
0: El punt fort és que aquesta app, amb aquesta app pots viatjar amb el temps. Pots posar una data, per exemple, doncs el 12 d'agost a les 8 del vespre, que és el dia de l'eclipsi, enfoques amb el mòbil a l'horitzó i l'app et dirà exactament el punt on està per al Sol i els planetes que hi ha al voltant i que seran visibles quan no hi hagi llum. És com portar un planetari a la butxaca i a sobre de franc. Com sempre, hi ha opcions freemium que van molt bé, com Star Walk o Sky Map, que són dues altres opcions, però que jo, com sóc principiant i només vull ubicar de manera senzilla aquells astres, aquells estels, Stellarium va molt bé.
1: A veure, l'eclipsi només es viu un cop cada 100 anys, això és cert, però a mi, com diuen els joves, no em renta descarregar-me aplicacions d'un sol ús al mòbil, no me renta, bro. Per tant, quines apps són les imprescindibles per portar el temps a la butxaca i ensaltar més que qualsevol meteoròleg de televisió espanyola, per exemple?
0: Doncs mira, la primera aplicació que us recomano és Windy, de vent en anglès.
2: M'agrada.
0: Windy és l'aplicació per excel·lència que fan servir els meteoròlegs, els pilots, els navegants. No és com el temps de l'iPhone, que et posa ja l'icona del sol i la pluja, i de fet no encerta gaire, sinó que et permet comparar en temps real els grans models de predicció mundial. Té capes interactives que permeten veure tant el radar de pluja, les ratxes de vent, la temperatura de l'aigua del mar o l'índex de radiació ultraviolada. En definitiva, aquells paràmetres que ens avisen dels xàfecs típics de l'estiu. A més, pots veure l'evolució d'aquests models per preveure si a les properes hores, o dies, o l'endemà, hem de cancel·lar aquella excursió que hem planejat fer durant l'estiu. Jo em quedo de vegades bocabadat amb el Windy quan l'obro i començo a veure les fletxes, com van navegant pel globus terraqui, com canvia de color la costa quan hi ha mar de fons o quan hi ha marejol... I quan allò comença a posar-se taronja-vermell, vol dir que no és moment per posar un peu a l'aigua ni fer plans perquè el temps pot canviar.
1: A mi el que hem estat... Bueno, hem dit al principi que volíem parlar d'apps avui per tenir previsió del temps, que és el que estaven comentant, però a mi el que m'agradaria saber, després d'això que dius, quan obre el Windy, el Wandy, el no sé què, és quantes apps porta Carlos Cano al seu mòbil. És a dir, si estem parlant d'això... No sé, digue'ns un nombre d'apps que portes al teu mòbil.
0: Potser per fer aquest programa m'he descarregat més de 400 aplicacions al mòbil, eh?
2: En total, 750 com a mínim.
1: És una passada, això,
0: és que a mi m'agrada provar.
1: No, sí, estic molt...
0: Perquè quan proves, encertes una d'aquelles que dius aquesta és infal·lible, com Gasolineras España o Gasofa, de la setmana passada.
1: Sí, exacte. Seguim parlant del temps.
0: Doncs sí, perquè t'has d'esperar fins al final, perquè tinc dues aplicacions que són genials. Per aquells que durant aquesta època els hi agrada treure el vaixell o donar un tomb pel mar...
1: Això ho faig jo molt sovint, el meu vaixell.
0: Sí, anem allà al Port Balís, no?, i traiem el barco.
1: Sí.
0: Molt bé. En paral·lel tenim el Predict Wind, que fa servir els algoritmes de predicció marina més potents del planeta per assegurar-nos un bon dia de mar. Hi ha una opció que es diu Weather Routing, que és força útil. Per què? Doncs tu li dius o d'on surts, on vols arribar, i l'app et calcula la ruta més segura i còmoda tenint en compte les corrents, les marees, el vent o el nivell de maró. I després tenim el TripAdvisor de la mar, que és Navily, amb Y final. No només t'informa del temps, sinó que et diu la predicció d'on anem a tirar l'àncora. Si aquella cala o aquella platja on anirem està protegida pel vent, o si hi haurà marejol, roques de fons, i fins i tot si en aquell moment hi ha una invasió de meduses. Per què? Perquè compta amb una gran comunitat d'usuaris i de mariners que et van informant en temps real.
1: T'hauré de passar aquesta app al meu capità, al meu iot, perquè ho tingui clar, perquè de vegades m'aparca a llocs on no m'agraden gaire.
0: Sí, amb aquelles platges.
1: Sí, on hi ha meduses i no m'agrada gaire, sí. Ho hem de tenir en compte.
0: Jeffrey, sisplau, descarrega't el Navily.
1: Exacte, aparca aquí, sisplau. La setmana passada vas deixar pel final la clau definitiva per estalviar benzina. Avui faràs el mateix amb alguna app del temps, aquelles que siguin top.
0: Com en coneixes? Doncs sí, perquè vull premiar aquells oients que es queden fins al final de la secció. I aquest cop no és només una aplicació, sinó dos. Estem davant la parella perfecta contra el mal temps, perquè sóc, ja ho saps, un amant de les motos i només nosaltres entenem allò de portar doncs, l'impermeable o el ponxo a sota del seient i saber si plourà quan agafem la moto. Es diuen eltiempo.es i alarma de lluvia. Escolta, encara no he trobat app més fiable del temps que eltiempo.es. Quan veus un pronòstic de pluja al 90%, t'asseguro que plou. I et facilita més pronòstic de 14 dies per poder organitzar la maleta, et diu la temperatura de l'aigua perquè no acabis banyant-te amb una bullovessa, o l'índex de radiació solar per no acabar com una gamba. I d'altra banda, la joia de la corona es diu Alarma de Lluvia. Atenció amb l'aplicació. Aquesta no té res de predicció. Aquesta consulta els radars meteorològics oficials en directe. I és una app que funciona en segon pla al teu mòbil. I tu quan veus un soroll de trons, doncs saps que plourà a bots i barrals segur. Tens el temps just per recollir la roba estesa, per salvar la paella o per buscar un aixopluc a sota d'un pont, perquè si allò comença a tronar vol dir que plou de ben segur.
1: Home, doncs aquesta alarma de lluvia m'agrada molt, aquesta.
2: Tu escoltes el que és l'alarma, no? Un so de tempesta
0: o... Tu escoltes un tro i notes com vibra a la teva butxaca. Aleshores dius, vaig a buscar aixopluc perquè si no acabaré remullat.
1: Quantes vegades ens ha mullat la roba que està estesa, per exemple?
0: O quantes vegades ha fallat el pronòstic que et diuen demà plourà i no plou?
1: Exacte, és a l'inrevés. Doncs mira, interessant les apps que ens porta cada setmana el Carlos Cano. Queda't amb nosaltres per compartir ara el déjà vu,
0: si us plau.
1: Si vols.
2: I tant que sí.
1: Eh?
2: I tant que sí.
1: I quan fa, manquen 3 minuts perquè siguin 6:45, el que volem saber és com es circula ara mateix a les carreteres catalanes. Connectem en directe amb el Servei Català del Trànsit, amb el Roger Serra. Roger, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària perquè encara parlem de problemes, sobretot com durant tota la tarda al tram sud de l'autopista AP7. A primera hora ja hem tingut l'incendi d'un vehicle. Doncs bé, ara tenim un vehicle avariat a l'altura de Gelida, en aquesta autopista AP7, que també talla carril en sentit sud, en sentit Tarragona. Ara hi ha aturades d'11-12 quilòmetres, per tant, encara problemes entre Castellbisbal i Gelida. Això, com et deia, l'autopista AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona, a causa d'un vehicle avariat. Hi ha gent que agafa com a alternativa la B24, Nacional 340, doncs bé, aquestes vies s'han carregat. La B24, ara amb aturades de 4-5 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana. Però també la Nacional 340 presenta retencions d'un parell de quilòmetres a Vallirana i ja més endavant a l'altura del Vendrell. També tenim com a protagonista l'autovia A2 a Jorba, recordem-ho, unes obres encara amb aturades de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida en aquest tram de l'autovia A2. Mirem ara les vies que ens porten des de Barcelona cap a Girona. El tram nord de l'AP7 encara va un pèl carregat, 5-6 quilòmetres entre Montmeló, la Roca del Vallès, com et deia, en sentit nord, sentit Girona, això aquest tronc central de l'autopista AP7. I pel que fa a l'autopista del Maresme, doncs també encara parlem de problemes, de retencions, si més no. Hi ha diversos trams d'aturades en aquesta C32 entre la zona de Cabrera i Mataró, 3-4 quilòmetres, i més endavant, a l'altura de Sant Andreu de Llavaneres, també hi ha aturades puntuals en aquesta C32. Per tant, encara parlem de complicacions, com pots veure, en aquest aquesta xarxa viària catalana.
1: Gràcies, Roger Serra, en directe des del Servei Català de Trànsits. Manca un minut perquè siguin 6:45 de la tarda.
4: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: I seguim a Ràdio 4 i ara mateix el que volem fer és viatjar en el temps, no?
2: I com m'agrada aquest indicatiu que acabem d'escoltar, eh? Amb Joan Barutel.
1: No sé, per què? Què te va especial? Diu el meu nom i diu el nom del programa.
2: La Natàlia, que
1: és molt bona. I Ràdio 4, això, això ho tenim clar, això ja ho sé. No fa falta que... Però la Natàlia és bona a un indicatiu i fora d'un indicatiu.
2: No diré directament l'any al que viatgem.
1: Ah, no?
2: Però sí donaré unes pistes.
1: Vinga.
2: Aviam si ho endevines. Carlos, tu també, eh?
5: Vinga.
2: Toca anar avui a l'any en què vam conèixer per primer cop què significaven les sigles IA.
1: Ah.
2: Les entrades als grans concerts s'esgotaven en qüestió de minuts. Bé, això continua passant encara avui en dia. És un misteri, eh? No se sap per què passa, però passa. Vam començar també aquell any a pagar amb el telèfon mòbil. No a apagar, a pagar.
1: Sí.
2: I molts vam viatjar fora per primer cop després de les restriccions de la pandèmia del coronavirus.
1: Doncs és o 2021 2020... o 2022.
2: 2022 a la una.
1: Possiblement,
2: 2022
1: sí.
2: a les dues.
1: Sí.
2: Tots junts, anem directes cap al 2022.

0: Carlos, Joan, què és el que no enteneu de tots junts? M'heu deixat sol. M'heu deixat venut.
1: No, és que estàvem una mica despistat ara mateix.
2: No ens hem sincronitzat, eh?
1: Estàvem una mica despistat.
0: El provem de nou. 1, 2, 3...
3: 2022!
0: Ara sí, ja estic content. Bé, la gira per excel·lència, la gira mundial en majúscules del passat any 2022 va ser The Music of the Spheres, Coldplay.

0: Alguna cosa em diu, Joan Carlos, que un de vostès va anar a veure el concert de Coldplay.
1: Jo no vaig anar. No vaig anar. A més, me'n recordo una vegada que havien entrat per anar a un concert de Coldplay, que havien d'anar uns quants i al final no vam anar al concert de Coldplay i aquelles entraves, bé, no vull parlar del tema.
0: I es va quedar sense la pulsareta.
1: Que em poso molt nerviós.
0: Que brillava la foscor.
1: No, no.
2: Que xula aquella pulsareta, eh? Jo me'n recordo.
0: Tu la tens, també.
2: Sí, guarda.

0: Es diu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Dos quarts i sis minuts a 7 de la tarda aquí a Ràdio 4. Estem avançant en aquesta última hora de l'estiu XL i tenim una notícia d'última hora perquè Itàlia ha suspès l'acord de lliure circulació Schengen de la Unió Europea amb Espanya degut a la crisi migratòria que està aconteixent des de fa uns dies amb l'entrada de molts immigrants a Ceuta des del Marroc. Aquesta informació l'ampliarem a partir de les 7 en el butlletí informatiu. A més d'aquesta informació, les reaccions sobre aquest tema. Seguim amb el déjà vu.
2: Any 2022 és l'any que estem repassant ara mateix a l'estiu XL. Fa 4 anys, el teu estiu sonava així.

0: espectacular aquesta cançó d'Anna Mena, sí o no?
1: Jo crec que va ser els anys d'Anna Mena que també li passava una mica el que li passava a Aitana, que no parava de fer cançons.
0: Sí, perquè a més d'aquest a les 12 hi ha moltes més cançons d'aquell mateix any. Eh?
1: Exacte.
0: Va ser l'any en què el fenomen Anna Mena, l'Anna Menamania, va esclatar al nostre país. Al nostre país i més enllà.
1: Sí, sí, Anna Mania, no? Ara
2: t'has dit? Anna Menamania.
1: Anna Menamania. Ah, vale. Vale, vale.
0: Oi, bé,
1: Anna,
0: no?
1: Anna Menamania. Sí. Val. Una nova proposta, me l'haig d'apuntar, aquesta.
0: Punta. Anna Menamania.
1: Anna Menamania. Sí, perquè si dius Anna Mania, queda lleig. Sí.
0: No sé, no sona hasta el gag, eh? No

0: On està el gat?
1: No, no, a cap lloc.
0: Això és el déjà vu, l'últim déjà vu del mes de juliol de l'any 2026. Jo no sé si sabeu, aviam si podeu endevinar, on vaig anar de vacances jo l'estiu de l'any 2022.
1: Doncs no sé, és que hi ha molts llocs per anar de vacances, Marc. Ara m'ho acabes de... Jo sóc molt típic i tòpic, vaig sempre al mateix lloc, però tu no ho sé.
0: Aviam, vaig anar acompanyat d'Aitana i Nicki Nicole.
1: Sí, clar. Ara, vinga, Formentera.

0: Va, anem cap al cinema. Aquell any vam poder veure a la gran pantalla pel·lícules com Top Gun Maverick. L'heu vist o no?
1: No.
2: Uf, no.
1: No, no em venia gens de gust. No, no l'he vista.
0: Recomanació.
1: Ah, sí? Doncs la veuré.
0: Recomanació total. Millor. L'Ester Bages coincideix amb mi.
1: Bé, jo no vaig veure ni la primera, tampoc volia veure aquesta.
0: És que, segons com, millora la primera.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, i el cinema també. Però la primera era espectacular.
2: La segona, què?
1: Jo no he vist ni la primera ni no tinc cap interès en veure la segona.
0: Molta acció, adrenalina. A més, va ser una de les pel·lícules que Tom Cruise va rodar i va pagar de la seva butxaca pràcticament en temps de confinament, poc abans del 2022. I jo, la veritat, és que per mi és una de les pel·lícules de l'any amb diferència.
2: I segueix igual que 30 anys abans, quan va gravar.
0: És que això no t'ho puc explicar. Això no t'ho puc explicar.
2: Ho he de viure.
0: Possiblement Tom Cruise estigui millor ara que fa 30 anys, no?
2: Bueno, bé, és una icona, eh?
1: Sí, sí, ja no m'agradaria a mi, quan passin 30 anys, està igual.
0: O sigui... Abans comentàvem el tema de la menamania, que el Joan Brotell li ha fet molta gràcia. Es podria dir el mateix de la mania amb Avatar, és a dir, avatarmania, fenomen global, fenomen mundial, James Cameron i aquesta nissaga dels homes blaus. Homes i dones blaus, si m'agrada.
1: Ai, sí, sí, sí, sí. Jo vaig veure la primera només, eh? No he vist cap més.
0: I a més, tot en 3D, 4D, 5D... que el minut 2 ja acabes marejadíssim. Jo, si més no, és el que em passa.
1: Bé, t'explico l'anècdota d'aquesta pel·lícula.
0: Sí.
1: La vaig anar a veure amb el meu amic Alberto García. Uh-huh. I, clar, era en 3D en aquell moment. I jo, clar, jo, per el tema que tinc a la visió, no sabia que era en 3D. I jo pensava, haurà un tros en el que es notarà el 3D, saps? O sigui, i quan ja portàvem una hora de pel·lícula, que jo estava amb les ulleres posades...
0: Ai, ai, ai.
1: Sí,
0: ai,
1: sí,
0: ai.
1: Li dic, Alberto, ¿cuándo empieza el 3D? I me dice, está desde el principio. Què passa, que
2: jo
1: no ho veia?
2: Sort que avui s'ha comprat les ulleres de...
1: No, no, sí, sí. Amb aquestes, però va ser molt divertit aquell
0: aquestes
1: dia.
0: Aquestes de la farmàcia potser serveixen a tu, no, per anar al cinema i veure una pel·li en 3D.
1: El 3D no el veia. Vaig estar allà... Clar, jo portava allà molta estona dient, home, tant 3D, tant 3D, que ho faran per,
2: jo dos, no he vist res.
1: Per dos minuts, ho faran el 3D. I no, no, és que no vaig veure 3D en cap moment de la pel·lícula.
0: Ai, d'Avatar i el sentit de l'aigua, Jurassic World i Dominion. I també el 2022 es va estrenar un nou Batman, The Batman amb Robert Pattinson, que va oferir, doncs això, una nova visió del Cavaller Fosc.
1: A mi em semblava molt descafeinat.
0: El 2022 també podem anar a veure, o vam poder anar a veure... aquests fallos. Què són?
1: Els Minions.
3: No.
2: Hem passat del blau al groc.
0: Sí. Es va estrenar Minions, l'origen de Gru. Els Minions van tornar a conquerir el públic familiar i no tan familiar, perquè ja en tenen conquerit des de la primera entrega, des de la primera pel·lícula dels Minions. Atenció, perquè hem d'escoltar una cançó. Bé, em callo i l'escoltem.

0: El català Nil Moliner a l'estiu XL de Ràdio 4 amb aquest himne anomenat Me acuerdo de ti. Jo encara continuo pensant en tu. Mira que ha passat temps, eh?
1: Però és que a tu costa molt desenganxar-te de les coses, eh?
0: A mi em costa molt oblidar.
1: Sí,
0: que siguin coses bones o dolentes.
1: Sí.
0: No, mireu, així sóc l'únic, no?, el que li passa.
1: Home, a vegades doncs sí. Ets una mica...
0: doncs sí, diu.
1: No sé.
2: S'ha de passar pàgina, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
0: No, jo no sé passar pàgina, jo... això ho admeto.
1: No sabem passar pàgina, però sí sabem passar de cançó.

0: Com m'agrada a mi això que s'anomena That's What I Want, la veu de Lil Nas X.
1: Sí, va ser tot un hitazo aquell estiu, eh?
0: Hitazo seria la paraula?
1: Sí, va ser un tamacle, un tamacle. Tamacle, va, perquè estigués content, un tamacle.
0: La hitaclamania continua aquí a l'estiu XL. El món del cuore, el món del paper cuixé, també va dir la seva el passat any 2022. Gerard Piqué i Shakira van anunciar la seva separació després de 12 anys de relació.
1: I aquí va començar el...
0: La Shakira va obrir la nevera, va veure un bot de marmelada que estava obert.
1: Sí.
0: Va pensar, aquí què està passant?
1: Ai, Déu meu.
0: Perquè jo quan vaig marxar de gira, aquest bot estava tancat.
1: És que
0: ja estava ple, estava precintat.
1: Les infidelitats es noten moltíssim en tonteries. Jo, per exemple, i en amics s'han adonat compte d'infidelitats perquè han arribat a casa i han vist que la dutxa, el tema per ajustar el nivell de la dutxa, està més alt de com et dutxes tu habitualment. Oh, oh. I si tu tens una alçada i està més alt, allà ha hagut una persona més alta.
2: Podríem
1: que tu.
2: Podríem fer una secció, no?
1: Sí, clar. Sí, dona per secció.
0: Com descobrir que la teva parella és infidel?
2: És infidel.
1: Hi ha moltes coses d'aquestes.
0: El cotxe, el seient del copilot.
1: Sí?
2: Aquells cabells.
1: Ai, Déu
2: aquell
1: meu.
2: Seient que està més enrere.
1: Clar.
0: Ahir al Déjà Vu vam comentar, Carlos, el passat any 2001. Som ara al 2022. I ahir vam comentar aquesta mateixa notícia a una molt similar. Jennifer López i Ben Affleck es casen gairebé 20 anys després de la seva primera relació. Aquí ho tenim.

0: Perquè diguin que segones parts a vegades no són bones, no?
1: Que justament ahir Barutel em deies, però no es van casar anys després, que van signar un contracte amb unes clàusules una mica peculiars, i jo, sí, però això va ser molt més endavant.
0: És que jo crec que la J-Lo sempre fa clàusules de contracte, eh? No es cases perquè sí, sempre posa clàusules als seus...
2: I assegurances per tot el seu
0: sí,
2: cost,
0: sí, pel seu cost també, clar, també el té assegurat.
1: I de Jennifer López a Tamara Falcó. Hem de fer aquest salt, ho lamento molt, Tamara Falcó
2: la
1: anuncia...
2: La J-Lo espanyola.
1: Sí, la J-Lo espanyola, sí, efectivament. Sí, sí. Anuncia el seu compromís amb Íñigo Nieva, tot i que la relació viurà moments convulsos,
0: i tan convulsos,
1: així,
0: i tan convulsos, i tan convulsos.
1: O sigui... Una foto feta a un festival, aquella foto es veu a l'Íñigo Nieva fent un petó, un piquito de carinyo, eh?
0: Clar.
1: Poca cosa més, a una noia que passava per allà.
0: Bé, això què és, un piquito bueno, de carinyo avui en dia?
1: Aunque pase un nanosegundo en el multiverso, ya no le voy a perdonar. Pam, què passa? Què passa? Li passa com a mi, que és una boques, en el bon sentit, amb tot el carinyo del món, que ens perd la boca, ens perd la mala llet, i després aquestes paraules ens les hem d'empassar com sigui. Ens les hem de menjar amb patates.
0: Parlem de futbol.
1: No, però abans deixa'm dir que aquesta cançó és de Lola Índigo, la santa.
0: Sí. Eh? No, les cançons no cal que les presentis. No cal que es presentin totes les cançons.
1: Aquesta sí. Saps què passa? Que jo, del 2022, no estava molt posat, no?, en el tema musical. He hagut de demanar ajuda al Genís, a la Sònia, a la Judit, perquè jo vaig desconnectar del món de la música, tu saps, el passat any 2015.
0: Sí.
1: És a dir que, bé, m'he de posar el dia com sigui.
0: I vas treballar en una emissora que abans posaves només un tipus de música molt concret, eh? Tot el dia...
1: Però quin problema té?
0: No, cap
1: ningú. No, és que ho diu amb un to que sembla que tinc algun problema.
0: No, em vinc a referir que quan treballes en una emissora de ràdio que poses un mateix estil de música, doncs clar, acabes escoltant sempre el mateix.
1: Demano disculpes.
0: Llavors, clar, és més difícil, no hi ha tanta varietat.
1: Demano disculpes.
0: Clar.
1: Saps que es va presentar a les acaballes de l'any 2022?
0: Què?
1: El xat GPT.
0: Ah!
1: Però abans...
0: Sí?
1: L'escoltem a ella, en majúscules.
3: Yeah, yeah.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah.

0: Perquè arribin les vacances de Sònia Rodríguez Justícia, però mentre arriben les seves vacances, seguim repassant l'any 2022 en Déjà Vu.
1: Abans comentàvem que era l'any que naixia el ChatGPT, perquè es diu així, no? ChatGPT. És que jo escolto moltíssimes persones dient ChatGTP.
0: Ah, GTP.
1: És GTP o GPT?
0: GPT, no, GPT tota la vida.
1: Tota la vida, no?
0: Exacte, GPT, sí, sí, sí, sí.
1: Però no heu escoltat a persones dient xat GTP?
0: A veure, hi ha gent que canvia noms, com jo, que li he dit abans al Gerard, que es deia Genís, el Genís, que es deia Gerard, i li he canviat el cognom, i he dit Esteve i Sabater, jo canvio coses, també.
1: Déu no. I la set, el passat any 2022 es va disputar, com no, una Copa del Món, no de futbol, ja ho sabeu, aquí al Déjà Vu no hi ha Copa del Món de futbol, és Copa de...
0: De la
1: del
0: FIFA.
1: Món de la FIFA, efectivament. En tenis, Carlos Alcaraz va assolir el cim de l'ATP sent el tenista més jove en arribar al número 1 del rànquing. I tu, sí, tu que ens estàs escoltant, ballava sense parar aquesta cançó.

0: Se Tangana, eh?
1: Sí, sí. Pucho. Va ser una cançó nassa d'estiu, aquesta.
2: I un disc, que va gravar el Tetangana.
1: Sí, sí, un discazo.
0: Nati Peluso en aquesta cançó, Soy Ateo, Per Ahora Creo. Un videoclip que es va gravar a una església.
1: Sí.
0: I que no va sentar massa bé.
1: No, clar.
0: Que aquí fos l'escenari.
1: Una miqueta de polèmica. Una miqueta de marro de polèmica sempre va bé. Sí.
0: Bé, Leo Messi va ser campió del món, com comentàvem. Ara és el mateix, o és el moment, disculpeu, de seguir escoltant més cançons que aquell estiu es van punxar i es van demanar sense parar. Compte això.

0: va petar i moltíssim, eh?
1: El senyor Manuel Turizo, que es diu de cognom com el meu amic Juan Diego, que també es diu de segon cognom Turizo. Deuen ser cosins.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo crec que sí. Sí, sí. En sèrio?
0: La bachata de Manuel Turizo, una de les cançons del passat estiu 2022, i ara és hora, el moment perfecte per donar tot el protagonisme a aquesta veu que va tocar el cel durant el passat any 2022. Una més.

0: I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count.
1: El nom d'aquesta cantant sempre m'ha fet molta gràcia, ho sento, eh?
2: Per què?
1: No té més, ja ho sé. Rosalín.
2: Rosalín. Bé, Rosalía, Rosalín. Mira que bé. No hi ha cap problema. Escolta, Rosalía, Rosalín.
1: I la cançó s'anomena Snap.
2: Snap, per cert, que va ser la cançó més radial del món de tot l'any, eh?
1: Així és, estadístiques que no menteixen mai. Aviam, la quarta temporada de Stranger Things va fer que Running Up That Hill, de Kate Bush, la que escoltarem a continuació, tornés a ser número 1 gairebé 40 anys després de la seva publicació.

0: Carlos, Joan, que sou a mi a l'estudi, sisplau, equip que està a la peixera en directe fent aquest programa possible. Digueu-me quina va ser la cançó del passat estiu 2022. És Canari.
1: Uf.
0: La... Una col·laboració amb
2: Quevedo.
0: Un productor argentí.
2: És Quevedo.

0: suelta. Vente pa' acá.
1: Quédate a mi lado, quédate. Bizarrap y Quevedo. Va a sonar sense parar. Jo la vaig escoltar aquell estiu milers de vegades i em quedo curt. No estic exagerant, eh? Ho dic de debò, amb la mal cor.
2: No, va ser una cançó que també va sonar moltíssim. És que van ser estius de moltes cançons que van sonar moltíssim.
3: I molt bones,
2: I molt bones. No podem parlar de la cançó de l'estiu perquè hi havia moltíssimes cançons de l'estiu.
1: És hora d'acabar quasi el programa d'avui. És hora de seguir amb això que s'anomena déjà vu, però també li posarem punt i final. I ho farem no amb una cançó qualsevol. Ho farem amb una dona que va representar a RTV a Eurovision. Va néixer a l'Havana, des de ben petita que viu a Catalunya. Va quedar tercera al Festival d'Eurovision celebrat a Turí el passat any 2022. I ella no és una dona, ella és un huracà anomenat, tot junt,
2: Chanel!
4: Let's go.

0: L'huracà Slow-Mo de Chanel, que realment va ser una cançó que tots volien que fos la guanyadora d'Eurovisió, no va ser per molt poquet.
1: Quan acabi la temporada d'estiu d'aquest programa farem una festa amb tot l'equip, amb tot l'equip de l'Estiu XL, anirem al karaoke. Jo aquesta cançó me la demano.
0: T'has demanat masses cançons, eh? És que arriba un moment que no cantarà ningú més.
1: Apel·lant a la nostàlgia que diria el meu estimat David Balaguer.
0: Aprofito també per saludar, perquè també apunti el David Balaguer en gent que saludo, al meu amic Didier, també, que és amic del Juan Diego. Així saludem a tothom, sí, perquè no quedi malament la cosa. Escolta, Marc Avena, gràcies per acompanyar-nos amb el DJB una vegada més.
1: Fins a la propera, bon cap de setmana. Fins dilluns, si no neva.
0: Bon fin de també. Carlos Cano, fins la setmana vinent.
2: Bon cap de setmana.
0: Bona setmana a tots i a totes. I nosaltres, doncs, ja estem posant el punt final a l'Estiu XL aquesta segona setmana, en aquest divendres 31 de juliol. Només volem dir-vos una cosa. Si comenceu les vacances, a gaudir-les. I si les acabeu, doncs, molt d'ànims, perquè estarem per acompanyar-vos les tardes de la setmana vinent. Per cert, aquest programa l'ha fet possible un munt de gent, com sempre, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, el Tomàs Gómez, la Judit Medina, a les Vies de Sol, Esther Bages i el Gerard Sabater, i deixo un espai especial per la Sònia Rodríguez Justícia, que tot just ara mateix comença les seves holidays i les seves vacances.
1: Bones
0: Sònia,
1: vacances,
0: gràcies per la teva
1: Sònia.
0: Feina, que gaudeixis de les vacances, que tornis molt renovada i t'ho passis molt, molt, molt bé i res, a gaudir al màxim. Ara, sóc jo, jo sóc en Joan Marutel, ha sigut un plaer acompanyar-vos. Arriba la informació per a les 7 de la tarda aquí a Ràdio 4. Que tingueu un bon cap de setmana. Tornem el proper dilluns a partir de les 4 i 5 minuts. Apa, adeu-siau.
3: De la Ràdio 4 amb Joan Barutel.
4: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon vespre, Itàlia imposa... Bon vespre, Itàlia imposarà controls fronterers amb Espanya com a conseqüència de l'arribada de milers de persones durant els últims dies a Ceuta. Les entrades per ports i aeroports Pau Alemanya es veuran afectades. Bon vespre.
5: Bon vespre. Malgrat que Itàlia ha comunicat la seva intenció de tancar les fronteres amb Espanya, aquesta és una mesura que no es pot efectuar, ja que ambdós països pertanyen a l'espai de lliure circulació de la Unió Europea, anomenat Schengen. Segons la normativa del Consell Europeu, es permet el restabliment de controls fronterers temporals per respondre a causes excepcionals o a una amenaça greu, que és com Itàlia entén el descontrol ocorregut a Ceuta. S'indica, això sí, que l'Estat membre ho ha de notificar a la Comissió primer i a la resta de països de la Unió Europea amb almenys 4 setmanes d'antelació. Així doncs, la mesura implicarà un major control i la possibilitat de demanar la documentació a les persones que viatgen des d'Espanya. No se sap encara, però, a partir de quan començarà a aplicar-se. I també a França ha promès un reforç del control a les fronteres amb Espanya amb 170 agents més, així com avions i drons.
4: Gràcies. Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha recordat que les entrades irregulars per Itàlia dupliquen les d'Espanya en els últims 5 anys, segons dades de l'agència europea Frontex. En una publicació a X ha afirmat que en els darrers 5 anys al país transalpí n'hi ha hagut més de 478.000, mentre que per Espanya unes 234.000. En la seva piulada, el cap de l'executiu ha apuntat que la solidaritat i l'empatia són opcionals, però que el respecte als tractats europeus i a les dades no ho és. Per cert, que el Ministeri de l'Interior ha informat que ja han tornat al Marroc més de 48.000 persones. Decreten presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut per la mort de la seva parella al barri de Sant Martí de Barcelona aquest dimarts. La magistrada també ha acordat mesures cautelars de prohibició de comunicació i aproximació respecte dels fills de la parella, així com dels pares de la víctima. La causa està oberta en aquests moments per un delicte d'homicidi. Més qüestions. Segon dia de dol oficial a Súria per la mort aquest dimecres d'un jove de 26 anys en un accident a la mina de Cabanasses. Precisament avui s'ha fet públic que en la primera meitat de l'any 60 persones han mort a Catalunya en un accident laboral. Toni Conde.
6: Són un 22,4% més respecte de la primera meitat de l'any passat, quan en van ser 49.
2: Les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern català assenyalen que 43 persones han mort enguany durant la jornada laboral per 39 l'any passat, mentre que 17 han mort de camí a la feina o tornant-hi, 7 més que a la primera meitat de 2025. El nombre total d'accidents de treball, siguin lleus, greus o mortals, ha estat de 99.682, un 0,35% menys que l'any passat. Per sectors, els serveis són els que més accidents acumulen, amb més de 66.800,

0: de la indústria amb 20.500, la construcció amb 10.700 i l'agricultura amb més de 1.500.
1: Gràcies. I els expliquem també que la Fundació Arrels demana a l'Ajuntament de Barcelona que activi una moratòria de desallotjaments de les persones que viuen al carrer mentre no tinguin una alternativa. Una petició que fan després que aquest matí s'hagi fet un nou desallotjament a Montjuïc. Més detalls, Marc Esparza.
2: Els desallotjaments d'assentaments no s'aturen des de finals de l'any passat. S'han fet els de la Sagrera, el B9 de Badalona o la Zona Franca. Però amb aquestes accions només s'aconsegueix que les persones es desplacin a un altre espai. Hi ha converses permanents entre Ajuntament, entitats i sindicatura, però no s'arriba a una solució definitiva amb recursos i alternatives. Per això, des d'Arrels demanen una moratòria dels desallotjaments de les persones que viuen al carrer. Bea Fernández, directora de la Fundació.
3: Hi ha espais en els que s'estan intentant abordar aquesta realitat del sensellarisme creixent, però que encara no s'estan aportant solucions, no s'estan tancant aquestes taules del diàleg. Per tant, demanem una moratòria mentre realment no s'acabi de treballar en aquestes taules, en aquests espais, i que es paralitzin aquest tipus de desallotjaments mentre no hi hagin solucions alternatives per a aquestes persones.
2: Des d'Arrels reconeixen que trobar una solució és molt complicat, però alerten de la necessitat d'aconseguir una alternativa vàlida.
1: I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, en Roger Serra.
4: Hola, bona tarda. Encara parlem d'aturades. Per exemple, el tram sud de l'autopista AP7 són uns 8 quilòmetres de lentitud, retencions entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud, en sentit Tarragona. Ja no hi tenim cap incidència, però queda aquest tram d'aturades d'uns 8 quilòmetres arribant a Gelida, autopista AP7, sentit sud, sentit Tarragona. Pel que fa al tram nord, continua carregat, bàsicament, molt lent. Aturades més intermitents, 5-6 quilòmetres entre Montmeló i la Roca del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. Autovia A2, continuen les obres i continua la cua de més de 5 quilòmetres a Jorba, en sentit Lleida. I també en aquesta zona, a la Nacional 2, aturades de 2-3 quilòmetres, com us dèiem, també a Jorba, en sentit Lleida. Altres vies a destacar, la D24, retencions d'uns 3 quilòmetres entre Vallirana, bàsicament el tram de Vallirana, en sentit sud. Això a la D24. I pel que fa a la Nacional 340, també aturades, un parell de quilòmetres a Vallirana i uns 4 més endavant, ja arribant al Vendrell, sempre en sentit sud, en sentit Tarragona. Pel que fa a les vies que ens porten cap al nord, cap a Girona, doncs a banda de l'AP7, ja l'hem comentada, ha millorat força l'autopista del Maresme, la C32, i només destaquem aturades a la C60, quilòmetre, quilòmetre i mig, a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al punt de les 8. Bon vespre.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Què tal? Com estan? Molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a la sintonia de Ràdio 4. Posem a caminar aquestes dues hores de ràdio fins a les 9 de la nit, on ja saben que ens agrada recordar alguns dels bons moments que durant la temporada hem tingut ocasió de compartir aquí al Pla B de Ràdio 4. D'entrada, l'enhorabona per aquells que agafen les vacances del mes d'agost. Ja està. Ja poden estar tranquils, ja poden estar tranquil·les, la cosa ha començat, un mes per davant de tranquil·litat. I si no marxen, o si volen endur-se'n la ràdio amb vostès, que sàpiguen que durant tot l'estiu els farem costat aquí a la sintonia de Ràdio 4. Recordem grans noms, grans moments que han passat en desfilada per aquests micròfons del Pla B de Ràdio 4. Avui començarem recordant una entrevista amb un historiador interessantíssim, Josep Maria Muñoz, que va escriure un llibre anomenat Una recança infinita, mig segle de política catalana. No s'ho perdin perquè va ser una entrevista interessantíssima. A continuació, recuperarem una de les nostres seccions dedicades al món de la cultura. Si dic cultura, dic Pepa Ribas, si ho saben vostès. I serà interessant recordar el dia que ens va acompanyar el cineasta, escriptor i fotògraf apassionat per les cultures orientals i africanes, Jordi Esteve. Va ser magnífic, realment. Arribarem a les 8 del vespre d'aquesta manera i l'última hora és divendres. És que no pot ser d'una altra manera. L'última hora la dedicarem al Plaseta, recordant un Plaseta del mes de gener amb Ferran Casas, Vanessa Cogar, Jordi Esteve, Víctor Parrado i Glòria Galiano. Tot plegat des d'ara fins a les 9 de la nit, aquí a Ràdio 4, recordant el millor del Pla B. Josep Maria Muñoz, com estàs?
2: Molt bé, molt content de ser aquí.
1: Igualment, eh? I enhorabona, eh? Explicava jo abans que m'ha passat avui una cosa. El llibre el tinc des d'avui, és a dir, que no me l'he pogut llegir tot, però he llegit molt sobre el llibre. Que quan he començat a llegir-lo, ostres, m'ha costat deixar-lo, però t'ho dic de debò, enganxa molt el teu llibre.
2: Bé, a mi m'agrada molt aquest tipus d'assaig curt, és un assaig breu, de fet té quasi 300 pàgines, però en realitat són menys, perquè és un format molt petit, però m'agrada molt aquest llibre que fan aquest tipus d'assaig que fan els francesos, en què està molt pensat de cara al lector, i tens molt respecte al lector que t'ha de llegir, per tant, procures adreçar-t'hi.
1: I està bé, perquè és un lector que pot tenir la garantia, des del meu punt de vista, de que tu no et cases massa amb ningú, que lògicament tens la teva manera de pensar, però que et veig molt crític a una banda i a l'altra, també, no? És a dir que...
2: Sí, és un assaig d'un historiador que explicito, perquè em sembla intel·lectual més honest fer-ho, la posició des de la qual parlo, que és la del catalanisme cultural, sobretot, i polític, però jo tracto d'examinar un període, d'examinar uns corrents, i per tant, sense jutjar o sense entrar a parlar d'errors i encerts, el que em mostro crític.
1: Ara entrarem en matèria, però saps la sensació que he tingut ara que, per exemple, estem parlant de que hi ha molta gent jove que no ha tingut accés a viure, per exemple, el que va ser la transició, la mort de Franco. Jo encara recordo, clar, l'Ignacio ni en pintura, però jo recordo aquell dia que em vaig despertar, vaig sentir Espanyol es Franco ha muerto, i van venir 3 dies de festa. Clar, ho tenim com molt a prop, hi ha gent que no ho té tan a prop, i aquesta em sembla una manera molt interessant d'apropar-s'hi.
2: Sí. Un col·lega, un amic meu, em deia, diu, ell és professor d'història, diu, els meus alumnes ja no saben gaire qui és Macià i Companys, diu, però comencen a no saber qui és Pujol i Maragall.
1: Clar, que fora.
2: I llavors, clar, això s'ha d'explicar, i per tant hi havia, jo crec que hi ha una necessitat real d'explicar aquest període.
1: A la introducció del llibre parles de defugir de la petita política, de posar els llums llargs i de tractar d'oferir una visió comprensiva de mig segle. Què és la petita política?
2: Doncs les baralles entre els partits independentistes, la confrontació Pujol Maragall pels Jocs Olímpics, totes aquestes coses que a més han estat molt explicades i no era la meva intenció entrar-hi. Jo no he fet una crònica d'aquests anys, jo he fet un assaig d'interpretació i de tractar d'entendre aquest període.
1: I què és el que has entès?
2: Doncs bàsicament el resum del llibre seria que el catalanisme polític ha estat, ha tingut una hegemonia a la societat catalana i ha intentat sempre, juntament amb la defensa de l'autogovern i amb la construcció de l'autogovern, que això impliqués un canvi en el tauler de joc espanyol. I jo crec que aquí és on s'ha topat amb una realitat que no estava per la labor, per dir-ho així.
1: Perquè no hi ha hagut un moment dels quatre períodes dels que tu parles en aquest llibre. Un, recordem, és el moment en el qual doncs es redacta la Constitució, amb tot el que recordem va passar en aquella època. Després arriba tota l'època de Jordi Pujol, lògicament també l'època del federalisme de Pasqual Maragall, i acabem lògicament en el procés, que és el que tenim de manera més recent. En alguns d'aquests períodes Catalunya ha estat més a prop d'allò que vol o d'allò que volia?
2: Jo penso que en el període constituent sí. En el període constituent els diputats que intervenen en les sessions on s'aprova el títol 8è de la Constitució, que recordem que és el títol de les autonomies, els diputats, per exemple Felipe González, diu, se'ns jutjarà en la mesura que aquesta Constitució respongui a la demanda territorial. Perquè, de fet, la Constitució espanyola doncs, és una Constitució que s'equipara amb les altres Constitucions europees, amb la italiana, per exemple, que és una font d'inspiració, i es reconeixen uns drets, unes llibertats, s'estructura un estat democràtic, però amb això no es diferencia. El fet diferencial, i que els constituents són molt conscients, és la qüestió territorial. I jo crec que aquí es va estar a prop, perquè en el disseny inicial és un disseny asimètric, es preveuen dues vies d'accés a l'autonomia, 143, 151, i uns nivells competencials diferents. I una cosa molt important, es distingeix entre nacionalitats i regions. Després aquesta diferenciació desapareix i hi ha una igualació entre totes les autonomies.
1: Hi ha un moment en el que parles d'una cosa que la gent que no ho sàpiga realment és interessant que em prengui nota, quan el dictador estava al llit i parla amb el que va ser el seu successor,
2: sí.
1: I li demana que treballi per la indivisibilitat de l'Estat.
2: Sí, sí,
1: no? I
2: sí,
1: allà
2: sí.
1: Dius que aquell és un moment que explica molt bé tot el que ha passat després.
2: Sí. Efectivament, jo crec que això ho ha dit altra gent, no només jo. La transició s'explica en la mesura que cal legitimar la figura del monarca, perquè està nomenat per un dictador, però aquest monarca rep, diguem, a la llit de mort del Franco, per dir-ho així, rep l'encàrrec de preservar la unitat d'Espanya. La resta, diu, és secundari. El principal és la unitat d'Espanya.
1: Déu-n'hi-do. Clar, parles molt de Jordi Pujol,
2: sí.
1: No? Jordi Pujol, parles de l'idioma, i aquest tema m'ha semblat interessantíssim, tinc moltes ganes d'aprofundir en tot aquest assumpte, i també del tema de la cultura a l'època de Jordi Pujol,
2: sí.
1: No?
2: Sí, jo explico que bàsicament el catalanisme ha estat un moviment cultural i polític en la història, des de finals del segle XIX. I aleshores l'impuls del modernisme és l'impuls de la Renaixença i és l'impuls que acaba amb un posicionament polític a principi del segle XX. L'impuls de noucentisme, que té un Prat de la Riba clarament com a inspirador d'aquella política, cultura i política van de la mà. Quan arriba Pujol es troba que la cultura dels anys 60-70 està en mans, per dir-ho així, o està protagonitzada per una intel·lectualitat que és bàsicament progressista, bàsicament d'esquerres. I aleshores ell no, a diferència de, per exemple, doncs de Prat de la Riba, no fa aquesta institucionalització de la cultura i té una actitud més aviat de recel, una actitud més aviat desconfiada cap al món universitari, cap al món intel·lectual, i això, al meu entendre, per mi ha estat una de les grans mancances d'aquell període.
1: Fixa't, m'acabes de recordar una cosa que sempre explica el Pepe Ribas, saps, el director de la Jolango,
2: sí.
1: Que fa una secció cada dijous,
2: sí.
1: En aquest programa, i ell sempre diu que a Catalunya hi ha hagut uns anys molt concrets realment de llibertat cultural, des de la mort del dictador fins a l'arribada de Jordi Pujol.
2: Espero que fossin una mica més. No, és veritat que als anys 60 i 70 es connecta amb la modernitat europea i hi ha un clima, encara amb Franco, d'una certa llibertat cultural, sí.
1: I tot allò del peix al coma?
2: Bé, és una estratègia que té uns límits. És una estratègia que és vàlida, però que té uns límits. Pujol és molt conscient, potser més conscient que Maragall, de la dificultat aquesta que deia a l'inici de canviar el tauler de joc espanyol. Sap que és una empresa molt complicada i prefereix una opció de dir assentem l'autogovern, anem adquirint competències a canvi dels pactes que fem tant primer amb el PSOE i després amb el PP en el Congrés dels Diputats, però no vulguem anar més enllà, per això després també suposarà la reforma de l'Estatut, etc etc. Però és evident que aquesta política del PSOE Cova també va tenir unes limitacions, perquè si no, no hauria passat el que va venir després.
1: Clar. Ignacio, que sé, aquests temes que tot pirren, i a més amb una persona com el Josep Maria Muñoz, deus tenir ganes de dir coses.
3: Estic fascinat. De fet, començaria per una. Que jo, per exemple, simplement per contextualitzar-me, jo vaig néixer el 95, i el pujolisme no el percebo. Per mi és com l'estat per defecte, no? Però una cosa que sí que s'ha comentat molt, o almenys una persona a la que admiro enormement en general i en tema polític en concret, que és la meva mare, em va dir, quan va començar sobretot tot el procés, això de l'independentisme és relativament nou, perquè sempre hi ha hagut aquesta sensació d'excepcionalitat, fins i tot d'excepcionalisme català, però era més aviat una posició de lideratge. O sigui, Catalunya volia liderar Espanya, ser com el mirall o en el que reflectir-se, més que independitzar-se. No sé si hi estaria d'acord.
2: A veure, jo crec que un dels mèrits del llibre, i m'ho han dit algun dels primers lectors que he tingut, que havien participat i havien tingut un protagonisme en el procés sobiranista, és dir, ho has inserit dins una coherència històrica i ens ajudes a entendre millor el que va passar. Jo, en el llibre, hi ha un tall important, que és el que... Jo m'agafo una frase d'un altre historiador, que ja és mort, en Joan Culla, que va parlar de la dècada de les decepcions. Mm-hmm. És a dir, hi ha un intent per part de Pujol d'entendre's amb el PP, el Pacte del Majestic, etc etc, l'Aznar que parlava català en la intimitat, tot això, i després hi ha un intent molt més agosarat per part de Pasqual Maragall d'això. El fracàs d'aquestes dues enteses, a mi m'ho van dir tots dos explícitament quan els vaig entrevistar per l'Avenç, o una de les vegades que els vaig entrevistar per l'Avenç, el fracàs d'aquestes dues intents, fets des de la dreta i des de l'esquerra, és el que, en bona part, explica el procés sobiranista, que efectivament trenca amb la tradició del catalanisme, on sempre l'independentisme havia estat un sector molt minoritari.
1: Deies que probablement Jordi Pujol sabia més amb qui estava negociant que Pasqual Maragall, potser perquè Pasqual Maragall pensava que eren els seus i que quan ell arribés a ser el qui negociava amb els seus trobaria una resposta diferent, no? D'aquí segurament la seva idea de liderar el que va ser la reforma de l'Estatut, no?
2: Ell, i em sembla que cito un article d'en Josep Ramoneda, que també ha escrit molt sobre això, lògicament, ell, el Ramoneda, diu a Madrid el considerava més perillós en Maragall que en Pujol.
1: Clar.
2: Perquè diu, el Maragall, el Pujol, ens hi entenem, hi ha un intercanvi, diguem, més competències a canvi dels teus vots al Congrés. El Maragall, com que s'ho creu, i té una visió espanyola i se la creu, doncs, i és dels nostres, ens posa amb una dificultat molt més gran, eh? Per tant, i ell, que és conscient d'això, evidentment, creu per un moment trobar en José Luis Rodríguez Zapatero un aliat, un home d'una tradició republicana com la dels seus pares, els pares de Maragall, la mare també ve d'aquesta tradició republicana, etc, i creu trobar en ell un aliat que després li fallarà,
1: diguem. És interessant veure com en un moment donat, ja aleshores, però també després, la qüestió federalista semblava que no agradava a ningú, ni els d'una banda ni tampoc els de l'altra.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí. Ahir que vaig presentar el llibre a Girona, en Quim Nadal, que havia estat alcalde, com sap tothom,
1: i
2: conseller de la Generalitat, diu, em va recordar una frase seva, que podia haver estat en el llibre, però d'això que diu... Diu, la independència de Catalunya és altament improbable. Diu, però encara ho és més una Espanya federal.
1: Això és una cosa que jo no he acabat d'entendre mai. Perquè seria una manera en la que, segurament, tothom es podria acabar trobant, no?
3: És que jo crec que ningú ha acabat d'entendre mai què és el federalisme a Espanya.
1: Ja.
2: Jo penso que Espanya, tal com s'ha constituït, amb un model que és un model centralista, que és un model que mira més d'estat-nació, que mira més el model francès, no té allò que els politòlegs en diuen, no té incentius per fer aquest canvi que des de Catalunya tant hem anhelat, no? I que hem vist tan clar, diguem. I per tant, ells no tenen un incentiu per fer això. I aleshores, això, el drama dels federalistes d'aquí és que no hi ha federalistes a l'altra banda. Yeah.
1: Per això Maragall també apostava, sempre recordo entrevistes on parlava molt de l'Europa de les regions,
2: sí.
1: No? Que era un concepte molt interessant, realment. No?
2: Sí, sí, Maragall té una visió federal d'Espanya i té una visió federal d'Europa, i les dues són inseparables, diguem-ho així.
1: Eh? Yeah. El problema del federalisme de Pasqual Maragall va ser el PSOE, no?
2: Sí, sí. Cito un article seu on diu ha sentit en un comitè federal del PSOE, ha sentit dir Espanya si no es va com agua entre les manos, no? O sigui, aquesta sensació de que, de que qualsevol, diguem, pas cap a un estat federal significa un atemptat a la nació, no?
1: Ja. Què et sembla, Ignacio?
3: Estava pensant sobretot al principi de l'entrevista, que parlava de com el catalanisme polític s'havia associat o s'havia emparellat fins a cert punt amb el catalanisme cultural. Hi ha una cosa que certs autors d'un temps d'aquesta part mencionen que és imprescindible, precisament perquè hi hagi aquest compàs, una societat civil vibrant. Sí. Santiago Muñoz Molina, per exemple, ho menciona. No? No sé si anota que ara la societat civil catalana o aquelles institucions que eren tan referencials per un motiu o per l'altre han anat desapareixent. I ja no parlo d'Òmnium o l'ANC pel viratge polític, sinó també de l'Ateneu barcelonès, com qui diu.
2: Sí, jo crec que Òmnium, al meu entendre, i acabo el llibre coincidint amb el discurs de Xavier Antich, jo crec que Òmnium ha estat capaç de, o està sent capaç, de fet, és d'aquestes institucions la que ha conservat més força, sí. Més nombre d'afiliats, etc, de socis, d'entendre que cal entrar en una altra fase, que cal repensar moltes coses, que s'ha d'assimilar totes les lliçons, algunes amargues del procés, i, per tant, crec que en aquest sentit, per exemple, no, l'Assemblea Nacional Catalana no ha fet aquest recorregut. Però, en fi, jo crec que la fortuna d'aquesta societat nostra catalana és la riquesa d'aquest món associatiu. Uh-huh. Té una societat civil doncs, amb un pes molt gran, i jo penso que la recomposició, que exigirà un temps, perquè hi ha d'haver un dol, perquè encara l'amnistia no s'ha pogut aplicar tal com la va aprovar el Parlament, etcètera, jo crec que aquestes coses serem capaços com a societat de resituar-les.
1: On creu que portarà el dol?
2: Quan vaig escriure el llibre, que és un assaig sobre aquests últims 50 anys, estava segur que el dia que anés a la ràdio a parlar del llibre em dirien, i ara què? No? O la presentació del llibre em dirien, i ara què? No? No és tant la meva feina. No, jo sóc un historiador i em costa més, diguem, parlar del present o sobretot del futur. Però, en tot cas, per no defugir la pregunta, que evidentment és una pregunta molt pertinent, jo crec que en l'epíleg faig un intent d'apuntar un parell de qüestions. Una, dir el catalanisme ha d'aprofitar els moments en què té capacitat de negociació política, i en aquests moments, almenys fins ara, els tenia, en una situació molt inestable, molt això, però els tenia. Les eleccions de fa un any i mig o dos no, ningú hagués pintat aquesta situació.
1: Sí, sí, sí.
2: Podia ser una travessa molt llarga del desert, i no. Hi ha hagut l'oportunitat de fer política. La meva opinió, cal aprofitar aquesta possibilitat de fer política, sobretot perquè el que ve possible és terrible. I la segona qüestió en què em centro és en la qüestió de la llengua, i insistir en que cal convertir-la sobretot en un tema de drets civils.
1: Sí, sí. Ja, ho diu, no existeix el dret de no saber català. I clar, un d'entrada llegeix aquesta frase i uf, clar, quan després llegeixes la frase, home, s'entén.
2: Sí.
1: Perquè si jo soc bilingüe i tinc dret a expressar-me en català al meu país, tinc dret d'expressar-me en català al meu país a tot arreu.
2: I necessito que el meu interlocutor parli el que parli. Em pugui respondre.
1: Sí, sí. Digues, Ignacio.
3: De fet, el Toni ara et preguntava per la recomposició. No sé com si el fenomen Ciutadans és potser l'inici, com alguns ho han llegit, de la descomposició, almenys de, no sé si dels consensos, no sé si era una reacció que havia de succeir, o no sé si fa una espècie d'anomalia de la que ara, diguem, la societat catalana o la comunitat política catalana està superant, no sé si és l'expressió.
2: A veure, el problema d'aquests... Jo parlo, efectivament, com he dit, des de la perspectiva del catalanisme, i per tant, jo, moviments com Ciutadans m'inquieten, m'han inquietat moltíssim pel que representaven. No crec mai que aquestes coses siguin innocues. Sempre deixen una petja, tot i que ara aquest partit ha desaparegut electoralment i parlamentàriament, no? De totes maneres, com vull pensar, i és la meva percepció diària, que no hi ha una ruptura en la societat catalana i que els vells consensos probablement no es podran articular exactament com els van fer fa 50 anys, però tindrem la capacitat de seguir-los fent.
1: Hi ha hagut en algun moment una ruptura a la societat catalana?
2: Jo és una cosa que he preguntat alguna vegada, ho he preguntat en alguna de les entrevistes que feia, i la gent tenia més por que això passés que no pas la certesa que hagués passat.
1: Yeah.
2: I crec que, bueno, doncs està bé tenir por, perquè això ens obligarà a tots plegats a ser més raonables en els passos que fem.
1: Clar.
2: Però jo crec que no existeix aquesta ruptura.
1: Perquè, efectivament, hem parlat de l'època de la transició, del moment de la Constitució, de pujolisme, de Maragall, parlem dels darrers anys, lògicament, dels anys del procés, quan Carles Puigdemont declara la independència, un moment, allò és un moment de col·lapse per una bona part de la població.
2: Sí, jo sóc molt crític amb aquesta declaració, perquè penso, primer, no hem fet un referèndum, vam fer una cosa molt important, l'1 d'octubre, una cosa d'una transcendència històrica d'això, una data que està marcada en les fites del catalanisme polític, però no és un referèndum. Perquè si els del no van a votar, allò no és un referèndum. I els del no, que resulta que més són probablement més que els del sí, l'única manera que tu pots accedir realment amb un estat suposadament independent és que el referèndum que doni peu sigui acceptat per tothom. Quan no ho és, tu no tens legitimitat democràtica per proclamar la independència. No la tens. I, de segonament, a més a més, és que no tens cap instrument per defensar-la. I, per tant, què estàs fent?
1: Com a observador de la història, si hagués de donar quatre consells d'aquells errors en els que no s'hauria de tornar a caure, quins serien?
2: No sé si és la persona més adequada, però jo, una cosa molt important és tenir clara, és entendre el passat. Jo crec que moltes de les decisions polítiques errònies parteixen d'un desconeixement del passat, i el passat no és que ens ensenyi o que ens il·lustri, sinó que hem de... Jo en el llibre giro la frase, normalment es diu cal conèixer el passat per comprendre el present. Jo, a la manera de Pierre Vilar, la giro i dic no, el que cal és comprendre el passat per conèixer el present. Per tant, primera la lliçó fonamental, no oblidar la història, tenir una consciència històrica d'on és. Dos, realisme polític, principi de realitat. Jo crec que no es pot fer política sense un principi de realitat. I ja en la terminologia que teníem quan jo estudiava història als anys finals dels anys 70, doncs la correlació de forces l'has de saber llegir i tu has de saber fins on pots anar. La transició és un exemple d'això. La transició es produeix com es produeix perquè hi ha una correlació de forces determinades. I si davant tens uns militars que estan a punt de fer un cop d'estat, no pots avançar en la mesura que voldries avançar. Has de saber llegir la realitat.
1: Déu-n'hi-do. Ignacio, m'imagino que... És que l'Ignacio hauria fet aquesta entrevista ell sol. ja li dic ara, perquè sí, el conec bé, i aquest és un dels temes que a ell que li agraden. Endavant.
3: És producte d'aquesta recança... Potser estic demanant que es mulli massa, però... Aliança Catalana.
2: Jo penso que... Penso dues coses sobre l'Aliança Catalana. La primera, no l'hem d'inflar com l'estem inflant. Van tenir 120.000 vots a les últimes eleccions al Parlament, Vox en va tenir 250.000, i jo espero que es mantinguin en aquests nivells o menors. No passarà, ja ho sé, però crec que hi ha una responsabilitat dels mitjans de no estar alimentant, donant per bones les enquestes. És molt fàcil votar amb una enquesta. I, segonament, en relació a Aliança, penso que seria, al meu parer, veure-la com l'esclat final del procés independentista, sinó que crec que els elements que porten a la seva, al seu creixement electoral, insisteixo, que està per demostrar fins a quin punt es produirà, però no sabem fins a quin punt, els elements que fan, que alimenten aquest creixement electoral, jo crec que tenen molt poc a veure amb el procés independentista, que justament va ser un procés molt preocupat per la cohesió social, i tenen a veure amb els temes clàssics de l'extrema dreta trumpista de que hi ha a Europa avui, per desgràcia nostra.
1: A mi em passa sempre, no sé per què els avions, que quan pujo un avió i veig algú que està a punt de llegir un llibre que jo me l'he llegit i m'ha agradat molt, em fa una enveja. I estic molt content perquè l'enveja me la faig a mi mateix. És a dir, una de les poques coses bones de fer una entrevista sense llegir el llibre i que t'interessi molt és que el tens per davant. I això garanteix unes estones molt agradables de lectura amb aquesta recança infinita. Jo no vull acabar l'entrevista, Josep Maria, sense parlar de l'altra cosa, és a dir, dels anys a l'avenç.
2: Mm-hmm.
1: Que això realment és un luxe, no? 24?
2: 24 com a director.
1: 24 sí. anys com a director de l'avenç, sí. El gran focus cultural, no?, que hem tingut a casa nostra.
2: Sí,
1: no?
2: sí. Va ser una sort, perquè vaig arribar d'una manera, diguem, gairebé accidental.
1: Com sempre passen les coses bones.
2: Les bones. I bueno, ha estat per mi una escola, diguem, eh? He après moltíssim, he patit molt, perquè sempre estàs en una precarietat de les productes culturals i més en llengua catalana, però em considero un afortunat. En un moment determinat vaig començar, jo no soc periodista, però vaig començar a fer les entrevistes aquestes

0: Parla de les llums llargues en aquest llibre. O sigui, estem acabant perquè la frase era res de polítiques curtes i posem les llums llargues. Sí. No? M'agrada acabar amb la llum llarga. Hauríem d'aprendre una mica això, no? O sigui, fugir de la política curta i començar a mirar.
1: Sí.
0: Doncs segurament, com miraven, no sé si estarà d'acord amb mi, Jordi Pujol i Pasqual Maragall.
1: Sí.
0: Els que se'ls acusava, jo recordo les maragallades de Pasqual Maragall, que després amb el temps les repasses i doncs no eren tan maragallades. Era simplement que veia coses que tenia la perspectiva de coses que la resta no arribava, no?
1: Jo, si m'ho permets, encara et faria una volta més.
0: I tant.
1: És a dir, jo crec que és important saber que no tot és política. I que la política és molt important i que ens condiciona molt, però que hi ha coses molt importants a la vida, fins i tot a la vida política, no? I, per tant, jo no he estat mai militant d'un partit, tot i que respecto moltíssim la gent que milita, però jo crec més en la societat civil, crec més en les iniciatives culturals, crec més en fer bons llibres, en fer bones classes amb els teus alumnes, crec molt més en això que en la política. I després, és clar, com a historiador dic, no tot es pot atribuir a la política. També hi ha corrents de fons que jo he tractat d'analitzar en el llibre, hi ha moviments que responen a qüestions més d'ordre socioeconòmic, etc, etc. La política no ho és tot.
0: És interessant perquè és veritat que fent el fulletge he arribat a un punt de quan en el llibre parles de que el procés no va ser només una qüestió econòmica, com alguns assenyalen, però sí que recordo en aquest mateix estudi, fa ja molts anys, una entrevista a Joan Ridao, quan era secretari general d'Esquerra Republicana a Catalunya, i em parlava de l'independentisme funcional. Mm. Era aquell que, efectivament, perquè, si recordes, en aquell moment era lligarem els gossos amb llonganisses. Que a dia d'avui, déu-n'hi-do, no?
1: No, jo crec que, bàsicament, el procés, intento dir-ho, hi ha una comprensió per part d'una part molt substantiva de la societat catalana que s'està construint un model socioeconòmic, s'està construint una gran capitalitat a Madrid i com això tot va desprotegint i això, bueno, també per exemple, doncs, és una mica el que passa amb el Quebec respecte, no?, a Montreal i Toronto, etc. O sigui, aquesta qüestió té altres exemples,
0: Ho comentes, que no ens hem adonat de lo molt gran que s'ha fet Madrid.
1: Sí,
0: és veritat, Avui s'han emportat una fira immobiliària.
1: Sí.
0: Abans sentia que ens ho explicaven.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: En fi, Josep Maria Muñoz, quin gust tenir-te avui al nostre programa.
1: No, el gust està passant per aquí i molt bona lectura.
0: Doncs sí, quina alegria. Tu també, Ignacio?
2: Sí.
0: I vols fer una última pregunta en Josep Maria o no?
2: Hi ha una pregunta que m'agrada molt fer als meus alumnes, de fet, que és: entén Madrid a Catalunya?
0: La pregunta seria: Madrid s'entén a si mateix?
2: Bueno, jo crec que s'entén massa, però...
0: Tu creus?
2: Sí.
1: Mira, jo en el capítol, em sembla que és el capítol, un dels dos capítols que dedico al procés, contesto la teva pregunta amb una frase de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias arriba a Catalunya a fer campanya, és la primera elecció general que es presenta, és un polític encara, diguem, novell, i ell diu a dos mitjans, vull dir que no és una cosa d'un moment, sinó que ho repeteix, diu: anar a fer campanya electoral a Catalunya és com anar a un país estranger. Això és una altra realitat. I aleshores, aquest país estranger, moltes vegades a Madrid, no és que si no sigui comprès, és que no és vist. Perquè Madrid té la seva agenda i van molt enfocats a fer la Little Miami i a fer una capital iberoamericana de gran. Això que està xuclant totes les energies de l'Espanya interior i que aquí encara aguantem amb un PIB que no és molt diferent del que teníem fa 50 anys, l'any 75.
0: De fet, hi ha qui vol la independència de Madrid, però aquest seria un altre tema.
1: Els
0: madrilenys no, Els madrilenys no.
1: Aquest seria un altre tema.
0: Josep Maria Muñoz, de veritat, un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Com m'agraden aquests racons, Pepe, de fer la mirada enrere, no?, d'anar a buscar la mirada enrere i recordar una ciutat que és la nostra ciutat. Una miqueta abans, no? 10 minuts abans, no? Com que diu la cosa. Sí. Tu estàs estupendo, també, Tu sí que estàs content.
4: Jo sí. Jo és que sempre Vivo en el presente.
0: Ja. Deixa'm que li recordi a la gent, que jo crec que ja ho sap la majoria, però per si de cas, que el Pepe Ribas, que és el director de l'Ajo Blanco, de la mítica revista Ajo Blanco, ara també és el director de l'actual revista Ajo Blanco, perquè fa uns dies es va llançar l'edició digital. Avui ja sabem que, efectivament, també...

0: La tindrem en paper. Deu fer una il·lusió, això, Pepe, en aquests moments, molt potent, però és que la rebuda de la revista ha estat espectacular,
1: Sí, bueno, perquè ho hem fet sense diners.
0: Ja. Yeah.
1: Ho hem fet amb casualitats.
0: Amb casualitats?
1: Sí, espontaneïtat.
0: No, però fixa't que tu tenies raó.
1: Gent jove, que hi ha releu ara.
0: Sí, sí, tenies molta raó amb això, no? Perquè jo recordo des del primer dia que vas començar aquí el programa, que deies, ens portem una imatge de la gent jove que no es correspon al que després a mi la gent m'escriu, al que la gent m'explica, la voluntat d'anar més enllà, de no quedar-se simplement en les quatre coses de la xarxa social, no? D'investigar, d'enriquir-se culturalment, no?
1: Sí, clar. Que és el que ha fet el Jordi Esteve.
0: El que dius?
1: Que és el que ha fet el Jordi Esteve, no?
0: Quina vida la del Jordi Esteve, no?
1: Sí, tant.
0: Com li expliquem a la gent qui és el Jordi Esteve?
1: Bueno, és un viatjant, un viatger, un buscador de mons que estan desapareguent, buscar l'espiritualitat, buscar ficar-se dintre de pobles i de cultures mítiques, màgiques, i que, desgraciadament, ja no hi són.
0: M'ha agradat molt el que has dit. És una persona que domina els llenguatges impossibles.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè
0: m'agrada, és una gran manera de presentar-lo, no?
1: Sí, perquè parla àrab, parla molts idiomes.
0: Saludem-lo, no? Jordi Esteve, com estàs? Bona nit, Jordi.
2: Hola, bona nit, molt bé.
0: Molt bé,
2: molt bé, sí, sí. Sí.
0: Ets una mica totes aquestes coses, no?, que deia el Pepe ara mateix?
1: Bueno,
2: no sé com dir-t'ho, no? Potser són paraules una mica grans, no? No sé, o és la modèstia, no ho sé, però sí. No ho sé. Jo el que sóc és un cuentista, saps? Yeah. O sigui, amb tota l'excepció del més àmplia del terme. O sigui, a mi el que m'agrada és explicar històries.
0: A mi em m'ha fet molta gràcia avui quan et tafanejava una mica el teu currículum a les xarxes. M'he trobat una frase que és evident que no és ni la primera ni la segona vegada que algú la destaca, de quan eres petit, que a casa deies, bueno, me'n vaig i no, un dia marxaré i no em tornareu a veure. Home, era gairebé premonitòria aquella frase, no?
2: Bueno, més que res era com una espècie de crit de com d'atenció, no? Perquè no, clar, és que estava, tu pensa aquella època, bueno, jo soc de la mateixa quinta que el Pepe Ribas, o sigui, un molt bon any, no?
1: Sí,
2: del 51, no? Sí, som diversos amics que tots tenim una cosa especial, no? Com en Lluís Auqué de l'Empordà, que també està una mica tocat per la tramuntana i tal, com nosaltres, no? I per mi era, clar, anys 50, érem massa petits per saber el que estava passant, però no ens agradava aquell món gris, i jo el que volia era fugir, anar-me'n amb els gitanos o ficar-me les pel·lícules a la pantalla, les pel·lícules que ens passaven de Simbad i d'altres mons. O sigui, volia fugir molt, molt lluny d'aquella època tan gris, que no en teníem, però que sí que percebíem aquesta grisura, no?
0: Has pogut viure i veure el món com pocs, no? Perquè has arribat, diria, abans que ningú a molts llocs, no?
2: Bueno, també ha sigut una qüestió de voluntat de voler anar a buscar aquests llocs amb els que somiava de petit, no? I sí, he anat a llocs que, bueno, com tot està desapareixent ràpid, perquè és normal, el món va canviant, no?
1: No, i però jo he sabut escriure, i jo he sabut gravar, primer en fotografia i ara en pel·lícules. Sí. I he estat amb cultures que s'ha ficat dintre.
2: Sí,
1: això és molt important. I ara ha fet una pel·lícula, que primer era un llibre, que era Viaje a un mundo olvidado, i L'impulso nómada, que és llibre i pel·lícula. Bueno, documental.
2: Sí.
1: Però és que ha fet molts. O sigui, que de la fotografia s'ha passat a escriure, i s'ha passat a contar, i s'ha passat a fer documentals, però a llocs impossibles, com, per exemple, Socotra.
2: Sí.
1: La illa de Genis.
0: On és Socotra? Sí. Explica'ns una mica, Jordi.
2: Socotra és una illa que està a l'Índic, i que és, està entre el corn d'Àfrica, entre la punteta aquella del guardafull de Somàlia i la península aràbiga, no? I on s'està perduda enmig de l'Índic, i bé, és una illa mítica perquè ja creix l'incens, la mirra, diuen que és a la illa de l'Ave Rock, és la illa de l'Ave Fènix, de l'Au Fènix, i està plena de misteris i tot això, no?
1: A més ho va gravar amb l'idioma de Socrotra, que és un idioma impossible i que no hi ha res en el món
0: més complicat, no?
1: No, que és únic.
0: Clar, clar,
1: que un català va a una illa impossible
0: i aprèn l'idioma.
1: No, bueno, era un idioma de gestos. No l'aprèn. Bueno, parla.
0: Digues, Jordi.
2: No, l'idioma és impossible, és un idioma preislàmic i és semític, d'arrel semítica, i ve de lo que parlava la reina de Saba, imagina't, els regnes de Saba, del Hadramaut, tots aquests regnes tan antics, no? I jo vaig estar... Bueno, va ser com una manera intuïtiva, quan vaig començar a gravar aquesta pel·lícula i així, els vaig dir que no, que volia que parlés... Ells volien parlar amb àrab, no? Perquè saben... Perquè, clar, l'àrab és l'idioma de la religió... però no tots el dominaven bé. I jo vaig dir que no, que volia que parlessin amb l'idioma que parlen ells normalment. El que passa que després va ser una feinada perquè per les nits, això, bueno, la pel·lícula, la documentació va durar, diguéssim, com un mes i algo, i després per les nits em dedicava a traduir-ho. O sigui, jo viatjava amb el... Vaig tenir la sort de conèixer el fill de l'últim sultà, i bueno, i per les nits llavors entra l'àrab que jo vaig aprendre els anys que vivia al Caire, i ell també, i on no arribava aquest àrab perquè amb un anglès macarrònic que parlava ell, doncs anàvem per la nit, anàvem traduint tot el que havíem gravat de dia, no? Per poder posar els subtítols al documental, a la pel·lícula.
1: I explica com vas arribar a Egipte des del Sudan.
2: Bueno, a Egipte vaig arribar perquè vaig conèixer en el Sudan, vaig anar a parar en un circ egipci que anava baixant el Nil i després el tornava a... Bueno, esclar, és que això de baixar el Nil, com que va de sud a nord, sempre ens pensem que baixar és pujar, és com el contrari, no? Bé. Bueno, que anaven, van arribar fins a Khartoum i de Khartoum tornaven a pujar cap a la Mediterrània, no? I llavors em vaig anar amb ells, perquè aquesta gent em va fascinar, vaig veure el que era l'egipci, no sé, l'egipci, bueno, normal i corrent tampoc ho eren, no? Sí. Però el caràcter, i em va agradar la... aquesta força que tenien, i després que estaven tots embalassats escoltant a l'Om Kolsum, a la gran diva aquesta egípcia, no? Entraven quasi en èxtasis quan l'escoltaven, i llavors jo em van entrar moltes ganes de seguir-los i anar al Cairo, no? Perquè el Cairo era una mica com el París o la Nova York del món àrab, i era el centre, i si m'interessava aquella cultura, doncs tenia que anar al cor, no? I conèixer-ho.
0: Vas estar 5 anys, no, al Cairo?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, treballant a Radio Cairo, no, em sembla?
2: Bueno, feia moltes coses. Vaig treballar a Radio Cairo en castellà, perquè en aquelles èpoques, esclar, no hi havia ni internet ni res, i en aquelles èpoques que havia la ona curta, no?, que hi havia molts radioaficionats, sí, i tot allò. Sí. I llavors treballava, bueno, unes emissions que no eren massa... A mi no em deixaven fer res, pràcticament. Era tot, tenia que traduir-ho de l'anglès al francès i dir-ho en castellà, no? I perquè la ràdio estava molt, molt censurada, diríem. I després també treballava amb el...
1: I era per Sud-amèrica, expliqueu?
2: Sí, per Sud-amèrica.
1: Camp David, i que els Egiptes s'havien trencat amb els àrabs i s'havien aliat amb els americans.
0: Ja veus?
2: Sí. No, i també venia de l'època de Nasser, que volien fer una BBC. Era l'època dels no alineats, us en recordeu, que era el Suharto d'Indonèsia, el Nehru i Nasser. I llavors volien fer com una alternativa a la BBC, també era el moviment dels no alineats, i Egipte, com que era capdavanter en aquells moments dels cultius del cotó i tot això, doncs rebia molts com es diu això, enginyers agrícoles sud-americans, i els hi feia les traduccions, i després també la ràdio, era un motiu de propaganda del país, no? I per això els interessava molt Latinoamèrica, i per això els feien castellà, no?
1: Però vas escapar del Cairo i vas anar a parar als oasis amb cultures mil·lenàries creades per als grecs.
2: Sí.
1: I els homes es casaven i anaven...
2: Sí. Bueno, jo em vaig escapar Bueno, purament això que jo estava treballant era purament crematístic, per treure uns diners i tal, i a la mínima que podia me n'anava a fer el que jo volia fer realment, que era una investigació en els oasis d'Egipte, no? I que tenen aquesta cultura molt antiga i doncs semblava que el món s'havia detingut feia segles, però això tampoc és veritat, perquè encara que sembla que tot estigui detingut, sempre hi ha una certa globalització, no? I el que deia el Pepe, sí, hi ha una part grecorromana molt, molt, molt important, i després, i més que grecorromana, quasi grega ja directament, perquè, per exemple, el oasis de Siwa és on va anar, és on havia un dels oracles més importants. De fet, va desbancar, bueno, el de Delfos, no? Perquè Alexandre el Gran va anar en aquest oasi que tenia molta fama perquè l'Amon, el déu Amon egipci, que és el seu equivalent és Zeus en el món grec i Júpiter en el romà, doncs el van a consultar perquè volia que li donés la paternitat, perquè segons la llegenda la seva mare va Zeus en forma de llamp de serp, perdó, de serp, es va acoplar, bueno, va fer l'amor amb Olímpia, la mare d'Alexandre, i va néixer el fill, no?, Alexandre el Gran, i llavors ell va voler que l'oracle aquest li donguessin la paternitat, cosa que li va dir, va dir, sí, tu ets fill meu, o sigui que tu ets un semideu, i llavors, esclar, això és molt interessant.
0: Pepe, estava pensant, si convides a sopar un divendres el Jordi Esteve, el sopar inclou esmorzar del dilluns, no? Perquè és que realment
2: sí,
0: són històries magnífiques.
1: Però espera, no? Perquè van muntar el segon Ajo Blanco, i el primer que va fer, a part de publicar-ho de Xiua, unes fotos espectaculars, em va dir, me voy a Calcuta, i va agafar un avió que vam poder comprar, bueno, pactar amb una agència de viatges alternativa el bitllet i tot, i es va anar a Calcuta, i a Calcuta va estar un mes i va conèixer a tota la vieja cultura anglo-índia de Calcuta, i va fer un reportatge brutal, i això el número 2. I després, al cap de 6 anys, es va cansar d'estar tan fixa i va acabar al País de les Comians, o sigui, amb una ajuda d'un antropòleg de Granada, va acabar al Côte d'Ivoire, i explicar-ho de Côte d'Ivoire, perquè a més hi ha pel·lícula i llibre. Caram. Llibre i pel·lícula.
2: Sí, sí. I dos pel·lícules.
1: I fotografies. Sí, sí. I que em portava unes fotografies com la diosa de l'aigua i jo què sé.
2: No, bueno, vaig tenir la sort a través del José Antonio González Alcantut, que és un antropòleg molt conegut de Granada, que dirigia un centre estupendo que per raons polítiques es va desmantelar i ara és una bírria, però quan estava ell era capdavanter i tal. I llavors vaig anar a Costa d'Ivori, no?, la Côte d'Ivoire, no?, i allà vaig conèixer, em va costar molt, però finalment vaig entrar...
1: Vaig anar 3 anys seguits per aconseguir entrar al cor.
2: I després al cap de 10 anys vaig tornar perquè em van cridar que hi anés. Llavors quan vaig tornar vaig fer la pel·lícula, no? Abans vaig fer fotos i un llibre. I vaig entrar en un santuari animista d'aquesta espiritualitat espiritualitat africana. I llavors ells creuen, bueno, jo ho vaig veure, o sigui, cerimònies de trànsit i de possessió, i són, aquestes sacerdoteses són posseïdes pels esperits, entren en trànsit i llavors pues, comuniquen la voluntat dels déus, de les deïtats a la gent, i també quan algú té un problema molt greu o malalties o així, van allà, llavors elles amb un ritme precís criden aquests esperits, no? Que es podien ser una mica com els orixes cubans i el de Brasil, no? Perquè de fet és la és més o menys és la mateixa religió que els esclaus la van portar al nou món, no? I jo vaig tenir la sort pues, que vaig ser acceptat per una gran sacerdotessa, la Joe Ponom, que em va deixar doncs poder fer fotografies de quasi totes les cerimònies. Algunes em va dir que no es podia, no? Perquè abans de cada cerimònia feien com una crida en els esperits aquests, a veure si em deixaven o no, de vegades deien que sí, de vegades deien que no. Però sí, vaig poder introduir-me. Sí.
0: Quina vida, sí. Quina vida, eh?
2: Bueno,
0: avorrir-te, sí. Allò que diríem avorrir-te, tinc la sensació que no t'has avorrit gaire, no?
2: Bueno, de vegades t'avorreixes perquè no estàs sempre allà a la cerimònia de trànsit, no? De vegades entre una cerimònia i una altra pues, passava un temps o també, no sé, per exemple, els temps que vivia en Egipte, pels oasis, així, que no estava sempre veient coses meravelloses. També tenia feina quan jo em tenia que aixecar per anar a treballar al ministeri, que tal, pues, de vegades pensava, però jo per què he vingut a treballar aquí, no? Però després ja em compensava, perquè per la nit igual m'anava al barri islàmic, hi havia una cerimònia o algo, així ja tornava a enamorar-me del Cairo, no?
0: Impressionant, eh? Sí. Impressionant.
2: Bueno...
0: I ara, Jordi, jo, saps què?
2: Sí.
0: Per una persona com tu, el món sí. És... No, petit no, però sí accessible. És a dir, la meva pregunta és com has escollit els projectes? És a dir, com has escollit, sí. El següent projecte com ha nascut?
2: Bueno, o alguns m'han escollit ells, eh? O sigui, no sé com dir-t'ho, perquè el primer, no sé, quan jo vaig anar a viure a Egipte, era també una altra època, eh? Perquè era un sistema de vida diferent, era l'època del primer Ajo Blanco, si vols, i era una època que els joves, que jo era jove llavors, pues buscàvem algú més, no? No buscàvem l'immediat, era més una filosofia de vida, no? Llavors, bueno, havia totes les comunes, tot aquest món influenciat bastant també per la Beat Generation d'aquest fenomen contracultural, no? I després per, jo què sé, Allen Ginsberg i tot això, no? I els Doors i els primers Rolling Stones, Bob Dylan, tot això. I llavors havia molta gent que se n'anaven a Formentera, tipus el Pau Riba, o al Marroc, o a les Alpujarras, o a la Índia. I llavors jo vaig anar a la Índia amb una colla de hipiosos que érem, no? I amb un Land Rover, i vam estar mesos i mesos i mesos seguint també els consells de la Nava Maria Briongos, que va morir fa un parell d'anys o un any i pico, no? I que ella havia sigut pionera, i a més dona, sent una dona...
1: I sola.
2: Exacte.
1: Amb 21 anys,
2: sí.
1: Em va agafar un vaixell d'una companyia turca que era de transport, però que tenia 8 camarots i tal, i va arribar a Beirut, i venga, una dona sí, sola, sí, sí. I va arribar a Afganistan i va estar un any.
0: Afganistan?
2: Sí, sí, sí.
1: I després va aprendre persi i va...
2: Sí,
1: especialista de la cultura persa.
0: Ja veus?
2: Sí, sí, sí, una dona extraordinària, que era molt amiga tant del Pepe com meva, i bueno, com de tots. Va ser una mica la pionera d'aquests viatges a Orient, no? I nosaltres anàvem seguint moltes recomanacions. De fet, havíem quedat amb ella a Kabul, en l'hotel Khyber Pass, un aspecte, bueno, com un hotel utxo d'aquests així, amb puces i tot això, no? De l'època hippie, i no ens vam trobar perquè va haver un... Quan nosaltres estàvem a Teheran, a Iran, va haver un cop d'estat, van treure el rei, i llavors el país va tancar les fronteres totalment, i no vam poder entrar a l'Afganistan, vam tenir que seguir nosaltres per al Balutxistan, que a més era molt, no ho sabíem, i era molt perillós perquè els balutxis estaven aixecats contra el govern i anaven amb uns kalashnikovs i jo què sé, però ens van protegir, ens van donar escolta, els hi vam, no sé, quan vam veure quatre nanos hipiosos i així, en comptes d'atacar-nos, això ens van custodiar i invitar i jo què sé, yeah. I va ser fantàstic, sí, sí.
0: Sí. Que bé, que bé. Escolta, sí, ho hem de deixar aquí.
2: Sí, bueno, estem molt bé.
0: En l'últim del programa. Ens podríem passar efectivament fins dilluns.
2: Sí, o dimarts.
0: O dimarts. De xerrera és apassionant. Tinc la sensació, Pepe, que les tres persones que heu arribat a aquesta hora al programa, el Joan Estrada, el Jordi Esteve i tu mateix, els tres teniu una cosa en comú. Sou homes que heu pogut viure intensament la llibertat, no?
1: Pues sí.
0: És una sensació que segurament el
1: fil conductor... I m'agrada molt haver coincidit amb el Joan avui, perquè no es coneixíem.
0: No es coneixíeu, eh? Em sembla de veritat
1: increïble.
0: Ens hem
1: creuat, perquè és que jo vaig estar visquent molts anys fora. La decepció del primer Ajo Blanco va ser al final del 78... Vaig marxar a Menorca, vaig estar 4 anys a Madrid, un any a Londres...
0: A lo hippie, perquè la paraula hippie ha sortit molt avui, eh?
1: Jo hippie vaig ser abans, poc, no? I molt abans, al 73, 74...
0: Poc i molt abans, m'agrada molt això. Jordi, un altre dia seguim, eh? De veritat, moltíssimes gràcies.
2: Quan vulguis, sí.
0: Per haver vingut.
1: I jo recomano l'Impulso Nòmada, tant el llibre com la pel·lícula.
0: I tant que sí.
1: Com, bueno, la pel·lícula. Sí, és un documental molt...
2: Sí.
1: Amb un misticisme, amb una intensitat visual i sensible que...
0: Que s'ha de veure.
1: Sí, estremece.
0: Jo afegeixo, perquè no l'he vist, el llibre sobre els oasis, que m'han dit que les fotografies són absolutament impressionants.
1: Impressionant.
0: Jordi Esteve, de veritat, enhorabona, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. El flux de persones que tornen des de Ceuta cap al Marroc continua actiu a hores d'ara. Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, més de 48.000 persones ja han desfet el camí realitzat durant els últims dies. Pau Alemany, bon vespre.
2: Bon vespre. Vora 50.000 persones havien creuat la frontera amb Ceuta davant la passivitat de la policia marroquina amb la intenció de trobar oportunitats a Espanya. Així ho han relatat diversos testimonis al llarg del dia.
3: Yo entro con mi compañero y me entro nadando.
4: He tenido oportunidad para entrar en mi entrega.
5: Hay gente que pasa por la noche, por el día, por la mañana.
3: No hay futuro, la verdad, si no, no está todo el mundo tirando, jugando con su vida.
6: Ah, yo me gusta mucho, mucho España, yo quiero estar en España.
5: Un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor, más tranquilo, conviviendo con las personas.
2: Però quan han entrat a Ceuta s'han trobat amb una ciutat autònoma desbordada per poder atendre'ls, amb la majoria dels negocis tancats i amb els supermercats vigilats perquè només entrin els locals. Davant d'aquesta perspectiva, la gran majoria d'ells ha optat per tornar cap a Marroc a través de la frontera que llinda amb l'espigó del Tarajal, guiats per membres de l'exèrcit i de la Policia Nacional. Una tornada voluntària en la majoria dels casos. A pocs metres del pas fronterer, a la mar, continua hores d'ara la recerca dels cadàvers que, segons les últimes informacions, ja ascendeixen a 57.
0: Ho hem conegut fa pocs minuts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona de la qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor de l'urbanització Lloret Blau, a Lloret de Mar. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per si es tracta d'una mort violenta. Més qüestions. Una nova esquerda per les obres de la línia L9 del metro de Barcelona al barri de Sant Gervasi allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns. Són els dels quatre blocs que encara no tenien data concreta de tornada. Segons els bombers, s'han localitzat una afectació estructural al soterrani d'un dels blocs, el número 2 del carrer Rubenstein, on a partir d'ara els veïns no podran accedir. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
7: Fins i tot estar els edificis en situació d'obra, podien entrar els veïns amb bombers. Els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer fins que estabilitzen aquesta nova situació.
0: En canvi, els veïns del carrer Rubenstein 6 ja han anat tornant a casa seva aquesta setmana i, en principi, la propera tornaran els de Sant Gervasi de Cassoles. I l'incendi forestal de la vall d'Uixó a Castelló ha quedat oficialment estabilitzat, segons ha anunciat el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.
8: Que todos los que estaban evacuados ya pueden regresar. Y les puedo decir también el número de hectáreas actuales afectadas, ¿no? Que son 9.568 hectáreas, cada vez con una medición más precisa. Y estamos hablando de perímetro que de 89 kilómetros de perímetro.
0: Amb tot, Valderrama ha precisat que l'incendi no està encara ni controlat ni extingit. I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
9: Hola, bona tarda. La veritat és que millora molt ràpidament el trànsit ja en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes. Tenim un parell d'incidències. Per una banda, aquestes obres, ja comentades, autovia 2 a Jorba. Aquí encara parlem de cua molt important, de més de 5 quilòmetres, com us dèiem, a l'autovia 2 a Jorba i en sentit Lleida, a causa d'aquestes obres que tallen carril. A la C-17 ens ha entrat un accident a Canovelles. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Ripoll, aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt de la C-17 a Canovelles i en sentit nord. I ens queda repassar l'autopista AP-7, que també ha millorat, però encara hi ha aturades intermitents d'uns 4 quilòmetres. Per una banda, entre Martorell i Castellví de Rosanes, en sentit sud, en sentit Tarragona, però també entre Montornès del Vallès i la Roca del Vallès, en aquest cas, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I quina és la previsió meteorològica per a demà? Aimet Noelia García.
10: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran molt altes, especialment a zones de l'interior. Al litoral i als Pirineus, temperatures més suaus. Els termòmetres marcaran 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu i al sud de Tarragona i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Tarragona i 23 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'EMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Ràdio 4.
11: Podríem no estar, però clar, amb el dia del treball, Vanessa Hogar, havíem de venir a treballar.
12: Home, i tant.
11: No?
12: Home, i tant.
11: Què estaries fent tu si no estiguessis
12: pues,
11: aquí?
12: No, pues mira, qualsevol cosa, insignificant i res.
11: I poca creïda.
12: El gandul, la gandula.
11: La gandula. Les gandules són unes cadires molt maques, les gandules. No? No, ho dic de debò, Víctor Parrado. Tu no has tingut mai una gandula a casa?
13: No, no sé ni lo que és.
11: Sí, home,
13: què és una gandula?
11: Com li expliquem, Gloria Galeano? La gandula era aquella...
14: És com una maca, però no colgada, sinó... És una cadira que és plegable normalment.
13: Sí.
14: Per anar a la platja, per exemple.
11: Vale. Estil tombona.
13: Una tombona.
11: Saps? Una tombona, no?
14: Una gandula, sí.
11: Una gandula, no? Gandula. Ferran Casas, com estàs?
15: Molt bé.
11: Van dir que és el teu aniversari, avui.
15: Sí, per exemple.
11: Sí, no?
15: Si vols, ho celebrem.
11: No ho sé, però em sembla que està molt de moda, això d'anar dient-li a la gent que...
15: Sí, és que...
11: Avui tens tot el dret del
15: tot
11: món.
15: Tot el dret, avui a fons.
11: Et deixaré uns quants minuts per criticar àmpliament... Jo m'apunto, també.
15: Gràcies.
11: El Jordi Esteve. Hola, Jordi.
16: Hola, què tal? Bones.
11: Ets, de veritat, però tu, Jordi, això ha donat bé.
16: Però és que això em ve, mira, molt de llegir el seu llibre. Digue, s'ha de fer riure la gent, doncs, el primer amb ell.
11: Però és que recordaran vostès, i si no ho recorden, jo els hi explico que aquí, com el David Balaguer sempre deia que menjava truites a la francesa totes les nits, un dia li va portar un ou d'oca, però clar, li va portar un ou buit. Toca, i el pobre David Balaguer no sabia com explicar-ho, li sabia greu.
14: Un buit, però amb tota la mala bava.
12: Amb tota la mala bava.
14: Relleno, bueno, un farcit de no sé què, perquè pesés. I semblava que és que...
11: No,
13: en sèrio?
11: No. Sí, sí, però aquesta setmana, diguem que s'ha superat, perquè havíem quedat el Ferran i jo per esmorzar, per parlar d'unes uns temes que tenim sí, pendents. I abans el va veure ell.
15: Correcte.
11: I tu li vas dir que havies quedat amb mi.
15: Sí, he dit que ara he quedat per esmorzar amb el Toni. Oi, doncs felicita el que és el seu aniversari.
11: Exacte. I ell es va pronunciar allà.
15: Però
16: una abraçada ben forta.
15: Haig de dir que com que el veig venir ja. Tres pobles allà, ja quan vas venir vaig dir, avui és el teu aniversari.
11: Clar, però el veu venir perquè abans li havia passat una altra cosa.
15: Exacte.
11: És a dir, el va veure venir perquè havien quedat al Nectari, m'imagino,
15: sí,
11: no?
15: Sí,
11: perquè
15: tant.
11: Encara que sembli mentida, aquest senyor del que estem parlant és un prestigiós cuiner amb una estrella Michelin i tot això, que és el Nectari, no? El seu restaurant, vull dir, que es menja molt bé. Llavors, no s'amoïnin, que si van mengen bé. Però si ets amic, corres per ell.
15: Corres per ell.
11: Perquè sí, com va anar la cosa, és a dir, tu volies...
15: No, jo crec que es mereix ella explicar-ho.
11: Jordi, explica-ho, va, sisplau.
16: Doncs mira, ahir tenia que venir pel matí a primera hora i li vaig dir, quan estiguis allà, avisa'm que et diré com has d'entrar al restaurant. I llavors jo tinc càmeres, em vaig connectar a la càmera i li dic, escolta, per entrar has de donar tres cops a la paret del costat de la porta. I jo estava darrere i escolto pum, pum, pum. Dic, tan fort, no, que em trencarà la rajola.
11: Però que fort, Però és clar.
15: Però és que el tio després em diu, no, al vidre.
16: Al vidre.
15: Clar, jo m'acosto al vidre i allà vaig pensar... Serà capaç aquest tio de tenir un sistema de seguretat que jo pico tres cops lents a sobre la porta i perquè em sembla el menys segur del món, perquè tothom pica tres cops,
11: hagués
15: no?
11: Mulat,
15: hagués mulat,
11: eh?
15: Hagués
11: mulat.
16: Però què? És el que va pensar.
11: Però és que abans hem coincidit a l'ascensor amb el coordinador d'informatius de la casa, que no el coneixia de res, i ell portava uns cafès i li diu, vés en compte que se't ha caigut no sé què. I veus el pobre Quim començar a donar voltes. Tot era mentida. Però tu, a tu un dia t'insultaran, com a mínim.
16: No, ens ho hem passat bé.
11: No, sí, tu i jo sí. Jo sí, el Ferran s'ho va passar molt bé allà fent cops jo, a la porta.
15: Sí, jo sí, m'ho vaig passar, la veritat és que m'ho vaig passar bé.
12: Estava entretingut, era com una gincana, no? En plan, ara fes això, ara fes allò...
11: Exacte.
12: I aquí estem.
11: Va, anem a fer una gincana argumental, no? És a dir, perquè sé que tenim coses preparades. Vanessa Cogar, de què ens parlaràs tu avui?
12: Doncs mira, això és una mica perquè us posaré amb, o sigui, amb antecedents, però molt suau. O sigui, el misteri ve després,
11: mira,
12: vale?
11: Per mira, resoldre. Jordi, com tu, amb antecedents. Digues, digues.
16: Avui s'ha aprofitat.
12: No, mira, nosaltres...
17: Avui a fondo, eh?
12: Ens pensem avui en dia que tothom vol saber, que vol estar informat, tot el rato amb l'ordinador, amb el mòbil, però notícies, notícies, és així, tothom està així, a tu mirant la tele, mirant els informatius, però en realitat no volem saber tant com ens pensem.
11: Ah, no, eh?
12: Perquè quan sabem alguna que no ens agrada,
11: sí,
12: preferim no saber-ho.
11: Clar.
12: Llavors jo parlaré d'això i que aquesta cosa, que sembla, doncs, bueno, pues això, de les persones grans, no? Pues ja passa a partir d'una edat molt, molt, molt, molt... com es diu en temprana en català?
11: Molt...
12: aviat, molt aviat, molt aviat, molt aviat. Doncs passa als 7 anys.
11: Als 7 anys?
12: Als 7 anys, els
11: jo...
12: nens,
11: no, no.
12: Ara que tens una mica d'intel·ligència, ja no vols saber la veritat.
11: Hi ha una cosa que és interessantíssima, perquè a nosaltres el que ens agrada els temes de la Vanessa és com els explica, és a dir... Heu entès alguna cosa? No. Víctor Parrado, tu has entès...
12: Sí,
13: no, però
12: sí.
13: Estic d'acord amb tu, a mi em flipa com ho explica.
11: Ja, no.
13: El contingut m'és igual.
11: És igual.
14: Jo t'he entès, jo t'he entès.
12: Ell ja m'ha entès. No, però és molt fàcil, a veure...
11: No, no, sí, ara ens espera un moment. Però espera un moment, espera un moment, deixa'm que parli amb la gent, perquè el Víctor Parrado també ens ha preparat coses.
13: Sí, però jo crec que com lo de la Vanessa serà difícil.
12: Parar-ho.
13: Com a mínim. Bueno, porto per una... Bueno, avui dia del treballador, els millors treballs del món.
11: Els millors treballs del món? Però sí. Això ho tinc jo.
13: Pues,
11: no tenies sí. Regals?
13: També, eh?
11: Ah, tens regals o millors treballs del món?
13: Porto dues coses, jo és que soc molt aplicat.
11: Ah, sí, eh?
13: Sí.
11: Ah, molt bé.
13: Està bé. Sí, l'art de regalar.
11: L'art de regalar.
13: T'agrada més això?
14: Bueno,
13: no és important, lo dels treballs.
11: Podem parlar de tot, podem parlar de tot. Ferran Casas, tu què faràs?
15: Mira, jo com que sóc el neuroporador poderós,
11: sí,
15: he decidit que cada cop vingui us portaré un estudi que trobi raro.
11: Ah.
15: I avui us he portat un que us encantarà.
11: Dóna'm un titular.
15: Toca culs.
11: Ah?
12: Això és un gran estudi, eh?
11: Està, hi ha un estudi sobre tocar culs?
15: I estudis sobre tot, no us ho podeu imaginar.
11: És veritat, això.
15: Sí, sobre tot.
11: Com van els teus neuropoders?
15: Molt bé,
11: com, com vas triomfar a Sant Jordi? Deixa'm que digui un moment, em poso seriós.
15: Gràcies, gràcies.
11: Vas triomfar molt a Sant Jordi, veu firmar un munt de llibres, no?
15: Però és per la coautora, és per la doctora Taylor.
11: No, no és veritat, pels dos.
15: I firmo els seus.
11: No, però en sèrio, no?
15: No, no, va anar molt bé, molt bé, molt content, i un Sant Jordi més.
11: Molt bé. Tu sabies que havia signat, Jordi?
16: Sí, jo sabia, però jo me l'estic llegint, el seu llibre.
11: Ah, sí?
16: Sí, home, sí. I me l'estic a punt d'acabar, i la veritat que està molt bé.
11: Què és el que més t'agrada del llibre?
16: Doncs mira, m'agrada molt com explica i com escriu i com transmet les coses, perquè és una manera, crec que és molt senzilla d'entendre, i de tot el que explica, jo crec que tots en algun moment ens ha passat alguna de les coses que explica, no?
11: Veus, quan et parles de manera seriosa, sí, és que te'l creus.
15: És que se l'està llegint de veritat.
11: No,
12: aquesta resposta l'hagués pogut utilitzar amb qualsevol altre llibre, eh? O sigui, aquí ho veig.
17: Ja te l'ha fotuda.
12: Resposta com a 20.
11: Jordi, te n'adones el que estàs generant al teu voltant, és a dir, aquesta home. Mena de... No?
14: Vanessa està demanant venjança per part del
11: sí.
14: Jordi.
11: Sí. Sí. Crec que està gelosa que ella no li has fet res encara.
16: Bueno, ja vindrà, ja arribarà. No
12: però jo no vull una broma, jo vull que m'hi convidis a dinar.
11: Ah, ja, clar, mira. Ja.
16: Escolta, a tu t'he convidat per la nit.
11: Toma.
16: Ah. El que ja no se'n recorda.
12: Però, bueno...
11: És veritat, no.
12: És molt estrany, això.
15: A cap raro, sí.
12: No, jo no recordo que em convidessis al sí. Restaurant.
11: No,
12: al
11: restaurant no.
12: Ah,
16: vam anar a la discoteca.
11: I vam anar a una discoteca d'intercanvi. No, des
12: no,
11: d'intercanvi
12: no,
11: de parelles.
12: No, però què estàs dient?
11: No, però era una mica pujadeta de
16: sí,
11: tot.
16: Sí, això sí.
12: Oh, que no, sí, sí. Home, però si estava la Glòria.
16: Estava molt privat i tot.
14: Bueno, però no, però es veia tot. Vull dir, el privat no privatiu.
12: A veure, això, la imaginació, el poder, eh? Vam anar a una discoteca al sortir d'aquí, després de sopar, amb la Glòria, ell i jo, el senyor Néctar i jo, vam ballar una estona i cadascú cap a casa.
16: Però vam estar molt privat o no?
12: Home, sí.
11: Ah, clar, perquè aquest
12: privat... Però era un privat que era un balconet, era com...
16: Bueno, sí.
11: Un privat amb balconet?
16: Que perquè passés l'aire...
14: Privat de discoteca, no...
13: Era Liceu,
12: clar, era un privat de discoteca, és una tauleta que et porten allà les coses i et tracten així, et donen una mica més la pilota, perquè, quines clar, són amics d'ell i els deuen portar clients d'un cantó a l'altre.
11: Però jo recordo que els vam entrevistar aquí al programa i que sí, no van ser ells. Ah, són uns altres els que vam entrevistar?
12: Sí, això era un altre tema.
11: És que m'informes malament, Jordi.
12: És que fa un mig de temes.
16: No vam anar a aquell lloc, no.
11: És que jo no sé per què no em relaciono amb aquell lloc. No ho sé.
12: Gloria Galiano, sempre acabo, em diuen per
11: què. A veure, un moment, Gloria Galiano, i tu de què t'enfadaràs avui?
14: És que ja fa temps que vaig sentir una frase de semblanta i avui he tornat a sentir-la. I la cosa és que me l'he apuntat i tot. És, tengo ropa per estrenar setmanes.
11: Tengo ropa per estrenar setmanes?
14: I mira, t'he de dir que m'ha semblat fatal.
11: Ja. Tu tens coses amb etiqueta encara al teu armari? Què tens al teu armari, Víctor?
13: Jo no, jo sóc molt senzill, eh? Jo, mira, porto sempre els mateixos jerseis, no? Un parell de texans, unes bambetes, i ja està, no?
11: No sé, tu sabràs.
13: Vols dir que... No,
11: jo tu, Vanessa, molt... tu tens no. un gran fons d'armari?
15: La Vanessa sí.
13: Sí, sí. Té sí. tres armaris.
11: Tu sí, eh?
12: Sí, sí.
13: Quatre armaris, potser?
12: No ho sé, però... Sí, a veure, ja no és un problema, però és molta roba.
11: Clar.
12: I què passa? Que sempre riem, però jo sempre dic... És que, clar, jo ara estic agafant quilitos, però és normal de viure bé de
11: clar.
12: I, clar, i tota aquesta roba s'ha de posar algú que sóc jo.
11: Clar.
12: I clar, és com hi ha una roba de noia de 20.
14: Clar, és que...
12: I jo la guardo, eh? Jo
11: no,
12: la
11: però això està bé, perquè hi ha un dia que tot passa a tenir sentit. Quan agafes uns sí. quilos, és veritat que estàs temptat de deixar anar tota la resta, però després sempre arriba el dia en el que la tornes a utilitzar.
12: És veritat,
14: hi ha un problema per les dones, almenys, que jo sàpiga, que la roba, per molt que tu no agafis quilos, no et queda bé, ja.
11: Ja.
12: No, perquè... però jo parlo d'una roba que sí que queda bé, perquè jo no soc, tinc amigues...
14: La roba dels 20 anys, als 50, no.
12: Però jo he fet una exageració, ara.
11: A mi tot Glòria, em continua quedant
12: Glòria,
11: molt bé.
12: Jo he fet una exageració.
11: A tu et passa igual.
12: Bueno. Jo ja fa temps que ja no vaig a minifalda. Però tinc amigues que hi van i els hi queda molt bé i tenen la meva edat, eren 40.
17: Com dient els 40, no?
11: No. El que ha sigut divertit és aquesta pausa dramàtica com dient, sí, cuela.
12: 42, vale. Ja està. Bueno, el tema és això, que hi ha noies que els hi queda igual de bé, perquè, però clar, es conserven molt bé i fan una mica d'esforç.
11: Deixa'm dir-te una cosa, eh? El cas de la Vanessa és un cas realment espectacular i ho dic molt de veritat, perquè la Vanessa diu, tinc 32, a mi em cola.
13: Sí.
12: Ole, tu.
11: T'ho juro.
12: M'ho diuen. Doncs mira, a partir d'ara tinc 32.
11: Vinga,
14: perquè tens
11: escolta'm,
14: actitud juvenívola.
11: Deixa'm que posi una mica de música, perquè si no ens liem i no posem música. Avui... Bueno, avui tenim... O sigui, ja us dic ara, he pensat en fer una competició.
12: Ah, mira, això m'agrada.
11: Val? És a dir, que tothom pugui al final votar la seva cançó i aleshores anem fent una mica els que tenen millor... Jo votaria el millor i el pitjor.
12: Però tu ets molt cruel,
11: sí,
12: eh?
11: Sí, sí, sí.
14: Hem de fer un Spotify, d'això.
13: Jo ja sé per què ho dius, això.
11: Sí, per tu.
13: Sí, sí.
11: Per ser més exacte.
13: Ho defensaré,
12: sí. Suposo fer temes, o sigui, clar, en plan temàtic, en plan, pues el reggaeton.
11: No, el millor i el pitjor. Molt més, sí. Va, Vanessa, ja saben vostès que cada setmana ara al Plaseta li demanem als nostres... estimats amics que ens venen a visitar, que ens portin una cançó. I avui la Vanessa Hogart ha escollit això. Preciosa, no?
15: Sí, és música.
12: Mal, menys mal.
13: És música de privat, eh?
11: Per sí. Mi.
14: No.
11: És... Sí, no, és música, que surts al balcó aquell del privat.
15: Exacte.
11: I et surt un Juan Tenorio que puja. No, una mica?
12: Bueno, és el New Winehouse, que tothom ho sap, però ho diem per si algú no ho sap i la vol apuntar, no, sí. Posar-se-la després en el cotxe.
14: Passa una cosa, la gent que ara té 20 i pocs ja no sap qui és.
12: No sap qui és.
15: Ah, és fort,
12: és Love is a Losing Game, que vol dir l'amor és un juego perdido, l'amor és un joc perdut, d'Amy Winehouse.
14: Tot aquest disc és meravellós.
12: Sí, tot.
11: Sí.
12: Mira, vaig tenir un trauma jo quan va morir, perquè m'encantava. Jo no feia molt que l'havia... Bueno, l'havia descobert feia uns anys, però tampoc tants, igual 6 anys, doncs i de sobte se'n va.
14: És que no podia ser fer molt enrere, perquè tu tenia 27.
12: Clar, doncs pues mira,
15: et va agafar la sorpresa, no?
12: Home, ja sabia que no estava molt bé, però... En fi.
11: Escolteu-me, els treballs més surrealistes. Tenim clar que avui és el dia del treball.
15: No?
11: I aleshores hem volgut anar a buscar aquelles feines, no?, que estarien molt bé.
14: Però surrealista...
11: Jo he buscat de tot. O sigui, tinc el treball més estrany del món i em m'ha sortit sacsador de pollastres.
14: Bueno, però això no és tan raro.
11: No?
14: Saps que són japonesos, la majoria es veu.
11: Ah, sí?
14: Això. Tinc una altra anècdota d'aquesta professió. El sí. Serrat va fer-ho de jove.
11: Ah, sí?
14: Jo em venia el Serrat.
12: I sa, què vol dir?
15: O sigui, és el que tria el sexe.
14: Agafen els pollets i fan tot molt ràpid. Tuc, tuc, i van separant.
11: Si és un pollet o una gallina. Vull dir,
15: i segons el sexe, el destí és diferent.
14: Eh? Exacte.
11: Exacte. Ja. Provador de llits.
14: De llits.
11: De llits. Catador d'alimentos per a mascotes, aquest és horrorós.
14: A veure, un moment, fora, això és una feina per un humà.
11: Sí, sí.
16: Que fora.
11: El treball més raro del món.
12: Però jo no sé fet.
14: Però això no pot ser, perquè
11: jo tinc diversos que són molt bons. Mira, per exemple... Tester de juguetes sexuals.
13: Oh,
11: sí. Perdoneu, algú ho ha provat?
15: Algú ho ha provat, sí,
12: senyor.
14: Això està bé.
11: Us interessa algú?
15: Sí.
11: Tinc un apartat de
15: jo
11: correus.
15: Jo m'apunto això ràpid.
11: Tu t'apuntes sí, a testejar.
15: Sí. A provar coses.
12: Això de tester està molt ben general.
13: Tot el que sigui gratuït, te n'adona, eh?
12: No, no, gratuït, no.
11: Tinc una...
12: T'has de pagar per fer-ho.
13: No, home, no.
12: Clar, és una feina.
11: Home, és una feina.
13: A tu et paguen.
12: Clar, a mi em paguen. Jo tinc una cosa. Jo això no ho he fet, vale? Però el que sí he fet era anaves a una reunió com aquesta, sortia una persona i de iogurts, et feien un test de què t'agrada menjar.
11: Tinc un altre test.
12: I llavors et feien provar el menjar... I dèiem, de l'1 al 7 què posa? O sigui, també és com de tester, això.
14: Això no
12: pagaven
14: que...
12: molt bé, eh?
11: Tinc testador sí, sí. De paper higiénico.
13: Oh!
11: Home, també ho haurà de provar algú, això.
14: Clar, clar. Sí.
11: No?
13: Arriscat, clar, eh?
11: Arriscat.
14: Això vol dir que una persona... No és una feina habitual, vull dir... com es diu això? Per fer la gana... És a dir, tu no pots dedicar-te en exclusiva a aquesta feina.
11: Ja. Yeah.
14: T'ho poso...
15: Quan treuen un producte nou, et
14: crida. No estàs 8 hores.
12: És un extra.
11: Després, hi ha una feina meravellosa. Jo crec, Jordi, que tu aquí... provador de toboganes. No?
13: Mola, mola, eh?
11: Perdona.
16: Que fora, eh?
11: Sí, sí, sí, sí. Després hi ha buzo recuperador de pelotes de golf. Ho sento, ho estic dient en castellà, però perquè em fa més gràcia.
14: Clar, perdona, això ho vaig sentir clar. És que en aquests hi ha una pista d'aquestes de golf, com es digui, pista o com es digui.
11: Camp de golf.
14: Camp d'això, és que no em sortia la paraula, sí. Un camp de golf. A Londres, sí. Es veu que hi havia un senyor que ho feia sempre, això de buscar.
11: Clar.
14: I van tenir molta feina, perquè quan el que va venir a suplir-lo no les trobava.
11: Clar, clar.
14: Però fa anys que vaig llegir aquesta notícia.
11: Doncs existeix aquesta figura, el buzo recuperador de pelotes de golf. Després tens l'esperador professional, que aquest també m'agrada molt.
15: Esperador professional?
11: Sí. És, per exemple, que quan tu ve a, jo què sé...
13: anava a dir Amy Winehouse,
11: Rosalía, no? I obren les entrades.
15: Ah.
11: Obren les entrades, no, obren les guixetes per comprar les entrades.
15: Sí.
11: I en lloc d'anar a tu, et van a fer la cua per tu.
14: Sí. Fantàstic. La veritat.
11: I tant.
15: Fantàstic.
11: Sí, però jo això ja ho havia sentit, eh? I després m'ha agradat molt perquè he trobat que al Japó tenen oficis que han anat un pas més enllà.
15: Sí.
11: Professional de no hacer nada, aquest m'agrada molt.
15: Wow.
11: Hi ha un professional de no fer res.
14: I qui li paga?
11: Li paga la persona que el contracta. Els seus serveis es limiten a escoltar, a menjar...
13: No? I a respirar.
11: No? I a respirar, sí. Després hi ha... No, tu imagina que vols anar al Nectari. No? I dius, a mi m'encanta anar a sopar sol, per cert. Però no a tothom li agrada anar a sopar sol.
16: Clar.
11: I potser necessita un professional de no fer res,
14: no
11: perquè...
14: Fer res. Però bueno, la conversa.
15: No cal, si no fas res.
11: Exacte.
15: A mi se'm donaria bé, clar, aquesta, eh?
11: Tu la faries bé,
15: sí,
11: aquesta.
15: Sí, jo la faria bé. Jo em quedaria allà mirant-lo...
16: picant a la porta.
15: Passes la pico a la porta, exacte. Vaig al bany 3 o 4 cops i cap a casa.
13: I a cobrar.
11: Sí, sí. Després, aquest també m'agrada molt, és professionales en pedir perdón.
13: Oh.
11: I tu li fas una putada a algú.
12: Però envies amb un altre.
11: I et sap greu demanar-ho, doncs envies algú que demani perdó.
14: Això està brutal, bé.
15: Això és molt japo.
14: No?
15: Sí.
14: Bueno, això...
13: Has de ser actor o actriu, no?
14: Saps que això sí. hi ha llocs molt... com a Mèxic envien un mariachi per fer aquestes coses.
11: Mariachi?
14: Sí, quan tu, per exemple, tu la teva nòvia li has fet cuernos.
11: Sí.
14: Doncs li envies un mariachi que demana perdó per tu.
12: Com una tuna, no? Una...
15: Sí. I tot arreglat. Qui no ha arreglat?
11: Això, amb un mariachi. Els mariachi... Ara ja no estan tan de moda, no? Van tenir una època, els mariachis, no?
13: Són los de la tuna de allí, no?
14: Sí. No.
13: Tuna,
14: no?
11: Però va haver-hi una època...
16: No, va haver-hi una època xula.
14: Allà no els miren com aquí mirem a la tuna. No.
11: Allà els estimen molt.
14: Home,
12: a mi també, no?
14: Tu no ets ningú si el teu aniversari un amic no et regala, no et porta el mariachi.
13: Però aquí la tuna també és molt agraïda, no?
12: És
13: molt
12: respectada. Sí que ho és, pobret, sí.
15: El tio de la pandareta aquest, que és...
12: Animen molt.
14: Tu vols, el tio de comprar?
11: és equiparable a la noia que va al davant dels grups de majoret. Saps aquella que tira la cosa cap amunt?
12: Jo vaig anar a Colòmbia, i ara també es fa allò dels mariachis mexicans, però ja van contractar, es fa molt també, per rebre'm a mi i a la meva família els mariachis. I jo em vaig posar a plorar d'emoció, perquè és un
14: tall... No és el mateix que una tuna, perdonareu, però amb algú digueu moltes vegades, no teniu...
11: No, no és el mateix.
14: Allà, el mariachi és un honor.
16: Sí, exacte.
14: Una cosa que t'envien per dir-te que...
11: Clar, però estem parlant ara d'aquí. I diguem...
14: Aquí no, que això...
11: O sigui, també però
12: aquí la tuna cantava la noia que t'agradava, antigament enviaven a la tuna a cantar-li una cançó. Home, sí.
11: Després, si encara cap de les ofertes que us he explicat no us han acabat d'agradar, tinc encara 3 apunts més. Professional en trencar relacions. Aquest m'ha semblat molt pràctic.
15: Aquest sóc jo.
11: No, perquè tu trenques les teves relacions.
15: Però els altres també ho puc fer.
11: L'altre és com una mena de cobrador del frac, no? Que quan el veus apareixes dius, ja l'hem pifiat.
13: Merda.
14: O sigui, tu vas a una noia i dius, ¿sabes qué? Tu marido te la mete.
11: Exacto.
14: Hosti, tu.
11: Exacto.
14: A mi sabria greu,
11: Sí, sí, sí, sí.
12: No, tu marido se la mete.
11: Li diu literalment, no has sido tú.
12: Anar al Ferran li agrada.
11: No eres tú, és ell. Li diu directament, no? I aleshores, de veritat, o sigui, no està...
13: Algú ho ha de fer, això, també, no?
11: Clar.
15: Jo també m'apunto aquest,
13: Home, t'estalvia temps, després, no?
14: Home, si l'ha d'anar-hi tu,
13: mira. Jo prefereixo saber-ho ara, ja, no?
11: Després hi ha una altra feina preciosa. Mira, aquí també serviries tu, Jordi. Acompanyante para las penas. És a dir...
12: Pobret, per què li dius això? Serviria per això.
14: Perquè és una persona alegre.
11: Perquè ell és alegre. Perquè riuria la gent. Que estàs fluix. Saps allà la cançó aquella de la Luz Casal, del dia marrón? No? Que t'aixiques i té un dia tonto de pronto sin una razón. No és gris ni negro, solo marrón. No?
15: Truques al Jordi.
11: Truques al Jordi.
13: Ding dong.
11: El Jordi et porta uns ous d'oca buits.
15: Pica aquí.
11: Et va dient ara truca aquí, ara fes allà. No?
14: Et pela el pèl una miqueta.
11: Et pela el pèl, és maco.
15: És maco, sí.
11: No? Perquè més rius, perquè ho veus. Sí, veus que ell s'ho passa bé.
14: La carona aquesta que fa de nen dolent.
13: Absolutament.
11: És que a l'interessant del Jordi és que fa... O sigui, jo me l'imagino de jovenet.
15: Sí.
11: Devia ser un trapella, però tela, tu,
15: Tremendo.
13: Cremant formigues.
14: La teva mare. No?
12: Però això és de psicòpates, cremar formigues, sí, no.
13: Té un punt, Té un punt.
11: Vosaltres a l'institut no veu fer allò com
12: li ve
11: la dissecció d'una granota?
12: Sí, però no cremava per gust.
11: Home, amb les potes clavades amb el tal oberta.
12: Sí.
11: Allà amb el cloroformo que li foties al...
12: Però perquè t'obligaven.
14: Hi havia molts nens que feien animalades i cremaven gats.
11: No, però nosaltres això ens obligaven,
15: I als pobles...
12: Hi ha dues coses. Això passa. A biologia ens obligaven a fer coses així, a obrir ulls de vaca, tràquia de pollastre, unes coses molt rares. Però és que tenen tendència, encara que sigui per grup i animar-te, a fer mal això de fer mal als animalets, als gatets... O sigui, tenen tendències psicopàtiques, però de llibre, Ho dic en sèrio. Que truquin aquí als psiquiatres. És un estudi real.
14: Clar,
12: o sigui, si tu veus un nen, no t'hi facis... O sigui, no continuïs l'amistat.
14: És que ara que ho dius, per exemple, jo també jugava amb formigues de petita, però t'hi donava sugos.
12: Claro, no.
13: Com?
14: Jo donava sugos? Quan em donaven un sugo,
12: traia
14: un trosset i el portava allà al foradet.
12: O feies així,
11: jo vaig assassinar a la meva periquita.
13: No,
12: però sense voler.
11: Sense voler. Per anar a Nadal i li vaig posar cava.
12: Homicidi involuntari.
11: Acaba a la periquita, es deia Maria Teresa. I amb tot el meu carinyo per les Maria Teresa que ens estiguin escoltant, perquè era molt jove i...
14: La meva gosseta deia Àgata, que és una impressió.
11: Doncs li vaig posar cava. I se'l va fotre,
13: Sí,
11: doncs, se'l va fotre. I als 2 minuts està, pum!
14: I ja tenia una tortuga que la netejava la closca amb limpiamuebles.
11: Qui, tu?
14: I lluïm la closca,
11: lluïm... Li dèiem Ocedar.
14: Te'n recordes aquest anunci que tu passes del trapo?
12: Al Pronto.
14: Això li posava.
11: Al Pronto. Aquella noia que saltava per sobre tota la taula, us en recordeu?
14: Exacte, això li posava jo a la meva tortuga.
11: Oi, aquella noia,
16: Fa temps, això.
11: Això? Bueno, ja, però tu t'imagines... Brutal, et contracten per fer un anunci. I has de fer un salt d'aquells? No? O sigui...
12: Et contracten per fer
13: una
12: això? Una feina com una altra.
11: Ah, per passar el drap així. Home, perdona.
12: Està molt bé. Volem una noia que netegi, o noia o noia, però que ho faci així, saps? Sí. Tot d'una.
11: Bueno, l'acompanyante per a les penes, ja ho havíem dit, només en quedava l'invitado de bodas. És a dir, que tu et cases i et falta gent. doncs contracta gent.
12: Però l'interessant és quan les pel·lícules contracta amb algú que et faci de parella, perquè veus a la gent que et preguntarà, ai, tens presa? Sí, mira, aquí està.
15: Sí, això també no? Es porta al Japó. No,
12: això també es porta molt. Nòvia o nòvia, aquí l'ado.
14: Aquest any van estrenar una pel·lícula que va fer aquest actor, hosti, soc fatal, l'actor que havia fet La Mòmia, aquell que va fer La Ballena, que es va engreixar tant. Sí. Pues ara acaba de fer una pel·lícula que no anava d'això, que ell llogava una família japonesa per fer de familiar.
12: Sí, tipus això, família o...
14: Feia de familiar, o feia de pare, o no sé què havia de fer.
12: Depèn del moment vital que necessitis, pots ser fardar o mostrar.
11: A veure un moment, el Víctor Parrado té més... Té més possibilitats.
13: No, bueno,
11: és dia del treball, avui. És dia del treball, estem
14: això
11: donant idees.
14: Això els sindicats no ho toquen.
11: Això no ho toquen els sindicats. I hi han coses molt interessants, eh? Sí. Tu tenies algun exemple més, Víctor?
13: A mi m'agrada aquest que diu abrazador professional.
11: Sí.
14: Però...
13: Escolta'm.
12: D'això n'hi ha al carrer que t'ho donen. Sí. Un abrazo per un euro.
11: Sí. Per un euro, però gratis.
12: Ah, no, però si és una feina, és que has de cobrar, no?
11: Jo avui, quan he vist això, he demanat el telèfon d'un noi que va venir.
14: és veritat.
11: Un noi que va venir, que el portarem una setmana d'aquestes, i que ell, no sé quin dia l'any, es posava al mig del carrer a abraçar la gent.
12: Però gratis és una ONG. Hi ha els que cobren un euro, cinc euros.
11: No, perquè has d'abraçar.
12: Però és una feina, és per cobrar la feina,
13: Vanessa,
12: no?
13: Teràpia d'abraçades, pots arribar a cobrar $300 l'hora.
12: Mira, bueno. Epa!
13: Ara, important que no sigui...
12: Poc,
13: el contacte no ha de ser sexual. Home, només no. Platònic.
15: Però estàs una hora agafat així com un koala? Perquè
12: no,
15: voleu,
12: no, no.
15: No és molt...
12: 5 minuts.
14: És que sabeu que hi ha malalties que... Ara vaig a dir-te la cosa que em farà riure. Okay. Això ja ho sé per Anatomia de Grey, que jo he après molta cosa en Anatomia de Grey. Llavors hi havia una doctora que tenia un problema neuro no sé quantos, i llavors es posava molt nerviosa. Llavors posava, era molt esquerpa ella. I quan estava així nerviosa anava a una persona que li queia fatal, però deia, tienes que abrazarme. I llavors, es veu que hi ha malalties d'aquestes dels nervis, que quan tu t'abracen, et calmes.
11: Ja, l'altre és que et cobrin 300 euros per abraçada, és que et queda... O sigui, bueno,
13: és molt bèstia, eh?
14: Si no tens ningú que t'abraci gratis... Als
13: Estats Units és el país que més terapeutes d'aquests tenen.
15: Que més ho necessiten, també, sí.
11: Clar. Ja,
12: però clar, per aquí, a part d'alquilar nòvios, nòvies, famílies, abraçades, podrem alquilar, no sé...
11: Fins i tot llogar-los.
12: Sí. Clar, és que clar...
13: Hi ha un altre que és molt per a Vanessa, eh?
12: Sí, és així.
11: Quin?
13: El de catador de helados oficial.
11: Ui, a mi aquest m'agrada.
15: A mi també m'agrada aquest.
13: Sí. 100.000 euros a l'any.
11: Bueno,
14: home, 100.000 a l'any?
11: Per catar helados?
13: Bueno, es coneix com el flavor gurús, que són com professionals que dissenyen, proven i desenvolupen nous sabors de gelat de pizza, de langosta...
14: De gelat jo no ho sabia, però per exemple, hi ha gent que es dedica a això... salsa de tomàquet, de tot, eh?
12: Sí, això que jo ho feia, això.
11: Sí, eh?
12: No, perquè vaig descobrir de casualitat, tot que en sèrio.
11: Ara ho anem entenent tot.
12: No, però és el que deia, que anàvem a un lloc, que érem com 5 o 6, i ens donaven, era una, per exemple, una marca, no dic la marca tall de tomàquet.
14: Això es diu Focus Group.
11: I què?
12: Bueno, però cobràvem.
11: I què? Acaba la història.
12: I clar, llavors era en plan, doncs això, jo què sé, doncs podia ser tant unes compreses com una salsa de tomàquet, com un gelat, com un iogurt, de tot, de tot. Llavors t'assentaves i, com avui,
11: fèiem
12: una mica... No, era en plan, sí que et sembla, doncs, a més sal, menys sal, perquè no feu un de sabor de ciruela con plàtano, i l'altre, doncs no, posa-li pebre, no?
11: Sí, quina mandra de...
12: I llavors la persona...
11: No,
12: bueno... Jo era molt joveneta i anava allà, em donaven un vale per anar a un centre comercial i com 50 euros.
11: Olé.
12: I jo contenta.
14: Això es fa un programa de tele, en pel·lícula, amb tot.
11: De tot,
12: No feia mandra, no.
11: Que,
12: a més, perdona, tothom parlava i també era com una teràpia, realment.
11: Ui, no callen, és una cosa... una mica més de música, ara, sisplau, la cançó Ara de Gloria Galiano, que jo... És que no tinc ni idea com és, a veure. Bésame, que se acaben los misterios, bésame de una vez, cero miedo, vamos en serio. Està xula. Shakira i Alejandro Sanz.
14: És que fan molt bona parella. Jo vaig descobrir... A mi Alejandro Sanz trobo que canta molt bé. Perquè no té una veu magnífica, però canta molt bé.
11: I fa cançons molt maques.
14: Exacte. I aquesta cançó li va fer ell per ella i ella va dir canta-la amb mi.
11: A veure, mira, ara ho puja una miqueta, això. Mira.
14: La lletra és...
11: Guapa. Bueno, doncs jo crec que ja sé per qui votaré la que m'agrada més. I tinc gairebé claríssim perquè votaré la que m'agrada menys. No, Jordi? A tu, això com ho estàs portant?
16: A mi la que més m'agrada de moment és la seva.
11: De dos?
16: De dos, sí, sí, perquè hi ha música a l'Spotify que va portar, que ahir va ser, va ser brutal.
11: Quins prejudicis tan nerviosos.
12: Totalment. No, no, nerviosa, no, perquè ja estic acostumada a que em maltractin.
16: No, però
12: no m'estimeu gens.
16: Ho vas reconèixer, que et vas equivocar.
12: No em vaig equivocar. Us vau equivocar vosaltres.
14: No vagis al burro.
11: Quedava alguna altra feina, o, Víctor? No, perquè...
13: Bueno, hi ha una altra, que potser és espectador professional de Netflix.
11: Aquest m'agrada.
14: Això, perdona, quan m'ho has dit, això què coi vol dir?
13: És un... Bueno, t'explico. És un grup de persones que sota el càrrec de taggers, no, etiquetadores, es dediquen a veure i categoritzar tot contingut de pel·lis sota certes pautes. Tu quan entres i veus que te pone...
14: Sexo explícit...
13: Sí, drama, no sé què, protagonista pel·li rojo.
14: Luz estroboscòpica, no sé què.
13: Final dramàtico. Aquestes etiquetes és algú que...
14: No heu vist mai que anuncien que hi ha luces estroboscòpiques, que dius, què coño de luces...
15: Puede producir ataques epilèptics.
14: I veus la pel·lícula, el que sigui,
15: i penses, no,
14: jo no he vist res.
15: Aquesta gent no fa bé la seva feina.
11: No,
15: aquesta gent no
11: ho
15: fa bé.
11: Clar, és que els paguen poc. És que els paguen poc.
17: Jo crec que tiren un dau i diuen, mira, menores de 16.
11: Bueno, està molt bé. Escolta'm, jo crec que aprofitaria aquest moment per posar una altra cançó.

0: que n'hi ha una moltes passada, de boníssimes.
1: No, és, a mi el que m'encanta és quan et tanques tant en un món, jo què sé, a mi la política, l'actualitat, el tal, no sé què, no? I al final és que no tens temps d'escoltar música i de sobte descobreixes que hi ha algú, doncs com aquesta noia, no? Que ara em ve de gust escoltar-la tota. Eh? No? I és,
2: a més, pensaràs en mi quan l'escoltis. No, jo m'he fotut.
1: Jo me'n recordo quan em van parlar Breaking Bad, que em anaven dient, has de veure Breaking Bad, que hola, que és superguai Breaking Bad. I jo anava, sí, jo miraré. Hi ha un dia...
3: Que t'hi poses.
1: Que t'hi poses, dius, però com m'he pogut perdre això tots aquests anys?
0: I llavors, perquè tots així, venga todos seguidos.
1: Venga todos seguidos.
4: Ets aquests que passes de, no? De 0 a 1000.
1: Bueno, perquè, sí, no? Perquè ho faig a les vacances, sí. I aleshores a les vacances a mi m'encanta poder-me dedicar dos o tres dies a veure una sèrie, però allò, sessiones sí, de 8 del dematí, a 5 de la matinada.
5: A 5 de la matinada.
1: Sí.
5: Molt sol, sí. Em ploren els ulls, però jo continuo, saps?
1: Sí, perquè es posa trista, però només una mica.
5: No, perquè les pantalles són molt perilloses.
1: Molt perilloses.
5: Però nosaltres som
1: així. Les carrega el diable.
5: Hombre!
1: Les pantalles, eh? Bé.
2: Superfan.
1: Avui... Ai, que maca és aquesta cançó, Jordi.
5: Doncs pues mira, la deixem.
3: Mira,
1: ara tinc un dubte perquè, clar, és que m'agrada molt el Bésame, però aquesta...
2: Aquesta és nova, aquesta...
0: Això el que podem fer ara, si ho dius, podem fer una, com una puntuació. Llavors, per exemple, Cisco, que són 10, i són 5 cançons, fem una que tingui 10 punts, l'altra 8, l'altra 6...
1: No, podem votar només a la pitjor, també.
4: Ah, escolta'm una cosa. No? Escolta, Toni, que t'estic veient. Escolta'm una cosa. Jo haig de dir una cosa. Jo, mira, vull defensar abans que arribi la meva cançó. Perquè sí. A mi el missatge que he rebut és Pásame una canción. Que és
0: per el motiu que sea.
5: Animada, que és viernes.
1: Que Víctor Parrado.
4: No hi havia una cosa...
1: Víctor Parrado, a tu se t'ha fet arribar el mateix missatge.
3: Ja
1: t'ha fet arribar a tothom.
0: Era compartido, per
1: saps?
4: Sí, però les cançons tenen una història. Hi ha un per què. No?
3: Tens raó.
4: Estem d'acord o no?
3: Tens raó.
4: Clar, si tu no ho preguntes, això queda com... Joder, clar, home, jo puc posar aquí cançons.
5: Però
4: aquesta té un motiu.
1: Està sonant a excusa
2: sí,
1: total,
2: sí,
1: eh?
3: Imagini's.
1: No, ara
5: no. L'hem ballat tots i segur que ens hem passat bomba ballant aquesta cançó.
1: No.
5: Perquè ja no ho recordaves.
1: No, que sí que me'n recordi tant.
3: Jo sempre
1: era el moment de sortir corrents de la discoteca.
3: Sempre he pensat que és una cançó poc ballable. No sé com s'agafa allò.
0: Home, per això si t'expliquessis la coreografia del...
1: Un moment, perquè estem creant molta expectació. A veure, ara ens anem a saltar l'ordre.
4: Oh!
1: Anem a posar el del Víctor Parrado.
4: Vinga, va.
1: L'última de totes.
4: Un de mella, un de mella.
1: No, perquè... Espera. Poner el alma en el ruedo, no importa
0: lo que se venga. Estem tot moment.
1: La cosa és...
4: Amb la coreo guanya.
1: O sigui, jo m'imagino...
3: Sí, tens raó.
1: Jo m'imagino, per exemple, el Jordi, allà a la cuina del Nectari o a casa seva, escoltant la Marta Santos.
3: Sí.
1: No?
3: Sí.
1: M'imagino perfectament la Vanessa, no? Mentre, jo què sé, s'inspira i es fa el cafè de bon matí prenent el cafè amb la Amy Winehouse o la Glòria, no? Allò tararejant el Bésame. Però tu et poses el torero quan estàs a casa, sol?
4: Bueno, jo...
0: Quina és la història darrere aquesta cançó?
4: Diré dues coses. Des que va arribar el 2000 a Espanya, Chayanne,
1: sí.
4: Porto ballant aquesta cançó a totes les discoteques, bodes, bautitos...
0: Tots els dies. Bodes, bodes.
4: Amb celes coreos, m'han fet corrillos, m'han tirat monedes. Ojo,
0: ojo.
4: A discoteca, com dient, este tio la toca, eh? És més, aquest any que torna Chayanne, al dia del meu aniversari, qui va al concierto?
1: De veritat.
0: Tu, clar, Chayanne gau bé.
4: O sigui, gau bé, tio.
5: Chayanne. Sí? O sigui, és una feina total, com una altra.
0: Chayanista.
5: Deien que vingui i que faci... Segur que havies imitat en alguna festa o alguna cosa. T'havies vestit d'ell
4: i
5: feies de Chayanne.
4: No, he clavat la coreografia.
5: Veus?
4: No,
5: feia de Chayanne a cumpleaños y comuniones.
4: Et dic una cosa. Chayanne, en aquesta cançó, perdoneu, és l'única persona al món que pot anar amb una moto sense casc, atura a Gran Via, perquè anava de tant, sí. Moto que para, no?
1: Estàs esperant el videoclip?
4: Sí. Momento vídeo, sí. Ell va amb la moto, pam, s'atura un semàfor, al lado del típico descapotable, típica chica guapa soltera, perquè és la típica trobar, no? I ell diu, aquí mismo, el tio atura la moto, para la circulació, i com tiene que bailar ese tio para que nadie pite?
0: Nadie, eh?
4: Bueno,
0: es más, si apunta gente a bailar con él.
1: Diríem que cap la possibilitat que un artista internacional pagui uns diners perquè s'aturi la circulació.
3: Que no sigui això.
0: No sé per què ho dius.
1: No.
0: Perquè...
4: És per empatia.
5: Mira, la Shakira es va ficar amb una font i no va pagar res, que li van demanar li van fer una multa i tot. La Shakira va venir amb un... No sé quina cançó era.
0: Aquí va tenir molt problema perquè el primer anava amb moto sense casco. I els senyors d'aquests de Tarragona que diuen a vegades la van voler denunciar.
5: Però la Shakira es va ficar amb una font, ella mullada, a ballar, i la va venir la policia perquè no van demanar...
1: Home, perquè no pots ficar en fons.
5: No, és que no pots. Última

0: Gato, si a tu et cau malament xallant, tu no pots ser bona persona.
1: Ja.
2: Jo...
0: Estem d'acord amb això?
1: No, però jo no he dit... Jordi, que... jo, no perdona, jo no he passat a valorar la seva personalitat.
0: Però és que va tot junt.
1: Jo valoro només la seva música, i a mi aquesta música, vols que et digui?
2: Aquesta cançó jo no me la compraria mai, però reconeixo que jo a festes l'he ballat. Jo vaig descobrir-la, jo no sabia aquest senyor, però jo estava treballant a Portugal i com que aquesta gent no distingia i veia cantava espanyol, cada vegada que fèiem una festa o una mica d'afterwork, em posava aquesta cançó. I jo al final jo dic, qui és aquest home? Però si canta en espanyol, dic, si cantarà en espanyol, però jo no sé qui era.
1: Jo ara Salomé, no estic segur. Bum, bum. Aquest senyor és un senyor que balla molt, no?
2: Molt. Sí. Home, és que la coreografia d'aquest videoclip és meravellosa.
3: Sí, però balla exagerat, no?
1: Exagerat.
3: Sí. És que sí, és una mica...
1: Li passa una mica el fenomen Jack and Jones, jo crec.
3: És una mica hipèrbola.
1: Sabeu el que vull dir? El fenomen Jack and Jones, amb tot el meu carinyo, que és una roba que està bé, però...
3: Crec
1: que hi ha un moment a la vida en el que un ha de deixar-la una mica de banda, permetem acabar. I si en el cas que se l'esculli, que sigui unes talles una mica més grans. Perquè ja, quan la cara et comença a ser molt croissant, és una mica hortera, que diria.
2: Està molt inflat, aquest, eh?
1: No, ja...
2: No, és esvel, més aviat.
1: No ho sé.
0: Està fit.
1: És que potser no estic pensant en el mateix.
2: És que em sembla que no.
1: No ho sé.
2: Chayanne té si moreno, ratlla al costat.
0: 57 anys.
1: Això.
0: Diu,
1: sí, fenomen Jack and Jones,
2: cançó,
1: home.
2: Aquesta cançó tenia 25.
1: La meva edat, i està bé.
2: Aquesta cançó en fa 25.
0: Clar.
3: Ja fa 25 anys, aquesta cançó.
0: Clar.
1: I, tu segueixes, eh, Víctor?
0: Sí, perquè jo ja moriré amb ell.
4: Ell va triomfar molt amb aquesta cançó en aquella època, està clar.
0: Jo dic una cosa, jo vaig entrar a Marina, era un local mig rock.
1: A Marina?
0: Quan jo anava a Marina, sí. La zona Marina.
3: Carrer Marina, sí, hem anat tots.
4: El Poble Nou.
3: L'Ovella Negra, tot això.
0: I no sé, vam entrar a un baret, i era de rock o no sé què era, tal. I van posar Salomé, que era la banda, no? I jo, com sempre, pues, posava a ballar. Me dava igual si era 8 o 80. I jo vaig començar a ballar i en un gir li vaig fotre un cop amb el braç a un heavyata que havia por allà, un tio rockero. I t'ho juro, digo, ara me da y me rompe. I em va dir, no, por favor, sigue, me dijo.
2: Hòstia. Això un heavy.
0: Però perquè tothom, això només
1: però és que tothom allà parla de lo molt bé que tu balles.
2: Li van tirar
1: jo
2: monedes.
1: Jo crec que és això.
2: Li van tirar monedes, diu.
1: Et van tirar monedes i tot, imagina.
4: Fan corrillos.
1: No podem quedar un divendres a la nit quan acabem el programa i anem a veure com balles?
3: Hem d'anar.
1: És el mira quin baila, però en este caso mira com baila Parral. No?
0: Mira lo que aún baila.
1: Mira lo que aún baila. Està molt bé. A veure, més coses. Vanessa Hogart.
4: Sí, mira, jo us explico, és molt fàcil. Ja veureu.
3: A veure si ho entenem a la segona.
1: A veure si ho entenem aquesta vegada.
4: Mira, exacte. Nosaltres ens pensem que vivim a l'era... Tota la gent del món.
1: Tota la gent del món.
4: Tota la gent del món es pensa que està molt informada, gràcies a la tecnologia. Clar. Tu no riguis tant. Escolta'm, que és veritat. I llavors arriba un punt que ens donem compte... És que, clar, tothom està rient que no hi he acabat. Només estic començant que realment no volem estar tan informats com ens pensem.
1: Clar.
4: Però això és així, perquè quan la informació que hi ha al darrere sembla ser que no ens acaba de convèncer, preferim no saber-la.
1: Clar.
4: Però és així, preferim ser ignorants, però no la ignorància és felicitat, però tu saps, o sigui, per exemple, és com intentar evitar una ansietat, un malestar, doncs mira, saps que tens pocs diners al banc, però no mires quants tens, però si acaso massa pocs.
1: Ja.
4: Com evitar això? Per evitar l'estrès. Llavors evites la veritat. I això passa molt, passa molt, passa molt. Mira, l'altre dia, això ho he investigat jo, perquè han fet un estudi amb els nens.
1: Que trobo que és interessantíssim.
4: No, però m'ho imagino que sí. Actualment, de sobte hi havia una noia en el grup i se'n va del grup d'un grup de gent gran, perquè parlàvem de política. Jo en aquell cas estava com celebrant, que jo, si em passa alguna cosa, investigo després, no?
1: Clar.
4: Jo estava celebrant, perquè no soc molt religiosa, però m'encantava que el papa, el nou papa, estigués, li plantés cara al Trump.
1: Vale.
4: I llavors, jo no soc d'enviar res del papa, ni molt menys, però vaig enviar doncs, les declaracions que havia fet a l'avió, no sé què, que guai este papa, que és com Francisco, que mola. I llavors va haver una noia que es va posar nerviosa i em va començar a dir, per ignorància, però tu parleu molt contra Trump, però no parleu contra Hamas. I jo, però què dius? En plan, com si està en contra del Trump.
1: És que no s'ha de parlar política.
4: No, però és això on vaig jo.
1: A la política només s'ha de parlar a la ràdio.
4: No, mentida, és on vaig. És on vaig. Que ella, jo li vaig donar unes quantes informacions i al veure que ella estava una mica equivocada, se'n va anar del grup.
1: Pobreta.
4: Perquè no volia saber la veritat.
2: No volia discutir.
4: No volia saber la veritat. Preferia viure...
1: Com es diu aquesta noia?
4: No diré el nom.
1: La
4: Enriqueta.
1: Truquem a l'Enriqueta. Truquem a Enriqueta. Enriqueta, estàs equivocada.
4: És molt humà.
1: I no lo vas acceptar jamás.
3: Però no ho veus. No ho veus, que les amigues de la Vanessa pillen a totes les seccions. Sempre hi ha una amiga que pilla.
1: Sí, és veritat.
3: Sempre,
1: és veritat.
3: Sempre, sempre.
1: Però perquè és amiga... molt, la Vanessa.
4: Però aquesta amiga sí, pot ser una altra amiga.
1: És una vida social
4: ser...
1: molt activa.
3: Clar.
4: Home, ara potser pot ser una altra sempre, persona.
0: Sempre la mateixa.
3: Sempre és la mateixa, no, pobra?
2: És veritat que jo a vegades veig un programa d'Antena 3 i a darrere va un informatiu amb un senyor que no m'agrada gens. I només començar a dir, ui, no, no, no, perquè no vull saber el que diu aquell senyor.
1: Ja, però això es pot entendre.
2: Clar.
1: Però això no és no voler saber les notícies, és no voler escoltar un determinat senyor.
2: És el més a prop que puc estar.
4: Sí, però sí, això és diferent. Però sí que passa molt, que és molt comú, com la gent que no vol anar al metge, no vol una segona opinió del metge. Això passa molt d'intentar evitar la informació, el coneixement de veritat, per si de cas, evitar aquesta ansietat.
1: Clar.
4: I ho trobo, és molt infantil, però és una manera de fugir...
1: Digue-li a l'Enriqueta que vingui, va.
4: Tu vols que vingui l'Enriqueta?
1: Jo vull que vingui l'Enriqueta i li expliquem, no?
4: Si un s'enfronta al coneixement,
1: sí.
4: Pot canviar i millorar.
0: Ja.
3: Aquesta és la frase. Eh?
0: Aquesta és la frase.
4: A la final, ja està. Llavors hem d'enfrontar, hem de tolerar la informació que igual no ens agrada.
1: Enfrontem-nos.
0: Sí.
1: No?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Està molt bé. Que interessant aquesta secció avui.
4: No, però Vanessa, jo volia preguntar en quin moment vosaltres... Que això dona molt de sí, en realitat.
1: Molt,
4: quan
1: molt.
4: Em poso sèries, ell s'espanta.
1: Jo no m'espanto. Jo no, estic, perquè no creus que estic que interessantíssim.
4: Són temes, per exemple, vosaltres.
1: A veure.
4: No hi ha un moment que hi ha algú que us faci por saber. A mi, per exemple, jo, quan vaig a mirar si he cobrat, dic, ja m'ho miraré demà. Per si de cas no he cobrat, saps?
2: Això passa quan sospites que la teva parella et fot banyes i no vols saber.
4: Exacte. No voler mirar el telèfon, no voler fer una pregunta.
2: O no mires les calories que portes segons què que tu vols menjar.
4: També, no passar-te quan... Clar, exacte. Dius, doncs mira, si algú es pesa un cop a la setmana, doncs mira, aquesta setmana no em peso, per si de cas.
1: No hi ha un aliment, ara quan la Glòria ha dit això, jo tinc un problema que quan parlo d'un aliment que engreixa molt, sempre ve a la meva ment la mateixa paraula. No us passa? No teniu un aliment identificat? Un anclatge, efectivament, sí. No? Aliment, que dius, no. L'aliment més marrano del món per tu quin és? No us passa això,
0: per
1: vosaltres?
0: Exemple?
1: La xistorra.
0: La xistorra. És que hi ha la paraula
1: a mi,
0: en si mateix.
1: A mi, la Glòria ha dit això i a mi m'ha vingut xistorra. No?
0: A mi torrezno.
2: A mi m'has torrezno.
1: Torrezno.
2: Cancelada.
1: Cancelada, que bona.
5: Cancelada.
0: Cancelada,
2: sí.
0: No?
2: És el torrezno sin tostar tanto.
0: Me suena ensalada, entonces me suena bien, pero cancelada.
1: Clar. Bueno, tu amb els teus neuropoders tens algun aliment? De...
3: No. La qüestió és gaudir-ho.
1: Ja.
3: Això sí que és, diuen els científics, és important, eh? Quan mengeu, heu de... si tu menges amb culpa, malament.
2: Ja,
3: però si fots els torrents, dius, ostres, vaig aquí a disfrutar.
2: Ja no engreixen, llavors.
3: No engreixen tant. Perdona, no, veritat, Glòria, hi ha un estudi que em va enviar la doctora Teller ahir,
1: sí?
3: Que estan comprovant que, t'agradarà això, Toni, que pensar que fas esport... A prima igual que fer esport.
1: Els nassos.
3: Us ho prometo.
1: Ah, no,
4: això m'ho han dit avui algú.
3: Us ho prometo.
4: És el segon cop que ho sento.
1: Veus?
4: És una senyal.
1: No m'estranya.
3: Això està...
1: No m'estranya que t'agradi, però... Deixa'm dir-te.
3: A mi m'ha encantat. Estic esperant que el demostrin.
1: Vine al gimnàs amb mi una setmana i després m'ho expliques, que penses el
5: mateix. Ja, hosti.
3: No.
1: Clar, tu de què volies parlar, Ferran?
3: Aviam, m'han enviat un estudi, perquè jo ara, a tot el meu entorn de científics...
1: Clar,
3: com vinc a la ràdio, els dic, enviu-me estudis que veieu que tenen xitxa per parlar a ràdio. M'han enviat un que m'ha encantat, que és, atenció, t'agradarà, Vanessa, preparat. Apretar el trasero de tu pareja.
2: Apretar.
3: Sí, apretar, eh? No és cachetada, eh? És agafar bé. Uah. Estimula hormones que reducen l'estrès i mejoren la salut del corazón.
1: La teva o la de la teva parella?
3: La de la teva parella.
5: Normal.
1: Ah.
3: Has d'enganxar cul. Enganxar el cul de la teva parella. O sigui,
1: ara no, però a qui li redueix l'estrès? A tu? O a la parella.
4: A la
3: jo diria que
4: fa.
3: A tu. Això és un estudi de la Universitat de Carolina del Nord.
4: A tots dos. Això d'apretar va bé a tots dos.
1: No, però apreta, només apretar, apreta un.
3: Clar,
1: sí. L'altre és apretat o apretada.
2: Home, un massatge a l'altre.
4: No, però també t'estimula.
5: Però s'autoapreta, no? Quan apretes.
3: És el que apreta, eh?
1: No, l'autoapretació és un altre...
2: És l'apretador.
3: És l'apretador. Perquè, segons la Universitat de Carolina del Nord, demostren que això, apretar bé el cul, redueix la pressió arterial, els nivells de cortisol i contribueix a la liberació d'oxitocina.
1: Però, i qui signa aquest estudi? Aquest tio és un guarro.
3: La Universitat de Carolina. Els estudis jo sempre penso que funcionen igual. És a dir, hi ha un científic allà,
1: a Carolina del Nord,
3: amb tot de coses fent així, a Carolina del Nord, que diu...
4: De pòssimes.
1: Home, no.
3: Com li dic a la meva dona avui quan arribi
4: que
3: li vull fotre mà i tenir l'excusa? Ho vaig a demostrar científicament.
1: És com aquells de veure't mitja dotzena de cerveses al dia va bé. Clar, perquè és un alcohòlic i fa l'estudi.
3: Perquè és un estudi pagat per Estrella d'Am.
1: Exacte. exacte.
0: Sí, sí, sí. Exacte.
1: Ja passa,
0: això. A mi m'ha agradat aquesta, aquest estudi, eh?
1: El de tocar el cul.
0: L'apretador, no?
4: És veritat, sí, sí, jo crec que funciona.
2: I segurament, si és un d'aquests que millor té d'allò, estàs dividit per edats, per sexe, segur, amb les dones, els homes, clar. Aquests estudis solen tenir unes coses.
3: Sí, sí, sí.
2: Les dones, entre 18 i 24, els estimula més o no sé què.
4: I mira, hi ha aquestes coses antiestrès, clar.
3: Jo he pensat el mateix.
4: I toques... I què és allò? Això és com un pit? Llavors, si tens un pit, ta mà, que pots apretar de veritat.
1: No, però, bueno, jo però diuen el cul.
3: El cul relaxa
4: més que el pit. A veure,
2: el pit fa mal, te l'apreta.
4: No, home, a veure. No s'ha d'apretar amb molta força,
2: home,
4: tampoc.
2: Home, diu que sí, apretar.
1: Home, si és per treure l'estrès.
3: S'ha de... Sí. S'ha de palpar bé, eh?
4: Pues tinc una cosa, una curiositat. Tinc un amic que és cirurgià. Plàstic. Ah. I a la consulta té una silicona de veritat i utilitza com per fer això, clar. Però de, o sigui, no de broma, sinó que...
1: Però és un cirurgià plàstic.
4: Sí, sí.
1: I va tocant la teta...
4: I va tocant la però no l'apreta molt fort, l'apreta normal.
2: Són molt gustoses aquestes pròtesis.
1: Ah, sí, eh?
3: Digue-li que la pròtesi de cul funciona millor.
4: No, tant el cul com el pit, sense apretar molt fort.
1: Ah, no, però espera, que el Ferran, com té Neuropoders, ha obert un camí molt interessant, que és, en lloc de ser cul, que sigui una pròtesi.
3: Pròtesi de cul.
1: Clar, una pròtesi.
3: Funciona, això?
1: Clar.
4: Sí,
1: per cert, parlant del Ferran, és l'únic que encara no hem escoltat la cançó. Venga, que ens ha portat. Mira, és aquesta.
3: Estic nerviosa.

0: I a més és el dia, no? Je ne vais pas
1: travailler. La resta de pa de gener, diu, no vull esmorzar, no vull treballar.
2: És el que deia, diu, jo sóc el perfecte de no fer res. O sigui, volia que el contractessin per ser l'home que no fa res.
0: Mira,
1: i després fumo, diu.
0: I es fuma?
1: Fum.
2: I apreta alguna cosa.
1: És la cançó, jo l'he portat perquè per mi és la cançó més depriment que em dona més alegria del planeta.
3: Ah, sí, eh?
1: Sí, perquè és una cançó d'una que està desesperada,
3: bueno, sí,
1: pobra, no?
4: Però,
1: sí,
4: rima,
1: però desesperada
4: però...
1: tampoc. No, no, no, té una depressió.
4: No, no, no estic d'acord.
1: No vol fer res.
4: No, no, sí. Tu escolta-li el to.
2: No, escolta-li.
4: El to és una mica de sal i bufa tot.
2: Randoleta, sí, no, per sota.
4: A mi m'he
2: sí,
3: la lletra és una mica més
1: és l'amor que no ha trobat, plan... que uns està a casa, no, no, sola, no té ganes de fer res.
2: No, és que treballe otro.
4: Exacte.
1: No, va per aquí, no, per aquí.
4: Aquesta és una senyora que està tornada a tot.
3: Això és el que té l'art. Que cadascú l'interpreta com
1: això mateix, és veritat.
5: Potser està empastillada, jo què sé.
1: Clar,
4: empastillada.
3: Més aviat, aviat, aviat, aviat,
2: que només vol fumar.
1: M'ha de dir a fer pam fins al cul.
5: M'ha de bé, no? No rigui, Jordi.
4: Que, per què?
5: Té depressió, està contenta, però està tot encaixa.
1: Tot encaixa, és veritat.
6: Jo vaig més cap a el que diu la Vanessa.
0: Fixa't com és aquesta dona, que per no canviar-se, té tot l'armari ple de coses amb etiqueta encara.
5: Sí.
0: Glòria Galiano.
3: És que a mi aquestes persones que he sentit dir això del que tinc roba a l'armari que fa setmanes i no l'estreno, si jo això ho veig amb una senyora que surt de la hípica d'aquí del club d'hípica...
0: De la hípica?
3: Dic, mira, una pija que compra roba i no l'estrena. I almenys la senyora pija fa una consumició i gasta diners en producte d'aquí. No, no, és que això ho diu una gent que després es queixen que no arriben a final de mes... i que estan tot el dia amb el telèfon fent scroll en aquestes marques de coses asiàtiques. I llavors s'inflen. Clar, però aquestes marques són llestes. I jo, per exemple, jo he picat i tinc tres pantalons de xandall iguals, un de verd, un de blanc i un de negre. Que el verd, per què coño el volia? Però és igual, era més barato. Pues, clar, no sé, mana, llevo unos años aquel pantalón en l'armari sin estrenar-lo. Doncs llavors, per favor de la vida, no ens queixem tant, perquè aquestes senyoretes, que si jo he sentit a dues, imagina't les que ho diuen, vol dir que es compren samarretes, es compren tot el que surt al xin-xon-xan aquest. I l'altre, com se digui, el hobur, n'hi ha diverses. És que a mi em surt tot el rato mentre faig altres coses.
0: Sí, el Temu, no?
4: El xin-xon-xan m'encanta com a plataforma de
3: coses. Ja, és igual. Clar, pues perdoneu, són mentideres, perquè alguna vegada ho he mirat. Allà hi ha XXL, l'última vegada vaig demanar XXL, i quan me la va arribar, com a molt, una 42. Ja, és per XXL a l'Àsia Sideral, claro. Perquè a l'Europa Oriental allò no serveix. Però bueno, és igual. Vull dir-vos-a. No ens queixem tant de que pagam els mals sueldos, que los sueldos no sé què, que aquí vinc a queixar-se al sindicat i tal, si després ho comprem tot per internet a la Xina.
0: Jo estic d'acord amb això.
6: És veritat.
3: Saps què vull dir? Que siguem una mica conseqüents. Sí, més val una samarreta bona feta a Sabadell, collons. Caldera. Sí.
0: No, no, no. Ah, sí, sí. Jo, mira, demanem un aplaudiment avui per la Glòria.
3: Sí, sí, sí. Hombre!
0: Estem tots d'acord amb tu. Totalment d'acord.
3: Tanta manifestació, menys samarreta.
2: Jo compro un senyor català, eh?
3: Molt ben fet.
1: Què? És amic teu?
3: Ara li estàs dient la marca.
0: No. Però hem dit Temu, pots dir la marca d'un senyor català, eh?
2: Mango, jo Mango. Perquè qualitat, però està molt bé.
1: Però som, és català-català, el de Mango? És català-català.
2: Sí. Bueno,
3: l'etiqueta al final posa Made in Spain. El qual no vol dir que el teixit potser vingui d'un altre lloc, però almenys per la mort de Déu alguna cosa. I les botigues i el franquiciat són d'aquí. És que l'altre no té ni botigues.
0: Jo una vegada a Lisboa vaig comprar una samarreta d'aquelles de Recuerdo de Lisboa, pel meu nebot, sí. I quan vaig arribar posava Made in Argentona.
3: Claro.
0: Sí, sí, m'agrada molt allò. Que bé, no? Bueno.
3: Ai.
0: I què?
5: L'altre dia, ma mare estava escoltant aquest programa i em diu... Escolta, carinyo, hi ha una dona que està emprenyada sempre,
0: sempre
5: no?
0: Sempre, sí.
3: No.
5: Mira, vaig riure.
0: No, perdona, no. El que no saps és que sempre vol dir sempre. Sempre. O sigui, no és el moment de la...
2: No, no, riure, és tot...
0: Ella està emprenyada. Sempre, no sempre enfadada.
2: No.
0: Però...
3: Segona persona
0: pot passar.
3: Saps que aquí hi ha uns cotxes que tenen com el que deien abans el rally baix, o com ho deia, aquest cotxe que tendien a calar-se.
0: De 0 a 100.
3: Pues jo al revés. Jo tinc el rally alt i tu passa un toc...
6: Per això no enviar àudios, no?
3: I em controlo molt, eh?
0: Escolteu-me, veig que amb les millors feines m'he deixat una, que no entenc per què. Sobretot a la Xina, cuidador de pandas.
3: Com cuidador de...
1: Ah, de pandas. De
3: pandas. Ai, però són molt monos els pandas.
1: Sí, bueno, molt monos, però tenen unes ungles de 20 centímetres,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
2: sí. Hi, ha, sí.
3: Hi ha uns vídeos de YouTube tuntats, preciosos, sí, no de panda rodolant per terra, sí. Agafen els bebès i els posen així a la panxota.
2: Estan com més drogats per les plates que es mengen.
0: Escolta'm, que abans de marxar, que hem de fer la votació sobre la pitjor cançó.
1: Vinga, vinga.
3: A la pitjor?
0: A la pitjor.
3: Perdona un moment, però tu no jugues mai, això?
0: Jo sí, ara votaré. A veure, Gloria Galeano.
2: Clar, però no poses una cançó teva, tens que posar una.
0: Qui m'està dient, Toni, tu?
3: És el jefe.
5: Jo crec que ja haurien també de votar.
0: No, això ja ho veurem, què fem.
5: Home, perquè, Toni, si no estàs aquí induciendo a la gente.
0: El teu vot, Gloria Galeano, la pitjor cançó que avui hem escoltat...
3: Clar, és que les altres no puc votar, les tinc que votar el Torero, que a mi que m'agrada, a mi. Això que jo la defenso.
0: Torero. Torero 1.
5: Torero, que sí o que no?
2: Que dolent.
4: Com no, no, mirant, només, Víctor.
0: Només la xunga.
2: Quina innocència més maca, no? Però que sí o que no, diu. Que bufó.
0: Ai, m'agrada el teu rellotge. És bonic.
2: Si perds, me l'hauràs de donar.
0: Jordi, tu què dius?
6: Jo tinc clar, també, Torero.
0: Torero, eh? Vale.
6: Sap greu, eh?
5: No, vale. No.
0: Ja van dos.
5: No he tingut adolescència.
0: Ferran Casas, tu què dius?
1: Jo em sap molt greu, però he votat Torero, també.
0: Tres, van tres. Vanessa...
2: Jo voldria fer equip, però no ho faré. O sigui que Torero. M'ho he pensat, dic, el tinc que recolzar.
0: Vale. Jo també? O sigui, jo també.
5: Vale, però és majoria, doncs?
0: O no? Bueno, sí. De moment
6: porta... És difícil, aconseguir
0: porta
6: això,
0: 5
6: eh?
0: De 6. Porta 5 de 6. A falta el teu vot.
5: A veure...
0: Mira que com digui Torero, Torero.
3: És que, clar, Amy no es pot votar.
1: No, no, no pots.
5: Clar, és que si votem la més maca, doncs Torero potser no. Ara, la que te da alegria de vivir, mira, Torero
2: mira,
5: estaria,
2: mira, mira, mira. I li dona una alegria de vivir.
0: Has de votar,
2: que,
0: bueno. Has de votar, Víctor.
5: La pitjor.
0: La pitjor.
5: Perquè quines de les altres? Vale, sí, és veritat.
3: T'ha posat difícil.
0: Aquí,
5: és que és molt dur, clar. Que la resta...
0: Ah, mira.
2: Saps què hauríem de fer, perdó? Sí. Votar a la pitjor perquè no sigui Torero, perquè és tan obvi que no té gràcia ja.
0: Bueno, va, que hem d'acabar.
5: Bueno, pues jo agafaria la del Ferran, perquè...
0: La del Ferran, va.
5: Però perquè sigui... és trista, no, sí. No per altra cosa.
0: La cosa és
5: maca.
0: Víctor 5 i Ferran 1...
5: Per evitar el pleno, nene.
0: I seguirem, val? Escoltem, un plaer.
1: Oh. Igualment.
0: No, aneu a marxar, tio, us estic trobant a faltar, no sabeu.
5: Sempre diu el mateix, eh?
0: Perquè és veritat, sempre. No, ai, no. Què hem d'acabar? Que sí, un plaer, estic molt content, de veritat. Ha estat una hora molt bonica, de grans temes, de periodisme i investigació. Vanessa Hogan, amb grans estudis de mercat, Ferran Casas és un... amb l'Alibabà de les portes de Barcelona, que és el Jordi Esteve, el Víctor Parrado amb un excel·lent gust musical.
5: Gràcies.
0: I la Glòria Galeano.
3: Que consti que a mi Torero em feia gràcia.
0: No, no, i tant.
5: Gràcies, Glòria.
0: I a tots, no? O sigui, a mi m'agrada moltíssim. Que tinguin, senyores, senyors, un magnífic cap de setmana. Recordin que quan sigui dilluns ens hi tornarem a posar aquí a les 7 al Pla B de Ràdio 4. Digueu adéu, va. Adéu,
2: adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha informat que la pràctica totalitat de les persones que van entrar a Ceuta ahir ja han tornat al Marroc. En un missatge X també ha afegit que la integritat de l'espai de lliure circulació europeu, l'espai Schengen, està absolutament garantida. A Televisió Espanyola, Irene Fernández, membre del Centre d'Estudis Àrabs Contemporanis, ha criticat la passivitat del Marroc.
2: Está claro que nada de esto, o la dimensión de esta crisis, habría sido posible sin la pasividad abierta y sostenida de las fuerzas de control de fronteras de Marruecos. Y esto sugiere que ha habido un comportamiento oportunista y ha habido intencionalidad por parte de las autoridades marroquíes.
0: Els ambaixadors dels països a la Unió Europea han estat convocats a una reunió extraordinària dilluns que ve per abordar la situació a Ceuta. A banda, també s'ha convocat una altra trobada demà en el marc del mecanisme de resposta política integrada davant una crisi, una eina comunitària que ja s'ha activat per fer front a contingències migratòries en el passat. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 31 de juliol, que també ens deixa altres titulars. Els Estats Units i Hamas han arribat a un acord per al desarmament complet de la milícia islamista i de la resta de grups armats de la Franja de Gaza. Així ho ha anunciat el president dels Estats Units, Donald Trump, i ho ha confirmat més tard Hamas, que ha condicionat el compliment de l'acord a la retirada d'Israel de l'enclavament. A Santander, una dona de 27 anys ha estat assassinada presumptament per la seva parella en un habitatge de la capital càntabra. La policia i la delegació del govern contra la violència de gènere han obert una investigació per aclarir els fets i que estudien ja com un possible cas de violència masclista. Si finalment es confirma la naturalesa masclista del crim, aquesta dona seria la víctima mortal número 33. En Espanya, des de principis d'any, en recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista i al seu entorn. La situació dels incendis a Espanya ha millorat al llarg d'aquest divendres. A la Vall d'Uixó, a Castelló, les flames ja estan estabilitzades i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva, tot i que les autoritats recomanen evitar desplaçaments. Escoltem el conseller d'Interior del País Valencià, Juan Carlos Valderrama.
3: El incendio se ha dado por estabilizado, pero ni mucho menos está controlado ni extinguido. ¿Qué quiere decir esto? Que deben limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados y también por todas las vías que hay en él.
0: També a Fermoselle, a Zamora, l'evolució és favorable, però l'incendi continua actiu. En plan econòmic, l'Euríbor ha continuat pujant i ha arribat al nivell més alt dels últims anys, gairebé dos anys. L'índex de referència de les hipoteques tanca el mes de juliol en el 2,85%, un percentatge que no assolia des del setembre del 2024. Amb aquest increment afectarà negativament les famílies amb una hipoteca amb tipus variable, que veuran com augmenta la quota mensual que han de pagar. I una nova incidència provocada per les obres de la línia de metro L9 al barri de Sant Gervasi de Barcelona obligarà a ajornar fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns afectats. Es tracta dels residents dels quatre blocs que encara no tenien una data fixada per poder tornar a casa. Segons els bombers, s'ha detectat una afectació estructural al soterrani de l'edifici situat al número 2 del carrer Rubenstein. Per aquest motiu, a partir d'ara, els veïns no hi podran accedir. I en aquest punt ens interessem per la previsió meteorològica per a demà. Aimet, Noelia García, bona nit.
4: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran molt altes, especialment a zones de l'interior. Al litoral i als Pirineus, temperatures més suaus. Els termòmetres marcaran 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu i al sud de Tarragona i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Tarragona i 23 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
5: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Compositor, músic, cantant, Guillem Roma, benvingut, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Setè àlbum, eh?
1: Setè àlbum, ja.
0: Com
1: sí,
0: passa
1: sí.
0: El temps? Sembla que va ser ahir quan vam parlar per primera vegada.
1: Passa molt ràpid, sí, sí. I es diu molt ràpid, set àlbums, però ja són moltes cançons i molts anys a la carretera.
0: I molt de feinada darrere, no?
1: També, també. Per sort encara mantenim la il·lusió i les ganes, que això és l'important.
0: Ritual d'expropiació.
1: Mm-hmm.
0: Què vols
1: aquest
0: dir amb aquest títol tan potent, no?
1: Sí. Bueno, hi ha dues coses. Una cosa és el ritual, no? Que en aquest món en el que tot va molt ràpid, no? I passem a vegades per la superfície de les coses sense aprofundir, el concepte ritual per mi era un moment de pausa, no? Allò de dir, va, prenem-nos un sèrio, fem baixar el pes a la profunditat i donem la importància que té a la música i sobretot al moment de la música en directe, no? Convertim-lo en un ritual. I llavors la part d'expropiació, que aquesta és la més... la que té més significats, perquè el primer que ens ve al cap és aquesta cosa més política, quasi marxista, no? D'expropiar, d'anar contra la propietat, que és volgudament polític, el disc, i això per mi és important, no? Perquè vivim en un món tan desigual, o sigui, només hem de mirar la riquesa de l'Elon Musk, que no ens cap al cap de lo que és.
0: Mm-hmm.
1: Llavors... aquesta necessitat d'expropiar en aquest sentit i és present en el disc, no? En aquest, o sigui, de buscar aquesta redistribució. Però llavors expropiar per mi té també un component filosòfic, que és expropiar-se un mateix, que és sortir del jo, no? D'allò propi, que per mi és la causa de molts mals de la societat. Quan consideres una cosa pròpia ja estàs dient que l'altre és l'altre, no? Vull dir que... aquest món de les xarxes també, d'egos inflats, de tothom parlant d'un mateix, té molt a veure amb lo propi. Llavors, bueno, sortir d'allò propi, de ser els límits de lo que ens defineix per poder ser moltes altres coses, per trobar allò col·lectiu, no? Per trobar allò que ens uneix. Una mica, bueno, tot aquest discurs està en aquest títol, no? Concentrat.

0: Ya ni puedes escuchar, consensuar la realidad, intentar empatizar.
1: Has viatjat molt per al món, inclús has viscut a Cuba, a Mèxic. Què és el que ha portat tant Cuba com a Mèxic a les teves cançons, a la teva música?
2: Doncs jo crec que bastant, sense que sigui una cosa volguda, ha anat apareixent, perquè els anys que vaig estar tant a Cuba com a Mèxic eren anys en què jo era, tenia 22, 23, 24 anys i estava molt esponja. I tant em va marcar a nivell vital com a nivell artístic. Són països que tenen una cultura molt potent i que la música la viuen d'una forma molt social, molt... molt funcional, o sigui, la fan servir, no? I això sempre m'ha com cridat l'atenció com per intentar exportar-ho d'alguna manera, importar-ho, de dir, ostres, anem a fer servir la música per coses en què pugui ser necessària. Per exemple, jo què sé, quan, per col·lectivitzar emocions, no? Mm-hmm. Quan va haver la pandèmia vam veure que la música... connectava
1: molt, molt.
2: I era una de les eines que teníem per sobreviure. Llavors ha passat i ens n'hem oblidat, no? I ho hem convertit en una espècie de cosa molt mercantilitzada. Hem de pagar entrades per anar al concert, etcètera, etcètera. Però la música, per mi, hauria d'estar en molts més àmbits de la societat i és una cosa que vaig aprendre o que vaig veure com ho feien i com la utilitzen sense saber-ho a països com Mèxic o Cuba.
1: Clar, perquè no podem entendre el que és la vida sense la música avui dia, no? Seria impossible.
2: Per mi no, o sigui, és, són dues coses que estan molt lligades. Un dia m'han dit, bueno, digues música amb una paraula, dic vida. Perquè al final, bueno, és aquesta vibració, és el so, és l'emoció, és el comunicar-se, és el... és algo que et connecta amb el que ets, però també et connecta amb els altres. Per mi és una de les claus de la vida.
1: I quan dius que la música és vida, va més enllà, no? Llavors, del terme música, la música és vida, però està viva.
2: Totalment.
1: És alguna cosa més enllà del que s'enregistra d'aquests àlbums, per exemple, que estàs parlant, no? Són 7 àlbums, però la música és viva, va més enllà.
2: Sí, té com aquesta espècie de cosa mística, no? De que té una entitat pròpia, sense ser una cosa concreta. I ho veus en els concerts, ho veus quan la gent escriu amb el que els hi ha generat, no? Escoltar aquella cançó o no sé què, dius, vale, jo he fet aquesta cançó, però la cançó té vida, té un potencial, té algo que va més enllà de la cançó en si, del tocar-la en directe, i aquesta màgia que té la música per mi és clau.
0: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: estem escoltant, m'encantaria. Quina és la història?
1: Doncs aquesta cançó, dins del que és el ritual d'expropiació, és un moment de somni, és un moment de desitjar. Per això va dient, no? M'encantaria això, m'encantaria allò. I també hi ha una frase bastant política que diu: m'encantaria que el sistema fos un altre, que tot el que els rics tenen ho poguéssim expropiar. Que resumeix bastant això que deia abans. I té aquest ritme de bachata, perquè també es pot reivindicar o també es pot somiar amb alegria, no? Que és una de les coses que reivindico també en aquest disc, que no per ser profund i per haver-hi contingut crític hagi de ser una cosa pesada o densa, no? Que podem estar ballant, podem estar passant-nos-ho bé i al mateix temps fent la revolució, no?
0: A banda, explores, no? Experimentes amb músiques, no? Músiques electròniques, música de ball, boleros, referències oníriques... Aquesta és una fusió de la teva música.
1: Sí, potser és un disc molt eclèctic.
0: Molt.
1: Però és buscat, perquè al final... Bueno, no buscat. Al final passa sempre amb la meva música, que veig de moltes influències diferents i no em tallo les ales en aquest sentit. M'agrada com... Que es desbordi cap a aquests diferents llocs sense intentar capar-ho. I de cop apareixen això, doncs, molts estils que jo els entenc com a propis al final, perquè la música electrònica, que podria semblar una cosa molt allunyada del que normalment faig, pues és una música que jo escolto molt, que m'agrada ballar-la, que vaig a festivals, els boleros, les ranxeres d'aquest temps que vaig viure a Mèxic. O sigui, d'alguna manera conviuen en aquest ecosistema i tot i que sigui molt eclèctic, per a mi continua tenint un segell, encara que el segell sigui que no té segell.
0: Està molt bé. I a banda, hi ha un tema que es diu Expropiar, que fas amb col·laboració d'una banda mexicana femenina que es diu Mariachi Mexicana Hermosa, no?
1: Ahà.
0: Com va estar aquesta col·laboració? Com va néixer? I com ha estat tot el procés creatiu del tema?
1: Doncs és curiós perquè això ho vaig gravar a Mèxic fa 2 anys sense saber que acabaria apareixent en el disc.
0: Album.
1: Exacte. Jo estava de viatge i de gira allà fent petits concerts i vaig pensar, ostres, ja que estic aquí, aprofito per gravar alguna cosa. I en aquell moment tenia aquesta cançó nova, però ni tenia pensat que anés a un disc ni res. I va sortir l'opció de poder-la gravar, pues, això, amb una banda de mariachis de femenina i dic, va, pues, gravem-la. I em vaig emportar les pistes per si algun dia volia fer-ho servir. Llavors, en el disc, la cançó va per un altre camí, més tranquil, amb la guitarra, no sé què, però quan ho vaig dir als productors, van dir, no, han d'aparèixer aquestes mariachis aquí, no podem acabar la cançó sense que apareguin. Porta-ho, vaig portar les pistes allà i al final de la cançó apareixen. Aquest moment tan autèntic, perquè sona molt Mèxic de veritat, no? Perquè al final són mariachis allà de veritat, amb aquest vibrato, amb aquesta cosa, i a mi m'emociona molt que estiguin en el disc. No habita

0: Jo crec que la música evoluciona al llarg dels anys i, evidentment, la teva també, no? Des del primer àlbum fins a aquest setè, de quina manera tu personalment, no nosaltres com persones que escoltem la música, sinó tu, de quina manera has vist aquesta evolució, aquest canvi en la teva música?
1: Jo crec que he perdut com la por a explorar coses, perquè d'alguna manera vas agafant eines i tens més capacitat de tirar-te a la piscina amb coses que potser al principi pues, no ho veies tan clar. Però també sento que hi ha com un fil conductor, no? que tot i aquest paisatges diferents que apareixen, sento que hi ha una evolució molt coherent. Al final, el disc aquest d'ara, Ritual d'Expropiació, parla de coses que ja he anat parlant també en altres discos, el que passa que amb una forma diferent. Llavors això em dona com una espècie de... No tranquil·litat, perquè no, tampoc és que em preocupi el contrari, però sí que sento com un espai que es casa en aquest sentit. Mm. Aquesta manera d'explicar el món o de reflexionar conjuntament des de la música, des de l'optimisme, des del poder ballar, són com elements que sempre estan allà i que veient com una mica tot aquest camí, sento que marquen una mica la meva personalitat artística.
0: És important parlar de les col·laboracions. Si la vida, si la música és vida, la música és vida que va evolucionar al llarg dels anys, també les col·laboracions. Tu has fet moltes, no? Què és el que aporta una col·laboració? Dona més vida a la música? Has estat amb la Judit Nederman, amb la Sílvia Pérez Cruz, la Rita Pagès, entre d'altres. No? Mm. Què és el que dona a la música una col·laboració? Més vida?
1: Jo crec que més vida i, sobretot, una vida diferent. O sigui, al final, sobretot quan estem parlant d'una veu, que és algo tan personal i intransferible, vull dir que tothom té la seva i aquella veu representa un univers que hi ha darrere, una personalitat, una persona, una vida. Llavors, quan s'ajunten dues veus amb l'objectiu de crear bellesa, no? De buscar aquestes melodies, aquesta harmonia, aquest empaste, aquesta cosa, realment s'estan ajuntant dues vides. Llavors és una suma exponencial, no? La cançó ja té una vida, però de cop se n'hi junta una altra. I allò floreix cap a moltes direccions diferents. Per mi és una de les coses més maques de la música, poder-la compartir, cantar amb altres persones, i a més de la talla d'aquestes col·laboracions que he tingut el plaer de fer, no? Que s'han convertit també en amistats, i que valoro molt, moltíssim.

0: els astres, ser-ho tot, ser només un.
1: Què és el que t'ha portat la Mar Pujol?
2: La Mar té una cosa molt especial amb la seva manera de cantar. O sigui, té com una màgia molt tendra, no? Molt de veritat. És molt transparent en aquest sentit. O sigui, canta i no veus artifici. Hi ha com una emoció molt, molt directa amb el que és ella. Per mi això és fantàstic. Vull dir que em passen molt poques cantants. Abans has nombrat a la Sílvia, la Rita, la Judit. Amb elles també em passa. Però aquesta cançó que compartim en aquest disc de Ritual d'Expropiació amb la Mar, només la podia cantar la Mar, perquè realment és la cançó més íntima, més propera. Llavors ella té aquesta proximitat molt, molt pura, no? Molt, amb molta arrel. I era un tema que de fet no hi havia d'haver col·laboració al disc, però quan estàvem amb aquesta cançó va ser com, vale, la Mar, no, no, o la Mar o ningú, perquè era com per ella aquesta cançó, quasi.

0: dir, ostres, sempre he fet aquest camí i tinc por de repetir-me. I en aquest sentit ho he disfrutat molt per això, perquè hem aconseguit trencar una mica aquests camins que jo ja havia fet i buscar-ne de nous. I això m'ha portat a fer cançons una mica diferents, per un costat, també pensant en el directe, amb l'incorporació de la dansa, de trobar-me jo en un altre àmbit, i això bueno, ho he disfrutat molt. La cara més fosca és que hem anat molt apretats de tempos a l'estudi,
1: sí.
0: Perquè teníem el concert d'estrena, per totes les logístiques de calendaris de tothom, i al final, bueno, la recta final m'he estressat una mica, petit, en aquest
1: sí,
0: sentit.
1: Sí, per què?
0: Bueno, per això, perquè havíem d'entregar el disc, perquè no teníem temps, havia d'empaitar una mica la gent per, ostres, les mescles, ostres, el màster, no sé què, i no ho he pogut acabar de disfrutar 100% en aquesta fase final. Però ara que ja està el disc publicat, que ja hem fet els concerts i que ja hem començat la gira, ara ja és moment de disfrutar-ho 100%. I estic molt content.
1: Ara que parles de la gira, com són els directes?
0: Doncs Ritual d'Expropiació és sobretot, és un disc, però sobretot és un espectacle. Perquè al final un ritual el pots escoltar, pots llegir-ne, pots veure vídeos, però sobretot l'has de fer.
1: Clar.
0: I l'has de viure. I també és l'aposta de donar importància a lo que és la posada en escena i al directe. I per mi la gran novetat és la incorporació de la dansa amb dues ballarines que estan a l'escenari, no tot el concert, però sí bastantes parts, amb un disseny de llums també molt pensat, amb una estructura quasi teatral, en què hi ha un relat, diguéssim, i les cançons estan com construïdes dins d'aquest arc dramàtic. I això tenia moltes ganes de fer-ho. Llavors, qui vingui al concert ve a un ritual que fem allà en directe, no? I convidem a la gent a fer-lo també, no? A expropiar-se cadascú un mateix i a connectar amb això col·lectiu que un concert ja ho té per si, perquè al final la música anul·la moltes fronteres i desfà molts límits. Llavors li donem aquesta importància i convertim el concert en un ritual.

0: És més un espectacle, podríem dir, teatral, no?, que un concert tal com l'entenem.
1: Sí, té algo de teatral, té algo de dansa, però evidentment és un concert, el pal de paller són les cançons. Però sí que hi ha moments, bueno, en això que s'explica una història, hi ha aquest moment del ritual en què es fa com una espècie de traspàs místic, tot això a través de les cançons, però bueno, la dansa ajuda molt i ho dota d'una espècie de poètica també que no estava present en els meus concerts, que eren més de cantautor amb la seva banda. De cop tot agafa una altra dimensió molt més poètica.
0: Escolta, hi ha un tema que es diu Más velocidad, menos espacio. L'escoltem i parlem d'ell.
1: Vale.
0: Vinga.

0: Què vols dir amb més velocitat, menys espai?
1: Doncs mira, és una fórmula, no? Allò, més B baixa menys M, o menys E, no? És una fórmula perquè que representa una mica això que passa en el món actual, no? Que tot va molt ràpid.
0: Molt.
1: I allò típic que diu, no, és que hem escurçat les distàncies, ara amb un sol clic tens tota la música del món, no sé què. Però clar, escurçar les distàncies el que fas és fer el món més petit i l'espai més petit. I l'estem fent tan petit que ens estem quedant tancats. Llavors, com més ràpid anem, menys espai tenim. I menys espai, no només en l'horitzontal, allò de dir, ostres, mira, és que ara puc anar de Barcelona a Madrid amb 2 hores i pico amb l'AVE, quan abans tardaves dies.
0: Clar.
1: Però també perdem espai, o l'escurcem, l'espai profund, o sigui, l'espai vertical. Perdem profunditat, perdem arrel, ens movem per la superfície, perdem també altura, perdem connexió amb allò místic, amb allò misteriós, amb allò que no sabem explicar. Llavors anem fent el món petit, petit, petit, petit. I el món imaginari, també. Cada cop som menys capaços d'imaginar coses diferents, coses noves, coses estranyes, perquè anem aplanant i anem fent petit aquest univers. Llavors aquesta cançó és una cançó de denúncia d'aquesta velocitat a la que estem sotmesos.
0: Si la teva vida no fos música, què seria?
1: Ostres, no ho sé. Però mira, potser moviment, potser dansa, perquè també és música. Al final la música és moviment, les vibracions fan que es moguin les coses, i quan et mous, també fas música. Llavors, potser per no anar molt lluny d'això, pues, diria que dansa, moviment.

0: Abans parlaves de la rapidesa d'aquest món, del dia a dia, però també de la rapidesa de la música, no? I d'escoltar música, de composar música, i que la gent vol escoltar la música cada vegada més ràpidament. És a dir, els primers segons, 10 segons, si no agraden, és molt fàcil, no? Sí. Passar d'una cançó a una altra amb un smartphone. Tu penses a l'hora de fer música?
1: A vegades sí.
0: Contemplat?
1: A vegades sí. Inevitablement caus, no?, en les fórmules i en les tendències, tot i que intento que no em condicionin molt, i en aquest sentit em sento molt lliure, però dins de la meva llibertat també sucumbeixo a algunes, algunes normes, entre cometes, d'aquestes, de dir, ostres, va, que la tornada sigui enganxosa, que no estigui molt lluny del principi, perquè així no sé què, que comenci ràpid. Perquè al final també vols que la música arribi, que connecti, que la gent la pugui escoltar fàcilment, que no sigui una cosa complexa. Almenys en la meva música hi ha aquesta voluntat, no? De dir, ostres, pot ser algo, un exercici intel·lectual, pot haver-hi missatge, però que sigui disfrutable. I és veritat que les fórmules de lo disfrutable cada cop s'estan apretant més, no?, en aquest sentit. Llavors intento no estar molt subjecte a això, però sí que ho escolto i ho jugo.
0: A què cantes?
1: Pues mira, sobretot a mi. Sobretot a mi, perquè jo sóc víctima d'aquest món accelerat, sóc víctima de les xarxes socials, sóc víctima de parlar de mi mateix tot el rato, aquests dies a les entrevistes. I quan parlo d'expropiar, quan parlo d'anar lent, quan parlo de prendre'ns un calma, primer m'ho estic dient a mi. Però sempre amb la voluntat de compartir-ho. O sigui, aquesta recepta que jo crec que a mi em fa bé, tinc ganes de dir a l'altra gent, mira, jo crec que aquest camí funciona. Us sembla si ho provem, no? Aquesta és la voluntat de la meva música i sobretot d'aquest disc que té una proposta social en aquest sentit.
0: I des d'on cantes? Des de l'amor? Des de la tristor? Des de l'alegria?
1: Mira, normalment l'amor està molt present en la meva música, però no canto tant des de l'amor, sí que canto des de les ganes de compartir, des de la necessitat de voler explicar. I això em porta a fer-ho des de l'alegria, perquè la tristesa és una cosa molt solitària. I, en canvi, quan tens aquestes ganes, les ganes ja comporten una espècie d'alegria. Llavors, per mi és la motivació principal, les ganes de compartir, no? De compartir missatges, de compartir experiències, de compartir allò que a mi em va bé, que al final són coses positives. Llavors, l'alegria, per mi, és el lloc des d'on la meva música s'expressa millor.
0: Encara que hi ha moltes cançons fetes i cantades des de la tristor.
1: Totalment.
0: Moltes, moltíssimes.
1: Totalment, és que al final la música és una eina d'expressió i compartir sentiments és del més sanador que hi ha. Llavors, la música per compartir preocupacions, tristeses, dolors, col·lectivitzar-los a través de l'art és una de les grans medicines que tenim amb la música.
0: I és el que has volgut transmetre amb el tema No sabia que m'enamoraria tant?
1: Mira, una mica. Perquè és potser la cançó més juvenil i la més, fins i tot en aquest sentit, no?, de l'enamorament. La comparteixo des d'un lloc molt alegre, però també des d'aquesta imprevisió del que és l'enamorament. I de dir, mira, em passa això.
0: La música, com bé dius, ens porta sensacions i aquest tema que ens parla Guillem Roma també. No sabia que m'enamoraria tant.

0: Com tens, Guillem, l'estiu plantejat?
1: Doncs mira, m'agradaria tenir més concerts dels que tenim, però bueno, han anat sortint bastants i jo crec que serà un estiu molt maco de compartir aquest ritual. Ara, bueno, hem fet els concerts d'estrena, però estarem a Badalona, Vic, a Tarragona, vull dir que voltarem amb aquest ritual d'expropiació i molt content de poder-lo anar escampant.
0: Gràcies per venir, Guillem. I amb quina cançó t'agradaria acabar?
1: Doncs... mira, podem acabar amb l'última del disc, que es diu Amor, amor, amor, i que al final és una de les claus per aquesta expropiació, l'amor.
0: Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.

0: electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Electrònica de Sastre serà aquesta nit una instantània del present amb alguns dels projectes de música electrònica més interessants que s'estan fent ara mateix entre Euskadi i Navarra. Entre el format set de DJ i el format live escoltarem els productors David Portales i Berlindú en un viatge a l'IDM que farem entre el hardware analògic i digital. Però abans, dos apunts musicals presentats pels seus protagonistes. Un d'ells ha estat una autèntica sorpresa per nosaltres, perquè tot i la seva joventut, A4, que és el nom d'aquest productor i no estem jugant a enfonsar la flota, ja ha publicat les seves produccions als segells de Jeff Mills i Oscar Mulero.
2: Yo empecé a pinchar hace años, a aprender a pinchar, soy productor, hago directos también, hago actuaciones, o sea, hago de directos con máquinas, con hardware, y bueno, pues he lanzado en... O sea, tengo algunos álbumes que me hace mucha ilusión comentarlo, ya que estamos aquí. Saqué en Axis, el sello de Jeff Mills, en el 22. Luego en el de Oscar, en Warm Up, al siguiente año. Y bueno, el año pasado saqué en Semántica, en el sello de Enrique, de Sbreca. Y pues eso, es lo que más me gusta hacer, sonidos y encerrarme en el estudio. Lo último, que es lo de Semántica, Dream Within a Dreaming.

Thank you, Bobby.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
2: Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: La benvinguda més cordial en aquesta edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica des d'aquesta ràdio pública, des de Ràdio 4, en un 31 de gener, quan són les 9:05 del vespre. La benvinguda, en concret, a l'edició número 2626.
2: Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos radio...

0: quieren saber un poco más de qué se trata...
1: ¡Arranca y vámonos!
2: Programa avui especial, sense col·laboradors i col·laboradors habituals, per conversar, que ja està esperant aquí amablement al meu costat, amb la catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i de Gana, del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, la Carina Gibert. Coneixerem una ràdio per internet que es diu EAJ Ràdio, que porta sons del passat. L'ha creat un gran professional del nostre mitjà, com és en Guillermo Orduna. I hem de rebre també la directora de la nostra emissora, la directora de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya i Ràdio 4, la Sònia Urbano. Tot això fet avui mano a mano per l'Oriol Ruiz, la Irene Moreno i l'Alejandro Pacho en el control de so i sintonique la direcció i presentació. Por tantas
3: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Avui ens agrada molt de poder mantenir durant els propers minuts una conversa tranquil·la, més que una entrevista amb una de les informàtiques més destacades, jo no només diria de Catalunya, sinó d'Europa, que és la Carina Gibert. Faig una mica la seva presentació i entrem ja en aquesta conversa durant els propers minuts a l'altra ràdio. La doctora Carina Gibert és catedràtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, investigadora de Intelligent Data Science